0: 8 minuts que passen de les 10 i és que parlarem avui de qui s'endú la pasta, de les municipals, de colònies, de pudors, d'Eurofragans, de la colla Rubeo Diablorum, aquesta xitxerelada, xitxerelada, i també de pressupostos i de finançament amb qui? En Joan Manel Fernández, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: T'he nomenat primer.
1: Gràcies.
0: Ho faré rotatiu, eh?
1: Sí. La paritat funciona.
0: Sí, sí, sí. Carme Pomareda, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Lídia Juste, bon dia.
2: Molt bon dia. Això de la discriminació positiva em sembla bé, jo me
1: n'he...
0: Home, Joan Manel, s'ha de tenir, s'ha de tenir.
3: No, sí, és que si no...
0: No,
3: buah. Els muros, que la gent no el veu, però...
2: Clar. I aquí són dos i ell és un, no.
0: Sí, no, no pot ser.
2: Sou dos, però...
1: No, sí que pot ser.
0: I tots vosaltres que podeu parlar d'aquest tema, d'altres que proposeu, en aquesta mirada que fem conjunta, que si us sumeu molt millor, perquè aquest crisol de petites veritats ens donarà potser doncs una idea més del que pot ser la realitat, trucant al telèfon del directe 93 588 59 60, que us agafarà qui està al comandament tècnic d'aquest programa durant tot el matí, José Malagón.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Allà ve Màximus.
2: Màximus, Dècimus, Meridio, no?
0: Entre la... Sí, entre Rubí i Sant Cugat. Entre Senglars, tanques.
2: Oh, quina part de
0: les
2: Rubí?
0: Les espigues.
2: Quina part de Sant Cugat?
0: Quina part? A la zona on no poden entrar ni els rubinencs ni els santcugatencs. Estarà Màximus.
2: Meridius, no?
0: Sí.
2: La història és qui s'endurà la pasta?
0: Quina pasta?
2: La pasta? La pasta que paga...
0: No la pasta italiana. No.
2: No. No. La pasta que pagarà
3: l'empresa.
2: L'empresa, la productora, el que sigui, per utilitzar aquests terrenys. I no és poc, eh?
1: Per utilitzar
2: I no és poc, per utilitzar els terrenys...
1: Ah, vale.
2: Antic situat, antic camp de golf?
1: Sí, sí.
0: Situat, però bueno, antic de... A veure, camp de golf, però... Deixem-nos portar per aquesta flaire.
2: Què?
0: Porquets? No, és que ho has d'escoltar. És que no ho escolteu.
2: No, jo sí que ho escolto. Escolta, aquesta és la banda sonora...
0: La banda sonora de Gladiator. Estem posats aquí. Que ja anava a dir que Gladiator... Màximus estaria aquí.
2: I que sabeu, una anècdota d'aquesta banda sonora important, el que canta aquesta noia és un llenguatge inventat per ella mateixa. O sigui, no diu res. No està parlant ni en llatí, ni en nesgué, no, no, no. Ella va inventar aquest llenguatge acompanyant-se de la música, perquè la música i tal... I tot i així, ens arriba a tots moltíssim.
1: Però bueno, això jo ho
0: escolteu, faig... Jo tinc curiositat. Espera, que jo vaig anar a veure al Russell Crowe, a Siena. Jo no sé com farà de Gladiator, perquè vaig veure aquell home...
2: No fa de Gladiator, fa d'un vell druida.
3: Això no era de l'Obèlix?
0: No, de les druides, a veure.
2: D'un vell druida celta, em sembla.
3: Veus?
2: Si no tinc mal entès.
1: Que jo això ho faig, d'inventar-me les lletres de les cançons. Quan escolto una i la canto...
0: El José m'apunta que on van a gravar aquests terrenys són de l'Incasol.
2: Sí, de fet, són de l'Incasol.
0: Per tant, rep els diners la Generalitat.
2: Se suposa que rep els diners la Generalitat.
3: Sí, la rebem tots. Sí.
0: Tots.
2: Bé, suposo que...
0: Sí, proper divendres, els cafès i tot.
2: Ara és curiós, que l'Ajuntament de Sant Cugat hagi muntat una àrea, un departament, una petita cosa, que es diu... Com és allò? Gravacions, enregistraments, coses perquè es filmen, vaja.
0: Sí.
2: O sigui, que situar Sant Cugat com un espai que puguin utilitzar... De fet, s'estava rodant ahir un spot publicitari al centre de Sant Cugat, també amb un desplegament...
3: Celler.
2: Allò increïble de tot, de gent, de vestuari, de figurants, en fi, de tot, no? Vull dir que... Bé, han creat aquest departament i vaig pensar, mira, quina casualitat, no? Vull dir, tot arriba a la mateixa hora.
3: La creació casualitat.
2: No?
3: Ningú sabia res.
2: Ningú sabia res.
3: És una casualitat.
2: Ningú sabia res, no?
0: Exacto. El José, que està fi avui, que potser m'apuntava que, mira, que potser aquests diners van per posar aquests passos canadencs per evitar que els ports senglars, doncs... marxin d'aquestes tanques. I no marxaran, perquè està el Russell Crowe allà, al màxim.
2: Clar,
0: o sigui,
2: clar,
0: saps,
2: clar,
0: de la zona delimitada per la pesta
5: però,
0: porcina.
5: Però si és un druida, doncs sempre pot clamar al seu déu.
2: Exacte.
5: I al millor que els porquets marxin.
2: Fa alguna cosa,
5: sí,
2: no?
5: Sí, exactament.
1: Que te n'en fots dels druides?
5: No.
0: Ah. Ho dius per tu, Joan Manel? Ho dius per tu?
1: No, jo no sóc druida.
5: Els
1: no?
5: druides, com les meigues.
2: Meigues, a ver-les.
5: No,
1: a ver-les,
2: tu. O sigui, que millor que no. No, però és curiós.
5: Estem de bé amb els druides i no amb manament.
2: És curiós, jo no sé si arribarem a veure el Russell Crowe, cosa que dubto, perquè m'imagino que aquesta gent arriba, pum, pum, pum, fan, marxen, vull dir que no sé si hi haurà oportunitat.
0: Però bueno, però millor ni de veure, passa nit a l'hotel, en algun hotel d'aquí, del Vallès, o de Barcelona.
2: Més aviat a Barcelona, clar, més aviat.
1: Tenim esplèndids hotels.
2: Sí, més, i a més a més els agrada...
5: Els agrada de l'Ajuntament, n'hi ha un de ben gran.
2: Els agrada molt gaudir de Barcelona i de l'oferta que té Barcelona, etcètera, etcètera. Vull dir, veus molta gent coneguda, no?, del món del cinema i tal, passejant-se per Barcelona. Mm. I del món de la música també, eh?
0: Mm. Mira, José està posant que el govern va destinar 50 milions d'euros a reforçar l'operatiu contra la pesta porcina africana. Doncs mira,
2: molt bé, veus?
0: Hi haurà una part amb una part? Aquesta gravació.
2: Si l'Incasol els hi passa, clar.
0: Sí.
5: És curiós perquè fa pocs dies el Tot Sant Cugat deia que el senyor Vallès, que és l'alcalde de Sant Cugat, estava ja fart de la peste, dels porquets, que la gent
2: vol anar
5: a casa
2: passejar.
5: Seva no poguessin anar a Collserola, i volia, no sé si ho ha fet, allà posava que volia demanar a la Generalitat que aixequés les restriccions, almenys el que ell corresponia al terme de Sant Cugat. No sé si ho ha fet.
2: Parlava de Collserola, sobretot, sí.
5: Bueno, Collserola, clar, el tros que els hi toca. No sé si ho ha fet. Ho vaig llegir.
2: Pot demanar, de contra el vicio de pedir està la virtut de no dar.
5: Això el meu pare sempre deia, a mi em feia una ràbia.
2: Sí, clar. I, en veritat, contra el vicio de pedir està la virtut de no dar. I en aquest cas, jo crec que la pesta porcina, ara per ara, encara hi és, no? Mm. I a veure, i sí, és molt fotut la restricció que hi ha. Tots ens agrada anar a passejar i tots ens agrada gaudir de la natura i tal,
5: bicicleta.
2: Però la realitat és la que és.
0: Però és molt xulo, que vingui a rodar aquí.
2: Ah, no,
0: perquè
2: clar.
0: Això, clar, això també...
2: Home, com Joc de Trons a Girona, no?
0: Clar, i després la gent hi va.
2: Fas turisme
0: cinematogràfic. I perquè hi ha... Jo mateix ho vaig fer, jo vaig anar cap a Itàlia i vaig passar per alguns dels llocs que va rodar, perquè hi havia escenes molt maques, sí, en camps, i hi ha zones que són precioses i pobles que són preciosos. I els veus allà i dius, doncs mira, escolta'm, doncs, si ens agafa de prop, anirem.
2: Home, fa il·lusió. Ara hi ha una gran quantitat de gent que està anant de turisme a Escòcia, perquè hi ha hagut molts fans d'Outlander, i ara que s'ha acabat aquesta sèrie que ha durat més de 10 anys i que ha sigut tot un descobriment de les terres d'Escòcia, doncs hi ha unes rutes pensades absolutament per anar a veure els llocs on es roda.
1: Jo soc més de visitar el Pas de Cebre de la Birroat.
5: Home, ja.
2: També. És
0: una...
2: que...
0: Ah, clar, tira la música...
5: Cadascú li tira el que li tira.
2: Sí, o vas a les termes de Caracalla i veus un concert i...
0: Però hi haurà uns Joan Manels d'Anglaterra o de Londres que diran, ostres, jo sóc més d'anar a Rubí a veure on estava el Màximus de Druida. Vaig a visitar-lo, aquella zona.
2: Mira, no ho sé.
1: Sí, sí.
2: La que es passeja per Barcelona és la Dua Lipa, per exemple. Es veu que ve molt sovint, no? Sí. Perquè li agrada molt. I molta gent, al millor la veu, pensa, mira, una que s'hi sembla, no? És ella. No, no.
0: Bueno, ara tenim el Bad Bunny, també, que farà concert.
5: Aquesta nit hi ha un concert,
1: joder, ja veus. Uau!
5: I qui estan els adolescents allà a la porta?
2: Claro.
5: Els que han pogut.
0: Perdona, adolescents i no adolescents,
5: Alguns estan a l'institut que acaba dos quarts de tres.
2: No, a veure, que Barcelona i jo què sé, no? Vull dir, està... Ja fa molts anys, no? Vull dir que Barcelona està molt de moda, evidentment, i que agrada moltíssima gent on aquí troba, a més, allò, la possibilitat de sortir, la possibilitat de fins i tot de no sentir-se del tot assetjada, perquè hi ha altres llocs on que això és més forçat, per dir-ho així. Bueno, i que passegin pel Vallès, que descobreixin que Catalunya és més que Barcelona, sí, clar. Això fa molts que...
0: Us heu trobat alguna vegada així algun actor per Barcelona passejant, un actor famós?
5: D'aquí sí, del país sí, però tant de fora no.
0: No.
5: Ara, de casa sí, i d'altres llocs del país, d'Europa, d'Espanya també... I és el que diu ella, ningú els hi diu res.
0: No.
5: Els veus tranquil·lament, i s'estan prenent un cafè o estan caminant, i no hi ha aquella d'això.
0: Jo vaig veure Anthony Quinn, i me'l vaig quedar mirant, dic, oh, ai, va, és ell. no? I llavors em vaig quedar una mica astorat, perquè m'agradava molt. Mm. I llavors hi va venir un del seu sèquit i em va dir, no cal que li diguis res. Dic, no li anava a dir res, perquè no, deixa'l, no, tranquil.
2: Sí.
0: Però ni pensar-ho, però només ja suposo que vaig posar...
2: La cara
0: que vaig posar, dic, és
1: Si anem de Basile, jo vaig entrevistar...
0: Anem de Basile.
1: Jo vaig entrevistar a l'Elton John.
0: A l'Elton John?
1: Sí, veus?
5: Això sí que és Basile.
0: A veure, explica això.
1: L'any 80 i poc, que va venir a un programa de la Mercedes Milà, que feia aquí a Televisió Espanyola Sant Cugat, i ens van convidar, i jo amb una de les sortides de les tres actuacions, tres cançons que va cantar, el va entrevistar també, el vaig enganxar al passadís de Televisió Espanyola, el vaig entrevistar. Hello, Elton, I'm Radio Ruby.
2: Que teníem
0: I'm
2: una
0: Radio
2: salutació.
0: Ruby. Sí, for Radio Ruby.
2: Teníem una salutació del Elton John, sí, no? Per Radio Ruby, que vas aconseguir
1: que
2: tu.
1: I que
0: va dir,
1: molt bé.
0: Radio Ruby. Pues,
1: no, res, salutacions, no és que poca cosa, el meu anglès tampoc. És per anar per ahí.
2: Té molt a veure, jo crec, que el tema de la mitomania, no? Vull dir, hi ha gent que és molt mitòmana i que, per tant, quan veu doncs, aquelles persones que són referents seus, es queda com molt estorat. Jo encara recordo el dia que va venir el Serrat, el programa que fèiem amb l'Antoni Badia i el Jordi Albar, no? El Badia se'ns va quedar com petrificat, o sigui...
0: El tinc aquí al costat.
2: Sí, me'n recordo que amb el Serrat parlàvem i jo li vaig haver de dir, disculpa'l, perquè és que està tan emocionat que no hi em deia. Amb ell em anava dient, sí, home, sí, ja ho sé, tranquil·la, que no passa res. Que tal? Perquè ella es va quedar com, hola, no sé què, saps? Però jo no li sortia, no li... Jo, i es va quedar tan... Perquè, bueno, perquè era, clar, és molt fan seu i quan el va tenir davant, doncs, era molt important. A més, no va avisar, es va presentar un dia que amb ell li va semblar més oportú, li havíem dit moltes vegades que vingués al programa... I ell havia dit, sí, un dia vindré, però no va avisar. I un dia a les 4 de la tarda, a les 4 menys 5, que havíem de començar a gravar, va entrar per la porta i va dir, hola, què tal? Vinc al programa.
1: No, dic que la llàstima és que no, aquí a la ràdio no s'han guardat coses, eh? Però ara estic pensant, jo he entrevistat el Sabin, el Franco Battiato, el Víctor Manuel, l'Anna Belén, el Miguel Ríos, el Rocío Jurado...
2: Tota la gent que venia per Festa Major passava
5: per aquí, no? S'ha perdut tot.
2: Clar, sí, eren coses
5: ara que...
2: Dius
5: de...
0: Mira, ahir parlava... Perdona, digues tu, Carme, digues tu.
5: És que ja deies de personatges i tal. Com es diu el de Joc de Trons?
2: Quin?
0: No sé.
5: El rei, el príncep, no sé, és que no el segueixo.
2: És que n'hi ha molts,
5: un Joc de Trons. Que parla correctament català i que ha viscut molts anys aquí, bueno, i que encara viu a Catalunya. El Diego...
1: El Morten, no...
2: Sí, el Viggo Mortensen. El Viggo Mortensen.
5: El vam tenir davant al TNC.
2: Això era el Senyor dels Anells.
5: El Senyor dels Anells.
2: Sí.
5: Cap problema.
2: Sí. A més, un home super...
5: Perquè és que a l'escenari actuava la seva dona.
1: Jo me'n recordo d'anar a veure...
5: I ningú li va dir res, eh? Estava allà sentat i...
1: Jo me'n recordo d'anar a veure un concert del Leonard Cohen a Barcelona i tenia al costat a l'Àdamo.
2: Imagina't.
1: Perquè recordem que l'Àdamo va venir a una campanya electoral de Convergència.
0: Mira l'Àdamo, recorda que era l'Àdamo.
2: L'Àdamo és un cantant jovenet, Bravo, un cantant molt famós.
1: A veure, Albert, hem de fer més programes musicals en aquesta casa.
2: Sí, més no d'història musical. Perquè és allò que es perd, no? Si no es coneix. Doncs ja dic, sí, el tema que te la metiu. Jo crec que aquí, a més, la portem... bastant bé, jo no dic que no hi hagi gent, eh? Vull dir que no sé, que quan veu algú que coneix... O
5: la gent més jove, no?
2: La gent més jove, però si no, doncs són bastant respectuosos, cosa que agraeixen moltíssim.
1: Sí,
2: perquè
1: clar.
2: Estan fins al monyo d'estar en les seves qüestions privades...
0: I que vingui algú...
2: I que tu estiguis en un restaurant i com aquell que diu no puguis acabar d'allò perquè la gent es vol fer una foto amb tu... No, saps? Vull dir, algun d'aquests famosos et diu, escolta'm, a veure, de final li has de dir males maneres a algú. Sí. Miri, no em vull fer una foto amb vostè perquè estic en un dinar familiar.
0: Sí, és un moment privat.
2: És un moment privat, vull dir que... Clar, tot això crec que hauríem d'aprendre a respectar una miqueta més les intimitats de la gent, no? I fer i ser correcte.
0: Que parlava un moment de les festes dels artistes que venien i ahir vam estar parlant un moment de que l'equip de govern havia aprovat el destí dels 5,7 milions d'euros del romanent. Hi havia crítiques perquè hi havia part d'aquest romanent que també es dedicava a la cultura i també el que era la festa major, no?
5: La cultura popular.
0: I llavors, clar, no sé com ho veieu, no? Ahir vam nosaltres fer un repàs, una miqueta, d'on s'anaven invertint aquest romanent, aquest 5,7 milions d'euros, que hi havia una part social, però també hi havia una part, doncs, per reforçar una mica la festa, i això va ser motiu de diferents mirades, podríem dir-ho ja així, no?
2: Home, jo tot el que sigui invertir en cultura no em sembla pas dilapidar els diners, no? Vull dir, tothom s'omple la boca, tots els partits polítics s'omplen la boca quan volen parlar de que la cultura és important, d'acord?
5: Però
2: aleshores no podem després criticar que hi hagi una part d'aquest romanent que vagi a cultura. És que al final no els entens, eh? Vull dir, al final se'ls haurà de dir, escolteu, no podeu ser tan contradictoris perquè al final és que no tindreu cap mena de credibilitat. Mm. Cap ni una.
5: Sembla que sigui el no pel no, eh?
2: Clar,
5: el no pel no.
2: El no pel no no pot ser. Si tu estàs dient que no tenim prou inversió en cultura, que no fem prou coses, i després hi ha una part que... Aleshores, és que a veure, de què ens queixem?
0: I considereu que, per exemple, aquestes figures que han vingut durant molts anys de primer nivell a les festes majors forma part d'aquesta projecció de ciutat?
1: Sí, home, i tant. Últimament no es fa tant com abans.
2: Sí, jo ho trobo a faltar. Penseu que una de les coses que... A veure, ho trobo a faltar tenint en compte que, clar, que s'ha de donar suport a l'àmbit més proper, a l'àmbit local, però és veritat que per Festa Major cada any deia, ostres, quin serà l'espectacle inaugural? I per aquí havia passat gent molt, però
1: tot,
2: molt bona, el Pau Loschi.
1: De tot i bo, la, de molt bona qualitat.
2: Molt, vull dir, havia passat espectacles boníssims. I tu esperaves refer l'espectacle inaugural perquè era la cirereta, no? I a partir d'aquí hi ha també tots els altres, eh? Tots els altres.
5: Bueno, aquest any tenim, no?
2: No ho sé, no en tinc ni idea. Què hi ha aquest any?
5: Els pets.
2: Venen els pets? Molt bé. Home, a veure si finalment podem fer... No eren els búhos els que sempre que venien plovia.
5: No.
2: Perdó.
1: N'hi ha prou.
2: Els pets. No ho sabia jo.
1: Sí,
2: venen
1: sí.
2: Els pets, perfecte. Doncs em sembla molt bé, vull dir, és un concert d'alçada, no?
1: Però hem d'anar més enllà d'això.
2: Ara, a mi...
1: És que si no, bueno...
5: Sí,
1: parlem de música ja
5: clar.
1: Estem amb lo de
2: sempre. Home, i a més hem de dir que la Festa Major a Rubí la tiraran endavant les entitats. I això hem de posar-ho sobre la taula, perquè no hi hauria blues sense el Tata
1: sí,
2: Blues,
1: societat.
2: No hi hauria rock sense el Rubí Rock, d'acord? Que s'ho penca i s'ho treballa
0: clar,
2: i s'ho tal.
0: I la columna vertebral, que també és tot el costumari popular.
2: Amb algun problema d'espai aquest any, perquè el no està habilitat Salvador Allende hi ha bufetades per ocupar altres espais.
5: Què li passa a la plaça Salvador Allende?
2: Doncs, bueno, com que Salvador Allende té el problema aquell del parc...
5: Ah, vale.
2: Tiqui.
0: Doncs mira, el José, que ens ha posat aquest romanent que en amortització del deute doncs es porta un gran pessic, que és més d'un 1.200.000 euros, però després hi ha activitats culturals i esportives. Aquí, mira, 913.000, eh? Nosaltres estem veient justament a la pantalla que tenim aquí a l'estudi.
2: Arts escèniques, festes populars, fires i ciutadanies.
0: I esportives, eh? Exacte. El que acaba de dir, que estava parlant jo, arts escèniques, festes populars, fires i ciutadania... però també hi ha, per exemple, manteniment de via pública, neteja viària. Recordem que això és romanent, que s'afegeix com aquest reforç a d'altres inversions que ja s'han fet. Aquesta és la primera plana. Si veiem la segona, doncs hi ha subvencions a entitats també, a la Unió Esportiva Rubí, al Club Esportiu Horitzó, al Club Voleibol...
2: És que em sembla que més tenien pendent encara aquestes entitats...
0: Ajuts socials, també.
2: De cobrar les subvencions, no?
0: Sí.
2: I si no s'aprovava això.
0: Mira, el SAT, a Dependència Social, a la Tecnologia, doncs 441.000 euros. I jo de vegades penso, no?, que de vegades també deu ser molt complicat, també, no?, perquè hi ha moltes necessitats a la ciutat de moltíssimes entitats, tant culturals com esportives, com manteniment de...
2: Tu imagina't un pastís al mig de la taula i que totes les àrees... Vulguin
0: porten anys
2: part del pastís, no?
0: Clar.
2: Aleshores, clar,
0: que és,
2: decidir clar. Què, com, qui marca les prioritats, qui no, però això és la feina d'un govern, clar, és que...
0: Mm-hmm. Un govern que ens queda un any per les municipals del 2027, el 23 de maig, els rubinencs tornaran a passar per les urnes per escollir nou ple municipal, que serà qui, doncs, escollirà, no?, l'alcaldessa, l'alcalde de la ciutat, fins al 2031. I a data d'avui la tenim més clar doncs el que seria Esquerra Republicana de Catalunya amb la Montse Soler, Junts per Rubí amb l'Anna Casamian, però doncs la resta doncs encara està... Encara que està
2: els candidats també, estan per decidir.
0: Doncs anem a escoltar la Montse Soler i l'Anna Casamian.
6: Això ho hem de poder trencar d'alguna manera, ho hem de poder treballar d'alguna manera, i jo crec que la manera és escoltar molt a la gent, sent conscients que la gent té uns problemes reals que de vegades no hem sabut donar-hi resposta i que hem de ser valents per dir què podem fer, què no podem fer, i sobretot això, ser sincers en el que des de la política local es pot fer i el que no es pot fer, explicar molt bé les dades per intentar, no, desmuntar totes aquestes falses creences, falsos arguments, falses dades. Deia, o sigui, soc conscient que costarà molt, perquè a dia d'avui no ens creiem ni tan sols les dades oficials de les coses, i això és un problema molt gran, perquè aleshores et quedes sense eines, no, per poder rebatre arguments falsos.
7: Sempre he treballat, he sigut empresària, he sigut emprenedora, sé el que és aixecar la persiana cada dia, llavors sé el que és un projecte, sé el que és portar-lo a terme, donar doncs, explicacions, donar resultats, i tot això volcat en aquest projecte municipal, a mi doncs m'atreia molt aquesta sensació de poder fer, de poder ajudar a la població, de poder millorar la ciutat, de que fos una qualitat de ciutat, una qualitat de vida.
0: Doncs falta per decidir, doncs, el PSC,
1: sí,
0: Vox, PP, Veïns per Rubí, AUP, En Comú Podem, doncs, Aliança Catalana, potser?
2: També, sí, ja et dic jo que sí.
0: Sí?
2: Sí.
1: Presenta ella.
2: No.
5: Doncs juguem amb foc.
0: Tinc una primícia.
2: Amb tot el carinyo, Déu-nos un guard. Doncs, home,
1: no aquí... Ja tan convençuda.
2: Sí,
1: no?
2: Perquè jo crec
1: broma,
2: que...
1: Eh?
2: No, perquè conec, si més no, la persona que es postula en primer lloc, per tant...
0: Jo crec que coneixes la persona que
2: jo crec que es postula per ser candidat d'Aliança, per tant.
1: Jo també
2: ja,
1: sé qui
2: serà. Ja el dia serà públic quan vulgui.
1: Jo també sé qui serà la del PSC, però m'ho callo.
2: Exacte, també. Això.
0: Bueno, que el PSC, els estatuts diuen que ciutats de més de 50.000 habitants, com Rubí, han de fer primàries per escollir els seus alcaldables.
1: Si n'hi ha més d'un.
0: Sempre que hi hagi més d'un candidat. Bueno, aquí no es preveu que es presenti cap altre candidat a l'alcaldia pel PSC.
2: El que hem de dir és que participi. Jo sempre dic el mateix, vull dir, que la gent participi a les eleccions municipals amb el seu vot, per més que estigui emprenyat, enfadat, bueno, emprenyada, enfadada, tot el que vulgueu. Però ara per ara no tenim cap altra eina que la participació, fins que no es canviïn les regles del joc, si algun dia es poden canviar, jo sóc la primera que m'agradaria que es canviessin i que les llistes es fessin d'una altra manera, en fi, tot i una sèrie de coses, no? Doncs com que no hi ha una altra eina, penseu que si no feu política vosaltres, la faran per vosaltres, i això és important que tothom ho tingui clar.
1: Jo l'altre dia estava mirant amb això de les eleccions andaluses, no? Per exemple, Cádiz, que té pues... a prop de votants, a prop d'un milió d'habitants, em sembla que arriba a 1.300.000 la província de Càdiz. És la vuitena de tot l'estat, ho dic, Càdiz. I té 1 milió de votants, 900 i pico votants, i a lo millor
2: van anar a molt,
1: Huelva té 400.000, tirant a molt,
0: El micro.
1: Tirant a molt. I després surten 13 diputats, em sembla, de Cádiz i 11 de Huelva, o d'Almeria, o de Jaén. Vull dir, la proporció aquesta jo no la he entès mai. Una cosa és que tingui que haver-hi representació de tot arreu, però bueno, que hi hagi representació no vol dir que gairebé es tingui que igualar, no?
2: Igualar, no. Ara, el repartiment és per equitat.
1: Per què votem?
2: Per equitat territorial.
1: És el que deia, el vot de, al millor de Cádiz val el doble que el d'Almeria o de Jaén.
2: Però aquí també passa.
1: I ja no parlem del de Sevilla.
2: Però, Joan Manel, aquí també passa. Lleida no tindria representació.
1: Sí, ja sé què passa, a tot arreu. Bueno, home, però
2: no
1: que...
2: tindria menys representació de la que
1: tocaria. Pot tenir 5, no? Però pot tenir 5, no? No cal que tingui 10.
2: Jo pensava que anaves a parlar de la participació, no sé quina va ser la participació.
1: Sí, va ser, no me'n recordo ara, però va ser molt bona, més alta que l'anterior, segur.
2: Molt bé. Doncs jo crec que és l'única manera. L'única manera és anar a les urnes i dir la nostra. I si no ens agrada el que hi ha, doncs votem en contra o votem...
1: Jo penso que aquest repartiment no està bé. El mateix, ara estic pensant en el Senat, no? Segur que Sòria, com a mínim, té un, no? I potser té el mateix que una província que és el doble o el triple més gran en habitants, perquè aquí els que voten són els habitants, no els quilòmetres quadrats...
5: No, la gent de la...
1: ...d'extensió ni res, sinó la gent que viu allà, no?
0: Ens faríem falta un expert, eh?
2: Catalunya,
0: si
2: mira,
0: coneixeu...
2: Catalunya, sí, Catalunya
0: si té pendent... 93-588-59-60.
2: Mira, Catalunya té pendent la reforma de la llei electoral o crear la llei electoral i tal. Sí. Una de les persones que més en pot saber és una rubinenca, la Marta Ribas, que va estar treballant en aquesta comissió tot el temps que va estar al Parlament. I al final...
5: No se'n va sortir.
2: Vull dir que és una de les persones que si necessiteu consultar, podeu fer, perquè realment era de les que en sap molt i l'esforç i el treball que hi va haver intentant això, vull dir, aprovar aquesta...
0: De Marta, que ara està al Consell d'Administració de Televisió Espanyola.
2: De Televisió Espanyola, sí.
1: I ja no parlem de... llistes obertes.
2: Clar, bueno, per això hi havia tota una proposta de reforma que ja no anava, jo crec que no anava ni tan lluny d'allò de dir, bueno, posem al dia, no, tota aquesta qüestió. Però ara per ara, jo entenc que hi ha gent que diu, és que a mi això no em sento identificada ni representada, ni jo perquè he de votar una persona que no m'agrada, hi haurà altra persona de la llista que sí m'agrada però no m'agrada el número 1, no. Vull dir, hi ha moltes coses i dius, d'acord, sí, molt bé, però ara per ara només tenim això, i ha costat molt tenir això. D'acord? Ha costat molt. La gent pensa que potser que tota la vida, tothom en totes les èpoques de l'eternitat ha anat a votar. Doncs no, ha costat molt, no? Que s'ha de reformar? Bueno, lluitem per reformar-lo.
0: Estem parlant del govern local, de les properes eleccions, d'un govern que té uns pressupostos prorrogats i uns pressupostos doncs, que s'aprovaran, que donaran aire, no?, aquest govern de Salvador Illa. I tornem al mateix, tornem al pastís, clar. Pels metges o pels professors, doncs a lo millor que s'inverteixin 5.400 milions d'euros en un tren orbital, es poden sentir, en certa forma, doncs, discriminats de per què no s'inverteix tots aquests diners, per exemple, en educació o en sanitat, els que estan
2: se
0: fent vagues,
2: si
0: no? Tornem a lo mateix.
2: Si aprovem pressupostos, també invertirem en aquest sector, d'acord? Jo crec que és un exercici de responsabilitat.
1: Com en molts altres sectors, que jo dic el de sempre, és el tema dels autònoms. Clar, tu vas aquí, tu ets metge o ets educador, o el que sigui, anem a tallar l'AP7. Tu ets un autònom i tu no tens la mateixa força. Ara estic emprenyat perquè el meu ajuntament no sé què, vaig emprenyar i vaig a tallar l'AP7. No ho pots fer. I tenen el mateix dret a viure un autònom com un d'una empresa petita, com llocs d'aquest tipus a nivell públic de manera especial, o empreses grans, que tenen un mogollon de gent. Bueno, és que s'ha de millorar els treballadors, ja no parlo de la sanitat, els treballadors de la sanitat, els treballadors de l'educació, però els treballadors de qualsevol altra cosa també s'han de millorar, que estan per mirar i veure realment les necessitats que té cadascú.
2: Però és que realment tampoc no podrà ser res. Si no tens pressupostos, no pot ser res. I a mi el que em sembla és que hem de ser una mica més pragmàtics, i em sembla un exercici de responsabilitat per part d'Esquerra Republicana i en aquest cas els comuns, que crec que també aprovaran els pressupostos. Per tant, és que, a veure, si d'allà on n'hi ha no en pots rejar. No sé com explicar-ho. Tu pots demanar el que vulguis.
1: I també del PSC, òbviament, per haver-hi aconseguit arribar.
2: Però aquest és l'exercici de la política.
1: Aquest tindria que ser el tarannà de la democràcia. Ara que hem de criticar el que s'arribi a aquest pacte, bueno, en què quedem, senyors i senyores? Clar, què quedem?
2: És que jo crec que això, vull dir, a veure, els acords, o en aquest cas, en el fet que tinguem pressupostos, possibilitarà que hi hagi diverses coses que estan aturades, encallades, del que tirin endavant. El que la gent vol és que el seu dia a dia, d'acord, sigui el millor possible. Evidentment hi ha un viatge ideològic, només faltaria, és clar que sí, no? Vull dir, no és el mateix la dreta que l'esquerra, i això ho tenim clar. I per tant, no és el mateix. Ara, després, hi ha d'haver això, no? Vull dir, s'han de teixir aquestes complicitats per tirar endavant coses. Quan li van tombar els pressupostos a l'Aragonès, jo vaig dir, estem bojos. Sí. Era el moment en què Catalunya haguera tingut més dotació econòmica. I perquè era l'Aragonès, i perquè, com era allò del, allò de Tarragona, del ara me'n recordo, del parc aquell que s'havia de fer...
0: El Hard Rock.
2: De veritat, per allò vam tombar els pressupostos, o els vam tombar per una qüestió d'interès polític? Aleshores dius, no pot ser.
0: Això va ser Comuns.
2: Hem de ser més pragmàtics, hem de ser una mica bascos. Sí, això va ser els Comuns. Mm. Una mica bascos hem de ser, saps que els bascos són pragmàtics. Diuen, vale, però és top aquí. I dius, mira... Mm.
0: Clar, potser se soluciona, parlem de pressupostos, ara hi hauran 5 escoles més de Rubí que es planten i no faran colònies al curs que ve, i per tant, ara ja són 9 les escoles que els seus professors doncs no volen assumir aquestes responsabilitats civils que implica doncs fer-se càrrec d'aquests alumnes, fer hores extres fora de l'horari laboral,
2: cada vegada més nens amb necessitats especials i menys personal. Clar, em sembla bé que posar el problema sobre la taula, em sembla bé. Ara, les solucions no vindran d'un dia per l'altre, perquè és que econòmicament és inviable assumir el que es demana, sinó que s'haurà d'anar fent progressivament, saps allò d'escaladament? S'haurà d'anar fent així, perquè el que si pretenem de per demà tot, això, escolti'm...
0: Això, clar, això passa aquí.
2: Això
0: passa
2: no hi ha cap negociació que ho aguanti.
0: Igual que passa a Rubí, passa a moltes altres ciutats, que cada vegada són més les escoles, que els seus professors
2: diuen,
0: no farem colònies.
2: I tenen raó, a més a més, perquè és una responsabilitat molt gran, perquè cada vegada estan més ofegats, i tenen raó. Ara, posem-ho sobre la taula i comencem a solucionar temes i anem amb acord. Ja sé que estan cremats, que no es creuen les promeses que hi pugui haver, però és que no hi haurà una altra manera d'avançar.
0: De resoldre temes, penseu que el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, pel qual s'està investigant Zapatero, que el que deien és que es va fer a través de... un ajut amb càrrec al fons de suport a solvència d'empreses estratègiques que formava part, aquesta empresa, diu el govern espanyol, d'un sector estratègic que complia els requisits, que es van seguir tots els passos que preveia aquell procediment administratiu legal, com es va fer amb d'altres companyies i aerolínies,
2: com
0: Air Europa,
2: països,
0: Volotea, 200, Air Nostrum, Vamos Air, Evelope Airlines,
2: i
0: Europa, també, que grans companyies van rebre aquestes ajudes per superar la crisi de la Covid. Clar, la pregunta és, reunir els requisits per ser rescatada? Perquè llavors, si reunir els requisits per ser rescatada i després comprovar que no hi va haver res que fos legal, doncs...
2: Home, si li van donar, se suposa que complia els requisits.
1: Sí, clar.
2: Però la resposta és una frase...
5: O soy de Ribo.
2: Exacte, que va formular un senyor. Quien pueda hacer algo, que lo haga.
1: El senyor Aznar va deixar...
2: Ja està, vull dir, estan buscant merda sota les...
5: Allà ho tenien amb un calaixet i han dit, mira...
1: El que ho va deixar atado i ben atado va ser el senyor Aznar amb la justícia.
2: Abans,
1: en el seu moment. I ja està, i a la justícia hi ha un 80-90% de jutges de dretes, i aquesta és la realitat.
2: I jo, sense mencionar res, l'altre dia veia un post molt bo, no?, que deia, davant d'aquesta notícia, també hem de recordar, per exemple, coses que va fer el president Zapatero durant el seu govern, no? I, perquè la gent es veu que no té memòria, diu la retirada de les tropes de l'Iraq, per exemple, la llei de la memòria democràtica, la llei del matrimoni igualitari, la llei integral de violència de gènere, la llei d'identitat de gènere, que estic llegint, important, la llei de la dependència, després es va desenvolupar més o menys, però bé, va formar el primer govern paritari de la història d'Espanya. En fi, la llei d'educació i l'increment del gasto, de la despesa social i del salari mínim interprofessional, i tot això,
0: també
2: en parlem, també en parlem. Llavors, doncs, Clàudia, si parlem de llegats del personal, parlem de tot.
0: No? 93, perdona, 588-59-60, si voleu donar una altra mirada amb el que estem dient, si voleu posar el contrapunt, també necessari per formar doncs, aquesta mirada entre tots. 93-588-59-60, digues.
1: No, i després veiem el senyor Rajoy i visquen tranquil·lament el senyor Aznar i fins i tot el senyor Felipe González.
2: Bé.
1: Que han fet i desfet el que han volgut i més.
2: Jo estic cansada.
1: I continuen, a més.
2: Estic cansada, no ja, res. Jo no sé si... A veure, si el Partit Popular és conscient del cansament que origina... Que bé, suposo que sí, perquè llavors aquest cansament moltes vegades fa que no vagis a les urnes, i això amb ells ja els hi va bé. Perquè ells sí que són disciplinats i van tots, eh? Exacte. I l'esquerra, i no hi anem. Llavors,
5: Estem enfadats
2: i no hi anem. Llavors, doncs, resulta que, pam, saps? Passa el que passa. Llavors, però és esgotador. I a mi m'agradaria escoltar propostes. L'única cosa que escoltem és... No. I tu, Mas, i a la contra, i tu, Mas, i no sé què, i vinga, no sé, molt esgotador.
0: Deixa'm dir que d'aquestes escoles, que són 5 més de la nostra ciutat, com passa en moltes altres ciutats, que s'apunten a escoles, que decideixen els professors, que no van a fer colònies, tenim un tall de... I deixem que rescato abans aquest tema, d'Héctor Rodríguez, que és un professor del Duc de Montblanc.
8: Crec que aquest cop ningú se sent avergonyit del tot per demanar una cosa com, tan bàsica com no ens paguen prou per la feina que fem, no? Llavors, més a part d'això, també hi ha altres qüestions que també són a mig camí entre salarials i no. Per exemple, totes aquelles hores que treballem però que ningú ens acaba de pagar, no? Llavors, els professors no només hem fet de professors, normalment venim d'altres feines i per nosaltres... coses com les sortides o les colònies, però clamen al cel, en el sentit de no m'estan pagant més per anar fora del centre, i si és un viatge llarg no m'estan pagant nocturnitats, no m'estan pagant per noctar fora, que són coses que en qualsevol altra feina sí que es paga, no? I jo crec que hi ha un altre element també, que és que cada cop costa més, perquè la situació econòmica és la que és, que les famílies puguin permetre aquest tipus de coses, que també és una fracció una mica més enllà, és a dir, no només... Si poguéssim fer la carta als Reis Mags i demanar allò que volguéssim, no només es tracta de que ens paguin les sortides, sinó que potser hauríem de començar a plantejar que hi ha molts alumnes que comencen a tenir problemes per pagar les sortides. No? Hi ha beques, però les beques no arriben a tot. I crec que el problema és més complex. Jo entenc que és una mesura que pot molestar. Jo crec que no hi ha cap professor que pensi que bé, no farem sortides l'any que ve, però jo crec que forma part una mica de pues, el que passa durant una vaga. Igual que tallem carreteres perquè s'ha de molestar perquè et facin cas, pues una mica aquesta mesura de pressió d'aquest sentit, entenc jo.
2: Carme, tot teu, Tot sí. teu, Carme.
5: Jo puc estar d'acord, que no els hi paguen, però jo no sé si totes aquestes escoles pensen en aquests nens i nenes que els seus pares fan un gran esforç perquè puguin anar a aquestes colònies, a aquestes sortides, de gent que des de principi de curs va a secretaria i paga el que pot cada mes, cada setmana, depèn de la paga que tinguin, perquè els seus nens puguin anar a les colònies, estic parlant de primària, això no queda. Altres pares, doncs és igual, si no van de colònies o van a viatge final de curs, poden pagar-los unes estades esportives o poden pagar-los... Però hi ha famílies que no, que si no van amb les escoles no ho faran. Amb aquests nens ningú se n'han recordat. Mm. I jo penso que sí, que els mestres els hi ha de pagar. Penso que tenen una responsabilitat molt bèstia anant amb aquests nens, molt. Bueno, estàs 2 dies, 3 dies o amb els viatges de final de curs més dies, però penso que moltes famílies havien fet o feien un esforç per poder-hi anar i això s'ha trencat.
0: Estem en directe a Ràdio Rubí, que si voleu participar 93-588-59-60 respecte al que diu la Carme, el que diuen els professors i els que són en certa forma el que pateixen moltes professions i molts treballadors. És que no es pot normalitzar el fet de fer hores de més i fer hores extres. Es poden fer puntualment, es poden fer sortides, etc. Però quan això és una situació que implica una responsabilitat
2: per
0: també
2: tal.
0: Social, una responsabilitat civil, que són hores i que a partir d'allà és com si fos normal el fet de fer aquestes hores, no només passa als professors, passa en moltíssimes feines, però, no? I que hi ha un moment que es diu prou.
1: A mi m'agradaria saber quan cobra un professor.
2: No ho sé, jo no en tinc ni idea, però...
1: M'encantaria.
2: Però sí que és cert.
1: Per comparar-lo amb la resta del món, també,
2: no? Però sí que és cert que tot el que sigui aquests extras, no?, que jo crec que ho són, i a més, tots hem passat una mica pel que diu la Carme. Si no anaves amb aquelles colònies que feia l'escola, no tenies oportunitat. De fet, no feies vacances. És que em sembla que parlem d'un altre moment, i jo he viscut això quan era petita.
5: I ara està passant, està passant.
2: No podíem anar de vacances, només anàvem a la sortideta aquella que feia l'escola, perquè els pares, és el que ella explica, ho anàvem pagant durant tot l'any, no? Aleshores, que això és una cosa, i l'altra és que jo entenc que sí, que els hi hem fet passar molt mal ratos els pobres professors.
5: Sí, sí.
2: A qui no li ha fet passar mal rato amb un professor amb una sortida d'aquella, sobretot quan ets adolescent, no? En què ens desmadrem i els pobres ens han de controlar, etc etc. O és igual, o és més petit i han de tenir cura de tu. I a vegades...
1: Però, ells són professionals d'això, no?
2: Són professionals de l'ensenyament.
1: De l'ensenyament, no?
2: Home, a veure, que tu se't caigui una criatura o que altres vulguin fer una borrada i vulguin sortir a la nit quan tu no pots sortir, perquè tan vivint fer-ho. Vull dir, hi ha coses d'aquestes que els professors assumeixen quan fan aquestes sortides, val? Que no els pertocarien, però ells ho han fet.
1: El problema és
2: una
1: que
2: altra
1: no,
2: cosa és que més
1: no volen fer aquesta sortida.
2: Bueno, perquè...
1: Cobrant sí, no, per això?
2: Bueno, no ho sé, jo suposo que sí.
1: Cobrant, els nens ja no cauen, no?
2: Sí, que cauen igual, eh?
1: Ah, sí?
2: Cauen
0: igual. Però clar, però...
1: Vale. És el problema de calés.
2: Les responsabilitats s'han de pagar.
1: El problema de calés, no si cau un nen o no cau un
2: nen. Les responsabilitats s'han de pagar.
0: El que estan denunciant és que s'estan fent moltes més hores fora del seu horari laboral, que també tenen per fi el treball de
1: casa. Llavors el que es demana és que es paguin aquestes hores extra.
0: Llavors,
1: punto. Ja està.
5: Mira què han fet a València. Mira què han fet a València, els equips directius de València. Han portat els papers. Aquí ho teniu. Arregleu els papers vosaltres. Això molesta molt, perquè és època de matriculacions, és època de final de curs, s'han de fer mil i un, que no calen, eh? Que no calen, que estic d'acord amb vosaltres, que no calen tanta paperassa, només faltaria. Però com que ens obliguen, doncs aquí teniu, jo espavilareu.
2: I hem de recordar que parlem d'ara, però durant el curs, els nois i noies surten, fan sortides, van a veure museus, i hi ha gent que no veurà un museu si no és amb els seus companys de classe.
5: No, mai a la vida.
2: Mai a la vida. Aleshores, això també implica...
0: Obres de teatre.
2: Això també implica agafar-los, el trasllant, porta'ls amb tren o no, amb autobús, vigila'ls, no sé què.
1: Això entra dins de les feines d'un professor.
2: Entenem que forma part de l'àmbit educatiu.
0: Com es fan hores lectives.
1: Si no aclarim aquestes coses...
2: I això es fa amb hores lectives. O sigui, es fa amb hores de classe. Sí. Les colònies no, eh?
1: No, però l'altre. Les sortides a veure una exposició, una obra de teatre...
5: És el que l'equip directiu hagi, dintre del seu programa, hagi decidit que cada curs... I també va molt el tutor. Si el tutor vol portar els seus nens a veure la flora i fauna de Collserola, no, perquè ara no es pot, és tu.
1: Sí, sí.
5: Però si no hi vol anar, doncs ningú el pot obligar a anar.
1: I qui paga les despeses de la canalla?
5: Aquestes sortides normalment són...
0: Són els pares.
2: Sí.
5: Són gratuïtes, normalment.
0: No,
5: paguen els pares.
0: A veure, ho paguen els pares. Gratuïtes no són, eh?
5: Paguen els pares.
1: A la pública,
0: Ho paguem els pares. Cada sortida que es fa
2: a
0: una obra de teatre, qualsevol cosa,
2: el que jo interpreto...
0: Què passen, quan costarà i pagues.
2: Perquè també interpreto que si hi ha gent que no ho pot, no, no sé...
5: Hi ha ajudes.
2: Perquè és el que et dic, hi ha gent, i ara, de veritat, situeu-vos amb la diversitat que hi ha en una classe, amb la diversitat que hi ha en una classe de gent, que no veurà un museu, o no veurà una obra de teatre, o no, perquè li és impossible, perquè no hi podrà anar, perquè la seva capacitat econòmica, perquè la família no coneix... Vull dir, clar...
1: I això és tan important com una hora de classe,
2: exacte.
1: O mínim
5: al
1: mateix nivell.
2: Aleshores, per això tornaríem els pressupostos aquí i diríem, és clar que s'ha d'invertir en cultura.
1: Sí, per això.
2: Si no, què?
0: Clar, a mi em va sobtar molt la meva filla, que estava estudiant els gèneres dramàtics, i anava als diferents gèneres, i pensava, i per què no els hi porten? A veure una obra de teatre, que ho experimentin i que ho tinguin. O sigui, s'havia d'aprendre de memòria, que està bé, la teoria està bé, però aquest és el primer pas.
2: Clar.
0: Però no és el més important. El més important perquè puguis entendre cada gènere i el que significa, i a través de la història el que feien és porta'ls a veure una obra. A mi em va canviar la vida el curs de COU que vaig fer amb la profa de filosofia. Jo sóc de Vilaseca, estava a Tarragona, i ens portaven a Barcelona a veure obres fa molts anys. obres que t'impactaven en aquella època, al despertar de la primavera, el poliorama sobre la sexualitat, pel·lícules, Senderos de Glòria, La naranja mecànica, i després hi havia tot un debat. I no Fora. Havia pràcticament, hi havia poca teoria, però hi havia molt de debat. No? I no, això et feia... No.
1: Però això té importància, sobretot, per la gent que no es poden pagar coses d'aquestes, perquè els que sí que poden...
5: Els altres també, ja els porten, els pares volen.
1: Els pares han de fer també...
2: Aquesta part.
1: Perquè facin aquest tipus d'activitat.
5: Jo ho vaig viure a casa meva amb el meu net. Van fer un intercanvi a Holanda, no me'n recordo on. I van anar molts poquets nens de la classe. Era una mica car el viatge, tal. Però després els altres nens, que no havien pogut anar... Pues els hi caia la bava. Alguns pares és que no volien, perquè implicava que tenies un nen a casa, també, de l'altre. Però hi havia nens que jo els vaig veure perquè van venir a casa a buscar el meu net i el nano que teníem, i els hi veies la cara i pensaves, pobra canalla, no? No, però a casa seva no. Altres, els pares van dir que no, i això ja és un problema familiar. Però hi havia nens que no. Que haguéssim volgut anar, però no podíem pagar.
2: I això, i fins i tot per conèixer el territori, no? I recordeu que quan érem remenuts i no sortíem tant, doncs quan ens portaven a Núria, o ens portaven a Noció... Conèixer el territori. I ara crec que és igual,
1: És la veritable riquesa de nosaltres com a individus i com a societat, no? El poder viure... experiències de tot tipus i contra més d'allò, hi hauria menys gent que votaria Vox.
5: Bueno, no sé, però jo, per exemple, quan jo treballava sempre havia dit que s'havia de fer alguna obra de teatre de les escolars a la sala, perquè els nens veiessin què és un teatre per dins, que són els camerinos, que són les cametes, que són les llums, encara que fossin uns petits pastorets, que era una cosa feta a casa, diguéssim, no? Però aquestes vivències que han tingut aquests nens... Jo després no sé si seran consumidors de teatre o no, però això ja ho tenen.
0: Sí.
5: Perquè se'ls ha explicat que és una platea, que és un anfiteatre, perquè anaven allà i se'ls explicava, no? Els regidors, qui són els tècnics de llum, els tècnics... Encara que fossin els mateixos professors els que fossin els tècnics de so, però si més no havien estat al teatre, el teatre gran, com és el nostre, de la sala...
0: I és important aquesta formació en teatre.
5: Clar.
0: Jo, en una etapa en la que feia teatre, a mi em van contractar en una escola de Santa Coloma, en hores lectives, fer teatre en unes classes amb problemes, que feien exercici, després feien petites obres, perquè davant d'un escenari tothom és vulnerable. És a dir, que aquesta vulnerabilitat que tenen tots, des del que és més trapella, que llavors és de vegades el més vulnerable i el que té més por a fer el ridícul, a que riguin, etc., en tenia, en certa forma, i al principi costava, però després la feina del teatre ajudava aquella cohesió. I això ho feien una escola dintre de les hores lectives, doncs una vegada per setmana ho feien.
5: Això
0: i allò
5: es feia molt ara.
0: Era brutal, perquè no tu veies com anaven avançant.
2: Totalment.
0: Com a l'hora d'exposar-se les coses canvien.
2: Sí, jo crec que utilitzar totes les eines que tens al teu abast. Aquí a la ràdio ens han vingut molta canalla fent espais de ràdio que han conegut doncs, com es fa, però també que han conegut. Han conegut el treball en equip, han conegut com es repartien tal, han conegut com treballaven un guió, com treballaven... Dic, utilitzar totes les eines que tu tens per treballar moltes coses de la vida, no? Vull dir, crec que és important. I s'ha fet, i jo crec que es fa. Hi ha moltíssima gent treballant i treballant molt bé. Una altra cosa és que, bé, en aquest moment hi ha unes condicions...
5: Sí,
2: jo no conec el plec de reclamacions que fan els mestres ara mateix, però estic segura que si hi ha tanta gent emprenyada és perquè hi ha base. I per tant, posem-ho sobre la taula i analitzem-ho i veiem que ara també els hi dic als profes, no serà per demà. Ningú us ho pot assegurar.
1: Ni serà el 100% del
2: que
1: demaneu.
2: Ni serà el 100% ni serà per demà.
5: Mm. Bueno, però llavors tots sortirem al carrer, no?
2: Clar, és que al final és una mica allò de dir-los.
1: Per això el que deia jo abans.
2: Ni que ningú us digui que sí, apretem, no. Això serà per demà. No. Serà per demà. És que és impossible que sigui per demà. Llavors, ara, que jo entenc que s'ha de portar la pressió només faltaria, al mínim. Mm. La pressió fins allà on, on calgui, sí. Doncs, evidentment, ara també s'ha de tenir seny. Mm.
0: Podeu portar la vostra canalla, la vostra quitxalla, els joves al festival que es farà al Casino, perquè l'Escola Municipal de Música Pere Burés celebra els seus 45 anys amb un concert aquest dissabte. Anirà doncs, a càrrec de docents del centre i podreu escoltar doncs, a Paganini en un duet per viola i per guitarra, Schubert per viola, viola i piano, Beethoven, Monteverdi, Mendelssohn per violí, violoncel, piano. Doncs mira, és una de les coses que també hi ha, estem dient.
5: No hi ha entrades.
0: No hi ha entrades.
1: Recordo que també n'hi ha bons compositors catalans i que avui al Casino tenim l'Alba Luz.
0: A l'Albaluz, sí, és veritat.
2: Sí, sí.
1: A les 8 del vespre.
0: I la colla, Rubeo Diablorum, que estrena la primera edició d'aquesta xitxarlada. Que això doncs, serà a partir de les 9 del matí de dissabte pel centre de la ciutat, des de la plaça de l'Ajuntament fins a la plaça del Tou Guarriet, Cercavila, sí. Dues Cercavila, colles de Diable, vaja. Diables de Rubí, Diables de la Riera, a les 9:30
1: s'hauria de desesmorzar.
5: Arribar
1: a tot el territori.
2: Més que res, compartim-ho. Compartim-ho amb les urbanitzacions. Que et despertin a les 9 amb
5: barris de Rubí.
2: Altres barris de Rubí.
0: Hi haurà vermut musical, també. A les 13:30, a dos quarts de dues, botifarrada popular, a la tarda...
2: Això que no falti.
0: Activitats, sí.
1: I xatos.
2: Això que no falti. Xatos, xatos diumenge. A l'Arboretum, no us n'aneu a Sant Moser, que no s'hi pot anar.
0: Els Diables, que estaran a la tarda, a dos quarts de vuit, a les 9, també, prendran el correfoc, també, que hi haurà. Bueno. I els xatos, com deies tu. Ara mateix no ho tinc, bueno. Tenia al davant. Doncs,
1: sí, vale.
2: Tot el dia hi ha coses. Hi ha arrossada popular, al matí... Sí.
0: Arrossada que organitza l'Esbar d'en Saire...
2: El que cal deixar clar, no Sant Mus. Sant Mus no.
0: Que està Màximus amb els Porcs Senglars. Està Màximus rodant.
2: No a podeu... Sant Mus no, eh?
0: Ves a saber.
2: Sí, això... Ah, el mossegarà.
0: Ves a saber, sí, perquè... Ves a saber.
2: El mossegarà un porc senglar.
0: Si es desvien una mica i tenim allà Màximus, que era Màximus Cornelius?
2: O... Màximus Decimus Meridi... Màximus Decimus Meridi o Decimus...
0: Màximus
2: no sé,
0: eh? Decimus...
1: Jo l'únic Màximus que conec és el Màximus Duty.
0: El Màximus...
2: Doncs jo el canviaria pel Russell Crown.
0: Sí, arribem amb el Màximus del nostre temps, de la tertúlia, per donar pas... els informatius i després més Rubí al dia amb la Belén Tierney.
2: Ah, no veu el Màximus.
9: Comandante de los ejércitos de
2: Noruega.
9: Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado.
0: Marido
9: de una mujer asesinada.
0: De acuerdo.
9: Y alcanzaré mi venganza.
2: En esta
9: vida o en la otra.

0: dia amb Belén Tierno.
1: Molt bon dia, són les 11 i 6 minuts i entrem a la recta final del Rubí al dia, ja sabeu, la part més cultural del programa. Avui parlem de cultura tradicional i popular i també parlem de música. Avui més que mai, cultura quilòmetre zero al Magazine Cultural.

0: partir de 11:45 parlem amb Carles Pujante de la Societat de Blues de Rubí. Aquest cap de setmana tenen una doble cita, aquest vespre un concert de Víctor Puertas al Casal Popular i diumenge al Vermut de Blues, en aquest cas amb Tòfol Martínez Organ Trio. En parlarem, com dèiem, al final del programa. Avui la convidada musical és Dua Lipa. La cantant britànica acaba d'estrenar avui el seu disc gravat en directe a Mèxic. De fet, es diu així, Live in Mexico. El disc va acompanyat d'un documental que ja es pot veure a YouTube. I ara, en uns minuts, parlem amb el Joan Camps i el Josep Puigventós de l'Esbart d'en Saira i del Foment de la Sardana, respectivament, sobre la festa del Satus. Ja sabeu que enguany, i per les restriccions de la pesta porcina, no es pot fer a l'ermita i es farà a l'entorn del castell. També parlarem amb el Jordi Uller, que és tècnic de cultura, sobre aquesta celebració de la nostra ciutat que prové del segle XIX. Tot això és el que us explicarem des d'ara fins les 12. Us posarem al dia de les moltes activitats culturals que tenim aquest cap de setmana a la ciutat. Recordeu que tenim un telèfon, el 93 588 59 60.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Aquest diumenge 24 de maig es fa la festa dels xatos. Aquest any, de forma excepcional, a l'Arborètum i al Parc del Castell per les restriccions de la pesta porcina. Per parlar de tot plegat, tenim a l'altra banda del telèfon el Jordi Uller, que és tècnic de cultura de l'Ajuntament de Rubí. Jordi, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Belén.
0: Per començar, explica'ns una mica, perquè m'imagino que heu estat fins al darrer moment per prendre la decisió. Fins ara, de fet, quan parlem de l'ermita de Sant Mus, es pot arribar perquè es pot arribar per carretera, però clar, en aquest cas estem parlant d'un romiatge, és a dir, d'una cercavila. Per tant, era pràcticament incompatible amb les mesures que estan imposades a l'espai natural de la ciutat.
1: Correcte. Ben bé, va ser fins al dimecres, a primera hora del matí, quan vam rebre per part, en aquest cas, de la Conselleria d'Agricultura, el comunicat dient que la festa de xatos, i tenim també molt en compte el número de persones que pugen en aquest rumiatge, es desaconsellava per totes les decisions que és del medi natural. Prèviament, sí que és veritat que ja, en aquest cas, tant amb l'Esbar com amb el Foment de la Sardana, havíem parlat en cas que no pogués ser, doncs, a tenir doncs, un plan B. I, per tant, diguéssim, no ens ha enganxat tant de sobte, sinó que ja l'havíem anat allò treballant, preveient, sobretot, aquesta possibilitat que finalment ha estat efectiva, no?
0: Havíeu de tenir un pla B, i deies, ja anàvem rumiant on podia ser, entre d'altres coses, per les pròpies característiques de la festa. Tu que tens molta experiència en festes populars i en activitats culturals a la nostra ciutat, m'imagino que no era fàcil trobar una nova ubicació en la que pogués haver molta gent, pogués haver un dinar popular, etcètera, etcètera. Al final, el castell i el seu entorn era el més adient.
1: Correcte. També era, aquí no era allò de dir Ajuntament proposa, sinó que hi ha d'haver doncs, un consens, en aquest cas, també amb les dues entitats organitzadores, no? I sí que és veritat, vull dir, que quan des d'aquí se'ls va plantejar de dir, escolta'm, hi ha aquesta possibilitat, què us sembla fer el trasllat de l'activitat aquí, doncs, al Parc del Castell, no? Bueno, és veritat, vull dir, que és un espai gran que et permet, malauradament no és cobert i s'espera un cap de setmana així amb molt de sol i, per tant, diguéssim, doncs la caloreta hi serà, no? Però, bueno, jo entenc que com qualsevol activitat que es fa a l'aire lliure, el tema de les situacions meteorològiques sempre hi són, no? Tant si plou com si fa sol i tal, no? Però sí que és veritat que havíem de tenir en compte tot un seguit de condicionants que i en aquest cas també teníem que el Parc del Castell donava, vull dir, el fet de que era com més pròxim a l'ermita de Sant Mus i que es quedava aquí així en un entremig i que després et donava doncs, una amplitud allò perquè sobretot, vull dir, sent una activitat que és molt familiar, doncs que la canalla també pogués estar corrents per aquella zona sense perill, no? De cotxes i tal, no?
0: De moment és l'única activitat cultural afectada per això. Bé, aquest cap de setmana és també la festa del Rocío, però és a Terrassa. Però jo no sé si les restriccions de la pesta porcina estan afectant a la programació d'altres activitats culturals.
1: De moment, de les que tenim així programades, no, però encara totes es duen a terme. El que és el nucli urbà, a hores d'ara, no. Però aquí no ens diu que si aquesta situació es va perllongant en el temps, doncs que la caminada popular que es fa a finals de setembre també es vegi afectada. Però clar, estem parlant encara a finals de setembre, vull dir que no ho sabem pas. Val?
0: Encara
1: però
0: no.
1: Però sí, és veritat que tenim la sort que moltes activitats, com que s'han obrit al centre del poble, doncs d'això ens podem lliurar, de moment.
0: Va, parlem de la part cultural i de la pròpia festa. Dèiem que aquesta és una festa centenària a la nostra ciutat i una de les més importants. Tot i que no està organitzada pel propi consistori, sí té el suport de l'Ajuntament i és organitzada per l'Esbart i Foment de la Sardana i forma part de les activitats de la taula de cultura tradicional.
1: Sí, i tant. Des que es va recuperar el 1986, arran del mil·lenari i tal, l'Ajuntament sempre ha estat al darrere, doncs, donant suport a l'activitat, no? I també estem allò, en aquest cas, allò contents de que les entitats organitzadores hagin tornat a recuperar, doncs, la Rossada Popular, que era com un hit allò parell de l'activitat, no? Semblava que si no hi havia, doncs, l'arròs, ja no fos allò xatos, no? I enguany, per exemple, doncs, el han recuperat i jo crec que ha estat un encert, no?
0: Es recupera la rossada, això vol dir que es perllonga una miqueta més la festa. Ara parlarem amb el Joan Camps i amb el Josep Puigventós. A partir de les 6 de la tarda hi ha les danses participatives. Per tant, malgrat la calor aquesta que pot fer, s'espera una celebració una mica diferent, però una celebració molt popular i força concorreguda, oi?
1: Jo crec que sí, eh? Vull dir que serà una cosa molt festiva i, a més... també el temps acompanyarà i tal. Només allò, una coseta, que he sentit que deies que les danses populars allò eren a les 6... Perdona.
0: A les 4.
1: No, a les 4 de la tarda, eh? Suposo jo que a les 16 a vegades sí. És allò...
0: Sí, sí, he vist només els 6.
1: Sí, no, ho dic perquè si els oients allò diuen oh, fins a les 6 o no, fins a les 4, que llavors ja s'acabarà, bueno, a les 4, dos quarts de 5 és quan s'acabarà tot plegat. Però sí, la veritat és que, bueno, ja sabem que el de xatos ha estat sempre allò una activitat que és molt familiar i, per tant, diguéssim, el tema de l'arrossada que hi havia o molta gent que dius, pues, no vull fer l'arròs, però sí que portava, doncs, el seu pícnic, feia avui que fos allò una festivitat molt maca i molt allò participativa, no?
0: Això es farà a l'Arboretum, aquí sí que podrà la gent aixoplugar-se del sol, perquè hi ha força vegetació, i serà la zona de pícnic. Per tant, com ja passa quan es fan allà a Sant Mus, eh? Força gent aconsegueix, o alguna gent aconsegueix, la zona de pícnic, i qui no, no sé si podran portar les seves pròpies taules i cadires.
1: De fet, l'Ajuntament ha facilitat tant taules com cadires, perquè no només... hi ha gent aquí, com que allà a la zona de pícnic de l'Arboret només hi ha tres taules, si no vaig errat, doncs crec que n'hi pugui haver-hi més. Uh-huh. I, per tant, diguéssim, és el mateix que hi hauria allà a Sant Murs, doncs s'ha fet el trasllat a la zona del parc del castell. I, per tant, la gent que no pateixi, perquè hi haurà taules i hi haurà cadires, també hi haurà lavabos, aigua, com que també hi ha fonts en el propi parc, doncs també hi ha una font, val? Vull dir que... és tot el mateix que la gent es trobaria a Sant Mus, però fent-ho al parc del castell. Malauradament, és veritat que hi ha una activitat, com pot ser la visita, allò que havíem previst, si no vaig errat, al centre d'estudis d'allò Rubinet, sí. d'una visita allò guiada, doncs, a l'ermita i tal, doncs, que no es podrà fer, però que, bé, exceptuant això, la resta d'activitats segueixen endavant.
0: Perfecte. I a més entenc que amb el dispositiu del Departament de Cultura i d'Infraestructures ha adaptat aquesta nova circumstància.
1: Correcte. Vull dir, per tant, no hi hauria d'haver cap tipus de problema perquè la festa es pugui fer i tal. A no ser que d'aquí el diumenge, de cop i volta, que canvi i es vingui allò, doncs, una borrasca d'aquestes, allò, però que no és el cas.
0: No val? És el cas, no.
1: No, de tant que no és el cas. Per tant, diguéssim, l'activitat es podrà fer amb tota normalitat.
0: Doncs, protecció solar i gorres per la zona del castell. Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
1: A vosaltres, igualment.
0: Doncs ja veieu, la festa pràcticament igual, com dèiem, però en aquest cas a l'Arboretum i al parc del castell, ens confirmava el Jordi Uller, tècnic de cultura de l'Ajuntament de Rubí, que hi haurà les taules de pícnic, però també taules i cadures afegides i també lavabos i tota una sèrie d'infraestructures per garantir la màxima normalitat, tot i el canvi d'ubicació. Una festa, la dels xatos, que dèiem, es remunta al segle XIX, quan les agrupacions de xatos de Barcelona venien en rumiatge el dia de la Pasqua Granada a celebrar-ho a la nostra ciutat. No és fins al 1986, com apuntava el Jordi Uller, que no es recupera aquesta festa, coincidint amb el mil·lenari de la nostra ciutat. Això vol dir que estem celebrant la 40a edició dels xatos de l'actualitat o de l'era moderna. Anem a parlar també amb el Joan Manel Camps, president de l'Esbart d'en Saire, que és una de les entitats que organitza aquesta festa dels xatos. Joan Manel, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com esteu, Belén i companyia?
0: Ens explicava el Jordi Uller que fins al darrer moment heu patit per veure si es podia o no fer a la zona de l'ermita, que és on toca, però finalment s'ha complicat una miqueta la celebració, però tindrem xatos gairebé amb tota normalitat, no?
2: Sí, i a més, quan ho has explicat bé, finalment vol dir dimarts. És a dir, dimarts ens anuncien que no podem pujar a l'ermita, com fa 15 dies ens van dir que era una probabilitat. Lo qual vol dir que hem tingut que improvisar moltes coses. I la cosa més gran que hem improvisat i que l'Ajuntament no ha pogut solucionar és el tema de que farà molta calor. Evidentment no poden solucionar-ho, no? Però sí que és veritat que el lloc no és el més adequat. Ballar a l'amfiteatre, és a dir, el paviment, el ciment, amb tota la resolada que farà, ens acabarem torrant de calor. És veritat que també hem demanat unes carpes, però clar, què passa amb les carpes? Que les vam demanar ahir, quan van fer la visita, i diuen, ah, a veure, això ja no estem a temps. I perdona, fins dimarts tu no sabies si podien fer-ho aquí o allà, vull dir que a ells els hi falta una mica de tacte, ja també t'ho vaig de dir. I els hi falta una mica de tacte perquè diumenge que ve, el dia 31 de maig, el grup de col·laboradors del Museu de la Ciutat de Rubí fan un acte a l'ermita de Sant Mus, en el qual l'alcaldessa anirà, el rector anirà, és a dir, per unes coses no podem pujar a l'ermita, però per altres sí que podem pujar. Jo realment això és el que no entenc, m'has per veure una mica. Perquè sí que saben que la setmana que ve podrà pujar l'alcaldessa, però fins d'ahir no sabien que no podíem pujar als xatos. Bueno, ja entenc que les mesures, el tema de la febre porcina, però bueno, anem per asfalt, vull dir, a pujar a l'ermita de Sant Mus, en cap moment hem de trepitjar cap bosc. Total, que ens amullarem, eh? Vull dir que anem de molt bona fe i que ho farem, però sí, és molt complicat a vegades.
0: Complicat,
2: És molt complicat. I després, també t'has de dir, Belén, que els tràmits administratius, a nosaltres se'ns exigeix fer una instància per demanar les coses. Val? La instància no pot entrar ni abans ni després de 3 mesos abans de l'activitat, per un tema de que si és abans no entra i si és més tard, igual l'espai està ocupat. Vale. Les respostes que fan amb nosaltres és en una reunió dient, escolteu, mira, diumenge que no pujareu a l'arboretum, o sigui, que no pujareu a l'ermita i fareu l'arboretum. O sigui, no ens pots enviar un mail, no ens ho podeu dir d'una altra manera, allà davant de les entitats. Una altra de les coses que havíem de fer aquest diumenge, la sortida sempre es fa a la plaça del doctor Guardiat. I aquest dimarts ens diuen, no, ha de passar el doctor Guardiet, no, perquè hi ha una trobada de cossos de seguretat i no podem fer-ho.
0: Per això serà a Catalunya, Per això serà des de Catalunya, des de la plaça Catalunya.
2: Sí, exacte, per això ens anem a la plaça Catalunya, a la plaça del Cacis, també coneguda, no? I aleshores hem tingut que inclús que canviar això del dimarts, i això no és una qüestió de la febre porcina, és una qüestió d'un criteri administratiu que puc entendre-ho, però el que no entenc és que ens avisin així. I després, i això sí que és una queixa a l'Ajuntament a qui manen, la segona festa local va ser un dilluns després del Carnaval, que no tenia ni solta ni volta. Per què? Perquè era festiu per les escoles, perquè agafaven el dia de lliure disposició. Saps què passa aquest dilluns que ve? Que totes les escoles de Rubí també tenen un dia de lliure disposició, que és quan hauria de ser la festa de la Pasqua a Granada. Uh-huh. I no entenc aquest canvi de criteri de que la segona festa local, a part de la de Sant Pere, que sempre era la de la festa dels xatos, la festa de la Pasqua, la Pasqua a Granada, i aquest any s'han inventat una festa que no és cap festa, és un dia que els hi va bé als pares i a les mares, i jo soc pare i mare, i mira, pringo els dos, vull dir, perquè dilluns també tenen festa als meus nens, vull dir que no entenc aquest canvi de que des de l'any 86 que ens va omplir la boca amb el mil·lenari, la recuperació de la festa dels xatos, i ara que fem una festa local al Tuntum, no sé, em sorprèn molt.
0: Ens explicava el Jordi Uller, el tècnic de Cultura, que aquesta és una decisió de la Conselleria d'Agricultura, però suposo que estàs al cas d'aquesta polèmica que hi ha al voltant també, ahir sortia a TV3, que, per exemple... a part del camp de golf, es gravarà una pel·lícula. Al final, sí, aquestes restriccions, malgrat que porten molt de temps, ens han agafat, perdó per l'expressió, amb els pixats al ventre, no?
2: Amb els pixats al ventre, sí. Per això dic que la previsió aquesta de no fer-ho, fa 15 dies, el Jordi Uller, que a més és molt amic meu, i em va dir, Joan, és molt probable que no ho podem fer-ho. I li vaig dir, digue'ns-ho ja, perquè canviar-ho, ho podem canviar i podem demanar un altre tipus d'infraestructura. No, és que no ens responen, i sé que Agricultura no li ha respost fins a dimarts. Però, hosti, però també sé que la setmana que ve, no sé per què, sí que es podrà pujar Sant Mus. Bueno, no sé, vull dir, esto és com molt aleatori.
0: Per cert, que ens apunten des del... al Centre d'Estudis Rubinencs que l'activitat del dia 31 és una cerimònia a l'interior de l'ermita i que, per tant, l'accés és en cotxe. Jo ho apunto, però no seria... No caldria que ara les entitats s'enfrontessin per aquesta decisió que al final és administrativa. No us afecta, o sigui, no us afecta, no l'heu pres cap de les entitats. Digues.
2: Jo ara vinc a buscar-te, anem caminant i ningú us dirà res. Clar. Que ningú us dirà res. Si Sant Mus està, és un barri. Sant Bus és un barri. Vull dir, la gent puja, la gent ha d'anar a aquell barri. Que sí, que pugen amb el cotxe, perfecte, però nosaltres pugem caminant i anem pujant a l'asfalt, si és que fem el mateix. Bueno, d'igual, que igual. Que estic content perquè la farem, eh? Estic
0: no ho semblava,
2: perquè... No, que estic content perquè... Mira, t'explico el bo. Fa 40 anys la recuperem.
0: Sí.
2: Fa 40 anys que la vam recuperar. I aquest any hem recuperat l'arròs. I t'asseguro que això és fantàstic. És fantàstic. I ho
0: sí,
2: farem.
0: Perquè és una de les coses que la gent trobava a faltar.
2: I encara que hagin de venir a casa meva, la farem a casa meva.
0: La rosada que...
2: Farem, punto.
0: La rosada que jo l'altre dia em vaig equivocar i vaig dir que ho feia, com sempre, a la Unió Extremenya, no, i em van rectificar i em van dir no, ho fa l'Esbart. No.
2: Sí. Hem trobat un soci cuiner, per dir d'alguna manera, i es va oferir a fer-ho, vull dir, té totes les garanties sanitàries i això, i ho farà ell. De fet, amb la Unió Extremenya, des de passada la pandèmia, sé que han tingut baixes importants dintre de la seva entitat, vull dir, eren gent gran i, bueno, ja els han perdut. I aleshores, a més, ja no puc recuperar-ho precisament perquè el cuiner ja no hi és. I aleshores, no és que hagin trencat la relació, sinó que ja no poden fer-ho. Ja no poden fer-ho. Amb la Unió Extremenya tenim una relació fantàstica i feien un arròs...
0: Boníssim. Esplèndic.
2: Com el que farem diumenge. La qualitat no ha baixat.
0: Això serà al migdia... i serà la zona de l'Arboretum, i com apuntaves, les actuacions que habitualment es feien a l'esplanada de l'ermita es faran a l'amfiteatre del castell. A les 11 del matí, ho dic per qui no pugi a Can Ramoneda, a les 11 del matí, ball de xatos, l'actuació de diables, dels castellers, dels geganters, com sempre, eh? Amb molta calor, però amb moltes ganes, també.
2: Exacte. I la ballada de sardanes a la Copa Ciutat de Cornellà, sí.
0: Perfecte. Ara parlarem també amb el Josep Puig Ventós. Només em queda preguntar-te un anunci que hem vist i no sé si ens pots dir alguna cosa ja, i és que tindrem l'Esbart Dansaire de Rubí al Festival Cruïlla de Barcelona.
2: Ah, ja ha sortit en premsa? Doncs sí, però mira, em sembla que tenim una... Hi ha un que venia a explicar-te diverses coses, i ja et faré més spoilers, perquè tenim tres eventos molt importants d'aquí a Festa Major.
0: Perfecte.
2: Tres eventos molt importants.
0: Un és el Cruïlla, eh?
2: Un és el Cruïlla, aquest és post-Festa Major, tens tota la raó. Sí, actuem tres dies al Cruïlla.
0: Déu-n'hi-do. I dir a la gent que el Cruïlla, que va començar sent un festival musical, ha inclòs tot d'activitats, entre elles cultura popular, i no podia faltar l'Esbart Dansaire de Rubí representant la cultura popular del país.
2: Mira, el tema d'aquest any del Cruïlla, el Cruïlla és casa, és com és casa nostra, no? Vull dir, llavors, com és casa nostra, s'han inventat a les tres nits del Festival Cruïlla una petita Festa Major a la qual l'Esbart tindrà un paper important amb unes colles de canteres de Ciutat Vella de Barcelona.
0: Hi haurà, per tant, una part de l'Esbart, el Cos de Ball...
2: Correcte, actuant amb els gegants de Ciutat Vella.
0: Perfecte. Doncs, va, que volíem acabar amb bon rotllo, que a banda de les coses... No.
2: Ho he dit d'un to una mica...
0: No, ho has dit perfectament. I saps però aquests micròfons però, estan oberts a el que vulgueu expressar.
2: Però que el Jordi i jo, per exemple, tenim molt bona relació, i amb la Marta, amb la regidora, és un encant, vull dir que no... Però és veritat que estic una mica perplexa. La paraula és que estic perplexa amb tot això, com ha funcionat, eh? I sé que no és culpa de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament ens cuida, ja t'ho dic. El que passa que estic com perplexa amb tot això, tota aquesta mena d'improvisació a última hora, que és que som una entitat sense ànim de lucre, vull dir, aquí, quan acabem la nostra feina, venim aquí i fem les coses. I, hosti, és una inversió de temps una mica extraordinària ha sigut. Ja està, ja està.
0: Però va, venim a menjar l'arròs. Anirà tot fantàstic, només es passarà una mica de calor. Bueno, els podeu ruixar, els podeu anar ruixant amb una manguera, com els nens del casal.
2: Exacte, fem un servei davant. I esteu totes i tots convidats, evidentment.
0: Perfecte. Joan Manel Camps, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i fer-nos un forat en una agenda complicada de feina, com sempre.
2: Exacte.
0: Gràcies.
2: Molt bon dia.
0: Adéu. Bon dia. I només ens queda parlar amb l'altra entitat que també organitza els xatos, és el Foment de la Sardana, és l'altra entitat organitzadora, com dèiem, d'aquest aplec de Sant Mus. Saludem el seu president, el Josep Puigventós. Josep, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Un aplec de Sant Mus, que estem dient tota l'estona, serà una mica diferent, amb canvis, sobretot pel canvi d'ubicació. En el cas del Foment de la Sardana, hi haurà l'aplec a partir de 11:45 amb la Cobla Ciutat de Cornellà, eh?
3: Exacte, sí. De fet, com ben estàveu comentant, doncs serà un canvi d'ubicació. De fet, si t'haig de dir la veritat, jo el mes de març ja vaig preguntar si l'aplec es podria fer, perquè veia que Sant Cugat havia suspès l'aplec de Sant Medí, tot i que Sant Medí, l'ermita està més a dins del bosc, i es va suspendre per la pesta porcina. Em van contestar que, clar, del mes de març al mes de maig hi havia molt de temps, però, esclar, la pesta porcina segueix sent-hi. Per tant, com dèieu, que a última hora, i no per culpa de l'Ajuntament, vull dir que per altres esferes, doncs es prohibeixi o no es deixi fer, diguem-ne, la plecla al redós de l'ermita, entenc que haguéssim pogut dir, perquè ens consta que l'Ajuntament ho ha sol·licitat, més de temps, no? Però bé, són coses d'aquestes que passen. Aleshores, a correcuita, canviar d'ubicació, canviar programes, que si en temps s'hagués pogut fer, doncs dius, mira, l'arredós de la mitja de Sant Mus no es pot fer i s'ha de fer un altre lloc. Però bé, són coses que passen i bé, s'ha de fer... I és un afegit el fet de que es faci en diumenge, que aquesta, en aquí sí que té l'Ajuntament de Rubí alguna cosa a dir, perquè sempre les festes locals han estat per Sant Pere i la festa dels xatos, doncs normalment, si no és festa a tot el país, en Rubí agafa la diada del dilluns de Pasqua per ser festa. Aquest any no sé el per què, doncs es va triar el dia 16 de febrer, que no venia, entenc que no venia a cuento de res, perquè si era per les escoles que poguessin tenir un dia més després de Carnestoltes, les escoles també s'han agafat el dia 25 com a festa d'aquestes lectives que es poden agafar. Per tant, no tenia cap sentit i també ha fet que, a part de que l'emplaçament es canviï, tampoc hi hagi la celebració de la missa. Clar. Perquè el 100 diumenge és diumenge de Pentecosta, les misses de Pentecosta són més celebrades, per tant són una miqueta més llargues i, clar, tampoc no donava temps als mossens a fer canvis d'aquí cap allà i moure-ho tot.
0: Però Josep, jo pensava que no es feia la missa perquè es fa a l'ermita. El que ens estàs explicant és que prèviament, o sigui, que si s'hagués fet l'aplec a l'ermita, tampoc hi hauria hagut missa?
3: Si hagués fet l'aplec a l'ermita, tampoc hi hagués hagut missa.
0: Per aquesta raó que ens deies,
3: perquè,
0: de ser diumenge.
3: És diumenge, aleshores són les misses són més concelebrades, són més, més diguem, una miqueta, tenen una miqueta més de temps, aleshores, clar, has de, clar, a Rubí hi ha bueno, les tres parròquies que fan missa, Santa Maria, Sant Pere, Sant Pau i Sant Josep Obrer, doncs, clar, doncs has de canviar, moure tots els capellans perquè puguin celebrar-ho, i tot i amb això hi ha els temps i les hores se solapen. Aleshores, a vegades ha de venir un mossèn de fora, bé, sé que mossèn Joaquim va estar intentant fer-ho, però al final home, també hi ha la inseguretat de que no es pugui fer Sant Mors. I clar, diu, si has de moure coses però després tampoc no es pugui celebrar la missa de Sant Mors, i al final, doncs bé, el fet que fosen aquí, doncs ja em va dir, no, aquí a més, clar, no pot ser. Però també és un... A dir, que d'alguna manera és també un fet que també fa que tampoc no sigui l'aplec complet, no? Uh-huh. I bé, i tornant, doncs, al que em deies, doncs sí, després de totes les actuacions, doncs, de les entitats de cultura popular, doncs hi haurà la ballada dels xatos, que en aquest cas iniciarà la Cobla Ciutat de Cornellà amb la ballada dels xatos, i un cop acabat els xatos, doncs la ballada de sardanes.
0: No recordo que la festa dels xatos hagi tingut, tret de la pandèmia, cap altre canvi en aquests 40 anys. Tu que sí, ets aquests, la memòria de la ràdio i també de la ciutat?
3: Amb aquests 40 anys sí que és cert que alguna vegada s'ha fet en diumenge, també s'ha de dir.
0: Sí, però, això sí que recordo.
3: Però han sigut molts pocs casos que s'hagi fet en diumenge, i ha sigut perquè, doncs, a lo millor pel motiu que X, doncs els dos dies de festes locals es feien per Sant Pere. Uh-huh. També és cert que hi va haver un any que la segona festa local es va agafar el dia 7 de gener, i això va provocar que els comerciants es queixessin perquè és el dia que comencen les rebaixes. Tret d'aquest dia, doncs cap més altre dia, doncs havia passat, que jo recordi, que no es pogués fer el dia el dilluns de Pasqua. I aquest any, ja dic, com deia, no sé el per què, per quina raó l'Ajuntament va decidir que fos festa local el dia 16. Aleshores, això és una cosa també a tenir en compte de cara a propers anys, que sempre és molt millor que la festa es pugui fer en dilluns, perquè, bé, facilita la feina de tots. També és cert que molta gent de Rubí el dilluns treballa, perquè no és festa a tot arreu. Clar. Però a Barcelona és festa, perquè hi ha uns anys que és festa local a tot Catalunya, perquè és la tercera festa reserva, i quan hi ha tres diumenges a l'any que són festa, llavors ja entra el dilluns de la segona Pasqua ja com a festa a tot el país. Però bé, són d'aquelles coses que també passen, no? I aleshores també és de manera que tenir-ho en compte, aquestes coses, perquè fan també que l'aplec, doncs, es desllueixi, no? Perquè precisament una de les coses d'aquests aplecs, perquè han nascut a redós, doncs, d'una festa religiosa, en aquest cas és una festa al voltant de Sant Mus, i a partir d'aquí surt, doncs, aquestes aplecs d'ermites, que es fan això, no totes tenen la devoció a un sant, i aleshores l'acte religiós, en aquest cas la missa, doncs és un dels actes principals que tenen. Si fas una festa per honorar un sant i resulta que no fas un acte religiós, sembla que ho facis a mitges, no? Sí. I aleshores és tenir aquestes coses, s'han de tenir en compte.
0: Una última cosa que apunto, que és l'altra que no es podrà fer i que estava prevista, perquè aquesta festa dels xatos, a més, l'havíeu planificat una mica diferent, amb això de recuperar la rosada, per exemple, però també estava previst un concert a dins de l'ermita de Sant Mus, en aquesta recuperació que estan fent la gent del Centre d'Estudis Rubinencs.
3: Exacte, el Centre d'Estudis Rubinencs van demanar permís al seu dia a mossèn Joaquim per poder, doncs, mirar de restaurar dins de les seves possibilitats l'ermita, que fos, doncs, cosetes, petites reparacions, i van proposar, doncs, de fer aquest concert amb la Coral Contur Vermer, doncs, com a final de l'aplec de primavera i els xatos, no? Després de les danses participatives, al voltant de les 4, 2 quarts de 5, doncs fer un concert amb la Coral Contur Vermer. Ara, el fet que no es faci a l'ermita, aquest concert d'alguna manera decau, perquè a part de que una coral tipus, doncs, l'Obrador, el contorn vermell, que no, a l'aire lliure tampoc no és el lloc que diem per poder-les escoltar, no? Aleshores, parlant amb la gent del centre d'estudis, em van comentar que, bueno, que mirarien de poder-la fer un altre dia i poder, doncs, celebrar aquest concert que hagués fet la Coral Contorn Vermell. I també aprofito, doncs, ja que diumenge que ve, en aquest cas és el dia 31, a les 6 de la tarda, a l'ermita de Sant Mus, precisament a dintre de l'ermita, hi haurà un acte en el que també prendrà part, en aquest cas és l'Obrador Coral, en què hi haurà
0: el lliurament?
3: El lliurament d'una placa i també una, diguem, la reposició del sant a l'ermita.
0: Uh-huh. En parlarem, quan arribi el moment. Josep, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé aquesta festa de xatos, un xic diferent.
3: Molt bé, moltes gràcies. Vinga, fins una altra. Adéu.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Pràcticament queden 20 minuts perquè siguin les 12. Avui volíem dedicar una bona estona a aquesta festa tan nostrada, la festa dels xatos. Ara sortim una mica fora, seguim escoltant música. En aquest cas, la protagonista és Dua Lipa. Avui mateix ha publicat el seu directe des de Mèxic, un disc, però a la vegada també un documental sobre aquest concert. Avui escoltem End of Era, però versió directa des de Mèxic.

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit d'anada al play-off d'ascens a tercera ref. A Ràdio Rubí no podíem faltar a aquesta cita amb la història. Toca explicar el millor de l'esport, del futbol. Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, t'esperem.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
4: Ens estimem la música d'arreu, però... i a la nostra. Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

13 minuts perquè siguin les 12. Anem a parlar de les, dèiem, moltes activitats que tenim previstes aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Tenim activitats musicals, però també activitats per a tota la família, a banda de, com dèiem, la festa dels xatos. També hi ha diumenge, a partir de 10:45 del matí, a la plaça Guardiet, la mostra de recursos d'emergències. És una activitat que s'adreça a famílies i que són d'aquelles activitats que agraden molt als nens. Està organitzada pels equips de resposta a emergències de Creu Roja i té la col·laboració dels bombers, la policia local i Protecció Civil. Consistirà en una exposició de vehicles d'emergències, que ja sabeu que això agrada molt a la canalla, i també diversos tallers. Entre 10:45 del matí i 11:45 hi haurà tallers tant de Protecció Civil com de la policia local, adreçat en aquest cas a nens i nenes. I a partir de les 12 hi haurà un simulacre de bombers. Per tant, una activitat per fer tota la família i, com dèiem, que els nens es puguin pujar aquests cotxes d'emergències, aquests vehicles, i puguin conversar amb aquests professionals de la resposta d'emergències, tant de la Creu Roja com dels bombers, com de Protecció Civil, i fessin anar les sirenes, etcètera, aquestes coses que, com dèiem, agraden tant a la canalla. Una altra activitat familiar aquest cap de setmana és dissabte a l'Ateneu, demà, a partir de les 12. Es diu Cagallufes al Follet Rondinaire. És una activitat lliure i gratuïta, però amb places limitades. Un espectacle de teatre amb titelles i cançons en directe que explica la història d'un follet que, per herència i tradició familiar, ha de fer fora del bosc a tothom que s'hi acosti. Ja sabeu que aquestes activitats sempre tenen un rerefons de coneixement i de valors, i en aquest cas veurem què és el que li passa al Cagallufes, aquest follet rondinaire que es dedica a fer fora a la gent del bosc, com al final segur que troba una solució per conviure. Com dèiem, aquestes dues són les activitats familiars que us proposem per aquest cap de setmana a la nostra ciutat, però tenim sobretot moltes propostes musicals de gent de casa, de gent de fora, i a més amb estils musicals molt, molt diversos.

Aquesta nit, aquest vespre, al casino actual Baluz, aquesta cantant rubinenca que presenta el seu treball discogràfic es diu La Raíz i és la versió musicada del seu poemari Espacio Rojo. Les entrades costen entre 5 i 15 euros i les podeu comprar encara a la plataforma Cubin. Avui a les 8 del vespre, com dèiem, aquest concert del Baluz. Demà també al casino actuant els mestres de l'Escola Municipal de Música en un concert que servirà per cloure les celebracions del 45è aniversari de l'equipament. En aquest cas, les entrades també es poden adquirir a través de la plataforma Cubin, però estan força plenes, podríem dir. Per tant, us hauríeu d'afanyar si us interessa poder veure aquest concert del que vam parlar ahir, que trobareu amb més detalls a www.radiorubí.cat. Però és que la gent de l'Aurora també té un cap de setmana especial. Fan el Festival de Primavera de l'Associació Sociocultural L'Aurora.

Tot plegat comença avui mateix a les 9 de la nit amb l'actuació de Liberband i segueix demà a partir també de les 9 de la nit amb la final de l'Aurora Music 2026 amb l'actuació a les 9 de la nit dels Morning Sickness, que és això que sentim de fons, i una miqueta més tard a les 10 les Lissi Band, aquesta banda que si no m'equivoco és de Terrassa i que ha participat en aquest festival de l'Aurora. El festival, en aquest cas de primavera, es tanca diumenge 24 de maig amb una actuació més pròpia dels socis, d'una banda, amb un vermut musical i una jam session. L'han anomenat Friends Jam Session, és a dir que serà la pròpia gent vinculada a l'Aurora qui participarà, i també hi haurà un dinar de socis i sòcies. I per acabar, parlem de blues, perquè dèiem, la Societat de Blues de Rubí té no una, sinó dues cites aquest cap de setmana.

0: Saludem el Carles Pujante de la Societat de Blues de Rubí. Carles, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui teniu una cita i diumenge el vermut. M'imagino que aneu a tope, no?, amb els preparatius.
1: Sí, sí, sí, sobretot tenint en compte que un dels emplaçaments és un nou. És nou i, bueno, hem d'aprendre com funciona tot allà.
0: Estem escoltant el Víctor Puertas. De fet, l'actuació d'avui és al Casal Popular amb el Víctor Puertas i el... no sé si recordaré el nom, però sí el cognom, Burguez. Estem parlant...
1: Martín.
0: Digues?
1: Martín.
0: Martín Burguez. Estem parlant de dos cracs, cadascú, en lo seu, que a més ja havien treballat plegats alguna vegada, oi?
1: Sí, alguna vegada, però no ha estat molt sovint, aquest projecte és un projecte... aquests són dos músics de lo millor que hi ha al país. Un és uruguaio, nacionalitat argentí, que ara va passar per aquí, per Espanya, i ara s'ha fincat a França. I el Víctor Puertas, pues, que porta... tota la vida dedicat a la música. I en aquest cas es tenien ganes i s'han juntat per fer això, però no era una... dos músics que han col·laborat en moltes ocasions.
0: Mm-hmm. Però cadascú per la seva banda, dos músics importants dins de l'escena blues. Deies que és una mena de prova això de fer-ho al Casal. Mantindreu els vostres preus habituals, 8 euros si les compres de forma anticipada, 10 si les compres in situ, i com us agrada oferir una consumició, el que heu fet és oferir una consumició a la cafeta del crac que està allà al costat, oi?
1: Al davant, sí. Sortirem del cantó dret i anirem al cantó esquerre i allà passarem la tarda nit.
0: Com van les entrades? Encara queden?
1: Hem afegit una complicació més al públic aquest any, que ha estat la compra per internet, no?
0: Sí.
1: Que en altres ocasions ens enviaven un correu i reservaven, però en aquesta ocasió els hem demanat una miqueta més de compromís i hem posat això de la compra anticipada.
0: Bé, però en tot cas és una bona prova. Em refereixo a bona prova que si finalment funciona, doncs pot ser un espai on fer aquestes activitats. De fet, si entreu a la pàgina del Casal Popular, trobareu un link per comprar les entrades i també a la pàgina de la Societat de Blues. Per tant, si algú ens està escoltant i està interessat, pot comprar les entrades de forma molt fàcil. Jo acabo de fer-ho en dos clics. Per tant, això està solucionat. Parlem també del vermut, perquè aquesta és l'activitat que feu habitualment cap al tercer diumenge de mes. En aquest cas, el concert de diumenge, el concert vermut, que a més tindrà l'afegit de que enmig està la gent dels xatos, o van abans, en aquest cas és el Tòfol Martínez Organ Trio. Què ens pots explicar d'ells?
1: Bueno, aquest també un blues molt, molt de casa, com ja et diu el nom del Tòfol, i el, un so així més fresc, més amb el Hammond i la veu espectacular del Tòfol, i un concert molt adient per un matí de sol i on ja el sol ja ens comença a escapar.
0: Dèiem que sempre és un luxe fer un vermut a Can Ramoneda. Si a sobre t'estan tocant blues al costat, doncs meravella. Moltíssimes gràcies, Carles, per haver-nos atès. Que vagi molt bé aquesta nit, aquest Chicago Blues Tribute.
1: Molt bé, ja es contarem.
0: Sí, perquè sabem que teniu més notícies. O sigui que sí. Estarem pendents de les notícies de la Societat de Blues. Que vagi molt bé.
1: Molt bé, fins ara. Adéu.

Doncs ja veieu, un munt de propostes a la nostra ciutat, a l'aire lliure, tancades, de música, de diversos estils, en un cap de setmana que serà sobretot de molta bonança meteorològica. S'espera que les temperatures es moguin entre els 20 i els 27 graus. Farà caloreta, farà goig sortir al carrer i gaudir de la ciutat i de les seves activitats de tot tipus. Nosaltres posem així el punt i final a aquesta edició del Rubí al dia i a tota la setmana. Ja sabeu, tornem dilluns a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Ja sabeu que podeu seguir tota la informació i tot allò que us hem explicat al llarg de la setmana al nostre web a www.radioruí.cat. Que passeu una bona tarda de divendres i un millor cap de setmana.

0: Rubí Sanz amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sanz, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: La temporada radiofònica va avançant, compte enrere definitiu per encarar la recta final del curs amb els darrers Rubí Sanz de la temporada 2025-26. I avui ho farem per partida doble. Dos continguts estrella que ens situaran de ple en aquesta imparable recta final de la temporada. El primer en visitar-nos serà en Santi Úrsul per parlar d'aquest cap de setmana intensíssim que, de fet, a hores d'ara ja ha començat a l'espai sociocultural de l'Aurora. Tres dies plens de música i emocions que ens prometen moments inoblidables. De seguida l'entrevistarem i us ho explicarà absolutament tot. I l'altre gran convidat del dia serà un altre clàssic del programa. En Roger Margarit retorna al Rubí Sanz per presentar-nos el nou EP del seu projecte Mapache Gris, una aventura personal i artística que va encetar fa uns anys i que continua

0: donant els seus fruits. Desgranarem Petacetas volumen número 2 per gaudir de l'univers de l'artista rubinenc. Què? Com ho veieu? Sí, programa doble sessió intensa la d'avui per desmentir aquell tòpic de que no hi ha música a Rubí. Qui ho diu? Doncs que s'ho faci mirar, o bé, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
1: Rubí Sound.

0: Els amics de l'Espai Sociocultural de l'Aurora estan d'enhorabona. Aquest cap de setmana gaudiran de la celebració d'allò que denominen com a Primavera Espai Festival. Tres dies ben intensos que, de fet, ja han començat amb l'actuació a hores d'ara dels Liberband i que tenen com a moment àlgid una nova final de l'Aurora Music Festival amb dos finalistes que lluitaran per aconseguir ser els guanyadors d'aquest concurs de bandes vallesanes. Per parlar de tot això i de més coses, com sempre, hem convidat el Santi Úrsul. Coses com, per exemple, la Festa Major i més històries. Què tal, Santi? Com estàs?
1: Molt bé, de putíssima mare. Bon dia a tothom.
0: Bon dia, o bona nit, que són les 9 de la nit.
1: Ja, però jo no tinc horaris.
0: Bueno, de fet, tots els oients del Rubisson ja saben que aquest programa el gravem, l'enjaunem en diferents moments i formats.
1: Sí, sí.
0: I tu has vingut de matí i tens el xip de bon dia, perquè els músics, a migdia a la una és bon dia.
1: No sabem si és de dia o de nit mai.
0: Bueno. Benvingut de nou aquí a Ràdio Rubí, company.
1: Bon dia,
0: recte final de la temporada, cap de setmana primaveral. No, estiuenc, de fet,
1: A saco, he passat una calor venint cap aquí que no la recordava ja. Molta calor avui.
0: I espera't, que hem de treure ja la roba d'estiu, però ràpidíssim,
1: A saco.
0: Escolta'm una cosa, company.
1: Digue'm.
0: Primer, com sempre, felicitar-vos, perquè una altra temporada heu fet una programació superintensa cada cap de setmana amb molts artistes, amb moltes propostes i impulsant també una nova edició d'aquest Aurora Music Festival. És a dir que és una cosa a destacar sempre aquesta programació, aquesta entrega que teniu per l'escena musical rubinenca. Felicitar-vos i gràcies una vegada més per fer aquesta programació. I jo sé que tu ets un dels pringats / col·laboradors homes que gaudeixen i que pateixen tota aquesta moguda.
1: No, però no és un pringue. Home, és un gust. És una feina, però és un gust. Ho fem tots de molt de gust. Tot el que sigui per la cultura s'ha de fer de gust. No es pot fer forçadament.
0: No, està
1: ni
0: clar.
1: Pringant, però t'entenc el que vols dir.
0: I que tu, evidentment, aquí no en treus ni un duro d'això. És una col·laboració directa, altruista, i ja està.
1: Però ni jo ni ningú.
0: Bueno, clar, és la gràcia també, no?, de tenir una entitat com com l'Aurora, no?, com l'Espai Sociocultural de l'Aurora. Company, a veure, una de les coses que feu cada any i que ja està consolidada és aquest concurs a l'Aurora Music, en aquest cas. 2025. La final la tenim demà mateix, demà dissabte.
1: Sí, vull fer 5 cèntims sobre el concurs perquè cada any que es va repetint, està pujant el nivell de les bandes, l'èxit de participació, i aquest any ha sigut molt complicat trobar els finalistes perquè el nivell de les bandes ha pujat i està pujant cada any més. I això dona gust perquè vol dir que anem endavant, no? Tots, no?
0: I tant!
1: Aleshores, vols que t'expliqui una mica allò de la final, si no?
0: Espera, deixa'm dir una cosa important, que això que estem escoltant de fons i que també esteu veient des de radiorubi.cat és el vídeo, és la música d'una de les formacions que han arribat a aquesta final. I ara m'explicaràs com han arribat a la final i qui són, per exemple, els Lizzy Band.
1: Bueno, Lizzy Band, esteu escoltant el tema que ha posat el Robert, que s'ha anat de collons. Jo l'estava escoltant ara i la veritat és que són molt bons. Són una banda, em sembla que són de Sabadell tots, i, bueno, fan temes propis, fan covers. Bueno, això és una de les coses que s'han de fer en el concurs. Una de les normes és que dels 4 temes que toquen en el concurs, com a mínim un ha de ser un cover i un ha de ser un original. Com ho vulguin combinar és lliure. Les bandes poden fer, toquen 4 temes, a les fases eliminatòries, llavors poden fer la combinació que vulguin, 3 originals i un cover, o 3 covers i un, el que vulguin, però això són les normes, no? Ells fan covers molt guapos, molt xulos, i la noia que canta, molt bé, no sé si és, hòstia, ara no m'atreveria, em sembla que és austríaca, sí. Austríaca i la banda...
0: Fa la pinta perquè té un tema penjat a internet en el seu YouTube, que jo no entenc res de res, i fa pinta d'alemany. Si em dius que és austríac, doncs suposo que llengües molt, molt similars.
1: Molt.
0: I per això, doncs, vaig dir aquesta noia. No és d'aquí, evidentment.
1: No. Canta molt bé i la banda sona molt bé, i la veritat és que han donat un color també diferent, perquè fan una barreja de rock, pop... Jo li trobo...
0: Té un punt folky.
1: Un punt folky.
0: Melòdic, també.
1: Melòdic.
0: Donat,
1: melòdic,
0: suposo, per la veu de la cantant, que té aquest punt així, doncs, maco, elegant, i a la vegada també intens, no?
1: Molt xulos.
0: Està maco.
1: Aleshores, també una de les coses que tenen els concursos, que això ho estem veient any rere any, és que, clar, les bandes, a mesura que van passant les eliminatòries, n'hi ha algunes, no sé si és per nervis o per responsabilitat, que no, no, o sigui, com ho explicaria, no van endavant, van una mica enrere pels nervis, no sé si m'estic explicant.
0: I, potser sí, o per la responsabilitat,
1: vols
0: dir?
1: Normal, però jo ho entenc, pels nervis, bueno, a mi d'acabes passant. I n'hi ha algunes doncs, que van, cada vegada ho fan doncs, millor, i l'Elisi Van és una d'aquestes. Jo crec que cada vegada ho han estat fent millor.
0: Hem d'explicar que les primeres intervencions, les primeres eliminatòries, és amb un temps més reduït, i a partir d'aquí, doncs, sí que... No, no aquest any ho ha canviat?
1: No, ho explico. Totes les eliminatòries, des del principi fins a la semifinal, que són quatre bandes, també, cada banda toca quatre temes i uns 25 minuts, 30, com molt, 25.
0: És el que anem a dir.
1: La final és extraordinari, seran... Les dues bandes tocaran una hora. Gairebé és un bolo, és un bolo gairebé, no?
0: Tot just és el que anem a dir, que...
1: Això mateix.
0: Tots aquells que el seu vist actuen en diferents moments de les eliminatòries, doncs tindreu l'oportunitat de veure un concert amb un format més clàssic, no?
1: Gairebé una hora.
0: Gairebé una hora, on doncs, no només tocaran segurament part dels temes que ja han interpretat a les eliminatòries, sinó que també hi hauran temes nous.
1: Sí.
0: Vull dir que és una bona oportunitat per gaudir dels Lizzy Van, però no són els únics que hi són a la final, perquè si no ja no seria una final, serien uns guanyadors.
1: Sí.
0: De vegades hi penso,
1: Sí.
0: I de vegades no tant,
1: Sí, l'altra banda que tenim a la final, que són els que tocaran primer, són aquests que esteu sentint ara.
0: Exacte, tocaran a les 9 de la nit.
1: A les 9 de la nit. Els Morning Sickness.
0: Això és heavy ja en tota la regla,
1: Del
0: clàssic, de sempre, del que funciona bé, si està bé interpretat i amb intenció, no?
1: Sí.
0: Deixa'm que soni una estoneta, vinga.

0: I Need the Music High, que s'anomena aquest tema dels Morning Sickness, sí. Que jo feia temps que no els tenia jo localitzats, que no sabia que estaven encara en actiu, perquè sí que, de fet, com un ja porta fent el Ruby Sound durant 11 temporades, doncs els hem tingut en diferents moments com a protagonistes del programa. I no tenia constància de que estiguessin en actiu. Tornen a estar en actiu, eh?
1: Jo, si soc sincer, no els coneixia.
0: Ni els coneixies?
1: No, jo els he conegut en el concurs.
0: Hi ha integrants rubinencs.
1: Sí, sí, de fet...
0: Si no m'equivoco, un dels guitarristes és el Roberto. Però bé.
1: Sí, sí, sí. Un dels guitarristes és el Roberto i el baixista és germà del Javi Robka, que és el guitarrista que toca amb mi amb l'Aurora Brothers Band. I, bueno, jo no els coneixia. Bueno, m'han sorprès. I allò que t'estava dient abans de bandes que s'han vingut a més, des del primer dia fins a l'últim, aquests són un clar exemple. El primer dia estaven més nerviosos, però aquests han anat al revés. A mesura que han anat passant fases, han estat més sòlids. La impressió meva, és personal, òbviament, no?
0: No, i a més, no sé si tu formaves part del jurat aquest any, no?
1: Sí.
0: Vull dir que això ho tens ben clar.
1: Sí, jo sí.
0: A nivell personal, la teva sensació és aquesta, de que hi ha bandes que amb el temps i amb les actuacions acaben perdent el punx inicial o l'efecte sorpresa del primer dia, i hi ha d'altres que dius, caramba, si és que és millor que l'altra vegada, no?
1: Però no és una crítica que no s'ho prengui, sinó que a vegades els nervis o coses tècniques que passen en els bolos fan que... Clar, és un concurs, llavors ve una banda de l'altra, la prova de so és molt curta, a vegades passen coses... Bueno, és igual. La qüestió és que aquestes dues bandes són, jo crec que han arribat a la final per mèrits propis.
0: Morning Sickness, recordeu, demà, dia 23 de maig, a final de l'Aurora Music 2026, a partir de les 21 hores, i l'Alici Band, que abans hem escoltat a la introducció, 22:15, que és el moment en el qual doncs, acabaran de definir doncs, la seva actuació i la final de concurs. Escolta, una cosa, el veredicte se sap aquella mateixa nit, sí, no?
1: Em penso que sí.
0: Vale.
1: Em sembla que és la mateixa nit, hòstia. Sí, em penso que sí.
0: Ah, t'ha enxampat o no?
1: No, és que l'any passat no vaig estar a la final, perquè tenia vol i no vaig poder anar, però em sembla que sí, que el mateix dia...
0: Sí, no, la gràcia, no?, també, d'aquell moment de màxima emoció.
1: Sí, es donen els premis i em sembla que es fa tot la mateixa nit. Sí.
0: Molt bé. I, a més, a part d'aquesta gran final, amb aquestes dues bandes totalment contraposades a nivell d'estil, no? Un estil més melòdic, més pop, més folky, amb un més rocker de tota la vida, a part d'aquesta gran final, el dia següent també em sembla que teniu de bon matí una mena de jam session amb els integrants de l'entitat i després, una mica més tard, un dinar popular, per dir-ho d'alguna forma, on tots els assistents podran gaudir, els socis podran gaudir d'això, de la gresca, la xerinola i el bon rotllo de l'espai de l'Aurora, a l'espai de la CGT de tota la vida, tu.
1: Sí, la veritat és que aquest dinar és molt emotiu. Almenys els dos darrers anys ho ha estat molt emotiu.
0: Per què?
1: Bueno, perquè ens veiem els socis, que hi ha molts socis que no ens veiem durant l'any, o bueno, ens veiem, no coincidim, bueno. I després, perquè els dos darrers anys, després del dinar i de les copetes, parlem. Vale. No tots, però parlem.
0: Parleu de la vida o parleu de l'entitat?
1: Parlem de l'entitat i, bueno, fins i tot es parla de la vida, I és bueno, jo m'emociono, em vaig emocionar l'any passat.
0: Suposo
1: que hi fa molt també el drinky,
0: Clar.
1: Que ens posem a gust. Però és un motiu.
0: Desinhibeix, no?
1: Desinhibeix molt.
0: L'alcohol en quantitats adequades,
1: sí.
0: Correctament administrades, serveix com a...
1: Sí, descompressor.
0: Exacte. Treu les capes socials i al final acabes dient allò que pensaves i que no sabia si ho diries algun dia, i està molt bé deixar que les coses flueixin.
1: Exactament.
0: Sempre que no hi hagi mala baba i mala intenció.
1: Exactament.
0: O també, fins i tot, Per què no?
1: També. Reivindicar coses sempre és bo, també.
0: Clar.
1: Bueno, vinga, seguim, va.
0: Vinga, ja està, no? Ja tenim el cap de setmana aquest intens que teniu previst. I a partir d'aquí podem fer una ullada, si vols,
1: a
0: la resta de programació del mes de juny, que jo crec que teniu dues dates, el dia 6 i el dia 14.
1: Sí.
0: El dia 6 teniu preparada una moguda.
1: Un moment, Robert, també.
0: Sí.
1: No vull deixar passar que el dia 5 tenim monòlegs.
0: Ah, és veritat.
1: En fem un al mes, i aquest dia 5 jo aconsello a tothom que vingui, perquè serà el primer monòleg. No cobrarem entrada, però hi haurà taquilla inversa, perquè hi ha tres monologuistes de molt nivell. Un és el David Checa, que coneixeu
0: tots.
1: Hombre,
0: el Checa, a més col·laborador de la ràdio durant molts anys. És un crac, molt crac.
1: Serà la primera vegada que ho faran només tres monologuistes
0: de
1: nivell. I és la primera vegada que començarem que faran taquilla inversa per veure com respon la gent. Estan funcionant cada vegada millor els monòlegs, Van començar... Magnífic. És complicat moure-ho, però és un... Jo sempre que puc hi vaig perquè és molt divertit.
0: Clar, jo moltes vegades no en parlo perquè com directament no és música, doncs no ho comento, no? No comento tota la programació cultural que feu, però em sembla molt bé que tu, quan vinguis aquí, ho remarquis.
1: Sí, penso que val la pena. Clar que sí.
0: És oci, és cultura i és ganes de passar-ho bé. Clar que sí, clar que sí. I sí, continua, ja... Teníeu una actuació prevista pel dia 6 de juny, però finalment l'heu anul·lat i l'heu canviat per una altra formació.
1: Sí, l'hem anul·lat, bueno, l'hem canviat per una banda de Sabadell que es diuen Dusty Groovy. Dusty Groovy, no sé si tindràs alguna cosa, no ho crec, perquè...
0: No, ara bueno, mateix no ho he preparat perquè ni ho tenia controlat, això.
1: No, ho explico molt ràpidament. És una banda formada pel Jordi Maurello, que és el guitarrista i líder d'una banda que es diuen New Old School, de Sabadell.
0: Molt bé.
1: Després hi ha el Marc Ruiz i el Jordi Abad. És un trio que fan rock dels 70s. Fan Alman Brothers, Tangers After, rock clàssic dels 70s, i amb molt talent el guitarrista... Bueno, són tots molt bons, són músics molt reputats els tres, vale?
0: Que bé, que xulo,
1: aquests,
0: no?
1: Sí, i aquests estaran el dia 6 de juny.
0: Recordem que gairebé totes les actuacions, per no dir el 90% i escaig, són totalment gratuïtes, la gent pot arribar allà quan vulgui, prendre una copa o no prendre-la, gaudir de la música,
1: si prenen una copa millor, perquè és amb el que paguem a vegades.
0: Ah, estaria bé i seria recomanable, però que vull dir que no és obligatori, que no hi ha consumició obligatòria.
1: No.
0: Però jo crec que qualsevol persona ja ho té al cap, això, i que sap que doncs, una forma de fer aportació i de passar-ho bé, i de prendre alguna cosa, és això.
1: Clar,
0: evidentment,
1: clar.
0: No porteu ni l'aigua de casa ni la litrona. No,
1: no, no. No,
0: no tingueu aquesta jeta.
1: No.
0: No, això mai ha passat, o crec que no ha passat mai. Però...
1: però alguna llauna del súper sí que l'hem vista per allà dintre. Lleig, però bueno, és igual.
0: Lleig. Bueno, tant se val. El dia 14, saltem.
1: El dia 14 de juny...
0: The Guardians.
1: Sí, ho explico ràpidament. És un vermut, és diumenge, 14 de juny, a les 12:30. Això és una activitat que fa un parell o tres anys que la muntem.
0: Sí.
1: Que és una espècie de jam amb músics amics meus, que es dediquen professionalment, i alguns d'altres que no, amb membres dels Smoking Stones, de Made in Black, d'altres formacions.
0: I la màfia.
1: Bueno, màfia, amics. Jo els convido...
0: Els col·legues.
1: Després...
0: La família.
1: Família, digue-li com vulguis, no? Sí.
0: Màfia, família.
1: Joder, màfia, se'n sona tan lleig.
0: No, home, no.
1: Màfia, en sentit...
0: És metafòric.
1: Aleshores, jo els convido a tots, i aleshores venen els que volen,
0: i poden
1: això mateix, i allà muntem un pollastre tremendo. Jo preparo una llista de temes que ens coneixem una mica tots. Fins i tot un violista porta molts anys venint, el Manel Sales, un violista d'aquí Rubí, no sé si ho coneixeu.
0: Mares, no tinc
1: igual.
0: El plaer.
1: No, perquè no està en el circuit, però és un tio, és un gran músic. No sé si vindrà aquest any.
0: Vale.
1: En fi, això passarà el dia 14 de juny a les 12:30. Pollastre,
0: vale.
1: Pollastre total.
0: Perfecte, llavors, doncs una bona cita.
1: Tot el que recaudem ho fem servir per l'espai.
0: Molt bé.
1: Per fer fons. Vale, llavors Magnífic. Ja ens anem directament al Brooklyn, no?
0: Clar que sí, perquè després ja ve la festa major.
1: Efectivament.
0: I ja teniu ja plantada aquesta programació, tot ben clar.
1: Tot ben clar.
0: Hi ha un dia clau, que és el dia 27 de juny,
1: el 27.
0: On tota la moguda hi haurà ja disponible per la festa major. No ho estic dient bé?
1: Ho estàs dient perfectament.
0: Ah, vale.
1: Sí.
0: Que miràvem cara i feies...
1: Bueno, perquè...
0: Feies que... movies el cap lateralment i dic, no. Ah, vale.
1: 27 de juny, festa major. Comencem.
0: De bon matí.
1: De bon matí.
0: Vermutillo.
1: A les 12:30, vermutillo. Què millor que un vermutillo amb rumbita de la buena.
0: Ole.
1: Anda que no los alma de Boquerón, por Dios.
0: Bona banda, aquesta, eh?
1: Molt bona banda. Ja els vam tenir de la programació estable de l'espai i ens va agradar molt a tothom. Vam fer ballar tot Déu. O sigui que el 27 de juny al matí, encara que faci calor, tothom a ballar rumbeta a la plaça Clavé.
0: Clar que sí, i a més, tindreu un parasols, tendais, alguna cosa allà perquè la gent pugui estar una mica amagada al sol, i si no, ens busquem la vida.
1: Això
0: no?
1: Mateix, i si no, amb un paraigües de casa.
0: Tothom que s'emporti un paraigües de casa, eh?
1: I per què caurà la
0: de... A l'estil oriental, un paraigües,
1: això mateix.
0: I una gorra, i allà, doncs, a veure la barra que tindreu muntada allà fora,
1: sí.
0: I estar contents i feliços. I atenció, perquè aquesta banda m'agrada molt com sona. M'agrada el rotllo, el grooving, el feeling que tenen aquests protagonistes de la Festa Major 2026. Són Groove Nazar.

0: Quin bon rotllaco, eh?
1: Estic molt content d'aquesta banda, també. Bueno,
0: no és content. La primera vegada que venen a l'Espai, eh?
1: A l'Espai van venir... No sé si... Jo tampoc vaig poder-los veure, però tothom em va parlar meravelles, i a més... No sé si van venir en format de quartet. Sembla que van venir a quartet, perquè ells tenen diversos formats, ok? Tenen format quartet, tenen format sextet, i després tenen un format amb pitos, que són gairebé... No una Big Band, però deuen ser com... 8 o 9 o 10.
0: Que vale? Porten més trompetes, que porten sí, més clar. Instruments, més percussió.
1: El dia 27, a les 20 hores, per començar a escalfar el bròquil, què millor que aquesta banda, no?
0: Grup Nazar.
1: Grup Nazar. Vindran en formació sextet, amb la qual estic molt, molt, molt content.
0: Sextet està molt bé.
1: I amb... Sí, sí.
0: Ja sonarà com el
1: no,
0: disc.
1: No, no, gairebé, gairebé.
0: O millor.
1: O millor. Em fa molta il·lusió aquesta banda. Bueno, em fan il·lusió, repeteixo totes, eh?
0: Ja, però tu tens feeling, també.
1: Sí, clar.
0: I tens preferències.
1: Clar.
0: No passa res,
1: o sigui, que a les 20 hores, per començar a escalfar la nit, tindrem els grups Nazars.
0: Exacte, vale? 20 hores. I una mica més tard hi haurà...
1: Llavors, a les 22 hores, tindrem un tribut a la Luz Casal, que es diu Loca.
0: Loca.
1: Que porta la Mònica, que és la cantant, molt maca, que també els vam tenir a l'Espai, a la programació estable, i a mi em va agradar molt.
0: Mira, perquè també format bé, banda, amb tota la banda.
1: Amb tota la banda, amb tota la banda. I ella és una Luz Casal absoluta i total.
0: Que dius
1: feia
0: que...
1: Molt bé, que sí? Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Que dona el callo, no? Que,
1: sí.
0: Que s'hi sembla, que li dona el seu,
1: sí,
0: la seva
1: bueno,
0: empremta, però que té...
1: Sobretot s'ho creu. Ah. Es creu ella, es creu la Luz Casal.
0: Bueno, jo sé de gent que s'ho creu i després no...
1: Bueno, home, però és molt important. Si més
0: sí.
1: No creure-t'ho, després
0: està
1: pots...
0: Bé.
1: Home, si a més cantes bé i ho fas bé...
0: Clar. És la clau.
1: Però també hi ha alguns que poden cantar molt bé i no creure-s'ho, eh?
0: Sí.
1: Hi ha de tot a la Vinya
0: sí,
1: del Senyor.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale?
0: Loca, tributo a Luz Casal, dia 27 a les 22 hores.
1: A les 22 hores. I a la nit, per tancar el bròquil, estem una banda, jo hi sóc en aquesta banda, us anuncio que jo hi seré, una banda que es diu Undercovers, que és una banda de festa major. Una banda de medleys que tocarem des de rock de los 80s, que tocarem des de Camilo VI... que tocarem... Amb... Sí, bueno, clar, és per escalfar la nit...
0: Però
1: i per,
0: versió,
1: i per
0: en versió rockera o en versió...
1: En versió rockera, òbviament, a quartet.
0: No, no, no, no,
1: quartet
0: no.
1: I això ho formen el Napos, que és un guitarrista que el coneix molta gent, que ha estat amb Jarabe de Palo, amb els Pets... la bateria que hi haurà... El com es diu? Hòstia... Anda, jo també tinc el cervell...
0: Si passa palabra, passa palabra, no
1: sí,
0: hi ha problema.
1: Palabra,
0: no. Una bona formació...
1: Una bona formació de festa major de
0: clar,
1: nit... perquè
0: fent
1: jo...
0: covers... Però en versió under.
1: Undercovers. I,
0: undercovers.
1: En medleys per parar un carro de tot tipus. Molt,
0: bé,
1: molt color, molt colors.
0: Doncs ja ho tenim, Santi. Tenim. Dit i fet, que tinc aquí el Roger Magrit que vol entrar per compartir el seu pues... mapatge gris, el seu volum segon del Petatetes.
1: Pues me voy volando, chicos.
0: Gràcies, guapo.
1: Gràcies a
0: salutacions,
1: vosaltres.
0: Salutacions, que tingueu un gran cap de setmana i que us ho passeu molt bé i tothom a fer suport a l'Espai Sociocultural de l'Aurora. Salut!
1: Vinga, adéu. Doc.

0: Mapache Gris és el projecte musical de Roger Margarit. Durant la pandèmia del 2020, el músic, que es trobava en una gran baixada anímica, es va adonar que havia de reinventar-se artísticament. Crear una banda idíl·lica que revolucionaria l'indie, que reactivaria de nou la seva il·lusió i salvaria els seus éssers estimats, i ja de pas, a una humanitat que semblava anar a la deriva. Tot això gràcies a un indie pop amb reminiscències de post-punk, de new wave i fins i tot de música urbana per crear una sonoritat pròpia. Aquestes paraules que heu escoltat formen part del text que et trobes en el web del nostre convidat i ens ajuden a introduir-lo, a donar-li pas. Està clar, Mapache Gris és molt més que un projecte artístic, és una necessitat vital que torna a donar els seus fruits creant una segona part de l'EP Petacetas, una nova oportunitat per donar la benvinguda a en Roger Margarit. Roger, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé, encantat.
0: Benvingut de nou, això és casa teva.
1: Sí, tant i tant. Sí, sí, és un plaer venir aquí a presentar els discos. S'ha transformat en tradició i la intentarem anar mantenint i tant.
0: Clar que sí, una tradició de les bones, eh? Sí, d'aquelles sí. Que han de mantenir, que a nosaltres ens fan doncs molta il·lusió, perquè seguida ben a prop tota la trajectòria artística dels músics, doncs és un privilegi, és un luxe, i afortunadament doncs en el teu cas ja fa molts anys que ens coneixem i que hem anat veient tota aquesta progressió i que la vida dona moltes voltes, no? Com deia en aquesta introducció que trobem en el teu web, salvar-te tu i salvar el món, déu-n'hi-do. La primera part aconseguida, oi que sí?
1: Bueno, estamos en ello. No, vull dir, és una mica la missió principal de cadascú, salvar-nos la vida a nosaltres mateixos i després a la resta.
0: No és fàcil, eh? Salvar-nos en aquest món en el que vivim, que de vegades està ple de doncs, contratemps, d'històries que no podem controlar, de complicacions afegides, la pandèmia va ser una d'elles, i també doncs, que el dia a dia de tot aquest ritme frenètic que portem del món artístic, del món de la comunicació, de qualsevol món o micromón, doncs té la seva estructura, que de vegades és una mica cruel o que, sense adonar-nos, ens arrasa, literalment. Escolta, una mica per seguir aquest fil que havia introduït i una mica perquè tu ho vas fer públic fa no gaire a xarxes socials, què et sembla si punxem un reel dels que tenies a l'Instagram? De fet, em sembla que és l'últim reel que vas pujar, que vas posar, que de fet parla una mica de tot això.
1: Venga, som-hi.
0: Som-hi.
2: Mi carrera musical murió, luego murió otra vez y después apareció un mapache. Con tan solo 18 años, inicié mi proyecto musical como cantautor, con el que publiqué mis primeros discos consiguiendo una cierta popularidad. Todo parecía ir bien, hasta que dejé de funcionar yo. La depresión llega sin avisar y ni te das cuenta. Me pasaba días enteros encerrado en mi cuarto. Mis compañeros de piso se pensaban que me había marchado, pero no, ahí seguía. Dejé de cantar. Es una cosa bastante incómoda cuando eres cantautor. En 2020, cuando decidí volver con un tercer disco que resumía toda esta época oscura y en el que había puesto toda mi energía de entonces, llegó la pandemia y todo se fue un poco a la mierda, vamos. Allí toqué fondo. Necesitaba un cambio. Necesitaba algo mágico que nos salvara a mí y a mi gente, que tampoco estaba pasando su mejor momento. Imaginé una nueva banda. Regresaría ya no como una víctima, ni como un héroe tampoco. Regresaría como un animal pequeño, persistente, que vive en los márgenes. Un mapache. Así nació Mapache Gris, para reírnos del desastre, para convertir la ansiedad en himno, para que los eternos jóvenes tengamos banda sonora. Si alguna vez sentiste que llegaste tarde a tu propia vida, si tienes más de 25 y has descubierto que el mundo no es lo que prometían, si tú también estuviste encerrado o encerrada en tu cuarto mientras el mundo seguía, te doy la bienvenida. Y es que a veces no renaces brillante, simplemente vuelves a salir y eso ya es una victoria. Soy Roger Margarit y esto es Mapache Gris. Si tú también estás aprendiendo a vivir en este mundo extraño que no es como te contaron. Síguenos, escucha nuestra música y ven a celebrar este fantástico desastre con nosotros. Nos vemos pronto.
0: Déu-n'hi-do, és maco això. Jo crec que, a més, deu ser terapèutic per tu i per molta gent poder escoltar algú que es dedica al món de la música, al món de l'art, que, clar, la gent moltes vegades no és conscient de que tots passem bons moments i moments dolents, evidentment, i que tothom pensa en els futbolistes, artistes i la gent que es dedica doncs, a estar doncs, allà al davant de les càmeres o en primer plànol, doncs que ho tenen tot controlat. No, no, tothom en passa moments bons i dolents i està molt bé normalitzar això i fer que la salut mental sigui molt important, transcendent i se'n pugui parlar. Només parlant ja estem fent molt, no?
1: Sí, perquè a més sempre ens arriben les històries dels triomfadors, no? La gent que té èxit, clar, ens arriben aquestes històries sempre. I està bé també visibilitzar doncs, tota la gent que no ho aconsegueix i que està aquí lluitant i porta molts anys lluitant. I amb els músics és un cas molt clar, no? Que hi ha una barrera d'un èxit, però darrere aquest punta iceberg de bandes que funcionen, n'hi ha milions que no funcionen. I està bé també ensenyar-ho. No tenim per què sempre ocultar aquesta part negativa, que forma part de les xarxes, no? També, que tothom mostra sempre el positiu, tothom té una vida fantàstica, però darrere d'això doncs, hi ha una veritat, i és que, bueno, doncs de vegades no va tot tan bé.
0: Destruir l'estigma de la malaltia mental com doncs una cosa complicada que no s'ha de parlar, que frega la bogeria, no té res a veure. Vull dir, tots han passat moments millors o pitjors i sempre, doncs, afortunadament, acabes trobant ajuda de professionals o de gent o d'amics que quan saben el que et passa doncs et donen un cop de mà, i en el món de la música, en el món de l'art, doncs també pot passar, evidentment. Fins i tot, tu deies, gent que no ho aconsegueix o gent que ho està aconseguint i ho ha aconseguit i ho ha patit molt també en determinats moments, i tota aquesta estructura de tapar-ho tot és com que l'ha angoixat i l'ha tancat en un món de donar una imatge que realment no és la realitat 100%, que una mica també tots en el món artístic hi juguem, no? Però clar, fins a un cert punt.
1: Sí, amb aquest projecte, a diferència de l'anterior, el que he intentat és parlar d'aquests temes, però amb molta ironia, amb molt sentit de l'humor també, i amb certa teatralitat, intentar mirar la realitat però des d'un filtre artístic molt diferent del que tenia, del que acostumava a utilitzar, no? Més que amb aquesta imatge com a cantautor, que de vegades era una mica més d'anar com de víctima, ostres, estic fet pols, no estic bé, intentar-ho fer des d'un altre punt de vista més creatiu.
0: I això ho has aconseguit, ho vas aconseguir a nivell personal, ho has aconseguit a nivell artístic, i ens n'adonem, doncs, per exemple, en detalls com, per exemple, de que aquest treball íntegrament en castellà. Ja és canviar un registre, fins i tot a nivell mental, és fer un clic diferent, eh? No vol dir que no fos teu el castellà com a propi. De fet, a nivell matern, a nivell familiar, també hi havia lligams molt directes amb això, com hem tingut tots, un servidor també, i d'altres, no? Sinó que només ja pensant i composant en un altre idioma que no era l'habitual teu, o que potser no era el més utilitzat, doncs ja et recol·loca, i a més, canviant tot aquest concepte, fugint el que tu deies, no? De cantautor, que te cuenta mi vida, i que mi vida és muy buena, i muy chula, i muy chunga, no? I sí. Tot això és un clic important per tu, suposo.
1: Era una forma també d'escapar, no? De vegades tenim aquest desig de, ostres, tant de bo canviessin les coses i, no sé, fugir, encara que sigui momentàniament, de tu mateix. I en aquell moment, doncs, jo estava molt centrat en un projecte amb el qual portava 10 anys. Sentia que havia fet coses malament, que no m'acabava de funcionar com jo voldria, i tenia ganes de trencar una mica amb aquesta dinàmica que ja portava. I la forma d'aconseguir-ho era, doncs, buscar una cosa totalment diferent. Que també es tracta de fruit de moltes casualitats i d'una idea que al principi era una. Jo, al final, jo no volia cantar amb Apache Gris, jo volia muntar una altra banda diferent amb la que pogué crear, però sense aquest pes. També hi ha aquesta qüestió d'exposar-te, no? Amb el projecte anterior jo em sentia molt exposat amb el meu nom, llavors jo volia fer una cosa amb la qual està una mica al darrere. Però bueno, no va sortir, jo volia una banda, tampoc ha sortit, o sigui que continuo sent jo sol, però amb una altra reformulació, des de la qual mira també la veritat, però des d'un altre punt de vista totalment diferent. I en el cas de l'idioma, sí que és cert que jo, el meu idioma és el català, però és a nivell de família, no era la llengua de la meva mare. I llavors a l'hora de provar en castellà, que no havia fet mai, doncs notava que hi havia aquest vincle. Jo amb la meva mare hi parlava en català, no? Però la seva llengua era el castellà. Llavors ha estat maco també intentar connectar a través de la llengua cap a un vincle emocional, no? Que també és molt important per mi.
0: I també trenques tòpics i cercles virtuosos i viciosos, entre cometes. Al sortir del material estrictament en català, això t'ha ajudat t'ho ha complicat? Ho dic per què? No? Igual la revista Enderroc no parla tan directament sobre tu. O igual quan programen a ICAT o quan programen doncs, a emissores que generalment utilitzen un percentatge grandiós o gairebé 100% en català, cosa que no estem en contra i em sembla bé, doncs, clar, t'acaben deixant una mica de costat. Tu creus que t'ha ajudat? T'ho ha complicat? És un factor que tant se val?
1: Sí, bueno, això és graciós, vull dir, a mi m'agrada jugar amb els tòpics una miqueta i trencar amb ells, no? I aquesta idea, també jugo molt amb la percepció que té la gent davant d'un projecte i l'idioma és molt rellevant. Segurament als 90 era encara més bèstia, no? I sempre ric molt amb el moment aquest de Sopa de Cabra, que va decidir cantar en castellà i va ser un daltabaix, els hi van tirar pedres i hi ha vídeos per internet molt divertits, però a nivell social molt rellevants.
0: Ho van intentar, però no va donar els seus fruits, no?
1: No.
0: O els que volien ells, en tot cas.
1: Exacte. Però per què? Perquè el projecte ja estava molt vinculat a aquesta llengua, hi ha una ideologia, no?
0: Estava arrelat.
1: Estava molt arrelat, exacte, i Sopa de Cabra en castellà, doncs, pel seu públic no tenia cap sentit, i segurament pel públic de fora de Catalunya, doncs, tampoc els hi va entrar, perquè Sopa de Cabra era allò i funcionava per allò. Sí, on vull anar a parar? Hi ha aquesta idea de, bueno, vols cantar en castellà per arribar a més gent i tenir més èxit... i realment no és així. La gent em diu, hòstia, ara en castellà et va millor, que dic, no, em va pitjor.
0: No, si no ho deia per això, eh? Precisament reflexionava a la inversa.
1: Sí.
0: Perquè com tu, com a cantautor en català i de Catalunya, i que sempre has estat en aquestes fórmules d'emissores i fins i tot també doncs, has tingut protagonisme de primer pla, de primeríssim pla. Vull dir, has tocat una marató de TV3, has fet moltes coses i les has fet en català. El fet de que fos en castellà, tu creus que et cridarien igual, que et donen la mateixa oportunitat?
1: No ho sé, i també hi ha hagut un canvi important, que és que jo vaig sortir amb una discogràfica, jo ja vaig sortir amb una empenta important en català,
0: sí.
1: I ara amb aquest nou projecte doncs, vaig decidir no comptar amb cap discogràfica ni comptar amb ningú de moment.
0: Clar.
1: I ha estat un cop perquè realment com començar de zero i sense cap tipus de suport de ningú. Llavors, bueno, vaig treballant amb promotors independents, però és com de cop ser... Mai havia estat gran, però és com de cop reduir-me a zero, perquè també pensava, bueno, pues segurament gent del projecte anterior que em segueix potser salta, no?, cap a aquest projecte, i
0: clar,
1: ha hagut la sensació ha estat de desert total. Bueno, també és una lliçó d'un cop d'humilitat, no?, de dir, ostres, que realment no som ningú. És realment com qualsevol persona del món que decideix tornar a començar o iniciar un projecte musical, i amb això és el mal que he trobat, amb poquíssims oients, amb poquíssims seguidors, i amb aquesta feina molt gran per davant, però amb un projecte que és el que em ve de gust ara mateix i que m'il·lusiona.
0: Un projecte molt xulo, que avui és el protagonista aquí al Ruby Sound, i que sona amb temes com aquests, curtets però intensos. Això porta per nom Ausència.

0: Ausència. Aquest tema que dura 1.35.
1: Sí.
0: Una discogràfica igual et diu, home, un tema d'un 35 no val la pena, a mi en 2.5, 3... Igual t'haguessin posat traves per col·locar-lo en un disc que han de supervisar ells.
1: És possible. És possible.
0: O no,
1: normalment
0: eh?
1: Hi ha més problemes amb temes llargs que amb temes, sí, normalment amb els singles. A més, avui dia, cada cop la cosa és més àgil. Ha de ser més àgil i més breu.
0: No cal que m'ho diguis. Avui en dia, en 2.20, 2.30, ja està. Vull dir, pim-pam-pum, l'estribillo pop, la tornada pop, que l'hem de donar dues voltes i que vagi curtet perquè finalment pugui entrar doncs, en aquella sensació de que quantes més vegades pugui ser col·locat perquè és més curta, doncs potser té millor encaix. Aquesta moda que dius, vale, jo tampoc
1: sí,
0: l'he acabat d'entendre últimament, però que és brutal. Sí.
1: Sí, que hi hagi 5 segons ideals per TikTok, amb la seva coreografia.
0: Això.
1: És com la forma de pensar la música. La música ha canviat moltíssim.
0: Bueno, sí, també, clar, també abans tu preparaves un projecte.
1: Sí.
0: I ara ja prepares singles que vas llançant amb una primera part d'un EP, com ha sigut aquest cas, i amb una segona part d'aquest EP que avui estem escoltant i gaudint i que també ens ajuda a comparar. No sé si tu creus que hi ha una comparativa de la primera part a la segona, prescindint que hi ha temes diferents, evidentment, doncs la primera, tot i que és reflexiva i que té el seu punt de missatge vinculat a tot allò que hem dit, la primera és més happy, com a mínim a nivell de construcció sonora, d'arranjaments. La segona és bastant més fosca, per exemple, amb aquest tema d'U30 Ausència, que a mi m'encanta, que em sembla contundent i superxulo.
1: Sí, és un tema punk, no?
0: Sí,
1: té l'esperit del punk.
0: Punk wave, allà.
1: Sí, exacte, post-punk, més que punk. Sí, a veure, realment aquest disc, la construcció a nivell sonor ha estat hi ha hagut molta reflexió al darrere perquè entraven en joc molts estils i diferents maneres, diferents ideologies, no? Diferents pel·lis, però que s'havien de fer sonar dintre d'un mateix EP. Llavors hi ha hagut molta reflexió de, ostres, anem a fer alguna cosa que sigui molt eclèctic, com sempre he fet jo, però que tingui molta coherència, no? I trobar punts en comú entre la música urbana i el punk, per exemple, entre el pop i el post-punk. Doncs hi ha hagut molta feina també de la música llatina, inclús, no? Estem escoltant un tema que és com, jo dic que és una bachata post-punk.
0: Sí, sí, és una bachata, com a mínim, a nivell de construcció rítmica, no? De patró. Que després parlem de patrons en rítmics perquè alguna també és molt particular.
1: Exactament. I llavors, bueno, sí, és veritat, això. La primera part té aquest punt més lluminós, més il·lusionant, tot i que si analitzes les lletres...
0: Sí, no, les lletres contrast... són heavies, eh? Petacetes és molt lluminós en quant a sonoritats, sí, en quant a arranjaments, però el que diu també, déu-n'hi-do. Que...
1: Sempre hi ha esperança, i aquest disc vol ser esperançador, malgrat és crític i té una part fosca i punk. Jo vaig veure això, no? Sempre hi ha, de vegades, la gent més acadèmica, musical, no? Tendeix a fer aquesta crítica cap a la música urbana i cap al trap. Jo sempre intento agafar la part que m'interessa, no? De cada estil i de cada fenomen. En aquest disc hi ha molt intent d'apropar-me o d'experimentar amb les tendències musicals, ironitzar una mica amb elles i agafar una mica, apropiar-me una mica, no? del que m'interessa de cada estil. I vaig... Una mica la hipòtesi és que la música urbana té molt a veure amb el punk, no? I amb un moment social complicat.
0: Clar, és que l'etiqueta de música urbana, fins fa uns anys, fins fa 10 anys, anava molt vinculat al món del hip-hop, al món del trap, al món d'allò underground, d'allò que venia, que bevia del rap dels 80, i de sobte aquell concepte urbà es va transformar cap a lo llatí, que era reggaeton, però que no, però el dèiem música urbana, i al final dius, de què parlem? Parlem de reggaeton?
1: Tot s'ha fusionat.
0: O parlem d'urbà, que venia de l'urban, de tota aquella herència pròpia dels 80 i 90.
1: Al final, el reggaeton també es va apropiar molt de la imatge del hip-hop, no? Al final també sempre s'ha considerat un estil de música urbà.
0: Clar.
1: Jo el que vaig detectar és que igual que el punk va sortir com un moviment musical molt amateur, que buscava trencar amb l'encursatament del rock progressiu, per exemple. El trap també va arribar una mica destrossant, no?, tot el que hi havia.
0: A rebentar-ho. Fruit,
1: a rebentar-ho tot.
0: Literalment.
1: I això també és igual que el punk és molt interessant socialment, el trap també ho és, i vaig trobant a la música urbana, que al final és música urbana, però que la va absorbir al mainstream i la trobaves a tot arreu, no? Sí. La música comercial la trobes a tot arreu, a influència de la música urbana. Doncs vaig trobar coses molt interessants que em permetien a mi sortir de la meva manera de compondre habitualment, no? Hi ha històries del Bad Bunny que escoltes i dius, hòstia...
0: No, l'últim àlbum de Bad Bunny és... A part que és una reinvenció i un homenatge al PR, al Puerto Rico originari d'ell, i que n'ha fet doncs un treball per mi brutal, excel·lent, i ha aconseguit que molta gent s'enganxi. Jo m'he enganxat a aquell disc i abans sí, el Bad Bunny, prescindint de dos o tres hits que posaves perquè els havies de posar, me la repampinflava bastant. Doncs a part d'això també diuen que ara és l'exponent d'un nou masclisme o d'una nova presència masculina, entre cometes, dins de la sensibilitat llatina, etc etc. Vaig veure l'altre dia un article en el País Setmanal que parlava d'això i parlava d'aquest concepte i parlava sobretot de que aquest artista havia aconseguit parlar des de la sensibilitat de molts temes utilitzant tota la música urbana, el reggaeton i la música llatina, i que estava també canviant una mica aquesta percepció. Vull dir que hem de fugir de criminalitzar els gèneres perquè sí, i hem d'entendre què és el que succeeix, o com a mínim és la percepció que jo tinc.
1: Sí, o saber-ne extreure el que a mi com a artista m'interessa. No?
0: Clar,
1: El Bad Bunny no és cap referent meu, tinc com un... com dir-lo, però, ostres, vaig observar en ell i en altres artistes ostres, això és quasi el contrari a la música com l'entenc jo. A nivell de, ostres, fora harmonia, fora acords, fora melodia, aquí només hi ha la qüestió rítmica i tímbrica i, ostres, el tema funciona i és impressionant com tira això.
0: Parlant de tot això, què et sembla si punxem aquest tema?
1: Vinga.
0: I així entenem més coses d'això que està explicant el Roger.
2: Ay, no sabes con quién estás jugando, ¿verdad? Mira a ver si ves un mapache en lo oscuro. ¿Qué crees que es? El bill revés, severo par de inútiles entrevistándome sabiendo que no.

0: El Oscuro. M'encanta aquest tema. Em sembla molt original. Qui te va dir fa 10 anys que acabaries rapejant en algun dels temes teus així?
1: Buah.
0: D'aquesta forma. Bu. Ni tu mateix, evidentment. O com a mínim, així, que t'ho plantegessis d'una forma directa.
1: No, no, clar, clar. Seguint l'evolució del projecte anterior, no s'hagués pogut predir. Sí que al primer disc hi ha alguna mica, en algun tema, hi ha cert de picar d'ulleta al rapeig, però és molt anecdòtic.
0: Jo, era més un fraseig que no tant una intenció tan clara com aquesta, no?
1: Exacte, sí, sí. Jo, a mi sempre m'ha agradat molt el hip-hop. Sempre jo és que sempre hem escoltat qualsevol tipus de música que em cridés l'atenció i d'adolescent, doncs jo tenia amics heavies, tenia amics raperos que em posaven temes.
0: Quin era el teu referent en aquell món?
1: Doncs,
0: o qui t'agradava molt?
1: Et podria dir Nach, per exemple. Nach és el que em va entrar de seguida, em va emocionar molt.
0: A nivell nacional i a nivell internacional també escoltaves alguna cosa o et venien
1: a nivell internacional
0: referències clàssiques, Public Enemy, Run DMC,
1: Eminem,
0: De La Soul...
1: Eminem. Sí, per dir-te algun referent, però sobretot m'escoltava això, lletres en castellà.
0: Clar.
1: També en català, m'agradava molt Adversaris, per exemple. I, ostres, admirava molt aquesta destresa en escriure, no? Perquè jo que sóc això... dins del meu àmbit, potser el hip-hop es veia com una música de menys categoria o amb aquest punt agressiu, no? Violent, que potser no anava amb mi, però, ostres, escoltar-me aquests artistes i admires molt, valores molt la destresa lírica, no? És poesia, se n'ha de saber moltíssim.
0: I després executar-la a nivell tècnic. Vull dir que poder dir aquestes paraules amb aquest ritme, amb aquesta velocitat, amb frenades, arrencades, vull dir que també és tota una tècnica. I aquí a Rubí sempre hi ha hagut molta tradició de música urbana en aquest aspecte i grans bandes de referència i artistes, Juan Profundo, Solo lo Solo, Gran Pueblo i d'altres que tant el Rubí com el Vallès han sigut un referent i jo crec que és una cultura a nivell màxim. Vull dir, una cosa que t'agradi el gènere o que no t'agradi, però que dir el contrari seria enganyar.
1: I tant, no, jo els hi tinc moltíssim de respecte. Llavors, el rap és un estil que és susceptible de fer-se molt malament, no? Perquè tenim...
0: I d'abusar, i de fer rimes tontes, i de posar la mateixa
1: Exacte.
0: Base contínuament.
1: No, no, no. Pues no. Pues ja. Això és una puta merda. Ja. Llavors, a l'hora de...
0: Sí, sí.
1: De voler enfrontar-me a això, perquè és que em fico en uns lius on ningú m'ha cridat, però...
0: Però està bé, home, està bé. I ha quedat xulo, ha quedat bé, ha quedat molt... Més que digne, diria que ha quedat bé. Vull dir que...
1: Jo crec que sí, que el repte està més o menys superat, i si tinc algun amic aficionat al hip-hop i m'ha dit, hosti, pues... A veure, pues té certa gràcia, està bé. I he intentat fer-ho amb molt de respecte i hòstia, costa. És, per això ho valores més quan ho intentes fer.
0: Aquest és el tema que tanca aquesta segona part del Petacetas, que ja és un tema molt més melòdic, molt més pop, encara que té les seves sorpreses i coses. Estem escoltant Por Siempre. Escolta'm, directes amb la banda ja has fet... Fa no gaire vas estar a l'altaveu i tu vas passar teta amb la banda,
1: Uh-huh.
0: I em sembla que també tens ja preparats alguns bolos, alguns directes, alguns concerts. Explica'm, situa'ns una miqueta amb cap on anirà, si en directe i al damunt de l'escenari, Mapatge Gris, aquest os rentador.
1: Sí, a veure, en directe és on realment es veu de què va això. Perquè és molt guai aconseguir traslladar...
0: Perquè tu ets músic,
1: so.
0: Tu no ets un cantant, estrictament. Tu no ets un solista, tu ets músic, toques el piano, toques la guitarra si cal, i després vas acompanyat de músics de qualitat, i això s'ha de notar en viu, clar.
1: Sí, jo sempre he sigut molt més músic que cantant, jo sóc un compositor que canta.
0: No, ho deia per això, eh?
1: Ja.
0: Perquè no ets solista, vull dir, no composen per tu i tu allà t'hi dediques a cantar només, sinó que en aquest aspecte gaudeixes encara més del directe.
1: Sí, i aquest directe... també la presentaré jo en format solista, però està pensat perquè la gent no vagi a veure un cantautor, sinó que vagi a veure una banda indie. I és molt divertit el rotllo que tenim amb els músics. Hi ha aquesta mena d'univers que és fantàstic, que és imaginari, perquè aquesta banda realment no existeix, però quan vas a veure un concert els veus i tot és molt irònic, hi ha molt de sentit de l'humor, hi ha moments molt incòmodes i molt estúpids.
0: Com per exemple?
1: Ostres. Doncs hi ha com una història que m'invento jo, o sigui, Mapache Gris, som una banda que venim del futur, que ja, no sé si ja hem tingut l'èxit, tot l'èxit del món.
0: El més pur estil Ninja Pastori.
1: Ostres, doncs no sé quina història explicaven ells.
0: Els primigenis, a la primera etapa, sí, sortien disfressats i venien d'una altra galàxia i
1: vale,
0: sí, totes entrevistes al senyor Cardona parlant de que era un ésser d'un altre món.
1: Vale.
0: Vull dir que en aquest aspecte...
1: Doncs ja una mica aquest rotllo.
0: Està bé. Això és molt poppy, és molt psicodèlic, és molt punky, també depèn com es miri.
1: Hi ha una mica també de personatge, la forma que tinc jo de presentar les cançons, vull dir, s'entra en una mena d'absurd i disbarat una miqueta, és com una mica d'Office, tot plegat. Perquè, a més, clar, ara, l'altre dia vam presentar el disc a Barcelona, no ho he publicat, però bueno, penjaré un resum, i clar, es crea aquesta contradicció que nosaltres apareixem allà com si fos... Com el discurs és que som una banda que ja hem triomfat i som els millors, però al concert hi ha 7 persones.
0: Això llavors... passa per tocar molts anys als Killing Kids, eh? També, que,
1: sí,
0: que assumiu rols psicodèlics.
1: Tot, sí. Tot,
0: surrealistes.
1: Tot acaba impregnant, exactament.
0: Està guai.
1: I a més, doncs, hi ha aquesta feina que realment és molt bèstia, és el projecte que més m'ha costat de traslladar al directe, perquè ja el disc ja està molt ben produït i hi ha molta electrònica. És un so molt, molt híbrid, no? I llavors nosaltres intentem, a diferència del que faria moltes altres bandes, que donen al play i en seqüència, ho intentem disparar pràcticament tot nosaltres. Llavors... És interessant veure com es trasllada el so que reproduïm bastant fidel i a més li donem aquesta energia de banda.
0: I és de tenir també un tècnic de so que et doni suport, que sàpiga el que toca també.
1: Quan podem...
0: dic tenir de so, dic el que hi ha al darrere de la taula de mescles en el directe, vull dir.
1: Sí, però bueno, quan podem portar-lo el portem. Però...
0: I si no s'adapten bé?
1: I si no...
0: Tampoc sou molt complicats, massa torrecollons no ho sou. O potser sí.
1: Bueno, és complicat, però no li demanem que dispari coses al tècnic.
0: Ah, no, ja.
1: Ho tirem tot nosaltres i que portem molts aparells. O sigui, jo tinc una bateria electrònica, el bateria també dispara coses, la teclista també té botonets i dispara coses. Ens ho maneguem per haver de disparar el mínim de seqüències possible, per això, perquè... És una banda que té aquest so híbrid, que és interessant, però que té molt compromís amb el rock en el fons. I llavors sempre intentem que sigui tot en directe i tingui aquesta energia molt, molt humana.
0: Doncs molt bé. Escolta'm, que el temps passa volant i estem a la recta final del programa. Després em diràs si ja tens dates marcades, si et podem veure dintre de molt poc a escenaris rubinencs o per aquí a la vora, i ens apuntarem les dates. Però fem una mini pausa i ens preparem perquè ens puguis fer un directe, un tema. Tocaràs un tema d'aquest àlbum, un altre tema? Què faràs?
1: Tocaré el Por Siempre, que és l'últim tema del segon EP.
0: Perfecte, em sembla fantàstic. Re, un minutet, no marxeu perquè tindrem aquest punt i final del Rubisound d'avui amb el Roger Margarit, la seva guitarra i la seva interpretació. Fins ara. Mm.

0: Ja hi tornem a ser aquí. La màgia de la ràdio ho permet tot, especialment quan està gravat i ho tenim ja enllaunat per ser doncs consumit i gaudit. Escolta'm, Roger, això ho dèiem, no? De que interpretaràs l'últim tema d'aquesta segona part del Petacetes, no?
1: Exacte, que és el primer tema que vaig compondre pel projecte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, doncs que tinguis molta sort i tant de bo que et veiem dintre de poc al damunt dels escenaris, això mai se sap, però això, que això és casa teva i que gaudeixis molt d'aquest univers de Mapatge Gris. Endavant, tu poses el punt i final al Rubisound d'avui.
1: Som-hi.

pero ya me he ido, solo queda el sonido.

0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical ruïnenca.
1: Són les 5 de la matinada.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou, és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la clarinetista i compositora Teresa Noguerón, que acaba de publicar el seu disc titulat Buit. I també tindrem amb nosaltres avui aquí a Actualicat el músic Chris Juanico, que també ens ve amb nou disc, Rosa des Vents. El programa Actualicat dona també avui la benvinguda a un parell d'emissores més que ens acompanyaran a partir d'aquesta setmana. Actualicat continua, doncs, ampliant la seva xarxa de col·laboradors. A partir d'aquesta mateixa setmana, Ràdio Vila de Viladecavalls i Ràdio Granollers se sumen a les emissions a través de la xarxa, reforçant així el compromís de l'espai amb l'actualitat musical en català i amb el territori. Benvinguts i benvingudes. Comencem, i avui ho fem amb Joan Reig i US Trip, que han publicat un senzill titulat La Cadira, una nova versió

que neixen de la voluntat de reivindicar la figura d'en Pere Tàpies i recuperar el seu univers irreverent i surrealista per a noves generacions. Joan Reig i West Trip, escoltem La Cadira.

0: Segui, segui. Segui.
1: Les efemèrides. Dia a dia, Actualicat.
2: Avui, les efemèrides de la setmana que va del 25 al 31 d'aquest mes de maig. El 25 de maig de 1962 neix el cantant nord-català Ramon Gual. Un parell d'anys més tard, el 25 de maig de 1964, l'empresari i promotor cultural Armengol Passola fundà el segell discogràfic Concèntric i la sala La Cova del Drac. El 25 de maig també, però de 2023, va morir el cantant valencià, fundador del grup Els 4Z, Lluís Miquel.

Més efemèrides aquí a Actualicat. Arribem al 26 de maig. El 26 de maig de 1960 neix el músic Víctor Ubiós, conegut artísticament com a Víctor Bocanegra. El 27 de maig de 1977, la Salseta del Poble Sec fa el seu primer concert al Parvulari Forestier del Poble Sec de Barcelona, en un míting del PSUC. El 28 de maig de 1979 neix Daniel Landry, líder del grup Landry. El 28 de maig també, però de 2005, els Inadaptats fan el seu darrer concert a la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. El 28 de maig de 2017, Raimon fa també el seu darrer concert dels 12 que va oferir al Palau de la Música Catalana de Barcelona com a acomiadament de la seva carrera. El 28 de maig de 4 anys més tard, en 2021, es publica el disc A tope amb la vida, d'Oques Grasses.

0: Estem repassant les efemèrides de la setmana que va del 25 al 31 de maig. Arribem al 29 de maig. El 29 de maig de 1860 va néixer el compositor i intèrpret de piano Isaac Albéniz. El 29 de maig de 1945 neix el cantautor mallorquí Toni Morlà. El 29 de maig de 1961, Josep i Ignasi Espar, Josep Maria Massip i Francesc Cabana funden la discogràfica Adixa a Vic. El 30 de maig de 2021 va morir el guitarrista Ricky Sabatés. El 30 de maig d'un any més tard, 2022, Josep Tero presenta el disc Fugir i salvar-se al SIC de Barcelona. I arribem ara sí al 31 de maig. El 31 de maig de 1962 mor el músic i compositor Eduard Toldrà. El 31 de maig de 1965 fa la seva presentació oficial el cantant Guillem de Fach al Teatre Romea de Barcelona. El 31 de maig de 1995 neix la cantautora Clara Fiol, membre del trio Marala. I per últim us volem recordar que el 31 de maig de 2020 va morir el periodista Jordi García Soler, especialitzat en la nova cançó.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
0: La visita aquí i ara a Actualicat de la clarinetista i compositora Teresa Noguerón, que acaba de treure el seu primer disc en solitari titulat Buit. Hola, Teresa, i benvinguda aquí a Actualicat.
2: Hola, què tal?
0: Teresa, abans d'encetar la teva carrera en solitari, la teva trajectòria anava en un principi direcció música clàssica, no?
2: Sí, en un principi i també en un final, perquè jo continuo dedicant-me a la música clàssica. Jo vaig començar als 7 anys a l'escola de música del meu poble tocant el clarinet. I després, més endavant, doncs, vaig anar al Conservatori de Tortosa, on vaig fer allà el grau professional, i vaig continuar els estudis de superior a l'ESMUC, a Barcelona. I un cop acabats els estudis de superior, vaig decidir anar a fer un màster a Frankfurt.
0: I després també participaries en discos de gent com Blaumut, Caim Riba, Carles Casas, col·laborar també amb en Josep Carrera, Joan Manuel Serrat i la mateixa Sílvia Pérez Cruz, no?
2: Sí, sí, sí. Tot això, o sigui, la part de la col·laboració amb discos ha sigut perquè tinc amistat amb aquests artistes i m'han demanat de col·laborar tocant alguns clarinets i gravant alguns clarinets. I després amb artistes com Josep Carreras o la Sílvia Pérez o Andrea Bocelli, ho he fet a través d'orquestra sinfònica.
0: Després també vindria, i cal ressaltar, l'etapa de la formació Sommeliers. Tu vas ser una de les fundadores, el quintet femení Sommeliers, que encara continua en directe i enregistrant, no?
2: Sí, sí, sí. Quan vaig tornar de Frankfurt vaig tenir l'oportunitat de tocar un musical, on allí vaig conèixer a intèrprets de violí i cello i vam decidir fer el grup. I després, amb els anys, aquests intèrprets han anat canviant, però el grup ha continuat fins a dia d'avui.
0: Hem fet un repàs al que ha estat la Teresa Noguerón abans d'encetar la seva carrera en solitari. I ara, Teresa, per on camina la teva sonoritat?
2: Pues ara mateix estic dedicant-me tant a la música clàssica, perquè continuo tocant amb orquestra perquè m'encanta, i després he decidit fer com la meva carrera professional individual, amb aquest disc buit, i és una mica un llenguatge més contemporani, barrejat també una miqueta amb un llenguatge cinematogràfic i cançó d'autor. Podríem definir-ho així una mica. Tot i que crec que el millor és escoltar-lo.
0: Mm-hmm. Teresa, òbviament el clarinet és el protagonista en aquest disc, però ho combines també amb d'altres instruments, no?
2: Sí, perquè volia buscar textures diferents i capes sonores diferents, i he comptat pues, amb un vibràfon, amb violes, amb cello, amb un fliscorn, amb un piccolo, amb un acordió, amb un cor infantil. Vull dir que he tingut molta sort de tota aquesta gent que s'ha volgut sumar al projecte i enriquir-lo.
0: On ha estat enregistrat i qui ha produït el disc buit?
2: L'hem enregistrat a l'estudi del Caim Riba, que es diu Angruna, perquè és molt, molt petitet, i me l'ha produït el mateix Caim Riba.
0: Has tingut també alguna que altra col·laboració, no?
2: El Caim ha fet totes les guitarres i percussions i baixos, i tots els músics anteriors que he nombrat són els que han col·laborat.
0: Mm-hmm. Ja per acabar, Teresa, també volem saber si ja estàs preparada per tal de presentar aquest, el teu primer disc en solitari, en directe.
2: Pues sí, la veritat és que em fa molta il·lusió, perquè la primera data que tenim confirmada és l'11 de juliol al Festival Eufònic, a les meues terres, a les Terres de l'Ebre, i la presentació oficial aquí a Barcelona serà el 23 d'octubre a la Casa Elisalde.
0: Doncs bé, ja us podeu apuntar a les vostres agendes aquests dos primers concerts confirmats de la Teresa Noguerón, que segur que anirà ampliant l'agenda de concerts de música en directe. Mentrestant, també que sapigueu que podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals el seu disc titulat Buit. Teresa, gràcies per haver-hi estat aquests minuts amb nosaltres, i el millor dels desitjos en aquesta nova etapa en solitari.
2: Gràcies a vosaltres per deixar-me un espai per poder explicar una miqueta de què va el projecte. Merci.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres a partir de les 8 del vespre, maig, a la sala Razzmatazz 3 de Barcelona. A 9:15, Ros a la sala Elio Gabal de Barcelona i també Guillemino i Jovedrí a la sala Taro de Barcelona també. A 9:00 PM, la Ludwig Band al Loco Club de València. A 10:00 PM, estaran els Minibus Intergalàctic a lo Submarino de Reus i Buos i Miquel del Roig a l'Amfiteatre Parc de Catalunya de Sabadell. I mitja hora més tard, a 10:45 de la nit, Carles Benavent Trio al Museu de Tortosa. Passem a dissabte, a partir de 5:00 PM, Maria Jaume, Sexeni, Remei de Calafresca i Rudimentari, entre d'altres, al Quarter General Luque d'Inca. També dissabte, a 7:00 PM, Lecoq al Fortí de Sant Jordi de Tarragona. Mitja hora més tard, a 8:15, la Ludwig Band a la Finca al Grau de l'Inquisidor de Gandesa i Alfred Garcia al Centre de Visites Família Torres de Pax del Penedès. A 8:00 PM, Blau Mut al Teatre Auditori de Granollers i La Gossa Sorda, les Testarudes i Trapella al recinte de concerts de Cunit. 9:15, Maria del Mar Bonet al Palau de la Música Catalana de Barcelona i Mayu i Carla Collado al New Fix de Barcelona també. Un concert més per aquesta hora, 9:15 PM, Tarta Relena, la Maria i Crua a la Torre d'en Nadal de Vilassar de Mar. A 9:00 PM, Obeses a Santa Quitèria de Sant Miquel de Campmajor. Continuem amb dissabte, a 10:00 PM, Joan Miquel Oliver a la plaça Calapruna de Pals. 10:45, Sopa de Cabra a la plaça del Soler de Sant Feliu de Pallerols. A 11:00 PM, Sandra Montfort, Bèrnia i la Xica a la plaça del Garrofer de la Xara de Dénia. Passem a diumenge, a partir de 4:00 PM, Trèvol a la plaça del Cafè de l'Avern de Subirats. A 6:00 PM, Tona Gafarot a la plaça Salvador Pagès de Vilavenut. També a aquesta mateixa hora, a 6:00 PM, Massoni Calavento a l'Auditori de Girona. A 8:00 PM, recordeu, diumenge, Ginestà al Bar Bocata de Barcelona i, per últim, a 9:00 PM, Manu Guix a la plaça de la Catedral de Tortosa.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Avui aquí a les entrevistes d'actualitat tenim la visita del músic Chris Juanico, que fa poquets dies ha tret al mercat el que és per ara el seu darrer disc. Porta per títol Rosa dels Vents. Hola, Chris.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Molt bé. Estàvem comptant abans d'encetar l'entrevista de quants discos en solitari té ja el Chris Juanico i havíem arribat a 15 més en recopilatori, no?
2: Sí. Ja fa un temps que m'hi estic dedicant a això, sense comptar tot el... l'època de Ja t'ho diré i de Menage a trobar, que bueno, diguéssim que uns amb els altres es solapen, però sí, en solitari són 15 treballs complerts, més un aquest recopilatori que va sortir el 2017, em sembla que va ser, però sí, són molts anys. De fet, el primer va sortir el 2003, imagina't, ja fa més de 20 anys, i aquí estem, seguim això, fent cançons i presentant-les.
1: El recopilatori amb 26 cançons, no?
2: Sí, bueno, el recopilatori va ser una manera de recollir doncs, la feina feta en totes les etapes, també ja t'ho diré, val? Però també una manera també de poder posar o de, que veiessin la llum algunes col·laboracions, algunes feines que havia fet fora de circuit una mica, que si s'havien editat era d'una manera molt, molt discreta. I bueno, és això, sí, es deia 13 cançons desordenades, més 13 peces
1: retrobades
2: o alguna cosa així, sí, no? Sí. Retrobades. Mm. És un títol així una mica llarg, però sí, és un títol del 2017 que són 26 cançons, però no sé, he de fer recompte dels discos que treballs que he fet. Ja de les cançons que he fet, tampoc ja no les tinc controlades. Però crec que, no sé, he participat entre adaptacions, temes propis i algunes adaptacions de lletres i tal, uns 300 i pico de temes.
1: Cris, com surt la idea de posar una rosa d'esvens al punt més alt de la illa de Menorca?
2: Bueno, la veritat és que... com ja deus intuir, si més no ja us ho explico, el fet és que cada cop que en fem un treball nou, jo sempre busco una mica un punt diferencial, o sigui, un punt de partida, un nus on enganxar-me. Jo l'anterior treball que havia fet és un treball en el que vaig musicar poesia d'un amic, el Joan Francesc López Casasnovas, que signava com a Pere Xerxes, un llibre disc que es diu Cançons de Xerxa, i un dels poemes que vaig musicar es diu Tots els colors del vent, en el que el Joan fa un exercici molt interessant, que és posar un color a cada un dels vents, i de la rosa dels vents en fa una rosa de colors. A mi em semblava una imatge molt maca, i això de la rosa dels vents em va començar a rodar pel cap, perquè si conceptualment entenem que la rosa dels vents és una representació de tots els vents que bufen, i en el cas de l'illa de Menorca és una illa en la que tots els vents hi bufen, perquè no per tot bufen els vents i no per tot bufen igual. A Menorca sí que tenim tots els vents que ens bufen, i a més cadascú d'ells té una... té característiques molt, molt i molt diferents els uns dels altres, i això, aquest exercici de posar la rosa dels vents amunt de Menorca i fer-ne de Menorca una talaia on poder doncs, mirar, veure, escoltar, sentir, mirar d'observar, fins i tot d'investigar, veure què m'aportava, què venia, què hi ha de cada una d'aquestes direccions, doncs ha sigut el punt de partida per fer aquest disc de 8 cançons, en les que cadascuna, doncs, evidentment, expliquen moltes coses, i totes elles diferents, però hi ha des de relacions molt mundanes i humanes estima i amor cap a la gent, o cap a la meva parella, o cap al paisatge, o també fins i tot hi ha crítica, evidentment, des de pensar que des de més enllà d'allà on mirem, doncs encara que no ho veiem directament, ens arriben sons de guerra, de misèria, de pobresa i de coses que fan mal al cor, no? Una mica com és el cas del vent de llevant, en aquest cas mirant cap a Palestina, cap al Pròxim Orient. Mm-hmm.
1: Cris, amb aquest disc tornes al teu so original?
2: Bueno, sí, el que faig és un exercici una mica més primitiu, en el cas meu. Primitiu vull dir que des dels meus orígens, no? Jo sóc, ja sabeu que bueno, la meva primera formació, diguéssim, estable i professional, és ja t'ho diré, que tenia un so en el qual hi vaig participar, evidentment, i del que sempre em quedo amb crec que en dues o tres coses molt, molt puntuals, perquè sempre hem fet, diguéssim, que música popular moderna, per entendre'ns, pop, amb aquest aire més mediterrani, amb unes lletres també pensades en aquell cas, una menorquinitat i des de un punt una mica diferent, potser que si haguéssim nascut a terra ferma, no? Una mica. I amb aquest disc el que faig una mica és partir d'aquest punt, ja que faig un disc des de Menorca, observant des de Menorca, vaig pensar que estaria molt bé doncs, tornar una mica en aquest punt de partida, i és una base de pop-rock, on hi ha pinzellades de soul, de funky, de rock, hi ha una miqueta de tot en el disc, també peces més mediterrànies i sobretot amb un llenguatge molt, molt d'aquí, buscant elements propers per poder descriure les coses que estic descrivint.
1: Com deies tu, en aquest disc trobem rock, soul, funky, però també, com comentaves, amanita amb instruments de vent bastant autòctons, no?
2: Sí, bueno, la idea de fer un disc amb la Rosa dels Vents de Montmenorca, vaig pensar que, home, que n'he fet aposta, no? I no era fet aposta, però sí que vaig pensar que estaria bé que les col·laboracions fossin totes d'instruments de vent, i, curiosament, la majoria d'instruments de vent que hi participen són d'arrel, que és una mica la pinzellada o el color que va agafar l'anterior treball, que és la poesia d'en Joan, que vaig musicar cançons de xarxa. Allà va ser un treball més folk, més, amb un aire més folk, amb percussions, però amb un aire molt més folk, i aquesta vegada doncs, les col·laboracions, que puguin ser, no sé, des del sac de gemecs, la gralla, l'acordió diatònic o el boixenyo, doncs són instruments que són d'arrel, són més nostrats, bueno, més que més nostrats, són més de que pertanyen a la cultura popular. No així el saxo, tot i que el saxo també en el seu moment és un instrument que neix en la cultura popular, i sobretot les veus, que les veus aquí també tenen un paper important. Hi ha tres veus que col·laboren en el disc, que són la Marina Vivifeix, la Maria del Mar, la M de Mar, i el Jacint Melancent, que és qui era cantant de Chef Baloski, tres amics que he fet i amigues que ja ens coneixíem abans, però que estic supercontent que hagin participat, igualment que la resta de col·laboradors, del Carles Belda en el set en l'acordió diatònic, del Francesc Sanz en el set de gemecs, de la Laia Gluck a la gralla, del Pep Poblet, també, que feia molt anys que no col·laboràvem amb el saxo, o del Xavi Lozano, el Xavi Bufa, amb el Moixenyo, el Xavi Bufa, perquè ara us posaré una idea. És un senyor que, dic un senyor, un amic que bufa qualsevol instrument que es pugui, o qualsevol objecte que es digui forats i es pugui bufar. És el que darrerament poder el coneixereu, perquè hi ha una artista molt, molt famosa, que és la Maia, que és una noia que va fer un concert en directe en un espai on ella tocava una cadira amb uns forats. Doncs és aquest, el Xavi és el qui és l'inventor d'aquest instrument, i és el que ell fa servir durant des de fa moltíssims anys. No? En Xavi és una persona que fa molts anys que es coneixem, i mira per on ha coincidit aquesta col·laboració meva amb s'ha solapat amb la seva. Però sí, és a dir, grans amics que han donat el seu toc i un aire molt fresc al que és les cançons del disc.
1: I qui són els membres de la banda rockera que t'acompanya?
2: Mira, la banda és està el Pere Moll a la bateria, en Lluís Gené al baix i en Quim Ribó a la guitarra. És amb el trio amb el que fa anys que estic treballant. Alguns d'ells fa 17 o 18 anys que estic treballant, i és en gent amb què hi tinc molta confiança, que necessitem poques indicacions per entendre'ns, i que coincidim amb el gust musical. Són grans músics d'aquí de Menorca, tots tres, que tenen una projecció, doncs, crec que molt, o poden tenir una projecció molt important, i estan treballant molt bé. La veritat és que estic molt content de poder treballar amb ells i fer doncs, no només el disc, o seguir treballant amb ells, sinó també doncs, fer concerts a més ara mateix amb aquesta nova formació, amb aquest nou format per portar en directe les cançons, ja que l'anterior era un quartet en el que només hi havia en Lluís, el baixista, la resta eren persones o músics diferents, pel caire folk que havia agafat el disc. Ara torno a agafar aquesta formació, que ja havia col·laborat amb mi, doncs, el Pedro Escarrallan, el viu i algunes altres anècdotes que tinc amb ells, no? de concerts i de, també amb el, no sé, el Pere, el bateria, i en Quim aquest últim any anterior havien participat també i col·laborat amb el Ja t'ho diré en alguns dels concerts que havíem fet aquest any passat. Vull dir que gent que fa molts anys que treballem, que tinc molta confiança i bueno, són molt bons elements, la veritat.
1: Ja gairebé per acabar, parlàvem de música en directe. Cris, ja has començat a presentar el disc en directe i suposo que ara preparant les actuacions de cara a l'estiu, no?
2: Sí, bueno, de fet, a veure, fem una mica de recordatori. El disc, tot i que ha sortit ara, tot just ara, és un disc que es va començar a gestar el mes de setembre passat. El desembre ja vam ensenyar un primer senzill amb un vídeo, que es diu Condemna, que parla del que ens ve, el vent que ens ve enllevant, aquesta tristor que puc dir que dona a veure les imatges, o veia, que veiem i que encara veiem de Palestina. Va continuar amb un segon senzill, que és Coses arriscades, amb el Xavi Lozano col·laborant, la cançó poder més mediterrània del disc. Això ja va ser el mes de febrer, el març, just presentant, de fet, quan s'havia de presentar el disc i es va presentar, però no teníem el vinil que hem fet, que és a les dates del Festival Barnasants. A Barcelona va sortir el Fet de Papallona, juntament amb la Laia Gluck. Justament el fet de la guerra de l'Iran, doncs, ha retrasat la sortida del vinil, perquè, com ja sabeu, els vinils es fan d'aquesta pasta de petroli i hi ha hagut escassetat de material, i hem fet doncs un quart senzill sense videoclip. Els altres sí que hi havia videoclip, amb l'Addicció, que és una cançó més amb un caire més soul, amb la col·laboració de la Marina Babyface, i ara mateix ja estem doncs ja amb el nou. I mentrestant hem anat fent el nou disc, i ara ja estem hem fet presentacions a Barcelona, hem estat a Lleida, hem estat a Sant Feliu, hem estat a l'Hospitalet de Llobregat, hem estat a Puig-reig, i ara encara hi ha una miqueta, doncs, tocats a l'estiu. Estarem a Mallorca el mes de juny, al Teatre Principal d'Inca, estem a Sabadell en el Festival Fresc, estem en el Perifèria Cultural, justament de la Pobla de Massaluca, estem a Sant Cugat, estarem a Menorca, i, bueno, i dates que han sortit moltíssimes, perquè això és un... Just acaba de començar, com aquí diu, i ja estem enfilant, ja pensant fins i tot de cares a la tardor. És a dir, que sí, hi haurà oportunitat de veure i d'escoltar aquestes cançons en directe, i espero que, doncs, que la gent pugui gaudir cada vegada que vingui.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, Rosa dels Vents, de Cris Juanico, ja es troba al mercat, el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals també, i segur que aquest estiu el trobareu en directe molt a prop de casa nostra. Nosaltres, que som de Rubí, ja sabem què passarà per Sant Cugat o Sabadell, per exemple, no?
2: Exacte, sí, sí. Tenim aquesta... Bueno, ara mateix estem construint una mica l'estiu, i sobretot ja la tardor, ja mirem el retard aquest una mica amb la sortida ha fet que tot s'hagi retrasat una miqueta, però amb moltes ganes, la veritat, i les coses que hem fet i que hem presentat, els concerts que hem fet i hem presentat ara mateix les cançons, sense tenir un suport físic i sense tenir tot el disc al carrer, la gent, la resposta ha sigut molt bona. Per tant, doncs esperem que això sigui un principi de molts i molts concerts.
1: Doncs gràcies a Cris Juanico, i ens veiem segur, seguríssim, que escoltant-lo ja en directe.

0: Notícies a Actualicat.
1: Rosalia, l'Smuc, Anna Andreu, Antoni Ros Marbà, Irene Reig, Alosa, Remei de Calafresca i Magalí Sare són alguns dels 36 nominats als 7è Premis Alícia 2026 que s'ha anunciat ja des de l'Acadèmia Catalana de la Música. Els guardons en reconeixen també l'organista Montserrat Torrent amb el guardó a la trajectòria coincidint amb la celebració dels seus 100 anys. La resta de guanyadors s'anunciaran el 18 de juny en un acte a l'Auditori de Barcelona en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Música. En la seva 7a edició, els premis s'articulen en 10 categories: trajectòria, autoria, directa, interdisciplina, internacionalització, interpretació, periodisme i divulgació musical, producció discogràfica, projecte social i educatiu i talent emergent. Els Amics de les Arts seran els encarregats del concert inaugural del Festival Petits Camaleons, que enguany arriba als 15 anys de vida, amb una programació pensada per apropar la música de casa nostra als més menuts, en formats adaptats, en durada i exposició sonora. La cita s'allargarà de l'1 al 4 d'octubre al voltant del Teatre Auditori Emma Vilarsau de Sant Cugat del Vallès. Tancarà aquesta edició els Pets i Miqui Núñez en concerts al mateix teatre i a la carpa instal·lada just a tocar a l'Arboretum. La Ludwig Band, Triquell, Sidoney i Renaldo i Clara són alguns dels altres noms destacats del festival, que també ofereix una sèrie d'activitats com ara rodes de premsa per a nens i nenes o signatures dels artistes. Apunteu-vos, doncs, a l'agenda enguany al Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès de l'1 al 4 d'octubre.
0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit d'anada al play-off d'ascens a Tercera Ref. A Ràdio Rubí no podíem faltar a aquesta cita amb la història. Toca explicar el millor de l'esport, del futbol. Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, t'esperem.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
4: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Pues jo quan vaig començar amb el Barça, jo haguera pagat per poder jugar amb el Barça. I cobrava 35.000 pessetes. No és que tots fóssim catalans, n'hi havia algun que no ho era, però parlava el català. Perquè hi havia algun jugador dels que hi havia el conseller aquell a l'extrema esquerra. Bravo, bravo, no? Aquest era canari, però parlava el català ja, perquè aquí tothom parlava el català, el castellà quasi no en sabíem, perquè això a col·legi digui prou. Era una altra cosa, era el futbol d'abans, era que tots ens coneixíem.
2: Bon dia a tothom. Catalunya sempre busca els referents per conèixer bé la seva història i avui us en presentarem un, la vida i el llegat del primer jugador negre del Barça que hi ha hagut, en Cisco Betancourt Cocinero. Aquest senyor és el que ara hem escoltat la seva veu. Per tant, que molt bon dia, Cisco Betancourt, encara que potser no ens sent. Tenim aquí a l'estudi a l'autor d'aquesta biografia i tenim connectat per línia a un dels periodistes

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram, @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga. Una...
0: I en tenia una altra i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una... però és que és curiós perquè al Cisco també li agradaven molt els Beatles, no?
2: Claro.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacto.
1: De Toros de Barcelona, al concert, l'any 65. Sí, sí.
0: Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta?
2: Sí.

0: programa bastant farcit, aquest.
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenat molt.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que
1: has aún... Has d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. Entonces, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adulcorar o a blanquejar
2: totalmente
0: aquesta imatge i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50.
2: Exacto.
0: No? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també van a la capital i, bueno, suposo que deuen...
2: Claro.
0: I, clar, ja van al luxe, no? I...
1: Molt bé, doncs fins aquí dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I
0: perquè la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món.
1: I ell... sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
3: Gràcies, Toni.
1: Gràcies, Toni, per haver estat aquí.
4: Gràcies a vosaltres.
1: I gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
2: En català i en castellà.
1: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
2: En Amazon.
1: En Amazon, ara avui dia tot és així, però sobretot a les llibreries.
2: A les llibreries.
1: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé.
4: Adéu.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Pere Fontàs i Puig. I la primera sardana que escoltarem del mestre Pere Fontàs és la que porta per títol La plaça de Mer i ens la interpreta la cobla La Salutació.

Per la cobla La Salvatana hem pogut escoltar la sardana del mestre Pere Fontàs titulada La plaça de Mer. El mestre Pere Fontàs i Puig va néixer a Mer, a la comarca de la Selva, el 13 d'agost de l'any 1932 i moria el 9 de juliol de l'any 2002. Fou un intèrpret de fiscorn i piano, pedagog i compositor de sardanes. Va dedicar gairebé tota la seva vida a la música en general i a la sardana en particular. Des dels 13 anys fins que es va retirar l'any 1993, Fontàs va pertànyer a diverses cobles, entre les quals cal destacar, a part de la moderna de Mer, des del 1946 al 1951, on va començar, els Montgrins, des de l'any 1955 al 1960, i la Salvatana, des del 1964 al 1984, de la qual en va ser director durant 30 anys. I escoltem una altra sardana del mestre Pere Fontàs, la que porta per títol 20 anys d'il·lusió. Una sardana que ens interpreta la cobla La Salvatana.

20 anys d'il·lusió és la sardana del mestre Pere Fontàs que hem pogut escoltar en interpretació de la cobla La Salvatana. Pere Fontàs va compondre al llarg de la seva vida una setantena de sardanes, de les quals destaquen La planxadora de casa, En Joan i la Maria Pilar, Aires amarencs, Dalt del Pedró, Montse Banys i, sobretot, El Parc de la Guineu. Sardana interpretada infinitat de vegades per totes les cobles del país. Guanyador de diversos premis sardanístics, entre els quals el de la Sardana de l'Any amb Montse Banys l'any 1975 i el Parc de la Guineu el 1977 i el Joaquim Serra amb la Sardana Castell d'Estela l'any 1980. El mestre Pere Fontàs va compartir l'any 1988 la Creu de Sant Jordi que la Generalitat de Catalunya va atorgar a la cobla La Salvatana amb motiu del seu 75è aniversari. I ara escoltarem una d'aquestes sardanes premiades del mestre Pere Fontàs. És la que porta per títol Castell d'Estela. Ens la interpreta en aquesta ocasió la cobla Els Mongrins.

Castell d'Estela és la sardana del mestre Pere Fontàs que hem pogut escoltar per la cobla Montgrins. Pere Fontàs i Puig fou un excel·lent pedagog. Més de 300 alumnes varen passar per les seves ensenyances, inclòs els darrers temps, malgrat la malaltia que no li permetia fer gaires esforços. L'Ajuntament d'Amer, conjuntament amb l'agrupació sardanista de la població i el grup excursionista Esquelles, convoquen bianualment el concurs de composició de sardanes Vila d'Amer Memorial Pere Fontàs. I ara escoltarem una de les sardanes més conegudes del mestre Pere Fontàs, el Parc de la Guineu. Ens la interpreta la cobla Els Montgrins.

El Parc de la Guineu és la sardana del mestre Pere Fontàs que hem pogut escoltar per la cobla Els Mongrins. I acabarem el programa que hem dedicat avui al mestre Pere Fontàs, tot escoltant potser la darrera sardana estrenada del mestre Fontàs. És la que va dedicar a Rubí a motiu del 75è aniversari i que fou estrenada el 18 de maig de l'any 2002 a Figueres en la celebració dels Premis Francesc Basil, on va obtenir un accèssit i el Premi Popular. La primera audició d'aquesta sardana va tenir lloc durant la Festa Major de Sant Pere de Rubí, el dia 28 de juny de l'any 2002. La sardana porta per títol Rubí com un rubí i ens la interpreta en aquesta ocasió la cobla Jovenívola de Sabadell.

Per la cobla juvenívola de Sabadell hem pogut escoltar la sardana Rubí com un rubí del mestre Pere Fontàs. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Pere Fontàs i Puig. En nom de Ràdio Rubí i del que us parla en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit d'anada al play-off d'ascens a tercera ref. A Ràdio Rubí no podíem faltar a aquesta cita amb la història. Toca explicar el millor de l'esport, del futbol. Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, t'esperem.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
4: Tornen l'Estel Mai Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
5: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
4: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
6: Inspira't!

Ràdio Rubí, 99.7 FM. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, a un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Ja tenim aquí l'estiu, Núria.
1: Sí, ja oficialment arribat. Sí, sí.
0: Bueno, igualment aquí tenim aire sempre, no ens queixarem, però igualment encara hem de baixar los calores, sí. I no sé si parlant de The Boys, els baixarem avui. Perquè a l'hora no hem parlat res de la sèrie d'Amazon, que serà avui per fi la nostra sèrie de la setmana, perquè analitzarem en profunditat aquesta cinquena i última temporada de la sèrie de Prime Video, que tot just ahir doncs, va estrenar el seu últim episodi. Hi ha hagut moltes opinions diferents, polèmiques i molt a debatre en el que segurament hagi sigut la sèrie més exitosa, no, de la història de la plataforma. Ja hem comentat més d'una ocasió,
1: sí,
0: que Los Años de Poder, no, que és The Boys, la sèrie estrella d'Amazon. Una sèrie que a Núria li ha agradat molt, ja comentaves, no, que has tingut ahí un viatge amb The Boys.
1: Sí.
0: Però potser a veure què opinem d'últim episodi.
1: A veure, bueno.
0: No sé si em sorprendràs, jo crec que sí, potser. I a més també donarem protagonisme als estrenes a dues sèries d'aquí d'Espanya nacionals que sembla que seran de les més importants en principi del que portem d'any, sobretot una d'HBO que sembla una mescla de Succession, de Bear, una cosa molt rara.
1: Sí.
0: Després parlarem d'aquesta sèrie, però abans començarem com sempre amb l'actualitat.

0: de la setmana amb les estrenes i notícies. Doncs comencem amb les notícies, amb una sèrie que ara portava un temps sense parlar d'ella, d'aquesta nova sèrie de Harry Potter, i és que tenim la primera sortida del cast de la sèrie.
1: Doncs sí, la sèrie de Harry Potter ja està patint canvis grans abans del seu inici. La família de l'actriu que interpretarà la Ginny Weasley a la primera temporada, Gracie Cochrane, va anunciar que no tornaria per fer el paper a la segona temporada. No s'han donat massa detalls i s'ha dit que el canvi ha estat per circumstàncies imprevistes i HBO ha donat suport públicament a la decisió de la família.
0: Veurem si és una decisió encertada o no.
1: Sí.
0: No sé si ha sigut, diu a la família que ha sigut per ella, ha sigut decisió de l'actriu, potser és que s'ha vist abrumada per la situació.
1: Podria ser, a veure, al final tenia en compte que, vull dir, tots, o sigui, el cast ara mateix són nens, veure's això fent una sèrie així de gran, personatges així de grans, i en una producció així també es pot entendre que pot ser una cosa que ve molt gran. Però bueno, si és això, si s'ha arribat a aquesta conclusió i la família doncs ha sortit endavant i ha dit això, doncs ja està. Vull dir, és el que ha d'haver-hi. Però clar, també és el tema aquest, no?, del recasting. S'ha de dir que en una temporada tampoc no és un gran dilema.
0: No és un problema. S'ha vist en altres sèries.
1: Sí, i a més al primer llibre la Ginny, o sigui, apareix, però no té massa protagonisme. Ja sí que, òbviament, el segon llibre ja sí que té bastant més protagonisme. Llavors, no canta tant perquè penso que això també les pel·lícules va haver-hi bastant recastings d'alguns personatges, sí, i tampoc va afectar massa a la trama.
0: Mentre no es toquin el trio principal.
1: Clar, això,
0: la resta,
1: evidentment, sí, sí.
0: Pues no importa tant. Potser molta gent hauria volgut que s'hagués recasteado a otro personaje. Ja, a l'Snape, per si hi havia algun dubte, no? Veurem com surt tot això, ja ho vam parlar, però a mi el tràiler em va agradar, va sortir ja fa un parell de mesos o així.
1: Sí.
0: Encara queda, sortirà al desembre aquesta sèrie de Harry Potter, que en principi la segona temporada no trigarà massa en gravar-se perquè vam comentar el tema de les edats dels actors, no? Perquè no se li vagi de les mans. Que a les pel·lis se'ls va anar, però no massa, tampoc.
1: No.
0: Llavors, bueno, esperem que com a mínim estigui semblant a les pel·lícules.
1: Sí, al final a les pel·lícules s'ha dit que en general van tenir un ritme bastant bo, tenint en compte que és això, que els llibres també anaven sortint bueno, sí, una mica més tard, però s'entén conforme anaven sortint les pel·lis, i va haver-hi un bastant bon ritme que els actors no, a l'última pel·lícula no s'adonaven tampoc massa grans per interpretar els papers
0: no
1: que estaven
0: eufòria.
1: Fent. Exacte. La cosa és això, que últimament amb els ritmes que estem tenint a les produccions audiovisuals de plataformes, que comencin a allargar-ho així a los Stranger Things, per exemple, d'esperar no sé quant de temps a fer una temporada, doncs pot sortir bastant perjudicial, la veritat.
0: Sí, sobretot en aquesta història que no tindria cap sentit. No? Estar en una escola que tinguin 25 anys, pues no estaria guai, no?
1: Sí.
0: Doncs sortirà al desembre aquesta sèrie, recordem, amb el Mark Mylod, parlant de Succession abans, director de Succession, fent la sèrie de Harry Potter.
1: Sí.
0: Aquí coses rares que passen al món de la televisió, però l'esperem amb ganes aquesta sèrie. I no ens n'anem de HBO perquè hem tingut un nou tràiler, una sèrie que en teoria també és de les més esperades d'aquest any a la plataforma, que és Linternas, Núria.
1: Doncs sí, HBO ha llançat un tràiler de la nova sèrie del món de còmics DC. Les noves imatges han mostrat la trama de la sèrie, la relació que tindran els dos Llanterna Verda, i han sorprès amb l'aparició de Laura Linney, que d'aquí desconeixem els detalls del personatge que interpretarà.
0: Aquesta actriu Laura Linney té sentit que estigui a la sèrie perquè un dels creadors i showrunners, no?, és Chris Mandy, que va ser el creador d'Ozark, on sortia, no?, era protagonista. Laura Linney, llavors, pues, col·labora un altre cop, i aquesta sèrie que tindrà Lindelof, Damon Lindelof, no?, com a guionista, veurem com surt. Jo, veient els trailers, no he tingut potser masses ganes, però aquest últim m'ha semblat que està millor, així que el veiem i comentem què ens sembla.
2: Este anillo es la mayor arma del universo. La clave está en saber si hace falta usarlo y cuándo. ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero?
3: No.
2: ¿Cómo conseguiste el anillo?
3: Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista.
2: Igual tendrían que haberlo hecho. ¿Un poder así no hay que ganárselo?
3: Llevo en esto desde que eras un crío. Si quieres conseguir este anillo, será por encima de mi cadáver.
2: Creo que le caigo bien. Nos miente todo el mundo.
3: No nos iremos hasta que sepamos lo que ocultan. Es un trabajo peligroso. Esto es para valientes.
4: ¿Cómo fuiste elegido?
5: La única pregunta es, ¿tienes miedo?
3: ¿Tienes miedo?
4: ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo?
0: Doncs no serà la primera vegada que ho veiem en audiovisual. Va haver una pel·lícula dantesca, podríem dir, no? Com a mínim, que del 2011, amb sí, Ryan Reynolds.
1: Ryan Reynolds encara fa bromes d'aquesta pel·lícula, vull dir que imagina't.
0: Va sortir, a Deadpool feia moltes bromes, no? Sí. Sobre aquesta producció que no va sortir gens bé al cinema. En aquest cas és una sèrie de televisió que la tindrem el 17 d'agost a HBO. I a la direcció tenim noms que han trobat a Joc de Trons, a La Casa del Dragón, a Watchmen, que va ser l'anterior sèrie que va fer Damon Lindelof, que no és el primer producte que fa de DC. Però clar, aquí està acompanyat de més guionistes, potser és diferent una miqueta el to. La gent es queixava, els que són més fans del personatge, del còmic, que potser hi havia molt poc del personatge. Era com una desviació, no? Com un take diferent, no? De la Llinterna Verda. Jo fins aquí no arribo, però potser la sèrie, de moment, no pinta tan bé com jo potser m'esperava. Després no sé com serà. Els trailers són enganyosos moltes vegades.
1: Sí, a veure, vull dir, té una pinta correcta, jo crec. De moment, sí que els altres trailers no havíem vist massa de efectes visuals, potser, o coses més relacionades amb el poder. Llavors, això més o menys s'ha vist bastant bé, però també cal veure una mica cap a on anirà la trama, perquè potser encara no s'acaba d'entendre, és a dir, com potser no està com molt ben establert que pot ser que sigui bo o pot ser que sigui dolent. Que
0: pot ser a propòsit, també,
1: Sí, sí.
0: Els trailers ja sabem que juguen sempre amb les trames i amb les expectatives.
1: Sí.
0: Però, bueno, veurem com surt la sèrie, la tindrem a l'estiu ja, si és boníssima, doncs la comentarem quan tornem. Sí. Si no, doncs no la comentarem, no passa res. I anem ja a les estrenes d'aquesta setmana, que abans de parlar de les estrenes volia mencionar que avui s'estrena The Mandalorian i Grogu, que no és una sèrie, llavors doncs, no la posem aquí, però és una pel·lícula derivada d'una de les sèries, no? Que la tenim en nostre corazón, encara que, bueno, va baixar el nivell i tot això, no? Però, bueno, el Grogu sempre l'estimarem. Crítiques ferotges contra la pel·lícula,
1: sí,
0: per
1: no?
0: cert, no?
1: Okay.
0: Però, bueno, ja ens ho esperàvem veient els trailers, també,
1: Sí.
0: Però, bueno, anem a comentar les tres sèries que tenim aquesta setmana d'estrena. La primera d'elles, parlàvem de sèries nacionals al principi, és, aquesta es diu Se tiene que morir mucha gente, s'estrena avui mateix, 21 de maig, a Movistar Plus, i se centra en la Bàrbara, la Maca i l'Helena, que van anar juntes a l'escola, i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria i viu frustrada amb la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Esto seran, bueno, no, massa sa no serà, no? La Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, tot i ser cambrera, i l'Helena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. I la crisi personal de la Bàrbara farà que tot esclati en aquesta sèrie de Movistar, que té un molt bon repartiment, ara veurem quina és la sèrie de l'any de Movistar, no? Que sempre comentem que sempre hi ha alguna, no? que destaca, però bueno, de moment tenim aquesta proposta avui mateix a la plataforma.
6: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola?
7: Claro.
8: ¡Hola!
9: ¡Hola!
8: ¡Qué ilusión!
6: ¿De qué os conocéis?
10: El cole, de toda la vida.
6: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maca es rica, o sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
11: Esta hija de puta no viene para dos días.
12: La matamos.
13: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
14: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
15: Y tú sola.
16: ¿Por qué no intentas sonreír? Y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
17: Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
18: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
19: Bueno, yo te puedo ayudar.
20: Un aplauso para Bárbara.
21: Igual valgo para esto.
22: ¡Danos las putas pastillas!
23: ¿Te ha acosado alguna vez?
24: No.
23: Normal.
24: En plan de que no soy acosable.
25: Es que tú no vales para nada.
26: ¡Yo no tengo putos sueños!
27: Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
28: ¿Quién es esa, Gordi?
26: ¡Joder!
29: No intentes ser buena persona. Te sale como el culo.
30: Que estés mal me hace sentir mejor.
31: Yo creo que es que eso es la vida.
32: ¿Y qué hago?
31: Este jode.
0: Un tràiler que a mi em va guanyant conforme passa. Pinta interessant la sèrie que està protagonitzada per cares molt conegudes com Ana Castillo i Macarena García. I també tenim a Sofía Otero, que era la protagonista de 20.000 espècies d'abejas. Que ara al veure he caigut, no? Una actriu també que bueno, va ser brutal en aquella pel·lícula i la tenim en un to molt diferent en aquesta sèrie que ja diu, té bona pinta, no?
1: Sí, la veritat és que sí. O sigui, pel tràiler l'humor encaixa molt bé, els personatges són diferents i és això, és que les actrius, bueno, jo l'Anna Castillo estic enamorada d'aquesta dona i la Laura Weismar,
0: Weismar.
1: Que va fer aquesta pel·li de Salve Maria, que va guanyar el Goya a millor actriu revelació, que em va flipar en aquella pel·li, és boníssima. O sigui, només pel repartiment aquesta sèrie ja té moltíssim. Vull dir que...
0: Bueno, veurem com està. És una sèrie de duració d'aquests episodis de mitja horeta, o sigui que es veu ràpida i està creada per Victoria Martín, o sigui que bueno, potser li fem una ullada a aquesta sèrie de Se tiene que morir mucha gente. I la segona sèrie també és espanyola, és nacional, una sèrie que la posen com la sèrie de l'any, potser aquí a Espanya, que es diu Rabalear, i s'estrena demà mateix, divendres 22 de maig, a HBO Max. Se centra en Can Mosques, que és un restaurant familiar centenari al barri del Raval, a Barcelona, respectat i adorat per tothom. Però després de caure en mans d'un fons d'inversió que té l'objectiu de buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri, s'enfronta al desallotjament. Quan la família decideix defensar-se amb ajuda dels veïns, la lluita es descontrola i cada vegada serà més perillosa creuant bastants límits. Una sèrie que deia que pel tràiler, les imatges, jo recomano que si no el podeu veure ara, veieu a casa després, perquè és que sembla un estil de direcció molt semblant a Succession, i a part, pues, diem-lo de DVR perquè ja veureu el que surt, evidentment és un restaurant, no? Pues, sí. Hi ha cosetes semblants. No sé si el director i creador, que és Pol Rodríguez, pues, ja és un director conegut aquí a Espanya, va fer aquella pel·lícula de musical, que si no me recordo, un segundo premio, una pel·li que van dir que estava molt bé. O sigui, bueno, veiem imatges i comentem, però ja diem, es parla de la ficció espanyola del 2026.
2: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
3: I ara què collons fotem?
4: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
5: Estem a punt de perdre el puto restaurant i jo no veig que foti res.

0: Doncs hi havia un tràiler que ja era millor i el vaig buscar, però estava doblat al castellà. Mm. Clar, és una sèrie que està original, l'idioma és el català. Llavors, sí, és que aquests doblatges canten malament que dic, sí, no puc posar això al programa i sentir-me bé.
1: Sí, també va passar amb Pubertat, també, sí, que moltes vegades sortia doblada i és com, és que s'ha de veure en català, s'ha de veure en original.
0: I si no ho entens, posa amb subtítols. Sí. Ja està, que per això estan, no? Però és que es notava molt. Ella ja vaig posar el tràiler i dic, vale.
1: Sí, sí, sí, no.
0: Una sèrie curiosa, ja de tractar temes socials, no? Sobretot, ja sabem, el barri al Raval, no? El conflicte que hi ha des de fa moltíssims anys.
1: Sí.
0: Però ho fa des d'una perspectiva també curiosa a nivell de direcció, que deia, no? En aquest tràiler més llarg, que també es pot veure, es veu, no? Aquests zooms, aquesta manera de gravar diferent. Tenim un pla aquí a les escales que sembla Mr. Robot.
1: Sí, i, bueno, totalment.
0: Interessant, no? La visió del director.
1: Sí, vull dir, tracta, al final és un tema que, sobretot a Barcelona, queda molt, molt proper i que últimament s'estava doncs, parlant bastant. Però és això, portar aquest estil de direcció, jo crec que pot ser molt interessant, o sigui, pinta molt, molt, molt bé. I no ho sé, jo tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie. A més, últimament és com aquest tema també, ahir va haver-hi un desnonament també d'una altra família. Bueno, és que Barcelona està sent una cosa, però... I també fa poc va sortir un documental de RTV, que està molt interessant, del Tamayo, que parla de tot el tema aquest dels fons voltor i tot això, i com bàsicament fan això de comprar blogs, etc, que està molt bé. O sigui que... És que... Bueno, és un tema que és molt vigent, vull dir que... Sí.
0: I el repartiment, doncs, volia dir que està Francesc Corella,
1: sí,
0: perdó, està Marlí.
1: Marlí.
0: No? Bueno, és curiós. I a Sergi López, no? Que era, també el vam tenir a Cirat.
1: Sí.
0: Pues aquesta pel·lícula que a la Núria no li gustó nada. A mi sí, jo lo siento.
1: Jo no.
0: Ja, no, ho deixem per un altre dia. Doncs anem a comentar l'última estrena de la setmana, que també la tenim a HBO Max i ens arriba el dilluns 25 de maig. En aquest cas, no és una primera temporada ni una estrena, no. És una novena temporada, que és de la sèrie de Rick i Morty, és la comèdia animada que narra les aventures d'un científic boig, el Rick Sánchez, que torna després de 20 anys per viure amb la seva filla, el seu marit i els seus fills, Morty i Summer. Una sèrie, doncs ja dèiem que era la nova Los Simpson, porta en emissió 13 anys, des del 2013 ja, bueno, bastant boig això, a la dada. O sigui que ha patit molts problemes fora de la sèrie en si, però bueno, que segueix en emissió i per mi segueix tenint una qualitat. No és la de les primeres temporades, però bueno, encara val la pena aquesta Rick i Morty.
2: ¡Ese cabronazo! ¡Es hora de entrenar!
3: ¡Tírate las tripas!
2: Tienes mucho metal en el cuerpo. Jerry, es para ti.
4: ¡Diga!
3: ¿Por qué nos atacan los muebles? ¡No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión! ¡No!

0: drogas para desayunar?
1: ¿Tienes drogas para desayunar? Voy a llevar a Morty al Insti, pásame algo. ¡El suelo es lava!
2: ¿Esto lo pusiste para protegernos o para jugar?
1: Ya no me acuerdo. ¡Morty, la mano!
3: No sé lo que estás haciendo, pero has roto el triturador de basuras.
4: Doncs confiem en aquesta novena temporada, una sèrie que abans trigava com 3 anys entre temporades, i per sort ja això ha canviat. També la qualitat ha baixat una mica, tot s'ha de dir, però igualment una sèrie que segueix sent molt recomanable, capítols curtets, i que sempre pues, tenen un molt bon humor. Encara que, Núria, jo no recordo, sempre mai no en recordo si vas veure alguna cosa o no.
5: Em sembla que he vist com algun capítol així suelto, però ni m'acordo mucho, sí que...
4: Bueno, jo sempre recomano veure aquesta sèrie, almenys les 3 primeres temporades, per mi que són història de les sèries, tenen capítols mítics, i bueno, molts memes a partir d'aquesta sèrie. És un clàssic. Doncs veurem com surt aquesta novena temporada. A partir del dilluns la tenim en emissió setmanal a HBO Max. I anem a parlar així, mira, amb 2 minuts d'avantatge de The Boys, que ja ens va bé, perquè sí. És una sèrie que tenim. Tenim jugo, no?, per comentar. I anem a parlar, com dic, d'aquesta cinquena i última temporada de The Boys.

0: Doncs amb el tema del Patriota, no? Segurament pues, un dels personatges més icònics de les xarxes socials, ja no de les sèries, sinó de les xarxes dels últims temps, no? S'ha mort un meme, literalment. Després parlarem d'això. Però una sèrie que va venir el 2019 a reinventar en el moment més àlgid dels superherois, no? Quan va sortir Avengers Endgame, que tothom estava en Marvel, i va sortir aquesta The Boys, i a tothom pues, li va encantar. Sí. Sobretot una primera temporada que va revolucionar bastant. Però bueno, abans de continuar parlant de la sèrie, anem a recordar de què va i què se senten en aquests nous episodis.
1: Doncs la sèrie té lloc en un món en què els superherois representen el costat fosc de les celebritats i de la fama. Un grup de vigilants que es fan dir The Boys decideixen fer tot el possible per frenar els superherois que estan perjudicant la societat, independentment dels riscos que comporta. En la cinquena i última temporada, el Patriota governa els Estats Units mitjançant el terror feixista, empresonant els dissidents en els anomenats camps de la llibertat. En Butcher, en Hughie, Lani i la resta de l'equip organitzen una resistència desesperada per aturar el seu govern tirànic, malgrat tenir tots els obstacles en contra.
0: Una sèrie que, bueno, ja els actors es coneixem de sobre, però sobretot l'Anthony Starr, no?, com aquest paper del Patriota, o Homelander, el Carl Urban, el Jack Quaid o l'Erin Moriarty, no?, que ja és una sèrie... Pues, què ha passat ja en l'imaginari col·lectiu, podríem dir, no?, per molta gent, per molts friquis, per molta gent que veu les sèries. Però, bueno, és una última temporada i sempre comentem que... Cada cop més se la juguen més les sèries. Amb les últimes temporades, sobretot des que hi ha més xarxes i tal, les sèries són més odiades que mai. I bueno, parlarem de què ens ha semblat sobretot l'últim episodi, però abans, com sempre, veiem imatges d'aquesta última temporada.
2: Mi poder es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún más grandioso.
3: Pues, alabado sea. ¿Y cuál es?
4: Venga, vamos al lío, ¿eh?
5: Creemos que el Patriota anda detrás del V1.
6: Bok hizo un protovirus del compuesto V, pero si lo consigue el Patriota, será inmortal.
3: Tenemos que huir cuanto antes y como sea.
4: No, lancémosle el virus ahora que es vulnerable. Liquidará a todos los putos supers del planeta.

0: Te necesito, padre.
1: ¿Me has follado?
0: ¿Qué?
1: ¿Es un rollo incestuoso?
0: ¡No!
1: ¿Entonces qué mierdas es?
0: Tenemos que preparar al país para mi ascensión.
1: Eres de los nuestros.
2: Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y luego reviéntalo.
3: Doncs un tràiler que potser és millor cada temporada. Coses que passen a vegades, eh? Sí. Jo diré que la cinquena, per començar, a mi la cinquena em sembla clarament la més fluixa de la sèrie.
4: Sí,
3: mira que va començar molt potent, que ja ho vam dir, eh? Però bueno, anem a parlar, Núria. En general, primer en general, què ens sembla l'última temporada? I anem a especificar també l'últim episodi, perquè és que va sortir ahir mateix a Amazon i el tenim bastant fresc.
4: Sí, a veure, és una temporada que jo crec que s'ha sentit molt estrany. És a dir, això, vam començar molt potents amb un primer episodi molt bo a nivell d'acció, de guionatge en general, personatge, repartició, tal, vull dir, molt bé. I hem anat derivant a uns episodis pel mig que han estat bé, o sigui, són, per mi, correctes, però sento que aquesta vegada, aquesta temporada, no hi ha hagut com molts riscos o que semblés que els personatges estaven en risc o que passaven coses que realment, doncs, semblés que les coses no anaven a sortir bé. Vull dir, ha sigut com potser els dos últims capítols que han començat a passar coses. Inclús a l'últim, tampoc semblava que hi hagués un gran risc. És com... ha anat tot com molt rodat, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que ja hi havia com el pla fet, no? I ha anat tot com esperava. No hi havia com... durant el capítol no hi ha hagut com aquests moments de potser pensar, ostres, no sortirà com pensaven, o alguna cosa passarà. Vull dir, ja tot va com molt rodat i penses, vale, això és el que passarà i ja està. Vull dir, no costava molt predir el que passarà. Hi ha algunes coses que han passat, que són... o sigui, havien de passar, i això se sabia des del capítol número 1 de la sèrie, però potser no de la manera que s'esperava. Tampoc penso que haurien d'haver fet... o sigui, hi ha gent que també deia en plan de... no, que, o sigui, que el pla del Homelander, no, hagués triat com endavant i hagués sigut com el caos absolut. Jo tampoc penso que això hagués funcionat. Bueno. Hagués potser estat bé, però potser d'una altra manera fer que realment semblés que hi havia un risc i no com aquest punt de... bueno, que és això, que al final tot ha anat com havia d'anar, d'alguna manera.
3: Jo crec que hauria sigut interessant, i em recorda bastant al final de Joc de Trons, en plan, molta gent deia que, per exemple, quan la que passava amb Daenerys, no?, que veiéssim una mica més del que passa, no?, a l'aftermath, per dir-ho així, no?
4: Sí.
3: I en The Boys tampoc ho veiem, no? Jo crec que hauria sigut interessant veure una temporada sencera, fins i tot, amb Homelander com a dictador total. Però bueno, potser no hi havia masses ganes de continuar la història. Però sí que és veritat que dona sensació de moltes oportunitats perdudes de The Boys, sobretot a l'últim episodi.
4: Sí.
3: A l'última temporada potser també, però més a l'últim episodi, perquè hi ha escenaris molt potents, estem a la Casa Blanca, ja, que tu dius, uah, aquí es pot cuinar coses guais, no? Sí que potser, sí que hi ha escenes que per mi sí que valen la pena i estan molt bé, que ara les comentarem ja amb els spoilers, però sí que és veritat que jo crec que potser em recorda bastant també aquest final... no, a veure, no, la sèrie no és la mateixa, eh? Stranger Things, una miqueta. Diguem que és molt facilón en la pelea final,
4: sí,
3: per dir-ho així.
4: Sí.
3: Però després, com el post, a mi no em sembla l'epíleg, em sembla bastant guai.
4: Sí.
3: A mi sí m'agrada més que potser el clímax.
4: Sí.
3: Però així, llavors em recorda bastant a la sèrie de Netflix i mira que, bueno, en aquest cas no dura dues hores l'episodi, que dura una horeta clavada, no? Que no s'han allargat. Però sí que és veritat que és això, que se sent una mica ja estrany, potser passa un últim episodi, com solucionar-ho tot en mitja hora i a una baralla, perquè és una baralla,
4: sí.
3: que literalment a la tercera temporada o a la segona hem tingut escenes d'acció molt més currades a la sèrie i on se sent que se juguen moltes més coses,
4: sí.
3: És el que dius tu, hi havia més riscos a la segona o a la tercera que a l'última temporada,
4: sí.
3: I això potser no té massa sentit, i sobretot amb The Boys.
4: Sí, aquí que anava molt a lo segur, no? Al final, o sigui, tot ha anat com molt planificat. Jo és això, o sigui, sí que estic d'acord amb el tema de l'epíleg, que crec que està bé, però és això, també va passar amb Stranger Things, això que és com els personatges no... o sigui, no sembla que s'hagin de morir o que tinguin el risc de que es puguin morir, és com ja penses que tot sortirà bé, un poco Vengadores, no?, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí, sí.
4: Llavors això potser és el que ha fallat més. També és això, durant la temporada, ja et dic, hi ha hagut potser episodis d'aquests... botella, que potser, o sigui, no estan malament a nivell de contingut,
3: no era el moment,
4: però
3: no
4: era el moment o no encaixaven realment per aquesta temporada, tenint en compte que és la final. No ho sé, o sigui, en general hi ha hagut com això, i també ara que Lincoln, no?, que es fa la sèrie aquesta prequela de The Boys, doncs hi ha moltes coses que van linkades a això. Inclús també m'ha fet gràcia perquè, o sigui, jo sense haver vist Gen V, clar, apareixen personatges, però... tampoc no tenen molta ratlla, vull dir, surten no, com dos o tres escenes.
3: Hi havia més de los personajes de Gen V saliendo para hacer de conductor de Uber.
4: Literal,
3: Que és el que fan a... Hi havia moltes teories de que la protagonista d'aquest spin-off seria important per la derrota patriota.
4: No
3: ha passat res, literalment. I el personatge que deies ara per la Soldier Boy, per la prequel i tot això, molt desaprofitat, aquesta última temporada. Va començar molt fort, també, de... Ojo... i un altre cop torna on estava. És el mateix punt, o sigui, és una repetició aquí de... Que The Boys potser és el que més li passava a partir de la quarta, que a mi em donava por de repetir-se a si mateixa molt totes les trames, com donava cercle sobre si mateixa, no? I aquesta última temporada ho torna a fer amb alguns personatges, i és com, bueno...
4: Sí.
3: Potser esperàvem un altre final, però sí que és veritat que a nivell de... Igualment, jo m'entenc que a nivell d'epíleg em funciona, i sí que és veritat que no hi ha incoherències per part dels personatges, que potser això és l'error més potent que podries fer, no? Una temporada final. Però clar, ser tan facilona també potser li treu punts.
4: Sí, és això, vull dir, penso que podrien haver aplicat una mica més de complexitat o a la trama o el que passava, a l'acció inclús, vull dir, no ho sé. I també és veritat que tinc la sensació que al principi la sèrie estava molt més centrada en els The Boys, que la sèrie es diu així, i ha anat progressivament centrant-se més en els superherois, que també és interessant, però sento que realment el pes de la trama al final és el Butcher, el Hughie, vull dir, i tot el que els acaba unint per poder acabar amb això, vull dir...
3: Cada cop també el Patriota ha pujat més, també.
4: Clar.
3: Que no em queixo, eh?
4: Perquè ja
3: l'Antoni Starr és espectacular el seu paper, i esperem per fi que tingui una nominació d'algun premi, també, que ja fa falta. Però anem a parlar, jo ja no puc aguantar-me, anem a parlar amb spoilers, perquè sobretot l'últim episodi hi ha moltes coses que comentar, i per no em vull oblidar, parlar d'una cosa que esperàvem, és una tonteria potser, era la mort de Deep, o Profundo. Una cosa que s'esperava des del primer episodi de la sèrie, no? Pues tampoc m'ha semblat gran cosa, a mi, sincerament. Jo,
4: o sigui, no sé... A mi m'agrada la manera.
3: Sí, clar, sí, la manera sí.
4: Crec que està molt bé l'escena. Però, bueno, és això, que no... És això, en general, l'episodi tampoc se sentia que hi hagués com aquest risc, llavors suposo que això també, per mi, ha acabat conseqüent això. Però a mi la mort m'encanta... O sigui, m'encanta això de que tots els peixos el deixin de costat. Sí. Vull dir, no té res... no té lloc on caure mort, o sigui, literalment, que és el pitjor que li podria haver passat.
3: És un desgraciat, bàsicament. Però potser que l'hagués matat a mi Starlight m'hauria agradat... Més bàsic, però potser m'hauria agradat més. Però entenc que la ironia, no? Els guionistes diran, que lo maten los peces, que irónico. Bueno. Pues bueno, ho ha fet així i ja està.
4: Bueno, i a veure, també, o sigui, sí que és cert que al final, o sigui, al principi, òbviament, la Starlight no té com aquest problema amb el Deep, però jo crec que tal com va evolucionar la sèrie i tal, no sé si per mi hagués fet el pes, perquè sento que la Starlight és com que ja ha passat pàgina d'això, o el veu com un absolut pringat, que jo crec que és pitjor, saps? Vull dir que...
3: Bueno, i mentre no el mateix Patriota, que hagués sigut la cosa més random, perquè això ho podria haver passat al primer episodi, no? de la sèrie, jo mai oblidaré el meme del Profundo, quan torna amb la cançó allà de ti, no, ni, no, ni, no, ni, mític, amb Sweet Child of Mine, aquest meme és dels millors de la sèrie.
4: És que és increïble.
3: Ara parlem de memes, li preguntaré a Núria quin és el... Bueno, li puc preguntar ja, si vol, quin és el seu preferit de meme, perquè és que hi ha tants de Patriota. Jo sempre diré que els dos millors per mi són el del cinema, que està amb els pitos, que està allà amb el careto, l'Antoni Starr, i l'altre del passadís, que està rient-se. Que té com els 5 estats, no?, d'emoció seguits allà al passadís, que és brutal.
4: Aquest és molt bo. Jo ets a dir que a mi, no sé per què em fa molta gràcia, és al principi de la segona o la tercera temporada que fan com aquella premiere i està el Hughie allà al costat del Homelander, com que es troba i és com wow, en plan, aquella em fa molta gràcia. I justament ara, a l'últim capítol, he començat a veure que hi ha el meme aquest de quan perd els poders, que comença com a saltar. Fa molta gràcia.
3: És curiós perquè, fixa't que ho podria haver fet a la vida real l'actor i no es diria res, però ho fa a la sèrie i és com queda tan ridícul després de veure el personatge amb aquest poder. Això també fa una part de l'actuació i gesticulació, no? De l'Antoni Starr. I ja que estem parlant del Patriota, doncs anem a parlar del més gordo, no? Que passa a l'últim episodi, que és que el Patriota doncs, ens diu adeu, cosa que esperàvem, no?
4: Sí.
3: És la trama principal, no? Aquest enfrontament entre el Carnicero, entre Butcher i Patriota. Sí que és veritat que la baralla amb el fill involucrat no em diu massa, però la mort en si sí que a mi sí que em sembla un bon moment.
4: Sí, és a dir, era evident que qui havia de matar el sí. Homelander era el Butcher, perquè mm-hmm. és qui va començar tot això i és qui té el beef principal con sí. este hombre. Mm-hmm. Sí que crec que la participació del Ryan era important, que a mi em va fer gràcia quan va sortir l'episodi i vaig pensar, hòstia, este senyor, quanto tiempo, no?
3: Sí, sí.
4: Però, òbviament, era rellevant i jo crec que havia... I al final és això, és el seu fill, no? I li diu tot allò de... Bueno, que,
3: sí, que eres una mierda, i, etc.
4: Le dice todo. Sí. Però sí, en plan, sí, a mi el que és al final com a tal, sobretot això que és la retransmissió, no? Tot això, vull dir, està molt bé i és això, al final acabes veient com realment el Homelander, que és el que li repeteixen constantment, que sense els seus poders no seria ningú.
3: No és res.
4: És un pringat, vull dir, perquè no sap realment qui és i quin és el seu valor com a persona. Vull dir que llavors està uh-huh. superbé al final. Jo a mi em va agradar molt. Vull dir
3: tota
4: que...
3: aquesta part és molt bona. També l'última frase que li diu, la por mi beca, està molt bé.
4: Sí.
3: Això està guai, són moments que estan ganados, no?
4: Sí.
3: A través de la sèrie. I també és veritat que aquesta mort és literalment la del còmic, perquè jo això no ho sabia.
4: Ah.
3: I després vaig veure la imatge,
4: sí.
3: canvia molt la història, com el camí per aquest moment no té res a veure, però mm-hmm. com aquest moment en específic és el mateix. O sigui, el mata igual, i això pues, va ser, crec que és un bon homenatge, no, també a l'obra original, que la majoria de gent diu que és molt millor la sèrie que els còmics, però bueno, ha fet aquest guinyito, no?
4: Mm-hmm.
3: I també parlaves d'aquesta retransmissió al final, que per mi està molt guai, no? També aquest... Això que veiem, aquesta reconversió, no, dels Estats Units, a l'església aquesta que
4: sí.
3: es funda, no, el patriota, que han de creure en ell com a Déu, que d'aquella manera pues, ens porta a la nostra realitat, no, una miqueta, amb el que està passant als Estats Units.
4: Sí.
3: I també pues, el missatge de la sèrie, que per molt que alguns vulguin, sempre hi hauria gent que estarà en contra seva, no? Que
4: sí.
3: això també jo crec que és interessant que ho marqui bastant, no, la sèrie.
4: Clar, al final, vull dir, sempre... Bueno, és el problema que sempre s'han tingut amb totes les dictadures. Vull dir, al final, vull dir, pots carregar-te a la gent que se suposa que va en contra teva, però és que això els farà viure en un estat de por, de dir, no tinc aquesta lliure elecció, no? Vull dir, i és el que els hi passa, vull dir, fan hi ha aquell episodi que fan aquesta... como estreno del tráiler este.
3: Prueba, ¿no? Una prueba.
4: Bueno, el tráiler este que era increíble, pero...
3: faltan efectos, no sé
4: què. Sí, sí. Eso era buenísimo. I clar, potser hi havia 4 persones a tota la sala que genuïnament creien que sí, que el Homelander era Déu.
3: I ja està. Sí.
4: Clar, vull dir, és que no pots forçar la gent. Vull dir, la gent no creu en Déu, no creu en la Bíblia perquè els hi han forçat la història. Vull dir, creu perquè genuïnament ho creu, m'entens? Vull dir... Llavors, és que no té cap mena de sentit.
3: També és curiós com toca aquest tema, com no hi ha res més gran als Estats Units que el cristianisme i que les creences
4: sí.
3: religioses. És com, això per aquí no passarà ningú, no?
4: Sí, sí.
3: Això també és interessant com ho planteja la sèrie. Mm. I també parlaves d'aquesta retransmissió i ho lliga un personatge que no ho havíem parlat, però per mi és dels millors personatges de la temporada, que és Ashley.
4: Sí.
3: A mi em va ser superinteressant que a les primeres temporades potser era com, bueno, graciosita i de fondo i tal, amb
4: sí.
3: el Homelander, però amb aquesta doble personalitat ho podríem dir entre cometes, i com al final hi ha un moment molt, per mi, dels més divertits de la sèrie. Em vaig veure moltíssim que veiem una retransmissió de jo vull ser la presidenta, jo
4: vull ser bien,
3: i després surt la CNN, ha hagut un impeachment... Ja n'he echat la presidenta.
4: Està molt bé, això.
3: En forma unànime. És com,
4: sí.
3: Això és molt bo.
4: Està molt
3: bé. Boys, també, sempre ha destacat per la seva comèdia, no? A part dels memes involuntaris, també. És una sèrie que porta molt bé aquests registres.
4: Sí, vull dir, en general, és això. La comèdia, a mi, jo crec que més o menys ha anat bastant bé durant la sèrie. Sí.
3: Sí
4: que potser, sobretot més al principi, sí que crec que estava una mica més treballada, que aquesta temporada potser també s'ha vist una mica així, però bueno, segueix tenint els seus moments, vull dir que per mi això segueix estar genial. Jo no sé, hi ha altres personatges, també el tema de la Sage, que, bueno, que és com un personatge que anava furulando por ahí, no sé molt bé.
3: Ha dado tumbos.
4: Sí.
3: I n'hem parlat d'una cosa molt, molt grossa, és la mort de Frenchy, també.
4: Sí.
3: I tot el tema de Kimiko. Aquí, a mi... No vaig sentir res. Això és
4: sí.
3: el pitjor que es pot... Jo, per mi, quan veig una sèrie molt llarga i hem passat molta estona amb aquests personatges i algú mor i no sent res, llavors
4: sí.
3: hi ha un problema aquí.
4: Jo tenia en compte que quan ara... O sigui, que he estat veient la sèrie amb, o sigui, tota seguida, vull dir, per mi, la relació d'en Frenchy i la Kimiko és que és de les que més m'ha agradat de tota la sèrie. O sigui, tenen una relació preciosa i m'ha encantat i és de les coses que des del principi m'havien fascinat molt. I sento que, sobretot a les quartes, cinquena temporada, és com que ha anat una mica furulant. I això, la mort, jo crec que és un problema, a part de potser escriptura, que també és una mica estrany, però sobretot de muntatge. És com una mica estrany, perquè és com es talla de cop l'escena, que
3: sí.
4: està amb el Homelander, i i passem a...
3: Se viene arrastrando.
4: Sí, i és com una, és una mica estrany el muntatge i tot en general. Llavors, bueno, sí, sí que crec que al final de la Químico m'agrada com a missatge, sí. però és això, que la mort de Friends és com una mica rara, i a més això, com en el penúltim episodi, saps, en aquell moment, és que és, no sé...
3: És estrany, a nivell de col·locació, podríem dir,
4: de
3: no?
4: Temps, de... Sí, és molt...
3: I també, per acabar, ja he fet la gracieta, a l'últim pla de la sèrie, no vas veure, per mi hi va haver un guinyo molt clar al primer episodi de,
4: sí,
3: de The Boys.
4: Sí, clar, al costat del carrer.
3: Al carrer. Amb la seva parella, recordem, la primera escena de The Boys, pues, veiem el Hughie amb la seva parella de aquel entonces, no? Com l'assassinaven. Sí. Literalment, un superheroi que li importava res, no? Sí. Que era l'A-Train, no?
4: L'A-Train.
3: I fan la gracieta d'acabar igual amb un pató allà al carrer, no sé què, i tu penses, no, que no passa nada, no? És una mica com... Que cabrons són, que ho estan fent perquè pateixes una miqueta. Sí. Però, bueno, evidentment, pues no passa res i s'acaba la sèrie. Però, bueno, m'ha agradat també aquest detallet final.
4: Sí. Sí, vull dir, és que, en general, jo crec que tots els... totes les trames, en general, jo crec que han acabat bastant bé. És a dir, potser l'execució no ha sigut la millor, vull dir, s'ha restat durant la temporada, però, en general, jo crec que els finals i l'escriptura, jo crec que ha estat bastant bé. Jo, havent entrat a Twitter avui... Bueno, jo he vist cada cosa, hi ha gent que també ve la sèrie con los ojos cerrados, en plan, bueno, gent dient en plan, per exemple, el Butcher, en plan, diu, per què fa això d'anar-se'n, en plan, i dir això de que vol matar tots els superherois i no sé què i tal, és com, vull dir, què, en plan, saps? Així, coses d'aquestes que dius, a veure, és evident, vull dir, sí, prestamos un poco de atención, ¿sabes? Pero bueno.
3: Ens hem saltat això, Núria, eh? Ara parlarem al top 10, perquè si no se nos va de la mano, però sí. El tema de Butcher, molt important, sí. També, a la píl·lac de la sèrie. Però abans hi ha una cosa que no ha baixat mai a The Boys, que és la música.
4: Ah, sí.
3: És el soundtrack, sempre té temazos a la sèrie, i evidentment pues, té un clàssic també dels 90, no, Núria?
4: Doncs sí, la cançó és Wannabe, de les Spice Girls, que sortia la primera temporada, al quart episodi.
3: Doncs escoltem a les Spice Girls i tornem una estoneta amb el top 10.

0: Doncs avui tenim un top 10 d'aquests, com sempre es passa, no? Fórmula 1, perquè ens enrotllem amb la sèrie, sí, abans. Bueno, coses que passen. Comencem amb el 10, Núria.
1: Número 10 tenim Los Testamentos, a Disney+. Plus.
0: L'spin-off o seqüela de Contra la criada, no? Que està acabant ja, o sigui que la gent que no li agraden veure les sèries, no? Setmanalment, que no saben de sèries, no? Doncs ja poden anar a començar-la a Disney+. Plus. Passem al 9.
1: Número 9 tenim La maldición de Widow's Bay a Apple TV.
0: Aquesta sèrie que vam comentar s'estrena fa unes setmanetes i que jo ja l'he començat unir. Boníssima, Núria.
1: Sí?
0: Aquesta sèrie la podríem comentar.
1: Uepa.
0: Vamos a dejarlo ahí. Espectacular. I es nota molt que és el director d'Atlanta i Barry. Sí, potser, jo crec que et recordarà també a Barry. Moltes, a part, hi ha un actor dels protagonistes, no? També, o sigui, bueno, sí. Sèrie recomanadíssima, aquesta. Passem al 8.
1: Número 8, para toda la humanidad, a Apple TV.
0: Que segueix la sèrie més vista a Apple, també estarà a punt d'acabar, com la de Los Testamentos, i que la gent que estigui esperant, adelante, ja pot començar la sèrie Apple. Passem al 7.
1: Número 7 tenim Hombre en Llamas, a Netflix.
0: Que ja no és la sèrie més vista aquí a Espanya a Netflix, segueix tenint bones dades, però vam tenir aquesta estrena, no?, que vam parlar, que ara, ara direm... Jo crec que la Núria encara no l'ha vist, no? L'altra estrena, no. Ni ganes. Bueno, ara comentem. Passem al 6.
1: Al número 6 tenim Hacks, de HBO Max.
0: Que està acabant també a emissió. La setmana que ve, si no m'equivoco, surt el seu final ja de sèrie. A veure, com està? Si no passa... A veure, com The Boys. The Boys no ha sigut desastrós. No ha sigut desastrós, The Boys, eh? No li posaríem mala nota, tampoc. Però, home, doncs no li posaríem un 10, no?
1: Sí.
0: Llavors, ja veurem què tal. Ja ho comentarem la setmana que ve, també. Passem al 5.
1: Número 5 tenim Halfman, a HBO Max.
0: La sèrie del Richard Gadd, que segueix pujant posicions. La sèrie que potser hem de comentar, també. Ja vam dir, potser la veiem. Jo encara no he tingut el plaer. La Lúnia tampoc. No. Però ja dèiem, tenia molt bona pinta, sí, també. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From, a HBO Max.
0: Que la Núria ja està... Has acabat la primera?
1: Vaig acabar la primera.
0: I què?
1: Pues va pujant, eh? Ojo, o sigui, els últims capítols estaven molt bé. O sigui, va sorprendre bastant. Jo la seguiré viendo, o sigui que ja...
0: Bueno. Ja queda menys perquè jo la vegi. Potser aquest estiu li donem una... Clar, l'estiu és el moment, no?, per veure alguna sèrie així, sí, més llargueta i tal.
1: Sí.
0: Potser From, que ja porta 4 temporades. Ja està... Crec que ja està acabant la 4ª temporada o meitat,
1: sí,
0: acabant, més o menys.
1: Sí.
0: O sigui, també, pues, ja... Se puede ir poniendo la gente al día, també, de From. Encara que és una sèrie, jo crec que d'aquestes de misteri, que afavoreix també, no?, l'emissió setmanal.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Que fa pinta, no?
1: Sí.
0: Passem ja al número 3.
1: Número 3 tenim Berlín i La dama de l'Armiño, a Netflix.
0: Que és la sèrie que parlen, que estrenava la setmana passada i que, bueno, pues, té la pinta que té, no? A veure... Ja vam veure el tràiler, no?
1: Sí, vull dir, jo vaig veure la primera temporada i ja està. Vull dir, era per passar el rato, però...
0: I basta, no?
1: Sí.
0: I com sempre, per les dues primeres, cada les últimes setmanes, però hi ha hagut un petit canvi. Número 2.
1: Número 2 tenim Eufòria, a HBO Max.
0: Que encara no he vist l'últim episodi, Núria.
1: Jo tampoc.
0: Doncs pues mira, pues no comentem Eufòria, és el que hi ha. Pues ja la comentarem igualment quan acabi temporada, parlarem d'ella, això segur. I el número 1.
1: Número 1 tenim The Boys, a Prime Video.
0: Que ens hem deixat el tema de Butcher, no? Que, pues, otro fallecimiento más, no? L'últim episodi de la sèrie.
1: Sí.
0: Que potser era també en aquest aspecte una mica facilon, també. Parlàvem, no? Comparat amb altres morts, potser, no sé. Però, bueno, no és incoherent, tampoc.
1: No.
0: O sigui, amb el missatge de la sèrie.
1: Tenia sentit que passés, sí, vull dir...
0: Ens ho esperàvem, en certa manera, no? Sí. Ja l'escenari està guai, bueno, l'escena en si està ben gravada, sí, tampoc ens podem queixar, podria ser pitjor.
1: Sí.
0: Però, bueno. Anem ja a acabar el programa, deixem de The Boys perquè si no se nos va, però no deixem de The Boys. És mentida. Anem a parlar del món de les xarxes socials una miqueta més de la sèrie d'Amazon.

0: Doncs, evidentment, la sèrie pues, és una de les més comentades, no?, a xarxes ara mateix i dels últims anys en general. I, Núria, pues, evidentment, pues, ha hagut moltes reaccions, no?, de tot tipus.
1: Doncs sí, una sèrie estrella a Prime Video ja ha arribat al seu final i molts usuaris de xarxes han comentat les seves reaccions a l'episodi final i el balanç que fan de la cinquena temporada. A més, també hem vist algunes publicacions d'acomiadament d'alguns actors, com els intèrprets d'en Frenchy i la Kimiko, que s'han fet tatuatges a joc dels seus personatges.
0: Que bonito.
1: Sí.
0: No, també hem vist aquella escena final de l'episodi, on estaven ahí al cementeri, no, l'emoció que tenen els actors, es veu que això ja no és actuació,
1: sí.
0: És genuí, no? Es sí. veu a les cares.
1: A mi em fa gràcia perquè he vist alguns vídeos que sóc el Carl Urban i no sé si l'actor que fa del MM, com que comentaven en plan a reels de gent, en plan que posaven coses de la cinquena temporada i tal, i anaven comentant coses, se reien o coses així.
0: Recordem que l'actor que fa de bueno, Leche Materna, de l'MM, sí. no? És puertorriqueño, crec que és. I jo vaig veure un reel que parlava espanyol i, hòstia, que locura,
1: sí, sí.
0: no? I, clar, parla espanyol natiu i és una passada també, sí. no t'esperes de primeres. Parlaves de Carl Urban, no té res a veure amb The Voice, però és que jo sempre me'n recordo de l'entrevista aquella que li van fer Carl Urban amb un altre actor que no me'n recordo. No saps el meme aquest de Five Guys? No l'has vist mai, aquest vídeo?
1: Ai, no sé.
0: Ui, Núria, esto te lo tengo que enseñar yo. Pues... Ja, no ho sap, ja l'ensenyarem un altre moment. Hem acabat el programa a un altre final, i és que aquesta setmana hem tingut un aniversari d'un dels pitjors finals de la història, no? Per molta gent, per mi ja més pitjors, però bueno, evidentment va ser decepcionant que va ser el final de Joc de Trons, Núria.
1: Doncs sí, aquesta setmana ha fet 7 anys del final de Joc de Trons. Molts usuaris i xarxes han aprofitat per recuperar imatges de l'últim episodi i alhora recuperar el debat sobre les males decisions de guió de l'última temporada.
0: Jo habitualment, ara faria spoiler, però per raons que no puc dir, no l'haré. Llavors, bueno, és una sèrie que, evidentment, aquesta imatge, bueno, aquesta imatge se me remueven les tripes.
1: Sí, sí, és dolorós.
0: Sí, parlem de la imatge, bueno, de l'escena final del Joc de Trons on està aquest concilio, per d'alguna manera, amb sí. Bran, Sansa, Arya i tal, que, bueno, que diguem que el guió d'aquella escena era una cosa...
1: Bueno,
0: no es sí. pot explicar, no?
1: A veure, en general, tot l'episodi final, vull dir, tampoc
0: és,
1: no...
0: És que és el pitjor de la sèrie, sí. És... Jo a l'última temporada hi ha coses que defenso bastant, eh? Però l'últim episodi en si és que, bueno, sí. passaven una sèrie de coses bastant inexplicables.
1: Sí, no? És això, jo que la vaig veure així com de cop, per d'alguna manera, no? Perquè sí. ja la vaig veure quan ja havia acabat, doncs, és que clar, va ser, les primeres temporades eren The Goat, no? I l'últim episodi, Coffin Baby, saps? O sigui, bueno...
0: Sí, és veritat, té raó la Núria. Una sèrie que va sortir fa poc també una miqueta més de notícies d'aquesta sèrie, que es parla de John Nieve, que volia sí. fer una seqüela, i que s'ha desvetllat que sempre es deia que era l'actor el que volia fer-ho.
1: Ah.
0: No, i s'ha dit que va ser la cadena qui va anar a dir-li a Kit Harington, que llavors li va semblar bé, però després van pensar, ui, potser ens arruïnem més tot encara. I pues, al final pues, no ha acabat passant. Jo, enhorabona, perquè no passi això.
1: Sí, perquè hagués sigut com reciclatge de personatge molt
0: quina
1: innecessari.
0: Quina necessitat, inventar sobre la inventada. O sigui, sí. ja és... O sigui, vull dir, ja, bueno, perquè no sàpiga, no?, que la sèrie, pues, a partir sí. de la sisena temporada, no hi ha llibres, i bueno, s'ho van inventar tot. Llavors, millor deixar-ho ja com està. Tenim la Casa del Dragón, el Caballero de Siete Reinos... que vayan tirando, no? Doncs fins aquí hem arribat amb el nostre de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve per parlar de The Mandalorian i Grogu.
1: Parlarem, ah, mira, molt
0: ja,
1: bé.
0: Farem una pel·lícula.
1: Sí.
0: Per variar, però és que...
1: Aquesta temporada ha fet ja dues pel·lícules, hem,
0: Vam fer Peaky Blinders, però esperem que no surti com la de Peaky Blinders.
1: Sí, que,
0: no?
1: que jo vull pagar l'entrada de cine. Peaky Blinders la vam veure a casa.
0: La vam veure a casa, no? Bueno, però paguem al Netflix. No, no és pirata.
1: Ja.
0: Però The Mandalorian, bueno, si anirem el dimarts o el dimecres, que és més barat.
1: Sí.
0: No? He mirat el dissabte, 13 euros, eh? Bueno, està la cosa molt mal.
1: Sí.
0: Doncs ens veurem la setmana que ve, però abans us deixem amb el tema Dream On, del mític grup format a Boston d'Aerosmith. La cançó, publicada el 1973 dins l'àlbum d'Aerosmith, apareix al cinquè episodi de la segona temporada de The Voice. Això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar. I des d'aquell moment, les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem a que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del

0: bandit que li glaça la sang, una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, testa fort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca estrontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No, no, no va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler.
3: Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es quedà immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu que coneixia tots els racons dels boscos de Santa Agnès de Malanyanes va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà: la filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare, perquè era pobre, i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passes aquests 8 dies, no ho heu endevinat. Us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu.
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
1: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
1: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
4: Els hi vàrem donar, gran Samir.
1: Li vàreu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits, però que sovint oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar. I així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, grupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, cap moment. I tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'Editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, sé, anem a la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adéu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I vinc aquí amb ganes d'escalfar i d'entrenar la nostra creativitat, com fem setmana a setmana amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: També.
1: Fantàstic.
2: També, sí.
1: I avui ens ficarem saludables.
2: Ah, això sí.
1: I amb un producte que almenys a comarques gironines ens agrada molt, eh?
2: És nostre, és molt nostre, eh?
1: Sí? De pomes.
2: Això mateix, parlarem de pomes.
1: Creativitat amb pomes.
2: Sí.
1: A veure, i com t'has inspirat?
2: Doncs mira, t'ho explico, perquè això va ser tot remenant fotos. I anava mirant allò que de tant en tant poses ordre, no sé si et passa.
1: Sí, que a mi m'ha agafat aquesta setmana, això, Roser.
2: Sí? Sí. Doncs sí. Estic igual.
1: I ho aprofito perquè passa tan poc sovint que quan passa dius, no ho puc deixar escapar, això, ara.
2: Doncs a mi m'ha passat igual i, a més, he trobat un mètode perquè entre la galeria del mòbil, les de l'ordinador, una cosa i l'altra, i dic, bueno, m'haig de posar d'una manera que sigui fàcil, perquè tenim tantes fotos. I tot remenant, em va sortir una que m'ha inspirat a parlar de pomes, que és de... crec que fa 2 anys, que vaig anar amb unes pomeres, amb una activitat que van organitzar al CAP de l'Escala,
1: sí.
2: I vaig anar a fer una xerrada de creativitat entre pomeres.
1: Me'n recordo que
2: recordes?
1: Vas fer això, sí,
2: i
1: tant.
2: I va ser molt xulo. I, clar, quan t'apareix alguna cosa així sobtat i dius, ah, i per què no he tornat a fer això? Perquè em va quedar amb aquell bon gust de boca i dic, mira, doncs que maco. I tot i així vaig dir, pot ser que en 3 anys no hem parlat de pomes?
1: Doncs anem a parlar de pomes.
2: Clar, i dic, però que pot ser això. Sé que algun cop potser ho hem mencionat alguna cosa amb algun altre tema, però un programa sencer parlat de pomes no el tenim, eh?
1: Doncs el tindrem avui.
2: El tindrem avui, sí.
1: I com ens inspirem?
2: Doncs mira, parlarem de pomes famoses, parlarem, bueno, d'història i de moltes coses. I tu has vist algun cop alguna poma blava?
1: Una poma blava? No, diria que no.
2: No?
1: Però existeix de tot en aquesta vida, eh?
2: No sé, però la noia que... Ara escoltarem una cançó que la noia sí que les veu blaves.
1: Sí? Vinga, sí. Doncs l'escoltem.
2: Vinga.

0: Així doncs, és daltònica la noia o què vol dir la cançó?
1: No, vol dir que ha viscut moltes experiències a la vida i que quan vius molt se t'obre la mirada i pots arribar a veure-ho diferent.
0: Clar. Molt bé, per si algú li havia quedat el dubte, eh?
1: No, i ella veu les pomes blaves, l'home no, ell diu que les veu verdes, però ella no.
0: Ella les veu blaves.
1: Mira tu, cadascú, eh?
0: Doncs anem a parlar de pomes i, com dèiem, fruita saludable, eh?
1: La poma és salut. Hi ha una dita que diu, una poma al dia, el metge t'estalvia.
0: Home, doncs mira...
1: Això, ho saps, això?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. I n'hi ha una altra que diu, una poma cada nit treu el malalt del llit.
0: Ah, mira.
1: O sigui que, mira,
0: una al matí i una a la nit, eh? Queda clar.
1: Això mateix, hem de menjar dues. Una al matí i una al dia. Doncs vinga, va, parlem de varietats. A veure, avui en dia hi ha més de 7.500 varietats de pomes.
0: Uau.
1: Què et sembla?
0: Moltes.
1: Moltíssimes. Però realment al supermercat, habitualment, només en trobem com a molt, 10 o 12.
0: Igualment, jo em passa a mi, que em fico allà davant i dic... Quina vull avui, no? Perquè a mi m'agrada variar, no? Però és cert que hi ha gent que li agrada més àcida, altres més dolces, però jo es depèn del dia. I tinc dilemes davant de les pomes.
1: Però esculls més per l'aparença, perquè trobes més maca una un dia que l'altra, o perquè tu saps que aquella t'agrada més pel gust?
0: Jo sé algunes que sé que m'agraden pel gust i a vegades t'entren pels ulls, això és ben cert.
1: Sí.
0: I a vegades, però, les que estan més macades i tal són les més bones, eh? Que amb això
1: sí,
0: també,
1: que
0: també s'ha de tenir vista.
1: Sí, aquestes que brillen molt, després s'han de netejar molt bé perquè tenen una capa de cera.
0: Exacte.
1: Que si rasques... Doncs bé, ja tenim clar que n'hi ha més de 7.500, però que no tenim a l'abast totes i per tant no les podem provar totes. Però sí que les més conegudes doncs, serien la Golden, la Granny Smith, la Fuji, la Gala, la Pink Lady, que aquesta la... Quina és la que s'ha posat de moda? La Pink Lady, em sembla que és. La que realment ara està... S'està amb tendències.
0: Ara està, sí.
1: Sí, hi ha les pomes influencers, també, no?
0: Doncs... Està el trending topic de les pomes.
1: Això. Però, bueno, cadascuna té el seu caràcter, eh? La seva personalitat.
0: Ui, tant.
1: Clar, la Granny Smith és àcida. A mi aquesta em costa una mica. I és aquella tan brillant. La Fuji és la més dolça i cruixent, no? Que és d'origen japonès. I la Pink Lady, la que dèiem, la que està de moda. Que aquesta és un invent relativament recent, eh? I ve de Nova Zelanda.
0: Sí.
1: I després hi ha una cosa que no sé si saps, però que les pomes que comprem ara mateix al supermercat, clar, no són d'ara, perquè ara no és temps de pomes.
0: I d'on són?
1: No. Que les pomes es cullen i es guarden durant mesos i mesos i mesos a càmera perquè es conservin verdes. I en el moment en què comença la demanda, o sigui, quan hi ha molta més demanda, què fan? Després ja els treuen de càmera perquè comencen a madurar. I quan arriben al supermercat són pomes que potser fa un any que han estat a càmera. I per això no tenen tant de gust com les pomes que són de temporada.
0: Per tant, tingueu un pomer a casa, eh? I així sí que us la menjareu com vosaltres vulgueu.
1: No, com vulguem, no, només al setembre, eh?
0: Quan l'arbre vulgui, quan l'arbre vulgui.
1: Sí, exacte. No. O sigui que va una mica per demanda. Si hi ha molta demanda, doncs es van traient més aviat i si no hi ha demanda, doncs es guarden més temps de càmera. Què més? Després fent tot un recull d'informació, perquè, clar, he pensat, has d'explicar coses de pomes, doncs vinc a buscar, vinc a buscar, no?
0: La Roser s'informa per tot arreu.
1: Jo, si m'hi poso, ho faig bé, eh?
0: Si doncs... ho faig bé, és una gran frase, aquesta, eh?
1: Clar, si no, no ens hi posem. Doncs he fet un recull de pomes històriques.
0: A veure.
1: Sí, i n'he triat un 3, 4, 1, 5. A veure què et sembla. Començarem per la primera, la poma del paradís.
0: Sí, Adam i Eva, home.
1: Aquesta.
0: Home.
1: Clar,
0: això és aquest... començar pel principi, eh, Roser?
1: Sí, comença pel principi. Doncs aquesta, clar, la Bíblia parla d'un fruit prohibit que Eva va oferir a Adam, però no està clar que fos una poma, eh?
0: Ah, no?
1: No, el que passa que la tradició l'ha convertit en una poma i s'ha escrit així. Però realment no estava clar.
0: Tota la vida enganyada, jo aquí.
1: No ho sabem, potser sí, era una poma.
0: El que va fer Adam i Eva és fer les pomes una mica sexis, eh, però...
1: Això sí, no? Perquè, clar, només amb aquella fulla de parra...
0: Aquell fruit prohibit.
1: Sí. Però bé, des de llavors és això, que la poma doncs, és el símbol de la temptació, no? I del coneixement, el pecat i la saviesa, tots un amb una mateixa fruita, que no és poc, eh?
0: No, tant, mira-la.
1: No, tots un. Va, la segona poma que he escollit. La poma de la discòrdia. Aquesta és molt xula.
0: A veure, explica'm
1: això.
0: Mira.
1: Això és una expressió, la poma de la discòrdia es fa servir com a expressió de l'origen d'un gran conflicte. Saps allò que estàs amb algú que... I dius, veuràs tu que aquí la poma de la discòrdia.
0: Home, doncs... i deu venir d'Adam i Eva, això, no?
1: No, espera. Això ve de la mitologia grega. Sí, i tot va començar perquè en un banquet on no van convidar a l'Eris, que era la deessa de l'enveja, clar, ja no hi devia haver bon remei.
0: No, home, clar.
1: Clar, ja devien dir, mira, aquesta no la convidarem. I no la van convidar. I què va passar? Doncs que l'Eris es va enfadar.
0: Home, i molt.
1: Oh, ja veus,
0: l'enveja allà verda, ja.
1: Oh, li va sortir tot allò.
0: Estava.
1: I per venjança va dir, ara veureu. I es va presentant allà en el banquet aquest i va llançar a l'aire una poma d'or. I va dir, aquesta poma serà el premi per la més bonica. Clar, els va enganyar, però les altres no veien que els estava enganyant. I va començar a haver com una picabaralla entre tres deesses, la Hera, l'Atenea i l'Afrodita, perquè les tres volien el premi de la poma d'or per ser les més guapes. I clar, va començar així una picabaralla, i per solucionar el conflicte, què van fer? Van triar un jove, que es deia Paris, no sé, com a jutge. I van dir, tria tu, a veure quina és la més bonica.
0: Fes de jurat.
1: Això, qui s'emportarà la poma d'or? I clar, també va tenir aquest home, li van dir, bueno, i ara què, no?
0: Quin compromís, eh?
1: I les deesses el van intentar subornar per guanyar. I l'Afrodita li va dir una cosa que en aquest home li va anar molt bé. I és que ell estava enamorat de l'Helena. I ella li va dir, jo t'aconseguiré que et casis amb l'Helena. I llavors va dir, vale, doncs agafaré la poma d'or per tu. I per tant, l'Afrodita va ser com la deessa més guapa, tenia la poma d'or i ara tenia que complir la seva promesa. I com va anar cap a Troia a buscar l'Helena perquè es casés amb aquest home, resulta que l'Helena ja estava casada.
0: Ai!
1: Amigos!
0: Has de fer promeses que puguis complir, eh?
1: Aquí està, aquí està. I llavors què van fer? Van segrestar l'Helena. I aquí es va crear un conflicte, la guerra de Troia.
0: Carai, nena, les classes d'història s'haurien d'explicar així. M'encanta. És una poma famosa i estic completament d'acord.
1: Veus? Doncs ja està. Doncs aquesta és la poma de la discòrdia. Per tant, mira que pots crear una guerra amb una poma. Eh?
0: Vigileu,
1: anem a tanto,
0: vigileu.
1: Sí, anem a vigilar.
0: Quina altra tenim?
1: Doncs anem a la poma de Newton. La llegenda, no?, que diu que l'Isaac Newton estava recolzat sota una pomera quan allò reflexionant, no? I ara què farem? I ara que sí, que no? Cap aquí, cap allà, pam! I li va caure una poma al cap.
0: Oh, li va donar una idea?
1: Clar, i va dir, en aquell moment, va ser com va dir, mira, la gravetat, ara pensarem la gravetat. Ben bé, a veure, jo ho explico.
0: A veure, no senyors científics, no se'n parin amb
1: nosaltres. No sé si ens han de fer gaire cas, eh? Jo és que m'agrada molt fer l'storytelling, però clar, no sé si ens han de fer gaire cas.
0: Però ho hem entès, ho hem entès.
1: Que sí,
0: important,
1: doncs bé,
0: aquesta poma.
1: És una de les imatges més famoses de la ciència, la poma, que va canviar, no?, com entenem el món, la gravetat.
0: Què més?
1: Ens anem amb una altra, va, amb la poma d'en Guillermo Tell, d'en Guillem Tell. Aquest, doncs, bueno, era un heroi suís que va haver de demostrar la seva punteria disparant una fletxa per trencar una poma a sobre el cap del seu propi fill.
0: Ah, això sempre ho he volgut fer, eh? Vull dir, perdó, sona molt malament, però vull dir, tenir la punteria de tenir algú allà, saber que no el mataràs perquè saps perfectament que enganxaràs la poma, però quins nervis, eh?
1: Sí, perquè és que ell deia doncs, que era el gran tirador, el major tirador, no? I clar, per demostrar-ho deien, sí, doncs vull te posa el teu fill, que així és segur que si no és, malament irem, i sí, ho va clavar. Per tant, és la imatge de tirar la fletxa, pum, i tocar la poma.
0: Complir els objectius, eh, allò, anar dirigit, eh?
1: Sí, focus, focus.
0: Molt bé.
1: Vinga, va, ara aquesta més famosa, també, la poma de Blancaneus.
0: Ara, jo pensava, no la dirà.
1: Sí, i tant. Aquesta, la madrastra disfressada d'aquella dona gran, no?, amb la poma enverinada, que hi ha una cosa que he llegit, per una banda he llegit una cosa i per una altra, al final et fan dubtar de la història, dels contes i de tot, eh?
0: Sí.
1: Però deien, no sé si ho saps, que la poma hi havia una banda que estava enverinada, però l'altra no. I era la sort de veure quin costat mossegava la Blancaneus.
0: Ah, jo aquesta versió no l'havia sentit mai.
1: Clar, jo ho he llegit i he pensat, jo tampoc. Jo això no, jo tenia entès que era tota la poma.
0: Però qui hagi dit això, la pel·lícula no l'ha vist, eh? Perquè aquella poma se submergeix completament en tota aquella pòssima que fa. Per tant, no pot ser un costat, si un costat no. Perquè
1: clar,
0: està allà ben coberta.
1: Exacte, clar, queda tot enverinada. Doncs no sé, he llegit en algun lloc que era meitat sí, meitat no, i era veure on mossegava ella. Era com el destí. La porteria, doncs, en un lloc com un altre. Mira, no ho sé, però és una altra versió que també està bé, no?
0: Mira.
1: No, ja està. I ara, una poma més actual i molt, i molt, i molt famosa.
0: Mossegada.
1: És un logo,
0: sí,
1: no? El logo d'Apple. Aquesta, la poma mossegada. Doncs, saps per què té una mossegada?
0: Per què?
1: Hi ha moltes versions, també, eh? Venga. Sí, sí, però va, en diré una i prou. Perquè el dissenyador, o sigui, diré la més creïble, no? La
0: més... De totes les versions que s'han dit?
1: De totes les que s'han dit, la que sembla que sigui la més de veritat. Doncs el dissenyador que estava fent la marca, un cop el va tenir fet i ho va mirar de lluny, li va semblar que era una cirera.
0: Ah!
1: Que s'assemblava més a una cirera com una poma. I ho va estar mirant de diferents perspectives i al final va dir, mira, li farem una queixalada i segur que us veurà una poma.
0: I sí.
1: Sí. I sí.
0: I té molta gràcia.
1: I així ho va fer. Queixalada i ja té logo. Sí, sí. Ens anem a escoltar Los Enanitos Verdes?
0: Sí, sí, perquè tela, eh? La poma, quanta història.
1: Ha sigut intensa, eh?

0: Doncs bé, ja ho veiem, les pomes també inspiren moltes cançons. Roser, seguim parlant de pomes en aquest Entrenant la Creativitat.
1: Vinga, va. Ara escombrem cap a casa, Cristina.
0: Vinga.
1: Nosaltres que estem aquí a l'Empordà,
0: sí.
1: Doncs clar, nosaltres aquí tenim molta zona productora de poma, no? De les més importants d'Espanya, eh?
0: I tant.
1: La poma de Girona.
0: Marca de qualitat, poma de Girona.
1: Indicació geogràfica protegida.
0: I tant.
1: Com els vins de la denominació d'origen. Doncs què els fa especials? Doncs el nostre clima, no? La proximitat de Mediterrani, els Pirineus, la llum, la temperatura, la terra...
0: Ai, l'Empordà.
1: Clar, i li dona aquell sabor, no? Mm. Si fossin aquí a l'Escala, potser tindrien sabor d'anxoves, però...
0: No sé, ho provarem un dia, aviam, la combinació que tal és.
1: Doncs vinga, va. Si parlem de pomes, hem de parlar de cuina. No? Clar, perquè clar, és que la poma és tan versàtil.
0: Molt, i s'utilitza per diverses coses,
1: i
0: eh?
1: I per dolç, per salat, és que hi ha moltíssimes coses. Doncs mira, he fet així com un recull de receptes, pomes, bueno, de receptes de noms. Pomes al forn, pomes farcides, botifarra del Sant Poma, pastissos de poma, marmelades, sucs, les pomes ensucrades de la fira, les dessecades per menjar com xips, bunyols de poma, amanides de poma... Ah, la poma amb foie i la tarta tatin.
0: I xuxu amb poma dintre, que jo això ho he menjat.
1: Ah, jo no?
0: Sí.
1: Ah, sí? Ah, mira, doncs sí, ho apunto a la llista. La tarta tatin, saps on ve?
0: D'on?
1: Oh, i això és una història molt xula, mira. Això va néixer per un accident, eh? Sí, sí. Va ser al final del segle XIX. I les germanes, la Stephanie i la Caroline, la tatin, perquè tatin era el cognom...
0: Va.
1: Doncs portaven un hotel al centre de França. I un dia la Stephanie, que tenia el restaurant ple de gent, i va posar tot un piló de pomes a coure amb mantega i sucre, i allò que la gent li demanava coses que li anaven reclamant i tot plegat, es va despistar.
0: Ai.
1: I com va anar a la cuina, doncs aquelles pomes estaven una mica massa cuites. I llavors va dir, ostres, i ara què hem de fer amb això? Però tenia tot ple de gent i deien, ho hem d'aprofitar. No eren cremades, eren massa cuites.
0: Sí.
1: I va dir, alguna cosa hem de fer. I ella diu, com que tenia la ment molt àgil, perquè era molt creativa, la Stephanie. Mm.
0: Tenia entrenada.
1: Tenia la ment entrenada, perquè devia escoltar algun programa de ràdio que la feien entrenar. Doncs va agafar una massa que tenien allà a mà i la va posar per sobre i la va coure al forn. I llavors va girar la tarta i voilà, la tarta tatin.
0: I mira.
1: Que és una tarta, doncs, com una accidentada... No? Que després la va girar i la va poder solucionar...
0: Home, jo els plats més originals que he fet és amb cuina de supervivència, eh? Vull dir que quan passen coses així a la cuina, que bé tenir la ment desperta, mira. N'ha
1: doncs
0: sortit
1: sí.
0: Un postre que a dia d'avui encara te'l trobes a per tot.
1: Bueno, i la possibilitat de canviar un error amb un èxit, no? De poder encarrilar una cosa que no funciona, i això només es pot fer si tens la ment entrenada.
0: Completament d'acord.
1: Cristina, és que ho hem de fer cada setmana, és que animem a la gent que ens escolta, que si un dia s'equivoca amb algú no hi ha problema. Busquem camí.
0: Sempre.
1: Doncs mira, en el món de l'art tenim pomes protagonistes, també.
0: Mm?
1: Tenim la poma més reconeguda, que a mi, la que em ve més al cap, és la d'en Magritte, que és el pintor surrealista belga, que surt aquell senyor amb el bombí,
0: sí,
1: amb el traje,
0: sí.
1: I amb la poma a la cara, no? Doncs Magritte, de fet, va fer servir la poma com amb diferents obres, no només en aquella, eh?
0: Ja li inspiraven les pomes, eh?
1: Sí,
0: està clar, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo en tinc una a casa. Vaig anar a una exposició i me'n vaig comprar una de porcelana més maca i la tinc barrejada amb les pomes normals i sempre hi ha algú que...
0: És un museu, casa la Roser, això, eh?
1: Sí, sí. Doncs mira, i mira una cosa. Allò que parlàvem abans del logo d'Apple,
0: sí.
1: Doncs també hi ha una altra... Ah, bueno, i també hi ha una altra empresa que també li va inspirar la poma, que és la discogràfica dels Beatles, Apple Records.
0: Mm-hmm.
1: També és una poma. I també la connexió que ara et deia del logo d'Apple és amb el nom de l'ordinador Mac.
0: Sí.
1: El Macintosh és el nom d'una varietat de poma molt popular a Canadà i als Estats Units.
0: Ah, això no ho sabia.
1: Doncs mira, i un dels fundadors d'Apple el va triar perquè era la seva poma preferida. I quan dius el meu Mac, en el fons estàs dient la meva poma.
0: Apa, com us quedeu, eh? Tots els que teniu el Mac davant ara mateix.
1: Doncs sí. I parlant de paraules, saps on ve la paraula pòmul? El pòmul de la cara, eh?
0: De la cara, no?
1: Sí.
0: De les pomes?
1: Del llatí pomum, que significa poma.
0: Perquè, home, una mica de forma té, eh? Ara tu i jo, que som així de galtones
1: grosses.
0: Bueno,
1: tenim galtones, sí que som, però, home, sí.
0: Si ho ajuntes, tens dos mitats, eh?
1: I vermelles ara, també. Sí, sí. Bueno, també la poma dels nens peques, quan tenen els anolls allò que estan així rigorditos.
0: Oh, sí.
1: Que dius, ai, quina poma que te la menges, que sí?
0: No sé, jo no li dic mai poma en un genoll, però potser...
1: No,
0: per,
1: no. Dels nens peques, no?
0: No, ai, quina poma, no se m'hauria acudit mai.
1: De gran no, però dels pequers jo sí.
0: Ah? Ah, mira.
1: No ho sé.
0: Sempre s'aprenen coses.
1: No, mira, cadascú a la seva zona, doncs, ho diu com diu, no?
0: Uh-huh.
1: Doncs no sé, jo crec que ja podríem passar al consultori.
0: Anem
1: cap
0: al consultori. Vinga, va. Perquè no podem marxar mai sense haver fet els deures. Roser,
1: no.
0: Què ens faràs fer avui?
1: Mira, avui el consultori és de pensament lateral.
0: Ah, a veure.
1: Sí, sí, farem aquest exercici. Jo aquest exercici m'encanta fer-lo. No sé si el vam fer aquell dia que vas venir tu amb una formació, de veure totes les opcions que podem veure amb una poma, per exemple.
0: Ah, aviam.
1: Perquè, clar, el pensament lateral és mirar més enllà, no? Veure diferents opcions doncs, amb una mateixa cosa. Per exemple, una poma ja sabem que és un aliment.
0: Sí.
1: No? I que és salut. Però, clar, què més pot ser una poma? Se t'ha acut alguna cosa?
0: Ai, no ho sé.
1: Doncs mira, jo et dic, pot ser la casa d'un cuc.
0: Per exemple.
1: Per exemple, ja hem dit la
0: un
1: poma.
0: Un telèfon.
1: Un telèfon.
0: En forma de poma, jo l'he vist.
1: Sí, hem dit tot el que hem dit abans, no? La de Newton, la Blancaneus, vull dir que pot ser verí, pot ser... també pots... és un pot de perfum.
0: Mm, i tant.
1: També,
0: i
1: no?
0: Sí.
1: Sí, sí. També pot ser... Clar, si anem mirant variants, si ho diem en castellà, per exemple, una manzana, pot ser una manzana d'edificis, no? O Nova York,
0: sí,
1: no?
0: Sí, o la poma, sí, clar. També, no? Faig la volta a la poma i torno.
1: Això?
0: Sí.
1: Mira, jo...
0: Tu li dius els genolls i jo li dic els carrers.
1: No, i Nova York també és la gran poma,
0: sí.
1: No? Què més, què més? Clar, hem d'anar buscant, ara perquè estem així ràpid i pim-pam-pum i no ens acaba de sortir tot plegat, però és un exercici que serveix molt i molt bé per fer pluja d'idees i per fer, o sigui, crear qualsevol cosa. Si ens centrem en un tema que pot ser una poma o pot ser un bolígraf, qualsevol element que vulguem, eh? I hem d'anar fent així, com una pluja d'idees. El primer que surt sempre és l'evident. És el fàcil, el que
0: clar,
1: tenim més visual.
0: El que
1: visual,
0: està més a la superfície, no?
1: Això mateix. Però, si anem traient, està demostrat que a partir de la idea 20, 21, 20 i poc, comencen a sortir les originals.
0: Home, doncs això és un bon exercici per exercitar la ment i ho podem fer, com deies, amb qualsevol cosa.
1: Sí, sí, sí. Però, clar, imagina't que potser volem crear un producte nou i té que tenir una referència, doncs, amb una poma. Doncs comencem a dir, i a partir, doncs, quan ja portem mitja hora, que ja estem allò suant, perquè ja ho hem dit tot i no ens surt res més, després surten les bones.
0: I mira, potser que vas creant el millor edifici del món amb una forma relativa d'una poma, per exemple.
1: Per exemple, o un sofà que fa olor i fa música de poma, canta aquelles cançons que hem escoltat abans.
0: Un sofà que et canta, m'agrada aquesta idea.
1: O mira, unes ulleres que canvia de color la poma, com aquella noia que les veia blaves i l'home les veia verdes.
0: Mira, clar, és que segons la perspectiva, de la vida.
1: Avui ho vull veure tot a color rosa, doncs pues canvies el filtre.
0: A veure, si algú es fa ric ara mateix amb l'exercici que us estem proposant, que ens ho diguin, Roser, on en hem de trobar?
1: O ric o ruc, però és igual, com a entrenament mental li anirà molt bé.
0: Està molt bé.
1: Doncs que ens enviïn el que vulguin, les pomes, els comentaris, els exercicis, al meu Instagram, a Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs
1: ja
0: ho sabeu.
1: I ens encantarà.
0: Clar que sí.
1: Sí.
0: I exercitar la ment, perquè ara m'has deixat a mi aquí pensant, eh?
1: Ara quan acabem el programa segur que els comencen a sortir
0: idees. Sí, perquè quan obres la poma pel mig, aquella forma...
1: Clar, també sembla un cor.
0: És com una cosa del cos humà, no?
1: I si juguem amb els colors, tenim verd, groc i vermell, potser un semàfor també.
0: Ah, mira.
1: Bueno, i si afegim la blava d'aquella dona, però...
0: Home, i el que es passi en vermell li cau una pedregada de pomes a sobre per passar-te.
1: Per exemple.
0: Per exemple.
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: ho sé,
1: sí.
0: Ja. Home,
1: clar.
0: No ho sé.
1: No, dona molt de joc, perquè mira, el que deies tu, si els obrim també i posem pintura, també ens serveix per estampar samarretes,
0: per exemple.
1: No? També, a veure, podem fer tot el circuit, perquè les llavors les plantem i tornem a tenir doncs, la planta, el fruit, no? I podem fer tot el... podem assecar...
0: Els camps de pomeres, com ens agraden.
1: Les peles també les podem assecar.
0: Podem fer de tot, Roser, podem fer de tot. Quina sort que tenim.
1: Sí, visca les pomes.
0: Pensarem, visca.
1: Que vagi bé.

0: Rubí Sanz amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sanz, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: La temporada radiofònica va avançant, compte enrere definitiu per encarar la recta final del curs amb els darrers Rubí Sanz de la temporada 2025-26. I avui ho farem per partida doble. Dos continguts estrella que ens situaran

0: continua donant els seus fruits. Desgranarem Petacetas volumen número 2 per gaudir de l'univers de l'artista rubinenc. Què? Com ho veieu? Sí, programa doble sessió intensa la d'avui per desmentir aquell tòpic de que no hi ha música rubí. Qui ho diu? Doncs que s'ho faci mirar, o bé, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
1: Rubí Sound.

0: Els amics de l'Espai Sociocultural de l'Aurora estan d'enhorabona. Aquest cap de setmana gaudiran de la celebració d'allò que denominen com a Primavera Espai Festival. Tres dies ben intensos que, de fet, ja han començat amb l'actuació a hores d'ara dels Liberband i que tenen com a moment àlgid una nova final de l'Aurora Music Festival amb dos finalistes que lluitaran per aconseguir ser els guanyadors d'aquest concurs de bandes vallesanes. Per parlar de tot això i de més coses, com sempre, hem convidat el Santi Úrsul. Coses com, per exemple, la Festa Major i més històries. Què tal, Santi? Com estàs?
1: Molt bé, de putíssima mare. Bon dia a tothom.
0: Bon dia, o bona nit, que són les 9 de la nit.
1: Ja, però jo no tinc horaris.
0: Bueno, de fet, tots els oients del Ruisseny ja saben que aquest programa el gravem, l'enjaunem, en diferents moments i formats.
1: Sí, sí.
0: I tu has vingut de matí i tens el xip de bon dia, perquè els músics a migdia a la una és bon dia.
1: No sabem si és de dia o de nit mai.
0: Bueno. Benvingut de nou aquí a Ràdio Rubí, company.
1: Bon dia,
0: recte final de la temporada, cap de setmana primaveral. No, estiuenc, de fet,
1: A saco, he passat una calor venint cap aquí que no la recordava ja. Molta calor avui.
0: I espera't, que hem de treure ja la roba d'estiu, però ràpidíssim,
1: A saco.
0: Escolta'm una cosa, company. Digue'm. Primer, com sempre, felicitar-vos, perquè una altra temporada heu fet una programació superintensa cada cap de setmana amb molts artistes, amb moltes propostes i impulsant també una nova edició d'aquest Aurora Music Festival. És a dir que és una cosa a destacar sempre aquesta programació, aquesta entrega que teniu per l'escena musical rubinenca. Felicitar-vos i gràcies una vegada més per fer aquesta programació. I jo sé que tu ets un dels pringats / col·laboradors homes que gaudeixen i que pateixen tota aquesta moguda.
1: No, però no és un pringue. Home, és un gust. És una feina, però és un gust. Ho fem tots de molt de gust. Tot el que sigui per la cultura s'ha de fer de gust. No es pot fer forçadament.
0: No, està
1: ni
0: clar.
1: Pringant, però t'entenc el que vols dir.
0: I que tu, evidentment, aquí no en treus ni un duro d'això. És una col·laboració directa, altruista, i ja està.
1: Però ni jo ni ningú.
0: Bueno, clar. És la gràcia, també, no?, de tenir una entitat com
1: absolutament.
0: Com l'Aurora, no?, com l'Espai Cultural de l'Aurora. Company, a veure, una de les coses que feu cada any i que ja està consolidada és aquest concurs a l'Aurora Music, en aquest cas. 2025. La final la tenim demà mateix, demà dissabte.
1: Sí, vull fer 5 cèntims sobre el concurs perquè cada any que es va repetint està pujant el nivell de les bandes, l'èxit de participació. I aquest any ha sigut molt complicat trobar els finalistes perquè el nivell de les bandes ha pujat i està pujant cada any més. I això dona gust perquè vol dir que anem endavant, no? Tots, no?
0: I tant!
1: Aleshores, vols que t'expliqui una mica allò de la final, si no?
0: Espera, deixa'm dir una cosa important, que això que estem escoltant de fons i que també esteu veient des de radiorubi.cat és el vídeo, és la música d'una de les formacions que han arribat a aquesta final. I ara m'explicaràs com ha arribat a la final i qui són, per exemple, els Lizzy Band.
1: Bueno, Lizzy Band, esteu escoltant el tema que ha posat el Robert, que s'ha anat de collons. Jo l'estava escoltant ara i la veritat és que són molt bons. Són una banda, em sembla que són de Sabadell tots, i, bueno, fan temes propis, fan covers. Bueno, això és una de les coses que s'han de fer en el concurs. Una de les normes és que dels 4 temes que toquen en el concurs, com a mínim un ha de ser un cover i un ha de ser un original. Com ho vulguin combinar és lliure. Les bandes poden fer, toquen 4 temes, a les fases eliminatòries, llavors poden fer la combinació que vulguin, 3 originals i un cover, o 3 covers i un, el que vulguin, però això són les normes, no? Ells fan covers molt guapos, molt xulos, i la noia que canta, molt bé, no sé si és... Hòstia, ara no m'atreveria. Em sembla que és austríaca. Austríaca, sí. Austríaca i la banda...
0: Fa la pinta perquè té un tema penjat.
1: Sí.

0: a internet, en el, sí, seu, en el seu YouTube,
1: sí,
0: que jo no entenc res de res, i fa pinta d'alemany, si em dius que és austríac, doncs suposo que si fa,
1: sí,
0: no,
1: sí, sí,
0: són,
1: sí,
0: llengües molt, molt similars,
1: molt, molt,
0: i
1: molt,
0: per això doncs, sí, sí, sí, vaig dir aquesta noia, no és d'aquí, evidentment.
1: No, no, no, no, canta molt bé i la banda sona molt bé, i la veritat és que han donat un color també diferent, perquè fan una barreja de rock, pop... Jo li trobo...
0: Té un punt folky.
1: Un punt folky.
0: Melòdic, també
1: melòdic,
0: donat,
1: melòdic,
0: suposo, per la veu de la cantant, que té aquest punt així, molt doncs, xulos, maco, elegant, i a la vegada també intens, no?
1: Molt xulos.
0: Està maco.
1: Aleshores, també una de les coses que tenen els concursos, que això ho estem veient any rere any, és que, clar, les bandes, a mesura que van passant les eliminatòries, n'hi ha algunes, no sé si és per nervis o per responsabilitat, que no, o sigui, com ho explicaria, no van endavant, van una mica enrere pels nervis, no sé si m'estic explicant.
0: Potser sí, o per la responsabilitat,
1: normal,
0: vols dir?
1: Normal, però jo ho entenc, pels, clar, nervis, bueno, a mesura que vas passant... I n'hi ha algunes doncs, que van, cada vegada ho fan doncs, millor, i l'Elisi Van és una d'aquestes. Jo crec que cada vegada ho han estat fent millor.
0: Hem d'explicar que les primeres intervencions, les primeres eliminatòries, és amb un temps més reduït, i a partir d'aquí, doncs, sí que...
1: No,
0: aquest any ho ha canviat?
1: No, no, ho explico. Totes, va, les eliminatòries, des, sí, del principi fins a la semifinal,
0: sí,
1: que són quatre bandes, també, cada banda toca quatre temes i uns 25 minuts, 30, com,
0: clar,
1: molt, 25.
0: És el que anem a dir.
1: La final, ah, és extraordinari, seran... Les dues bandes tocaran una hora. Gairebé és un bolo, és un bolo, gairebé, no?
0: Tot just, és el que anem a dir, que...
1: Això mateix.
0: Tots, allò, tots aquells que els heu vist actuant en diferents moments de les eliminatòries, doncs, sí, tindreu l'oportunitat de veure un concert amb un format més clàssic, no?
1: Gairebé una hora.
0: Gairebé una hora.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: On doncs, no només tocaran segurament part dels temes que ja han interpretat, clar, en les eliminatòries, clar, sinó que també hi hauran temes nous.
1: Sí.
0: Vull dir que,
1: sí, sí,
0: és,
1: sí,
0: una bona,
1: sí,
0: oportunitat per gaudir dels Lizzy Van, però no són els únics,
1: no,
0: que hi són a la final,
1: no,
0: perquè si no ja no seria una final, serien uns guanyadors.
1: Sí.
0: De vegades hi penso, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I de vegades no tant, eh?
1: Sí, l'altra banda que tenim a la final, que són els que tocaran primer, són aquests que esteu sentint ara.
0: Exacte, tocaran a les 9 de la nit.
1: A les 9 de la nit. Els Morning Sickness.
0: Això és heavy ja en tota la regla,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, és...
0: Del clàssic, de sempre, del que funciona bé, si està ben interpretat i amb, sí, intenció, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: Deixa'm que soni una estoneta, vinga.
1: Vinga.

0: I Need the Music High, que s'anomena aquest tema dels Morning Sickness, sí. Que jo feia temps que no els tenia jo localitzats, que no sabia que estaven encara en actiu, perquè sí que, de fet, com un ja porta fent el Ruby Sound durant 11 temporades, doncs els hem tingut en diferents moments com a protagonistes del programa. I no tenia constància de que estiguessin en actiu. Tornen a estar en actiu, eh?
1: Jo, si soc sincer, no els coneixia.
0: Ni els coneixies?
1: No, jo els he conegut en el concurs.
0: Hi ha integrants rubinencs.
1: Sí, sí, de fet...
0: Si no m'equivoco, un dels guitarristes és el Roberto. Però bueno.
1: Sí. Un dels guitarristes és el Roberto i el baixista és germà del Javi Rotka, que és el guitarrista que toca amb mi amb l'Aurora Brothers Band. I, bueno, jo no els coneixia. Bueno, m'han sorprès. I allò que t'estava dient abans de bandes que s'han vingut a més, des del primer dia fins a l'últim, aquests són un clar exemple. El primer dia estaven més nerviosos, però aquests han anat al revés. A mesura que han anat passant fases, han estat més sòlids. La impressió meva, és personal, òbviament, no?
0: No, i a més, no sé si tu formaves part del jurat aquest any o no?
1: Sí, vull dir que
0: això ho tens ben clar.
1: Sí, com jo sí,
0: a nivell
1: jo sí.
0: personal, la teva sensació és aquesta, de que hi ha bandes que amb el temps i amb les actuacions acaben perdent el punx inicial o l'efecte sorpresa del primer dia, i hi ha d'altres que dius, caramba, si és que és millor que l'altra vegada, no?
1: Però no és una crítica, que no s'ho prengui, sinó que a vegades els nervis o coses tècniques que passen en els bolos fan que clar, és un concurs, llavors ve una banda darrere l'altra, la prova de so és molt curta, a vegades passen coses... Bueno, és igual. La qüestió és que aquestes dues bandes són, jo crec que han arribat a la final per mèrits propis.
0: Morning Sickness, recordeu, demà, dia 23 de maig, a final de l'Aurora Music 2026, a partir de les 21 hores, i l'Alice Ivan, que abans hem escoltat a la introducció, 22:15, que és el moment en el qual doncs, acabaran de definir doncs, la seva actuació i la final de concurs. Escolta una cosa, el veredicte se sap aquella mateixa nit, sí, no?
1: Em penso que sí, em sembla que és la mateixa nit, hòstia, sí, em penso que sí.
0: Ah, t'ha enxampat o no?
1: No, és que l'any passat no vaig estar a la final, perquè tenia bol i no vaig poder anar, però em sembla que sí, que el mateix dia.
0: Sí, no, la gràcia, no, també, d'aquell moment de màxima emoció.
1: Sí, es donen els premis i em sembla que es fa tot la mateixa nit, sí.
0: Molt bé. I, a més, a part d'aquesta gran final, amb aquestes dues bandes totalment contraposades a nivell d'estil, no? Un estil més melòdic, més pop, més folky, amb un més rocker de tota la vida, a part d'aquesta gran final, el dia següent també em sembla que teniu de bon matí una mena de jam session amb els integrants de l'entitat, i després, una mica més tard, un dinar popular, per dir-ho d'alguna forma, on tots els assistents els socis podran gaudir d'això. De la gresca, la xerinola i el bon rotllo de l'espai de l'Aurora, a l'espai de la CGT de tota la vida, tu.
1: Sí, la veritat és que aquest dinar és molt emotiu. Almenys els dos darrers anys ho ha estat molt emotiu.
0: Per què?
1: Bueno, perquè ens veiem els socis, que hi ha molts socis que no ens veiem durant l'any, o bueno, ens veiem, no coincidim, bueno. I després, perquè els dos darrers anys, després del dinar i de les copetes, parlem. Va, no tots, però parlem.
0: Parleu de la vida o parleu de l'entitat?
1: Parlem de l'entitat i, bueno, fins i tot es parla de la vida. I és emoció... Bueno, jo m'emociono, em vaig emocionar l'any passat. No?
0: Està
1: bé. I fa molt també el drinky, eh?
0: Ah, clar.
1: Que ens posem a gust. Però és un motiu.
0: Desinhibeix, no?
1: Desinhibeix molt.
0: L'alcohol en quantitats adequades,
1: sí.
0: Correctament administrades, serveix
1: molt.
0: Com a...
1: Sí, descompressor.
0: Exacte. Treu les capes socials i al final acabes dient allò que pensaves i que no sabia si ho diries algun dia, i està molt bé deixar que les coses flueixin.
1: Exactament.
0: Sempre que no hi hagi mala baba i mala intenció.
1: Exactament.
0: O també, fins i tot, eh? Per què no?
1: També. Reivindicar coses sempre és bo, també.
0: Clar.
1: Bueno, vinga, seguim, va.
0: Vinga, ja està, no? Ja tenim el cap de setmana aquest intens que teniu previst. I a partir d'aquí podem fer una ullada, si vols,
1: a
0: la resta de programació del mes de juny, que jo crec que teniu dues dates, el dia 6 i el dia 14. Sí. El dia 6 teniu preparada una moguda.
1: Un moment, Robert, també. Sí. No vull deixar passar que el dia 5 tenim monòlegs.
0: Ah, és veritat.
1: En fem un al mes, i aquest dia 5 jo aconsello a tothom que vingui, perquè serà el primer monòleg. No cobrarem entrada, però hi haurà taquilla inversa, perquè hi ha tres monologuistes de molt nivell. Un és el David Checa, que coneixeu tots.
0: Hombre, el
1: Checa,
0: a més col·laborador de la ràdio durant molts anys, és un crac,
1: crac.
0: Molt crac.
1: Serà la primera vegada que ho faran només tres monologuistes a nivell,
0: i
1: és la primera vegada que començarem que faran taquilla inversa per veure com respon la gent. Estan funcionant cada vegada millor els monòlegs, Van començar... Magnífic. És complicat moure-ho, però és un... Jo sempre que puc hi vaig perquè és molt divertit.
0: Clar, jo moltes vegades no en parlo perquè com directament no és música, doncs no ho comento, no? No comento tota la programació cultural que feu, però em sembla molt bé que tu quan vinguis aquí ho remarquis.
1: Sí, penso que val la pena.
0: Perquè és oci, és cultura i és ganes de passar-ho bé. Clar que sí, clar que sí. I sí, continua, ja... Teníeu una actuació prevista pel dia 6 de juny, però finalment l'heu anul·lat i l'heu canviat per una altra formació.
1: Sí, l'hem anul·lat, l'hem canviat per una banda de Sabadell que es diuen Dusty Groovy. Dusty Groovy, no sé si tindràs alguna cosa, no ho crec, perquè...
0: No, ara mateix no ho he preparat perquè ni ho tenia controlat, això.
1: No, ho explico molt ràpidament. És una banda formada pel Jordi Maurello, que és el guitarrista i líder d'una banda que es diuen New Old School, de Sabadell.
0: Molt bé.
1: Després hi ha el Marc Ruiz i el Jordi Abad. És un trio que fan rock dels 70s. Fan el Man Brothers, Tangers After, rock clàssic dels 70s, i amb molt talent el guitarrista... són tots molt bons, són músics molt reputats els tres. ¿Vale?
0: Que bé, que xulo, no?
1: Sí, i aquests estaran el dia 6 de juny.
0: Recordem que gairebé totes les actuacions, per no dir el 90% i escaig, són totalment gratuïtes, la gent pot arribar allà quan vulgui, prendre una copa o no prendre-la, gaudir de la música,
1: si prenen una copa, millor, perquè és amb el que paguem a vegades.
0: Estaria bé i seria recomanable, però que vull dir que no és obligatori, que no hi ha consumició obligatòria.
1: No.
0: Però jo crec que qualsevol persona ja ho té al cap, això, i que sap que doncs, una forma de fer aportació i de passar-ho bé i de prendre alguna cosa, és això. Clar, evidentment, clar. No porteu ni l'aigua de casa ni la litrona.
1: No.
0: Tingueu aquesta jeta.
1: No,
0: això mai ha passat, o crec que no ha passat mai. Però m'ha posat cara.
1: No, però alguna llauna del súper sí que l'hem vista per allà dintre. Lleig, però bueno, és igual.
0: Lleig. Bueno, tant se val. El dia 14, saltem.
1: El dia 14 de juny...
0: que The Guardians.
1: Sí, ho explico ràpidament. És un vermut, és diumenge, 14 de juny, a les 12:30. Això és una activitat que fa un parell o tres anys que la muntem.
0: Sí.
1: Que és una espècie de jam amb músics amics meus, que es dediquen professionalment, i alguns d'altres que no... membres dels Smoking Stones, de Made in Black, d'altres formacions...
0: I la màfia.
1: Bueno, màfia, amics. Jo els convido...
0: Els col·legues.
1: Després...
0: La família.
1: Família, digue-li com vulguis. No? Sí.
0: Màfia, família.
1: Joder, màfia. Se'n sona tan
0: lleig.
1: Màfia. Amb sentit.
0: És metafòric.
1: Aleshores, jo els convido a tots, i aleshores venen els que volen,
0: i poden
1: això mateix, i allà muntem un pollastre tremendo. Jo preparo una llista de temes que ens coneixem una mica tots. Fins i tot un violista porta molts anys venint, el Manel Sales, un violista d'aquí Rubí, no sé si ho coneixeu.
0: Manes, no tinc
1: igual.
0: El plaer.
1: No, perquè no està en el circuit, però és un tio, és un gran músic. No sé si vindrà aquest any.
0: Va,
1: en fi, això passarà el dia 14 de juny a les 12:30. Pollastre total.
0: Perfecte, llavors, doncs una bona cita.
1: Tot el que recaudem ho fem servir per l'espai.
0: Molt bé.
1: Per fer fons. Vale, llavors Magnífic. Ja ens anem directament al Brooklyn, no?
0: Clar que sí, perquè després ja ve la Festa Major.
1: Efectivament.
0: I ja teniu ja plantada aquesta programació, tot ben clar.
1: Tot ben clar.
0: Hi ha un dia clau, que és el dia 27 de juny.
1: El 27.
0: On tota la moguda hi haurà ja disponible per la Festa Major. No ho estic dient bé?
1: Ho estàs dient perfectament.
0: Ah, vale.
1: Sí.
0: Que mirava amb cara i feies
1: bueno,
0: així.
1: Bueno, perquè...
0: Feies que... movies el cap lateralment i dic, no. Ah, vale.
1: 27 de juny, Festa Major. Comencem.
0: De bon matí. Vermutillo.
1: A les 12:30, vermutillo. Què millor que un vermutillo amb rumbita de la buena.
0: Ole.
1: Anda que no los alma de Boquerón, por Dios.
0: Bona banda, aquesta, eh?
1: Molt bona banda. Ja els vam tenir de la programació estable de l'espai i ens va agradar molt a tothom. Vam fer ballar tot Déu. O sigui que... El 27 de juny al matí, encara que faci calor, tothom a ballar rumbeta a la plaça Clavé.
0: Clar que sí. I a més, tindreu un parasol stand-ice, alguna cosa allà perquè la gent pugui estar una mica amagada al sol. I si no, ens busquem la vida.
1: Això mateix. I si no, amb un paraigües de casa.
0: Tothom que s'emporti un paraigües de casa, eh?
1: I per què caurà la de...
0: A l'estil oriental, eh? Un paraigües.
1: Això mateix.
0: I una gorra i allà, doncs, a veure la barra que tindreu muntada allà fora i estar contents i feliços. I atenció, perquè aquesta banda m'agrada molt com sona. M'agrada el rotllo, el grooving, el feeling que tenen aquests protagonistes de la Festa Major 2026. Són Groove Nazar.

0: Quin bon rotllaco, eh?
1: Estic molt content d'aquesta banda, també dic. Bueno,
0: estic molt content. La primera vegada que venen a l'Espai, eh?
1: A l'Espai van venir, no sé si... Jo, tampoc vaig poder-los veure, però tothom em va parlar meravelles, i a més... No sé si van venir en format de quartet. Sembla que van venir a quartet, perquè ells tenen diversos formats, ok? Tenen format quartet, tenen format sextet, i després tenen format amb pitos, que són gairebé... No una Big Band, però deuen ser com... 8 o 9 o 10.
0: Que vale? Porten més trompetes, que porten, sí, més clar, instruments, més percussió.
1: El dia 27, a les 20 hores, per començar a escalfar el bròquil, què millor que aquesta banda, no?
0: Grup Nazar.
1: Grup Nazar. Vindran en formació sextet, amb la qual estic molt, molt, molt content.
0: Sextet està molt bé.
1: I amb... Sí, sí.
0: Ja sonarà com
1: no,
0: el
1: no,
0: disc.
1: No, no, gairebé, gairebé.
0: O millor.
1: O millor. Em fa molta il·lusió aquesta banda. Bueno, em fan il·lusió, repeteixo totes, eh?
0: Ja, però tu tens feeling, també.
1: Sí, clar.
0: I tens preferències.
1: Clar.
0: No passa res, no?
1: O sigui que a les 20 hores, per començar a escalfar la nit, tindrem els grups Nazar.
0: Exacte, vale? 20 hores. I una mica més tard hi haurà...
1: Llavors, a les 22 hores, tindrem un tribut a la Luz Casal, que es diu Loca.
0: Loca.
1: Que porta la Mònica, que és la cantant, molt maca, que també els vam tenir a l'Espai, a la programació estable, i a mi em va agradar molt.
0: Mira, també format bamba amb tota la banda.
1: Amb tota la banda, amb tota la banda. I ella és una Luz Casal absoluta i total.
0: Que dius
1: feia
0: que...
1: Molt bé, que sí? Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Que dona el callo, no? Que,
1: sí.
0: Que s'hi sembla, que li dona el seu,
1: sí,
0: la seva,
1: bueno,
0: empremta, però que té...
1: Sobretot s'ho creu. Ah. Es creu ella, es creu la Luz Casal.
0: Bueno, jo sé de gent que s'ho creu i després no...
1: Bueno, home, però és molt important. Si més
0: sí.
1: No creure-t'ho, després
0: està
1: pots...
0: Bé.
1: Home, si a més cantes bé i ho fas bé...
0: Clar. És la clau.
1: Però també hi ha alguns que poden cantar molt bé i no creure-s'ho, eh?
0: Sí.
1: Hi ha de tot a la Vinya,
0: sí,
1: del Senyor.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vale?
0: Loca, tributo a Luz Casal, dia 27 a les 22 hores.
1: A les 22 hores. I a la nit, per tancar el bròquil, estem una banda, jo hi sóc en aquesta banda, us anuncio que jo hi seré, una banda que es diu Undercovers, que és una banda de festa major. Una banda de medleys que tocarem des de rock de los 80s, que tocarem des de Camilo VI... que tocarem... Amb... Sí, bueno, clar, és per escalfar la nit
0: però
1: i per...
0: Versió,
1: i per
0: en versió rockera o en versió...
1: En versió rockera, òbviament, a quartet.
0: No.
1: Quartet, i això ho formen el Napos, que és un guitarrista que el coneix molta gent, que ha estat amb Jarabe de Palo, amb els Pets... la bateria que hi haurà... El com es diu? Hòstia... Anda, jo també tinc el cervell...
0: Si passa palabra, passa palabra, no
1: sí,
0: hi ha problema.
1: Palabra,
0: una bona formació...
1: Una bona formació de festa major de
0: clar,
1: nit...
0: Perquè fent jo... covers... Però en versió under.
1: Undercovers.
0: Undercovers.
1: En medleys per parar un carro de tot tipus. Molt,
0: bé,
1: molt color, molt color.
0: Doncs ja ho tenim, ja ho tenim, Santi. Dit i fet, que tinc aquí el Roger Magall que vol entrar per compartir el seu mapatge gris, el seu volum segon del Petatetes.
1: Pues me voy volando, chicos.
0: Gràcies, guapo.
1: Gràcies a
0: salutacions,
1: vosaltres.
0: Salutacions, que tingueu un gran cap de setmana i que us ho passeu molt bé i tothom a fer suport a l'Espai Sociocultural de l'Aurora. Salut!
1: Vinga, adéu.

0: Mapache Gris és el projecte musical de Roger Margarit. Durant la pandèmia del 2020, el músic, que es trobava en una gran baixada anímica, es va adonar que havia de reinventar-se artísticament. Crear una banda idíl·lica que revolucionaria l'indi, que reactivaria de nou la seva il·lusió i salvaria els seus éssers estimats, i ja de pas, a una humanitat que semblava anar a la deriva. Tot això gràcies a un indie-pop amb reminiscències de post-punk, de new wave i fins i tot de música urbana per crear una sonoritat pròpia. Aquestes paraules que heu escoltat formen part del text que trobes en el web del nostre convidat i ens ajuden a introduir-lo, a donar-li pas. Està clar, Mapache Gris és molt més que un projecte artístic, és una necessitat vital que torna a donar els seus fruits creant una segona part de l'EP Petacetas, una nova oportunitat per donar la benvinguda a en Roger Margarit. Roger, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé, encantat.
0: Benvingut de nou, això és casa teva.
1: Sí, tant i tant. Sí, sí, és un plaer venir aquí a presentar els discos. S'ha transformat en tradició i la intentarem anar mantenint i tant.
0: Clar que sí, una tradició de les bones, eh? Sí, d'aquelles sí, sí, que han de mantenir i que a nosaltres ens fan doncs molta il·lusió perquè seguir de ben a prop tota la trajectòria artística dels músics doncs és un privilegi, és un luxe i afortunadament doncs en el teu cas ja fa molts anys que ens coneixem i que hem anat veient tota aquesta progressió i que la vida dona moltes voltes, no? Com deia en aquesta introducció que trobem en l'altre web, salvar-te tu i salvar el món. Déu-n'hi-do. La primera part aconseguida, oi que sí?
1: Bueno, estamos en ello. No, vull dir, és una mica la missió principal de cadascú, salvar-nos la vida a nosaltres mateixos i després a la resta.
0: No és fàcil, eh? Salvar-nos en aquest món en el que vivim, que de vegades està ple de, doncs, contratemps, d'històries que no podem controlar, de complicacions afegides, la pandèmia va ser una d'elles, uh-huh. I també, doncs, que el dia a dia de tot aquest ritme frenètic que portem del món artístic, del món de la comunicació, de qualsevol món o micromón, doncs té la seva estructura que de vegades és una mica cruel o que sense adonar-nos ens arrasa literalment. Escolta, una mica per seguir aquest fil que havia introduït i una mica perquè tu ho vas fer públic fa no gaire a xarxes socials, què et sembla si punxem un reel dels que tenies a l'Instagram? De fet, em sembla que és l'últim reel que vas pujar, que vas posar, que de fet parla una mica de tot això.
1: Venga, som-hi.
0: Som-hi.
2: Mi carrera musical murió, luego murió otra vez y después apareció un mapache. Con tan solo 18 años, inicié mi proyecto musical como cantautor, con el que publiqué mis primeros discos consiguiendo una cierta popularidad. Todo parecía ir bien, hasta que dejé de funcionar yo. La depresión llega sin avisar y ni te das cuenta. Me pasaba días enteros encerrado en mi cuarto. Mis compañeros de piso se pensaban que me había marchado, pero no, ahí seguía. Dejé de cantar. Es una cosa bastante incómoda cuando eres cantautor. En 2020, cuando decidí volver con un tercer disco que resumía toda esta época oscura y en el que había puesto toda mi energía de entonces, llegó la pandemia y todo se fue un poco a la mierda, vamos. Allí toqué fondo. Necesitaba un cambio. Necesitaba algo mágico que nos salvara a mí y a mi gente, que tampoco estaba pasando su mejor momento. Imaginé una nueva banda. Regresaría ya no como una víctima, ni como un héroe tampoco. Regresaría como un animal pequeño, persistente, que vive en los márgenes. Un mapache. Así nació Mapache Gris, para reírnos del desastre, para convertir la ansiedad en himno, para que los eternos jóvenes tengamos banda sonora. Si alguna vez sentiste que llegaste tarde a tu propia vida, si tienes más de 25 y has descubierto que el mundo no es lo que prometían, si tú también estuviste encerrado o encerrada en tu cuarto mientras el mundo seguía, te doy la bienvenida. Y es que a veces no renaces brillante, simplemente vuelves a salir y eso ya es una victoria. Soy Roger Margarit y esto es Mapache Gris. Si tú también estás aprendiendo a vivir en este mundo extraño que no es como te contaron. Síguenos, escucha nuestra música y ven a celebrar este fantástico desastre con nosotros. Nos vemos pronto.
0: Déu-n'hi-do, és maco això. Jo crec que, a més, deu ser terapèutic per tu i per molta gent poder escoltar algú que es dedica al món de la música, al món de l'art, que, clar, la gent moltes vegades no és conscient de que tots passem bons moments i moments dolents, evidentment, i que tothom pensa en els futbolistes, artistes i la gent que es dedica doncs, a estar doncs, allà al davant de les càmeres o en primer plànol, doncs que ho tenen tot controlat. No, no, tothom en passa moments bons i dolents i està molt bé normalitzar això i fer que la salut mental sigui molt important, transcendent i se'n pugui parlar. Només parlant ja estem fent molt, no?
1: Sí, perquè a més sempre ens arriben les històries dels triomfadors, no? La gent que té èxit. Clar. Ens arriben aquestes històries sempre. I està bé també visibilitzar doncs, tota la gent que no ho aconsegueix i que està aquí lluitant i porta molts anys lluitant-hi. I amb els músics és un cas molt clar, no? Que hi ha una barrera d'un èxit, però darrere aquesta punta iceberg de bandes que funcionen, n'hi ha milions que no funcionen. I està bé també ensenyar-ho. No tenim per què sempre ocultar aquesta part negativa, que forma part de les xarxes, no? També, que tothom mostra sempre lo positiu, tothom té una vida fantàstica, però darrere d'això doncs, hi ha una veritat, i és que, bueno, doncs de vegades no va tot tan bé.
0: Destruir l'estigma de la malaltia mental com doncs una cosa complicada que no s'ha de parlar, que frega la bogeria, no té res a veure. Vull dir, tots han passat moments millors o pitjors i sempre, doncs, afortunadament, acabes trobant ajuda de professionals o de gent o d'amics que quan saben el que et passa doncs et donen un cop de mà, i en el món de la música, en el món de l'art, doncs també pot passar, evidentment. Fins i tot, tu deies, gent que no ho aconsegueix o gent que ho està aconseguint i ho ha aconseguit i ho ha patit molt també en determinats moments, i tota aquesta estructura de tapar-ho tot és com que l'ha angoixat i l'ha tancat en un món de donar una imatge que realment no és la realitat 100%, que una mica també tots en el món artístic hi juguem, no? Però clar, fins a un cert punt.
1: Sí, amb aquest projecte, a diferència de l'anterior, el que he intentat és parlar d'aquests temes, però amb molta ironia, amb molt sentit de l'humor també, i amb certa teatralitat, intentar mirar la realitat però des d'un filtre artístic molt diferent del que tenia, del que acostumava a utilitzar, no? Més que amb aquesta imatge com a cantautor, que de vegades era una mica més d'anar com de víctima, ostres, estic fet pols, no estic bé, intentar-ho fer des d'un altre punt de vista més creatiu.
0: I això ho has aconseguit? Ho vas aconseguir a nivell personal? Ho has aconseguit a nivell artístic? I ens n'adonem, doncs, per exemple, amb detalls com, per exemple, de que aquest treball íntegrament en castellà. Ja és canviar un registre, fins i tot a nivell mental, és fer un clic diferent, eh? No vol dir que no fos teu el castellà com a propi. De fet, a nivell matern, a nivell familiar, també hi havia lligams molt directes amb això, com hem tingut tots, un servidor també, i d'altres, no? Sinó que només ja pensant i composant en un altre idioma que no era l'habitual teu, o que potser no era el més utilitzat, doncs ja et recol·loca, i a més, canviant tot aquest concepte, fugint a que tu deies, no?, de cantautor, que te cuenta mi vida, i que mi vida és muy buena, i muy chula, i muy chunga, no? I sí. Tot això és un clic important per tu, suposo.
1: Era una forma també d'escapar, no? De vegades tenim aquest desig de, ostres, tant de bo canviessin les coses i, no sé, fugir, encara que sigui momentàniament, de tu mateix. I en aquell moment, doncs, jo estava molt centrat en un projecte amb el qual portava 10 anys. Sentia que havia fet coses malament, que no m'acabava de funcionar com jo voldria, i tenia ganes de trencar una mica amb aquesta dinàmica que ja portava. I la forma d'aconseguir-ho era, doncs, buscar una cosa totalment diferent, que també ha estat el fruit de moltes casualitats i d'una idea que al principi era una. Jo al final jo no volia cantar amb Apache Gris, jo volia muntar una altra banda diferent amb la que pogué crear, però sense aquest pes. També hi ha aquesta qüestió d'exposar-te, no? Amb el projecte anterior jo em sentia molt exposat amb el meu nom, llavors jo volia fer una cosa amb la qual està una mica al darrere. Però bueno, no va sortir, jo volia una banda, tampoc ha sortit, o sigui que continuo sent jo sol, però amb una altra reformulació, des de la qual mira també la veritat, però des d'un altre punt de vista totalment diferent. I en el cas de l'idioma, sí que és cert que jo, el meu idioma és el català, però és a nivell de família, no era la llengua de la meva mare. I llavors a l'hora de provar en castellà, que no havia fet mai, doncs notava que hi havia aquest vincle. Jo amb la meva mare hi parlava en català, no? Però la seva llengua era el castellà. Llavors ha estat maco també intentar connectar a través de la llengua cap a un vincle emocional, no? Que també és molt important per mi.
0: I també trenques tòpics i cercles virtuosos i viciosos, entre cometes. Al sortir del material estrictament en català, això t'ha ajudat t'ho ha complicat? Ho dic per què? No? Igual la revista Under Rock no parla tan directament sobre tu. O igual quan programen a ICAT o quan programen doncs, a emissores que generalment utilitzen un percentatge grandiós o gairebé 100% en català, cosa que no estem en contra i ens sembla bé, doncs, clar, t'acaben deixant una mica de costat. Tu creus que t'ha ajudat? T'ho ha complicat? És un factor que tant se val?
1: Sí, bueno, això és graciós, vull dir, a mi m'agrada jugar amb els tòpics una miqueta i trencar amb ells, no? I aquesta idea, també jugo molt amb la percepció que té la gent davant d'un projecte, i l'idioma és molt rellevant. Segurament als 90 era encara més bèstia, no? I sempre ric molt amb el moment aquest de Sopa de Cabra, que va decidir cantar en castellà i va ser un daltabaix, els hi van tirar pedres, i hi ha vídeos per internet molt divertits, però a nivell social molt rellevants.
0: Ho van intentar, però no va donar els seus fruits, no? No. O els que volien ells, en tot cas.
1: Exacte. Però per què? Perquè el projecte ja estava molt vinculat a aquesta llengua, hi ha una ideologia, no?
0: Estava arrelat.
1: Estava molt arrelat, exacte. I Sopa de Cabra en castellà, doncs, pel seu públic no tenia cap sentit. I segurament pel públic de fora de Catalunya, doncs, tampoc els hi va entrar. Perquè Sopa de Cabra era allò i funcionava per allò. Sí, on vull anar a parar? Hi ha aquesta idea de, bueno, vols cantar en castellà per arribar a més gent i tenir més èxit... i realment no és així, no és així. La gent em diu, hòstia, en castellà et va millor, que dic, no, em va pitjor.
0: No, si no ho deia per això, eh? Precisament reflexionava a la inversa.
1: Sí.
0: Perquè com tu, com a cantautor en català i de Catalunya, i que sempre has estat en aquestes fórmules d'emissores i fins i tot també doncs, has tingut protagonisme de primer pla, de primeríssim pla, vull dir, has tocat una marató de TV3, has fet moltes coses i les has fet en català. El fet de que fos en castellà, tu creus que et cridarien igual, que et donen la mateixa oportunitat?
1: No ho sé, i també hi ha hagut un canvi important, que és que jo vaig sortir amb una discogràfica, jo ja vaig sortir amb una empenta important en català,
0: sí.
1: I ara amb aquest nou projecte doncs, vaig decidir no comptar amb cap discogràfica ni comptar amb ningú de moment.
0: Clar.
1: I ha estat un cop perquè realment com començar de zero i sense cap tipus de suport de ningú. Llavors, bueno, vaig treballant amb promotors independents, però és com de cop ser... Mai havia estat gran, però és com de cop reduir-me a zero, perquè també pensava, bueno, pues segurament gent del projecte anterior que em segueix potser salta, no?, cap a aquest projecte, i
0: clar,
1: ha hagut la sensació ha estat de desert total. Bueno, també és una lliçó d'un cop d'humilitat, no?, de dir, ostres, que realment no som ningú. És realment com qualsevol persona del món que decideix tornar a començar o iniciar un projecte musical, i amb això és el mal que he trobat, amb poquíssims oients, amb poquíssims seguidors, i amb aquesta feina molt gran per davant, però amb un projecte que és el que em ve de gust ara mateix i que m'il·lusiona.
0: Un projecte molt xulo, que avui és el protagonista aquí al Ruby Sound, i que sona amb temes com aquests, curtets però intensos. Això porta per nom Ausència.

0: Ausència. Aquest tema que dura 1.35.
1: Sí.
0: Una discogràfica igual et diu, home, un tema d'un 35 no val la pena, a mi 2.5, 3... Igual t'haguessin posat traves per col·locar-lo en un disc que han de supervisar ells.
1: És possible. És possible.
0: O no,
1: normalment
0: eh?
1: hi ha més problemes amb temes llargs que amb temes, sí, normalment amb els singles. A més, avui dia cada cop la cosa és més àgil, ha de ser més àgil i més breu.
0: No cal que m'ho diguis. Avui en dia en 2.20, 2.30 ja està. Vull dir, pim-pam-pum, el estribillo pop, la tornada pop, que l'hem de donar dues voltes i que vagi curtet perquè finalment pugui entrar, doncs, en aquella sensació de que quantes més vegades pugui ser col·locat perquè és més curta, doncs potser té millor encaix. Aquesta moda que dius, vale, jo tampoc
1: sí,
0: però que és brutal. Sí.
1: Sí, que hi hagi 5 segons ideals per TikTok, amb la coreografia.
0: Això.
1: És com la forma de pensar la música ha canviat moltíssim.
0: Bueno, sí, també, clar, també abans tu preparaves un projecte.
1: Sí.
0: I ara ja prepares singles que vas llançant amb una primera part d'un EP, com ha sigut aquest cas, i amb una segona part d'aquest EP que avui estem escoltant i gaudint i que també ens ajuda a comparar. No sé si tu creus que hi ha una comparativa de la primera part a la segona, prescindint que hi ha temes diferents, evidentment. Doncs la primera, tot i que és reflexiva i que té el seu punt de missatge vinculat a tot allò que hem dit, la primera és més happy, com a mínim a nivell de construcció sonora, d'arranjaments. La segona és bastant més fosca, per exemple, amb aquest tema d'U30 Ausència, que a mi m'encanta, que em sembla contundent i superxulo.
1: Sí, és un tema punk, no?
0: Sí,
1: té l'esperit del punk.
0: Punk wave, ja.
1: Sí, exacte, post-punk, més que punk. Sí, a veure, realment aquest disc, la construcció a nivell sonor ha estat hi ha hagut molta reflexió al darrere perquè entraven en joc molts estils i diferents maneres, diferents ideologies, no? Diferents pel·lis, però que s'havien de fer sonar dintre d'un mateix EP. Llavors hi ha hagut molta reflexió de, ostres, anem a fer alguna cosa que sigui molt eclèctic, com sempre he fet jo, però que tingui molta coherència, no? I trobar punts en comú entre la música urbana i el punk, per exemple, entre el pop i el post-punk. Doncs hi ha hagut molta feina també de la música llatina, inclús, no? Estem escoltant un tema que és com, jo dic que és una bachata post-punk.
0: Sí, sí, és una bachata, com a mínim, a nivell de construcció rítmica, no, de patró. Que després parlem de patrons en rítmics perquè alguna també és molt particular.
1: Exactament. I llavors, bueno, sí, és veritat, això. La primera part té aquest punt més lluminós, més il·lusionant, tot i que si analitzes les lletres...
0: Sí, no, les lletres contrast... són heavies, eh? Petacetes és molt lluminós en quant a sonoritats, sí, en quant a arranjaments, però el que diu també, déu-n'hi-do. Que...
1: Sempre hi ha esperança, i aquest disc vol ser esperançador, malgrat que és crític i té una part fosca i punk. Jo vaig veure això, no? Sempre hi ha, de vegades, la gent més acadèmica, musical, no? Tendeix a fer aquesta crítica cap a la música urbana i cap al trap. Jo sempre intento agafar la part que m'interessa, no? De cada estil i de cada fenomen. En aquest disc hi ha molt intent d'apropar-me o d'experimentar amb les tendències musicals, ironitzar una mica amb elles i agafar una mica, apropiar-me una mica, no? del que m'interessa de cada estil. I vaig... Una mica la hipòtesi és que la música urbana té molt a veure amb el punk, no? I amb un moment social complicat.
0: Clar, és que l'etiqueta de música urbana, fins fa uns anys, fins fa 10 anys, anava molt vinculat al món del hip-hop, al món del trap, al món d'allò underground, d'allò que venia, que bevia del rap dels 80, i de sobte aquell concepte urbà es va transformar cap a lo llatí, que era reggaeton, però li llamo música urbana, i al final dius, bé, de què parlem? Parlem de reggaeton?
1: Tot s'ha fusionat.
0: O parlem d'urbà, que venia de l'urban, de tota aquella herència pròpia dels 80 i 90.
1: Al final el reggaeton també es va apropiar molt de la imatge del hip-hop, no? Al final també sempre s'ha considerat un estil de música urbà. Jo el que vaig detectar és que igual que el punk va sortir com un moviment musical molt amateur, que buscava trencar amb l'encursatament del rock progressiu, per exemple, el trap també va arribar una mica destrossant, no?, tot el que hi havia.
0: A rebentar-ho.
1: A rebentar-ho tot.
0: Literalment.
1: I això també, és igual que el punk és molt interessant socialment, el trap també ho és, i vaig trobant a la música urbana, que al final és música urbana, però que la va absorbir al mainstream i la trobaves a tot arreu, no? Sí. La música comercial la trobes a tot arreu, a influència de la música urbana. Doncs vaig trobar coses molt interessants que em permetien a mi sortir de la meva manera de compondre habitualment, no? Hi ha històries del Bad Bunny que escoltes i dius, hòstia...
2: No, l'últim àlbum de Bad Bunny és... a part que és una reinvenció i un homenatge al PR, al Puerto Rico originari d'ell, i que n'ha fet doncs, un treball, per mi, brutal i excel·lent, i ha aconseguit que molta gent s'enganxi. Jo m'he enganxat a aquell disc, i abans sí, Bad Bunny, prescindint de dos o tres hits que posaves perquè els havies de posar, me la repampinflava bastant. Doncs, a part d'això, també, diuen que ara és l'exponent d'un nou masclisme o d'una nova presència... masculina, entre cometes, dins de la sensibilitat llatina, etc etc. Vaig veure l'altre dia un article en el País Setmanal que parlava d'això i parlava d'aquest concepte i parlava sobretot de que aquest artista havia aconseguit parlar des de la sensibilitat de molts temes utilitzant tota la música urbana, el reggaeton i la música llatina, i que estava també canviant una mica aquesta percepció. Vull dir que hem de fugir de criminalitzar els gèneres perquè sí, i hem d'entendre què és el que succeeix, o com a mínim és la percepció que jo tinc.
1: Mm. Sí, o saber-ne extreure el que a mi com a artista m'interessa. No?
2: Clar.
1: El Bad Bunny no és cap referent meu, tinc com un... com ho dir-lo, però, ostres, vaig observar en ell i en altres artistes de... Ostres, això és quasi el contrari a la música com l'entenc jo. A nivell de, ostres, fora harmonia, fora acords, fora melodia, aquí només hi ha la qüestió rítmica i tímbrica i, ostres, el tema funciona i és impressionant com tira això.
2: Parlant de tot això, què et sembla si punxem aquest tema?
1: Vinga.
2: I així entenem més coses d'això que està explicant el Roger.
3: Ay, no sabes con quién estás jugando, ¿verdad? Mira a ver si ves un mapache en lo oscuro. ¿Qué crees que es? El bill revés severo. Par de inútiles entrevistándome sabiendo que...

0: El Oscuro. M'encanta aquest tema. Em sembla molt original. Qui te n'ava dir fa 10 anys que acabaries rapejant en algun dels temes teus així?
1: Buah.
0: D'aquesta forma. Ni tu mateix, evidentment. O com a mínim, així, que t'ho plantegessis d'una forma directa.
1: No, no, clar, clar. Seguint l'evolució del projecte anterior, no s'hagués pogut predir. Sí que al primer disc hi ha alguna mica, en algun tema, hi ha cert de picar d'ullet al rapeig, però és molt anecdòtic.
0: Era més un fraseig que no tant una intenció tan clara com aquesta, no?
1: Exacte, sí, sí. Jo, a mi sempre m'ha agradat molt el hip-hop. Sempre m'he escoltat qualsevol tipus de música que em cridés l'atenció i d'adolescent, doncs jo tenia amics heavies, tenia amics raperos que em posaven temes.
0: Quin era el teu referent en aquell món?
1: Doncs,
0: o quin t'agradava molt?
1: Et podria dir Nach, per exemple. Nach és el que em va entrar de seguida, em va emocionar molt.
0: A nivell nacional i a nivell internacional també escoltaves alguna cosa o et venien
1: a nivell internacional
0: referències clàssiques, Public Enemy, Run DMC,
1: Eminem,
0: La Soul...
1: Eminem. Sí, per dir-te algun referent, però sobretot m'escoltava això, lletres en castellà.
0: Clar.
1: També en català, m'agradava molt Adversaris, per exemple. I, ostres, admirava molt aquesta destresa amb escriure, no? Perquè jo que sóc això... dins del meu àmbit, potser el hip-hop es veia com una música de menys categoria o amb aquest punt agressiu, no? Violent, que potser no anava amb mi, però, ostres, escoltar-me aquests artistes i admires molt, valores molt la destresa lírica, no? És poesia, poesia, se n'ha de saber moltíssim.
0: I després executar-la a nivell tècnic. Vull dir que poder dir aquestes paraules amb aquest ritme, amb aquesta velocitat, amb frenades, arrencades, vull dir que també és tota una tècnica. I aquí a Rubí sempre hi ha hagut molta tradició de música urbana en aquest aspecte i grans bandes de referència i artistes, Juan Profundo, Solo lo Solo, Gran Pueblo i d'altres, que tant el Rubí com el Vallès han sigut un referent i jo crec que és una cultura a nivell màxim. Vull dir, una cosa que t'agradi el gènere o que no t'agradi, però que dir el contrari seria enganyar.
1: I tant, no, jo els hi dic moltíssim de respecte. Llavors, el rap és un estil que és susceptible de fer-se molt malament, no? Perquè tenim...
0: I d'abusar, i de fer rimes tontes, i de posar la mateixa
1: exacte
0: base contínuament.
1: No, no, pues no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pues ja. Això és una puta merda. Ja. Llavors, a l'hora de...
0: Sí, sí,
1: de voler, enfrontar-me a això, perquè és que em fico en uns lius on ningú m'ha cridat, però...
0: Però està bé, home, està bé. I ha quedat xulo, ha quedat bé, ha quedat molt... Més que digne, diria que ha quedat bé. Vull dir que...
1: Jo crec que sí, que el repte està més o menys superat, i si tinc algun amic aficionat al hip-hop i m'ha dit, hòstia, pues... A veure, pues té certa gràcia, està bé. I he intentat fer-ho amb molt de respecte i, hòstia, costa. Per això ho valores més quan ho intentes fer.
0: Aquest és el tema que tanca aquesta segona part del Petacetas, que ja és un tema molt més melòdic, molt més pop, encara que té les seves sorpreses i coses. Estem escoltant Por Siempre. Escolta'm, directes amb la banda ja has fet... Fa no gaire vas sí estar a l'altaveu i tu vas passar teta amb la banda, I em sembla que també tens ja preparats alguns bolos, alguns directes, alguns concerts. Explica'm, situa'ns una miqueta amb cap on anirà, si en directe i al damunt de l'escenari, Mapatge Gris, aquest os rentador.
1: Sí, a veure, en directe és on realment es veu de què va això. Perquè és molt guai aconseguir traslladar...
0: Perquè tu ets músic,
1: so.
0: Tu no ets un cantant, estrictament. Tu no ets un solista, tu ets músic, toques el piano, toques la guitarra si cal, i després vas acompanyat de músics de qualitat, i això s'ha de notar en viu, clar.
1: Sí, jo sempre he sigut molt més músic que cantant, jo sóc un compositor que canta.
0: No, ho deia per això,
1: Ja, ja, ja.
0: No,
1: ja,
0: deia
1: ja
0: perquè no ets solista, vull dir, no composen per tu i tu allà t'hi dediques a cantar només, sinó que en aquest aspecte gaudeixen encara més del directe.
1: Sí, i aquest directe... També la presentaré jo en format solista, però està pensat perquè la gent no vagi a veure un cantautor, sinó que vagi a veure una banda indie. I és molt divertit el rotllo que tenim amb els músics. Hi ha aquesta mena d'univers que és fantàstic, que és imaginari, perquè aquesta banda realment no existeix, però quan vas a veure un concert els veus i tot és molt irònic, hi ha molt de sentit de l'humor, hi ha moments molt incòmodes i molt estúpids.
0: Com per exemple?
1: Ostres. Doncs hi ha com una història que m'invento jo, o sigui, Mapache Gris som una banda que venim del futur, que ja, no sé si ja hem tingut l'èxit, tot l'èxit del món.
0: El més pur estil Ninja Pastori.
1: Ostres, doncs no sé quina història explicaven ells.
0: Els primigenis, a la primera etapa, sí, sortien disfressats i venien d'una altra galàxia i...
1: Vale,
0: sí, doncs... entrevistes al senyor Cardona parlant de que era un ésser d'un altre món.
1: Vale.
0: Vull dir que en aquest aspecte...
1: Doncs hi ha una mica aquest rotllo.
0: Està bé, això és molt popi, és molt psicodèlic, és molt punky, també depèn com es miri.
1: Hi ha una mica també de personatge, la forma que tinc jo de presentar les cançons, vull dir, s'entra en una mena d'absurd i disbarat una miqueta, és com una mica de The Office, tot plegat. Perquè, a més, clar, ara, l'altre dia vam presentar el disc a Barcelona, no ho he publicat, però bueno, penjaré un resum, i clar, es crea aquesta contradicció que nosaltres apareixem allà com si fos... Com el discurs és que som una banda que ja hem triomfat i som els millors, però al concert hi ha 7 persones.
0: Això passa per tocar molts anys als Killing Kids, eh? També, que assumiu rols psicodèlics.
1: Tot, sí. Tot,
0: surrealistes.
1: Tot acaba impregnant, exactament.
0: Està guai.
1: I a més a més, doncs, hi ha aquesta feina que realment és molt bèstia, és el projecte que més m'ha costat de traslladar al directe, perquè ja el disc ja està molt ben produït i hi ha molta electrònica. És un so molt, molt híbrid, no? I llavors nosaltres intentem, a diferència del que farien moltes altres bandes, que donen al play i anirien amb seqüència, ho intentem disparar pràcticament tot nosaltres. Llavors... És interessant veure com es trasllada el so, que reproduïm bastant fidel i a més li donem aquesta energia de banda.
0: I és de tenir també un tècnic de so que et doni suport, que sàpiga el que toca també.
1: Quan
0: podem... dic tenir de so, dic el que hi ha al darrere de la taula de mescles en el directe, vull dir.
1: Sí, però bueno, quan podem portar-lo el portem. Però...
0: I si no, s'adapta bé.
1: I si no...
0: Tampoc sou molt complicats. Dic... Massa torrecollons no ho sou. O potser sí.
1: Bueno, és complicat, però no li demanem que dispari coses al tècnic.
0: Ah, no, ja.
1: Ho tirem tot nosaltres i portem molts aparells.
0: Clar, o sigui, clar.
1: Jo tinc una bateria electrònica, el bateria també dispara coses, la teclista també té botonets i dispara coses. Mm. Ens ho maneguem per haver de disparar el mínim de seqüències possible, per això, perquè... És una banda que té aquest so híbrid, que és interessant, però que té molt compromís amb el rock en el fons. I llavors sempre intentem que sigui tot en directe i tingui aquesta energia molt, molt humana.
0: Doncs molt bé. Escolta'm, que el temps passa volant i estem a recta final del programa. Després em diràs si ja tens dates marcades, si et podem veure dintre de molt poc a escenaris rubinencs o per aquí a la vora, i ens apuntarem les dates. Però fem una mini pausa i ens preparem perquè ens puguis fer un directe, un tema. Tocaràs un tema d'aquest àlbum, un altre tema? Què faràs?
1: Tocaré el Por Siempre, que és l'últim tema del segon EP.
0: Perfecte, em sembla fantàstic. Re, un minutet, no marxeu perquè tindrem aquest punt i final del Rubisound d'avui amb el Roger Margarit, la seva guitarra i la seva interpretació. Fins ara.

0: Ja hi tornem a ser aquí. La màgia de la ràdio ho permet tot, especialment quan està gravat i ho tenim ja enllaunat per ser doncs consumit i gaudit. Escolta'm, Roger, això ho dèiem, no? De que interpretaràs l'últim tema d'aquesta segona part del Petacetes, no?
1: Exacte, que és el primer tema que vaig compondre pel projecte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, doncs que tinguis molta sort i tant de bo que et veiem dintre de poc al damunt dels escenaris, això mai se sap, però això, que això és casa teva i que gaudeixis molt d'aquest univers de Mapatge Gris. Endavant, tu poses el punt i final al Rubisound d'avui.
1: Som-hi.

0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: És la una del migdia.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
3: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament. Un fet factible que es compleixi al govern de Salvador Illa enguany, ja que la segona meitat del mandat es farà amb pressupostos.
3: En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Ribà defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants.
1: A tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà d'aquí una hora a les 3 de la tarda.
3: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors a les de la passada tarda, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
1: És moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estart entre les 9 i les 10 ja teníem una boira ben compacta, amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el paisatge, això sí, de molts núvols als cims.

0: jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
1: I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona. Han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones... así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. Un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques per part de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el pressupost que el suporta als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de l'aplec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional, i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert aquí també fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya barcelona-centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. El calendari, però, podrien endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: A tot això també en plana política.

0: i que Sant Vicenç dels Horts commemora el 40è aniversari de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Ho fa amb un programa d'activitats que s'estendrà fins a finals d'any, amb propostes adreçades especialment al jovent d'aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
1: L'Ajuntament organitza des d'aquest mes trobades, jornades lúdiques, xerrades als instituts sobre mobilitat internacional i un viatge per joves a Brussel·les al novembre. Maria Peláez és la regidora de l'Oficina d'Europa.
2: Generar una conversa col·lectiva sobre què significa Europa avui i com ens afecta el nostre dia a dia. Creiem que pot ser una experiència molt transformadora. Molts joves coneixen Europa de manera molt abstracta, però visitar Brussel·les i veure de prop les institucions europees es permet entendre millor com es prenen les decisions.
1: La commemoració local compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona i busca apropar Europa a la ciutadania, així com fomentar aliances amb altres ciutats davant de reptes com el canvi climàtic o la transformació digital.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà, de fet, a les 3 d'aquesta tarda. A aquesta hora la situació ha millorat ja molt, tot i que encara quedin algunes retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
3: La situació viària va tornar a la normalitat. En aquests moments, per exemple, la P7 només queda un punt de lentitud entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Girona. A la 2 a Cornellà hi ha un punt de lentitud a Cornellà, com dèiem, a Cornellà cap a la ciutat de Barcelona. Les rondes milloren. Hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles i això ha empitjorat molt la circulació. I pel que fa a l'àrea metropolitana, només hem de destacar 2,5 quilòmetres de Montcada cap a Trinitat. A Mataró, això sí, a la zona de la sortida del Mataró Oest, hi ha aturades un parell de quilòmetres en sentit Girona. Però, com dèiem, la situació viària ha millorat molt i us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia.
0: Gràcies, Sílvia. Des del mateix Servei Català de Trànsit calculen que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i, com dèiem, fins les 3 d'aquesta tarda.
4: A més, ahir a la tarda a la P7 es van arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en tots els sentits de la marxa i en diversos trams.
0: A tot això, parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i l'R11 de Rodalies poden patir des d'aquest matí més de 30 minuts de retards per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i del seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en la superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el polvorifon de la pólvora i la creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície, més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: I continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
5: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
6: És restaurar sistemes dunars que per unes raons o altres s'han anat perdent. per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual teníem un sistema d'una més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
5: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generen una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a operacions bancàries.
0: Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
7: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
8: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat. I el motiu de l'acte d'avui doncs, era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
7: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
4: Marxem ara fins a la Sénia, a la comarca del Montsià, on s'ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
9: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellauí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
10: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Sabeu que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar, d'alguna manera, la memòria del que havia sigut el camp.
9: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: D'altra banda, la fàbrica Llobet Guri de Calella i tot el seu entorn acollien la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
11: L'organització destaca que aquesta tercera edició manté l'essència i la personalitat que han convertit el festival en una proposta diferent, combinant motos, experiències, espectacle visual i cultura urbana. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades.
12: A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto.
11: El festival també comptarà amb música en directe, grups locals i bandes convidades, així com una zona marketplace amb marques de roba, accessoris, artesans i productes vinculats a la cultura moto.
0: Obrim plana cultural i avui ho hem de fer des de Lleida, perquè s'hi està celebrant l'Aplec del Cargol, que viu avui el seu dia gran, en una edició amb gairebé 17.000 penyistes, en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants en total. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué, de Lleida Televisió, ha seguit la jornada d'avui.
13: Els Camps Elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila, i els dinars de germanoi, sobretot, per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
14: Oh, molt bé! Molt calorosa, però...
15: Molt calorosa, però ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'Aplec, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida i, a celebrar-ho tot i molt guai.
13: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
16: Estem fent caragols a la gormanta amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
13: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: Déu-n'hi-do l'ambient a Lleida. Parlem ara de música. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.
4: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar-hi. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, un d'ells la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva Yol, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada a la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
0: Les 2 i gairebé 21 minuts, és moment de parlar d'esports.
17: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
4: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a les 6 de la tarda al Ullevål Stadium.
0: També en futbol avui es tanca la Lliga a Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
4: La jornada amb horari unificat arrencarà a les 9 del vespre i els de Michel la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
0: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a primera divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
18: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar, només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
0: Mitchell també va explicar que Stuani, Francesc i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club. D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
4: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa, sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, tanca la Lliga a Mestalla davant del València.
0: I aquesta tarda també acaba la Lliga regular de Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
4: Si els tarragonins guanyen, se salven, i si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
19: El Nàstic necessita guanyar aquesta tarda aquí a Alacant per certificar la permanència a la Primera Federació. Sumant els 3 punts, els tarragonins seguiran la propera temporada a la tercera categoria del futbol. Cas d'empat o derrota, han d'estar pendents de tercers resultats i del que facin el Juventud Torremolinos, el Tarazona i el Betis Deportivo. La plantilla del Nàstic des d'ahir està concentrada aquí a Alacant per disputar a partir de 6:45 de la tarda en horari unificat aquesta darrera jornada de Lliga. El davanter de l'equip tarragoní, Marcos Basel, ha explicat com s'han preparat tant mentalment com futbolísticamente para el partido.
20: Estar cada uno concienciado de lo que nos jugamos, de que nos transmitan nervios, y eso una vez también dentro del campo, ese feeling que al final te hace no desviarte del objetivo, que és ganar en Alicante.
19: Pablo Alfaro tindrà per aquest partit 3 baixes importants, Àlex Jiménez, Mangel i Zoilo, tots 3 sancionats, però tot apunta, i aquesta és la bona notícia, que recupera Jaume Jardí, tot i que ja veurem si de titular o pot tenir minuts des de la banqueta.
0: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off d'ascens a segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
4: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelleixi la segona plaça. Dins de Ràdio Sabadell ens ho explica Adrià Arroyo.
21: El Sabadell es juga avui al subcampionat i, per tant, que li valgui qualsevol empat a les eliminatòries d'ascens en l'última jornada, avui al camp d'un Tarazona que, per contra, s'està jugant directament la permanència. L'equip aragonès necessita guanyar i esperar una ensopegada d'algun rival directe per mantenir la categoria, mentre que el centre d'esports arriba havent digerit la decepció de quedar-se sense opcions al títol i, per tant, l'ascens directe la setmana passada amb la derrota a casa contra l'Antequera. Es perd el partit d'avui aquí a terres aragoneses. Eneko Aguilar, per culpa de la sanció de la cinquena groga que va veure, i per contra, per aquest mateix motiu, reservarà Ferran Costa, el porter titular en totes les jornades de Lliga, Diego Fuoli, que estava a una del càstig i no jugant avui a Tarazona, arribarà net a les eliminatòries d'ascens la setmana que ve. De fet, ha avançat ja el tècnic Arlequinat, que d'altres jugadors que arrosseguen molèsties, com per exemple Segura o Joel Priego, entre d'altres, també descansaran avui. Per tant, arriba el Sabadell curt d'efectius aquesta última jornada, avui a 6:45 de la tarda, en horari unificat, aquest Tarazona-Sabadell.
0: I aquesta tarda arrenca també el play-off d'ascens a Tercera Federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
4: L'anada es juga aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a partir de les 7 al camp del Sant Mauro.
0: I en hoquei patins avui es disputen els segons partits de la ronda de quarta final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga.
4: Aquest migdia el Noia ha aconseguit forçar el tercer partit després de superar el Barça per 6-3.
0: A partir de les 6 a Lleida rep el Liceu amb la necessitat de vèncer per forçar el tercer partit a Galícia després de caure 3-2 en el primer.
4: I a les 8, Voltregà i Igualada s'enfronten el primer partit a Igualada si el van quedar els locals als penals.
0: I a les 9 el Reus rep el Calafell en l'eliminatòria polèmica.
4: Els del Baix Camp van guanyar per 1-8 a Calafell el primer partit, però el Calafell va denunciar l'inició indeguda per per un error en la fitxa de Carles Casas i li han donat la raó i, per tant, la victòria per 10-0.
0: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
1: La xarxa de comunicació local.
2: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
22: Una alenada de frescor, un gest breu, però capaç de canviar-ho tot.
2: Un impuls.
22: Un refugi.
2: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
22: I fer-se sentir.
2: Això és el que volem que sigui l'alenada.
22: Ens acompanyes?
23: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
17: Continguts en xarxa.
24: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
25: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
26: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
24: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
25: Dona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
27: Depèn.
25: Ai, Martín, fes el favor.
28: Adelante. Vayan tomando asiento.
29: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
30: Envenenada.
24: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
30: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
31: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
32: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
24: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
32: Este es el camino.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
17: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
4: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. De fet, és un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les partides que es reforcen més atenen a les 4 principals preocupacions exposades recentment pels catalans.
0: Tot això matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acaba d'aquí a 30 minuts, a les 3 de la tarda.
4: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors, que les de la tarda anterior, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
0: Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el pagès, sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gota aïllada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
0: Gràcies, Marc. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies que han viatjat a Noruega.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Sumud Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallac i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones... así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura, un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de la plec del Cargol, a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los-hi de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també en fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Referent a aquests nous comptes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha desglossat les partides que es reforcen més, atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya barcelona-centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important, també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i si no es produeixen entrebancs podrien aprovar-se el 2 de juliol abans de l'inici del període de vacances parlamentaris. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà a les 3 de la tarda, ja d'aquí menys de mitja hora. De fet, a aquesta hora la situació ha millorat ja moltíssim. quan queden comptades retencions. La més important ara mateix que queda és a la P7, entre Granollers i Parets del Vallès, en sentit Girona, amb uns 4 quilòmetres d'aturades. També a la C60 hi ha uns 2 quilòmetres de retencions a Argentona, en direcció a Mataró, i a la 2 hi ha 1,5 quilòmetres de retencions a Cornellà de Llobregat, en sentit Barcelona. Per tant, molt poqueta cosa. Al llarg d'aquest matí, el Servei Català de Trànsit calcula que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana des de primera hora i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura al llarg de tot aquest matí entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: Aquesta incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i el seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en una superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el Polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: Continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 ales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir-ne l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
7: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 ales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
8: És restaurar sistemes dunars que, per unes raons o altres, s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
7: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 1:45 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a fer operacions bancàries.
0: Més successos perquè els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets.
4: L'incident es va produir pels voltants de 11:45 de la nit a l'avinguda Conflent, a tocar de la B20 i del parc comercial de Montigalà. Una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de maig un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona.
4: L'arrestat de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per sostreure roba, sabates, eines, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial es va iniciar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample.
0: A tot això, l'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest dissabte una jornada de futbol molt emotiva, poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, on va morir un bomber en acte de servei. Amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge.
4: Serrano era una persona molt vinculada al món esportiu, concretament al futbol. És per això que aquest matí s'han disputat dos partits on els jugadors han lluït samarretes amb el nom, la cara i el número que defensava Serrano com a porter. També s'han fet minuts de silenci abans de cada partit. Un dels seus germans, José Ángel Serrano, ha compartit que la família vol mantenir aquest tipus d'actes en el temps. El pròxim 12 de juliol, a més, se'n farà un altre a Paüls.
0: Són gairebé 3:15, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
9: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
10: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat. I el motiu de l'acte d'avui, doncs, era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
9: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
4: I anem ara fins a Vilassar de Mar, on aquest municipi es converteix avui en un jardí de mar. Es reparteixen flors per diverses zones del municipi. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Judit Peñaranda.
11: Vilassar de Mar s'ha transformat avui en un jardí de mar, amb flors que s'han repartit entre diferents punts del municipi, com el nucli antic, l'espai cultural Can Visa o el mercat municipal. Però també s'ha desplegat un programa d'activitats culturals i de divulgació de la floricultura. Aquesta és la primera edició del Vilassar Jardí de Mar, que neix, tal com destaca l'alcaldessa Elena López, per posar en valor la vinculació històrica del municipi amb el món de la flor i la planta ornamental.
12: Fa molts anys que Vilassar és capdavanter en aquest sector econòmic, però sobretot volem posar l'accent en aquest projecte comunitari, amb aquesta vinculació de les entitats, els comerços, i anem promovent el que és el comerç, la cultura i l'activitat agrícola local.
11: El cor de la festa ha estat la plaça Josep Tarradellas, amb una cercavila, una fira d'artesania, actuacions musicals i un gran atractiu, l'obsequi de 2.500 plantes ornamentals de diferents espècies i varietats.
0: D'altra banda, la Sénia, el Montsià, ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
13: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
14: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar. i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que hi havia en aquell conflicte i sempre va quedar, d'alguna manera, la memòria del que havia sigut el camp.
13: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: Obrim ara bloc cultural i ho fem a Lleida. L'aplec del Cargol de la ciutat viu avui el seu dia gran en una edició amb gairebé 17.000 penyistes en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué de Lleida Televisió ha seguit la jornada d'avui.
15: Els camps elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila i els dinars de germanoi, sobretot per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'aplec.
16: Oh, molt bé! Molt calorosa, però...
17: Molt calorosa, però ens estem molt passant bé. Molt bé. Estem disfrutant molt de, bueno, de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'aplec, que bueno, ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I, bueno, a celebrar-ho tot i molt guai.
15: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
18: Bueno, pues estem fent caragols de la Gormanta, amb llonganissa, panceta, farigoles, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
15: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: I de Lleida fins a Barcelona perquè Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.
4: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar a l'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents. Un d'ells, la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bat Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
0: I de la música al cinema, perquè el Festival de Cannes arriba avui al seu punt culminant amb una presència espanyola històrica.
4: I és que per primera vegada tres produccions de l'Estat competeixen a la secció oficial per la Palma d'Or. Són Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, del duet creatiu Javier Ambrosi i Javier Calvo.
0: D'altra banda, resta un mes per Sant Joan i, per tant, també pel tret de sortir de les grans diades castelleres pels ballencs i per les colles ballenques. Tot i això, aquestes colles ja preparen els propers mesos amb actuacions en diversos escenaris.
4: Avui, a les 5 de la tarda, la colla vella dels Xiquets de Valls actuen a la diada del Pallol de Reus, a la capital del Baix Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: La colla vella dels Xiquets de Valls actua en aquest cap de setmana a Reus, a la plaça d'Avarís Fàbregas, a la plaça del Pallol, per consolidar els castells de la gamma alta de 8 i, segons el nombre de camises desplaçades, no es descarta poder portar algun castell de nou. Els Rosats actuaran a la plaça del Pallol acompanyats de la colla jove de Tarragona i els Xiquets de Reus, amb l'objectiu de consolidar el bon inici de temporada. La jove de Tarragona també vol apostar per castells de la gamma alta de 8 després de descarregar la setmana passada el 3 de 9 folrat a Gràcia. Pel que fa a la colla anfitriona, els Xiquets de Reus tenen la intenció de completar el seu primer 3 de 8 de temporada, que acabarien de rodonir amb el 4 de 8 i el 2 de 7. La diada del Pallol tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
4: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giralde, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevall Stadium.
0: També en futbol avui es tanca la Lliga Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
4: La jornada unificada arrenca a les 9 del vespre i els de Mitchell la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanyer.
2: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
21: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar, només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Un partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
2: Mitchell també va explicar que Stuani, Francés i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
0: Altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
4: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, acaba la Lliga més talla davant del València.
0: Aquesta tarda també acaba la Lliga Regular a Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
4: Si els tarragonins guanyen, se salven, però si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria.
0: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off d'ascens a segona, si no, haurà d'esperar altres resultats.
4: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli la segona plaça.
0: I aquesta tarda arrenca el play-off d'ascens a Tercera Federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
4: L'anada és jugar aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat, amb el primer partit avui a les 7 de la tarda al camp del Sant Mauro.
0: En bàsquet, en la penúltima jornada de la Lliga d'ACB, avui a les 8 del vespre el Baxi Manresa visita la pista del Gran Canària. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
22: L'objectiu dels baixencs és mantenir la solidesa i la bona línia de joc coral que va exhibir el darrer triomf al Nou Congost per acabar el curs amb la millor posició possible a la taula. Actualment són 11ens els del Bages. L'enfrontament, però, no serà gens senzill per la urgència del rival. Els canaris han signat una temporada irregular que els ha portat a lluitar a la zona baixa de la classificació. Ara el conjunt dirigit per Néstor Elche García necessita una victòria immediata davant la seva afició per segellar la permanència matemàtica i evitar haver de patir l'última jornada de Lliga. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, advertia dels punts forts del rival.
23: La seva casa són molt perillosos, molt. Prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguen a top des del principi fins al final, dependentment de com està el partit, i hem de defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molta avantatge per si mateix.
22: Per la seva part, el Baxi Manresa viatja a l'illa amb problemes a la rotació. A la baixa de llarga durada de Benítez s'hi suma de cara a aquesta nit la Dolinde, que es queda a Manresa per culpa d'unes molèsties físiques.
0: I un darrer punt en futbol sala, el Barça juga aquesta tarda a partir de les 4 a les semifinals de la Copa del Rei davant el Jaén. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
24: La xarxa de comunicació local.

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit d'anada al play-off d'ascens a tercera ref. A Ràdio Rubí no podíem faltar a aquesta cita amb la història. Toca explicar el millor de l'esport, del futbol. Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, t'esperem.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
4: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
5: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Senyores i senyors, salutacions cordials. Bona tarda al nou viatge del futbol de la Unió Esportiva Rubí i a la Lliga Elite. Quatre parades que n'hi haurà d'aquest viatge de tren ferroviari, amb dues inicials primeres per saber si n'hi haurà de segones. Dues primeres, la primera de les aturades és al municipal de Can Rosés i davant de la Pobla de Mafumet. Unió Esportiva Rubí, Pobla de Mafumet, semifinal eliminatòria per l'accés en promoció a la tercera ref. Benvinguts a aquesta casa per seguir un partit del qual anem a conèixer totes les dades.
2: Les dades del partit. Toni Bravo.
3: La Unió Esportiva Rubí disputa el primer partit de la promoció d'ascens a tercera ref, rebent a la Pobla de Mafumet. Els rivals van acabar la fase regular com a tercers de la taula, tres posicions per sobre nostra, amb 52 punts després de 14 victòries, 10 empats, 6 derrotes. La diferència de gols entre els anotats i els rebuts de més 14 a favor. La Unió Esportiva Rubí, per la seva banda, suma 12 victòries, 6 empats i el doble de derrotes que els tarragonins, 12. Van acabar la sisena plaça, a 10 punts per sota de la Pobla i amb una diferència de gols de menys 1. Els dos conjunts s'han vist les cares en 18 ocasions, s'han trobat a Primera Catalana, Tercera Lliga Elit. La primera vegada que es van enfrontar va ser la temporada 2000-2001 a Primera. Anem al que és important. Aquesta temporada, Lliga Elit, van empatar a 0 al camp de la Pobla i el municipal rubinenc es van imposar per 0-1. A Can Rosés, la Unió Esportiva Rubí ha guanyat en 5 ocasions i ha perdut en 4. Cap empat. A domicili, la Unió Esportiva Rubí ha empatat en 4 i ha perdut en les altres 5. Cap victòria. En el total d'estadístiques de les 18 vegades que s'han vist les cares, la Unió Esportiva Rubí ha guanyat en 5, ha empatat en 4 i ha perdut en 9.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Alineacions.
2: Vinga, anem a conèixer els protagonistes del partit entre Unió

0: de Mafumet surten avui a l'11 titular Nahuel sota pals, Moreno, Danilo, Samper, Angles, Carol, Beamuz, Cabezas, Ciuró, Parisi i Ubai. És l'aposta que ha fet avui Xavier Vilagut, que deixa a la banqueta a Peiri, Iker, Arnal, Airán, Álvaro, Nico i Joel. El partit estarà dirigit per Navarro Gómez, assistit a les bandes per Belmonte Alcázar i Capra. I una novetat avui, ja quart àrbitre, serà el senyor Gutiérrez Pérez.
1: Protagonistes del partit que encara no comença perquè han sortit d'hora els jugadors, però com aquest partit es pot seguir a través de la xarxa televisió, doncs fins que no siguin les 4 i 5 minuts ens recorda una mica, Roger, allò de la Champions League, que sempre estan esperant aquell home que està a la banda amb el braç cap endavant per després moure'l perquè comenci el partit, eh?
0: Sí, la puntualitat ja de normal és important quan hi ha televisió de pel mig, encara més si els horaris s'han de seguir estrictament en aquests casos.
1: I queda, doncs, segons el meu rellotge, 10 segons, però no fa la sensació que encara comenci. 4 i 4 minuts que posa també el rellotge del telèfon mòbil. Per tant, doncs, ara sí que l'àrbitre ja que mira el seu cronòmetre, tothom que es posa a lloc i, per tant, que arrencarà el partit entre Unió Esportiva Rubí i Poble de Mafumet. Allà està assenyalant l'àrbitre Navarro Gómez l'inici del partit entre Unió Esportiva Rubí i Poble de Mafumet. A l'esquerra que atacarà l'equip que avui visita la nostra ciutat, samarreta de color negre, pantaló i mitjons de color blanc. Unió Esportiva Rubí amb la seva equipació habitual blanc i vermella, pantaló taló de color negre, atacant en el primer temps a la dreta de la nostra posició en busca d'una victòria davant d'un rival que en termes generals sempre ha superat a la Unió Esportiva Rubí, sempre que s'han vist les cares, ja fos a la tercera divisió, sobretot, i també a primera catalana. Ara la pilota en el primer atac és de la Unió Esportiva Rubí, Pau Albel de passada filtrada, és bona interior de l'àrea, la controla, llàstima perquè l'ha volgut controlar Aitor Torres en una bona situació, però si hagués deixat passar la pilota, estava fent la diagonal en moviment en aquesta jugada. Roger Alió, no sé si l'havies vist, però es plantava sol davant de la porteria el bo de Muñi, eh?
0: Sí, primer avís del Rubí. Jo crec que una de les claus del partit d'avui serà el clima. Avui fa un sol de justícia, el camp està totalment cobert pel sol i la gespa també s'anirà assecant al llarg de la primera meitat, després a mitja part es rega, però serà important no només en el físic dels jugadors, que evidentment es cansaran abans i veurem si l'àrbitre decideix fer pausa d'hidratació, sinó també en la gespa, que anirà segurament més lenta a mesura que vagin passant els minuts.
1: Passada filtrada, no arribarà Adri Record a l'enviament que buscava Pau Albelda, li demanàvem una mica més de calma des de la zona de banqueta. També hi ha aquell moment de tensió, de nervis que fan que tinguis una empenta superior al que potser demana el joc, i en aquell moment, perquè ara la passada de Pau Albelda era més aviat a obrir i continuar fent el joc d'una Unió Esportiva Rubí que avui de nou la veiem ben poblada, en aquest mig del camp amb la inclusió de Pau Herranz, superioritat numèrica que els permet tocar i molt la pilota i fer, doncs, que aquesta superioritat numèrica després es vegi en superioritat en el control del joc amb respecte, en aquest cas, la Pobla de Mafumet. Revisàvem, Roger, aquestes dades, i abans ho hem parlat abans de començar el programa en directe en aquesta, l'emissora municipal. En aquests hipotètics partits entre els dos equips, si haguessin estat eliminatòries, de nou, només hauria passat en dues ocasions la Unió Esportiva Rubí, significatiu perquè, a més, allà a la Pobla de Mafumet mai ha guanyat el conjunt de Can Rosés. Una dada important de cara a avui pensar en què la victòria serà qui li atorgui una mica més d'opcions en la tornada de la setmana que ve a terres tarragonines.
0: Sí, i sobretot és important avui intentar no encaixar més gols dels que tocarien i en cas d'encaixar un, doncs no venir-se avall i intentar empatar, però que no se te'n vagi el partit perquè no és un partit de 90 minuts, sinó, com bé has dit, la setmana que ve hi ha un altre i és on es decidirà realment. Tot i així, els jugadors del Rubí jo crec que avui estan, doncs, una mica alliviats, no? Diguéssim, bueno, hem arribat fins aquí, i ja ens ho va dir Blai Martí la setmana passada, hem arribat fins aquí i anem a passar-ho bé. Jo crec que els jugadors del Rubí són els que menys tensió tenen en aquests moments, perquè, i a més precisament, són els que van entrar com a 600, així que estan una mica amb menys pressió que no potser altres equips que sí que han estat més a prop de l'ascens directe.
1: És que jo em quedo més amb aquest factor que acabes de dir perfectament tu, perquè la Unió Esportiva Rubí juga amb aquella tranquil·litat d'haver assolit l'objectiu de la permanència després d'haver-la patit durant molt de temps. Arriba relaxat aquesta promoció, que és gairebé com un premi, però arriba sent un equip de mateix nivell, si fa no fa, que la Pobla de Mafumet i que la resta d'equips en Lliga Elite. Per tant, el factor psicològic

0: Pot ser important i la Unió Esportiva Rubí arriba amb aquesta tranquil·litat, si bé és cert que el seu rival també doncs, tenia els últims 5 partits sense cap derrota, amb 2 empats i 3 victòries. És un equip que fins a l'última jornada ha optat per l'ascens directe i no l'ha aconseguit perquè els seus rivals també van complir amb la seva part, perquè si no podrien haver pujat de manera directa. Per tant, és un duel força, força igualat, i aquí que ningú es pensi que cap dels dos equips pot guanyar sense problemes, perquè serà difícil per a tothom, eh?
1: Sí, i és el que has dit. Jo crec que la gran clau serà com es prenen els dos equips, les dues plantilles, aquest partit. El Rubí s'ho pren més aviat com un premi i, en canvi, la Pobla de Mafumet, no sé si dir que és un càstig, no? Però sí que tenien aquesta opció d'arribar al play, o sigui, a l'ascens directe, i el Rubí arriba com des de baix, sense fer gaire soroll, i a intentar sorprendre una categoria que és que qualsevol equip podria haver entrat en aquest playoff i no el Rubí.
0: Amb una de les novetats que la trobem a la zona de l'eix central i per l'esquerra, avui Àlex Cornella a l'11 titular, i és que Marc Juncà, que acostumava a ser titular en aquest equip, doncs la setmana passada va acabar lesionat i no ha pogut entrar en convocatòria. Sí que s'ha recuperat un Muñi, que tenia petits problemes físics. Kevin Díaz hi és a la banqueta, tot i que el seu concurs sembla que serà força més complicat, però com a mínim s'ha recuperat algun efectiu i no li va malament a la Unió Esportiva Rubí, perquè Marc Juncà la veritat és que estava fent molt bona feina. Jugada en banda per al Rubí, en Pau Albelda, que envia la pilota a l'interior de l'àrea, no l'acaba de salvar ningú i anava passejant-se tranquil·lament la pilota per davant de la porteria de Nahuel, que al final ha sortit, s'ha fet amb la pilota, jugarà des de darrere la Pobla de Mafumet. El control és com a lateral esquerre de Beaumut, que no pot sortir davant de la pressió de Pau Albelda. També pressiona bé Aitor Torres, deixa la pilota per Sebas Mendoza, que intenta fer jugada a la frontal de l'àrea. Continua Sebas, cau al terra, falta. Cau al terra i és Roger la primera falta del partit. Comença sobre Sebas Mendoza.
1: Sí, és la primera i és perillosa a la frontal de l'àrea. Veurem qui és l'encarregat de xutar avui la pilota parada. Estic veient els dos entrenadors i veig a Xavi Vilagut potser més nerviós que Blai Martí, que és, Blai Martí és un tio molt, molt tranquil sempre, eh? Però està content, jo crec, amb el que està veient del seu equip, tot el contrari que el tècnic de la Pobla Mafumet.
0: Sembla que serà Muñi, perquè s'ha col·locat, ha deixat la pilota, ha tirat cap enrere, també podria ser Pau Albelda o fins i tot Àlex Cornella, però tot apunta que serà Muñi el davanter qui faci aquest gol, el màxim golejador de la Unió Esportiva Rubí amb 10 dianes en aquesta temporada de Lliga Elite. Allà va Muñi, també Pau Albelda, Cornella, la toca! Al final ha estat Cornella mirant de sorprendre el porter al seu propi pal, però Nahuel, que s'ha estirat al terra i ha salvat el seu equip en la primera ocasió amb aquest llançament de lliure directe per part de la Unió Esportiva Rubí. Primera aproximació en aquest partit amb un robatori de pilota en zona de construcció de la Pobla de Mafumet. De moment, força millor, Roger, la Unió Esportiva Rubí en respecte al conjunt tarragoní.
1: I controlant millor la pilota, no tant a la, diguéssim, a camp contrari, sinó que el Rubí està molt ben plantat al seu propi camp, assegurant les passades al darrere, i la Pobla de Mafumet, que per molt que intenta anar a pressionar els centrals del Rubí, doncs aconsegueixen trobar aquesta línia de passada amb precisament el que parlàvem abans, amb aquesta sobrepoblació al mig del camp, que ha sigut el gran canvi que ha introduït Blai Martí a la Unió Esportiva Rubí.
0: Dia important avui amb aquesta doncs, jutge del municipal de Can Rosés, amb el regidor d'Esports Juan López, amb el seu també ajudant Rafa Cuesta, evidentment que amb la presència del president de la Unió Esportiva Rubí i membres del doncs, arc parlamentari, o vaja, consistorial de la nostra ciutat, també presents en aquesta llotja, en la qual també tenim avui fins i tot el president gerent de Top Cable, l'empresa patrocinadora, la principal, la que porta la samarreta a la Unió Esportiva Rubí. Hi ha hagut la primera falta per part del conjunt de la nostra ciutat, Roger.
1: Sí, una per cada equip. El partit ha començat amb dinàmiques diferents, diria jo, el Rubí intentant gaudir-lo, i la Pobla Mafumet sí que se li nota potser aquesta pressió de saber que és el favorit segons la taula classificatòria, i amb aquesta ansietat d'intentar controlar la pilota, i no els està sortint bé de moment.
0: Doncs de moment està una mica millor la Unió Esportiva Rubí amb respecte al seu rival, la Pobla de Mafumet, però això, com deia el Roger, com ho hem comentat només que arrencar, és molt llarg, és un viatge de 180 minuts amb aquesta primera aturada al municipal de Can Rosés. La següent serà a la Pobla de Mafumet i en cas que passem, doncs a mirar cap a l'eliminatòria que estan disputant. Vaja, que disputaran, perquè encara no ha començat el primer dels partits. Sant Mauro, avui a Santa Margarida de Montbui, i el Prat, amb el partit de tornada que serà el Sagnier també la pròxima setmana. Tots els partits en dissabte tarda. I aquest de la Unió Esportiva Rubí, amb motiu de televisió, a la xarxa, doncs en aquest horari de les 4, la setmana que ve serà el del Prat, que disputarà a casa i davant del Sant Mauro, amb el Rubí i la Pobla de Mafumet, que es veuran les cares a terres tarragonines a les 7 de la tarda. Pilota per Pau Albelda, passada bona cap a Jordi Massip, demanen un fora de joc que no hi és, la deixa a la frontal Pau Albelda, xut, no toca bé, queda el rebot per Sebas Mendoza, no acaba de refusar la defensa Sebas, el xut toca en un jugador, el xut que toca en un jugador i salva al final a la Pobla de Mafumet. Pilota per al Rubí de nou, torna a la càrrega, és Adri Record, centrada cap al segon pal, acaba però refusant amb el cap Moreno, se salva en aquesta ocasió el conjunt visitant, de nou torna a trepitjar àrea, de nou ocasió per a la Unió Esportiva Rubí, amb un xut mossegat però de Sebas Mendoza, torna la càrrega, Pau Errant, mira de jugar entre línies, està en zona ampla, deixa cap a Jordi Massip, que deixa passar la pilota, és Pau Albelda qui obrirà la posició en zona de tres quarts d'Adri Record, torna cap a Pau Albelda, no ve una passada bona, deixa enrere Àlex Ruiz, passada filtrada, no és bona, li acaba de robar la pilota, en aquest cas Cabezas era qui enviava en llarg, però arriba abans que Querol, el jugador de la Unió Esportiva Rubí, Tenorio, i ja des de darrere que torna a jugar al conjunt de la nostra ciutat. Tenorio, Jordi Massip, Pau Albelda, marxa molt bé, creuant divisòria, continua, intenta passada filtrada, no ho veu clar, es dona la volta, deixa enrere cap a el gran capitán Aitor Torres, tocant Pau Errant, apertura a la dreta, Pau Albelda, ara sí, controlant a la frontal, mira de buscar una passada filtrada cap a Sebas Mendoza dins de l'àrea, intenta jugada, deixa enrere Àlex Cornella, que farà la centrada, topa en Moreno, però està vivint els millors moments la Unió Esportiva Rubí en aquesta arrencada del partit. Roger.
1: Se sent dominador l'equip i això és positiu. Vol dir que l'equip està tenint la pilota i està dominant els temps del partit, però també pot ser negatiu, pot derivar en un excés de confiança i que comporti un mínim error que no et perdonaran els jugadors de la Pobla.
0: Allà va la pilota de Pau Albelda cap a dins de l'àrea, la refusa Ubai, també toca una mica més llarg Siuro, se la queda però Tenorio per a la Unió Esportiva, Tenorio cap a Pau Albelda, que toca filtrada per Sebas, que mira de marxar, ho fa bé, però no ha pogut impedir que es perdés per línia de banda aquesta esfèrica, la recupera el conjunt tarragoní en uns primers 11 minuts que han passat volant o en tren o com vulguin, però molt ràpids. 11, primera meitat, municipal de Can Rosés, promoció d'ascens a tercera ref en directe a Ràdio Rubí 99.7 FM 3W, radiorubí.cat. Fem una pausa. Rubí 0, Pobla de Mafumet 0.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen a la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, tornem-hi amb aquest directe i l'arribada per l'esquerra per part de la Pobla de Mafumet, però en fora de joc, tot i que ha de vigilar, Roger, perquè s'ha vist aquí un espai en una passada llarga que era molt perillosa, tot i que Querol es trobava en situació antirreglamentària, però si no està en fora de joc s'hauria plantat sol davant de Rafa Leva, eh?
2: Sí, i que aquesta passada ha arribat després d'una possessió llarga de la Pobla Mafumet intentant tallar el ritme del Rubí, que era molt positiu, i la Pobla doncs, intentant trobar-se al partit. Jo crec que encara no estan com a ells els agradaria estar, i això ho diguéssim que ho està expressant també l'entrenador, fent correccions constants als seus jugadors i animant-los a quedar-se a la pilota i a intentar controlar ells el partit i que no siguin els controlats.
1: Evidentment que han de passar encara moltes coses, tant avui com la setmana vinent, i per això estarem en aquesta casa en directe, tant aquí com a Tarragona, al 99.7 de l'FM. Però seria bo que la Unió Esportiva Rubí aprofités aquesta empenta inicial, aquest joc que els ha dut a fins i tot tenir el control del partit per haver-se posat per davant en el marcador. Evidentment que treballa per el contrari el seu rival en el dia d'avui, també la pròxima setmana a la Pobla de Mafumet. Així que, com que han de passar moltes coses perquè es facin una idea, aquesta temporada en els dos partits només un gol en 180 minuts, el que va fer aquí, a Can Rosés, el conjunt doncs, de la Pobla de Mafumet, en el partit ja doncs, de la segona volta, amb una Diana que arribava a la recta final, al minut 87, al 42 de la segona, amb Cabezas com a protagonista, en una Diana doncs, que els va acabar atorgant la victòria davant de la Unió Esportiva Rubí, avui en l'11 titular, aquest dorsal número 9. Nano gran, físicament imponent aquest jugador de davanter del conjunt de la Pobla de Mafumet, eh?
2: Sí, però tampoc són baixats els centrals del Rubí avui, a Cornellà, Tenorio i Àlex Ruiz. Tindran feina tots tres, però també la tindrà Cabezas, clar que sí.
1: Doncs sí, aquí, vaja, tothom ha de tenir feina perquè a més es preveu certa igualtat mirant la classificació i de fet en tota la Lliga Elite. És que fins i tot jo crec que aquí si hagués entrat el Sant Feliuenc que ha baixat com a últim, potser hauria d'haver optat alguna cosa perquè jo no he vist aquest any equips allò que digués inferiors a la resta de rivals, ni tan sols l'equip que ha tancat la classificació, eh?
2: Sí, ha sigut una temporada que s'ha decidit per petits detalls de petits partits i petits moments. Al final, un error, per molt que acabis perdent el partit a l'últim minut amb un gol de rebot, els tres punts marxaran cap a l'altre equip de la mateixa manera que si et guanyen el partit 5-0. És una lliga que s'ha decidit per petits detalls.
1: Per cert, tu que estàs com sempre davant i ho veus perfectament, avui moltíssima gent i tota concentrada en la zona de que tanca el sol, no? La que és de la coberta, perquè amb el sol donant a sobre, la veritat és que és difícil seguir el partit, oi?
2: Exactament, molta gent sota la tribuna, m'atreveria a dir que hi ha pocs seients lliures a la tribuna, llavors hi ha com un petit desert a les dues zones de sol, a la banda que està diguéssim lluny dels vestidors hi ha gent sota els arbres i a l'altra banda està el grup d'animació del Rubí que estan a sota el sol.
1: Allà va la centrada d'Adi Record, va massa també i calmada la pilota com perquè tingui problemes el porter Nahuel, però de nou ho hem vist al Rubí amb aquesta superioritat numèrica al mig del camp, avui amb la línia de 3 de Cornellà, Tenorio, Aleix i a la dreta el bo de l'Àlex Ruiz amb els dos carrilers, avui Sebas Mendoza per l'esquerra i per la dreta Adi Record i al mig del camp amb el gran capitán, el veterà, però és home importantíssim en l'actual temporada, Aitor Torres, ajudat per Jordi Massí, Pau Albelda i Pau Herranz. Aquesta línia de quatre jugadors al mig del camp que li ha donat molt de profit i molt de visió de joc a la Unió Esportiva Rubí, com a home de referència en atac, el màxim golejador del Rubí en l'actual campanya, un Muñi que ha sumat 10 gols durant la temporada regular en aquesta categoria de la Lliga Elite. Juga la Pobla per zona esquerra, Parisi, que controla, no veu sortida franca de pilota, ha de recular i deixar cap a la posició d'Anglès, que torna a jugar enrere amb un enviament. Atenció, aquest és bo, filtrat cap a l'interior de l'àrea. Encara sort que Danilo no ha tingut sort perquè ha fet com una mena de mala passa, li ha fet quedar com trastocat en el moviment i això no li ha permès controlar la pilota, però aquests espais que estan buscant, jo crec que estan molt treballats, Roger, entre línies de la, dels tres centrals de la Unió Esportiva Rubí. El Xavi Vilagut sap perfectament per on ha d'intentar arribar a la porteria de Rafa Leva. Ja ho ha fet en dues ocasions, una en fora de joc, una amb un mal control, però aquí és on hi ha perill per part de la Pobla.
2: Sí, ho sap el Xavi Vilagut i ho saben també els jugadors, que com bé dius ja han fet dues jugades que per molt que siguin aïllades, el partit està molt més igualat que no del que estava els primers 10 minuts. Ara el Rubí sí que està més plantat en el seu propi camp, més compacte, amb molta gent, com hem dit ja, al mig del camp per intentar precisament tallar aquestes accions entre línies. I avui la línia defensiva del Rubí haurà d'estar molt atenta.
1: Molt atenta, molt mirant cap a aquestes dues línies que busquen entre doncs, la posició d'Àlex Ruiz i d'Àlex Cornella, tot i que de moment sobretot han arribat per l'esquerra en el joc ofensiu els jugadors de color negre amb la seva samarreta. Allà va la Pobla de Mafumet, és la seva segona equipació. Té París i la pilota, la toca en curtet cap a Beamuth que intenta jugada per l'esquerra, obre perquè controli Siuro que ve cap al centre en diagonal, no troba una passada franca, ha de recular deixant de nou cap a Beamuth que toca de primeres perquè arribi i allargui la pilota fins a línia de fons. Danilo, la centrada no és bona, acaba refusant Tenorio, però sembla que ara ja sí comença a sortir de la cova, comença a trobar el joc que necessita el conjunt de la Pobla d'en Mafumet, comença a jugar més en terreny de joc de la Unió Esportiva, Rubí.
2: Sí, és el que han de fer, perquè són jugadors que tenen menys
1: atenció,
2: experiència.
1: Atenció, perdona, la frontal, el xut, se'n va per sobre de la porteria, Rafa Leva, però ho acaba d'intentar Moreno. Primer xut a porta, Roger, de la Pobla d'en Mafumet.
2: Sí, just ho estàvem dient, que és un equip amb molta menys experiència que el Rubí, un equip molt més jove, però també és un equip amb molt més talent individual que el Rubí. Llavors s'haurà de veure quina de les dues plantilles aconsegueix adaptar-se millor a la situació, si vens el talent o vens l'experiència.
1: Doncs 20 minuts d'aquesta primera meitat municipal de Can Rosés. Anem a fer una petita pausa de nou. Tot i que la pilota, atenció, perquè se'n va per velocitat per arribar fins a línia de fons, intentar centrada. Rafa Leva posa les mans, envia la pilota, llançament de cantonada, ràpida jugada la de Carol. Anàvem a fer una pausa, però haurem d'aguantar aquest llançament de cantonada per part de l'equip, que és de color grana, a la Pobla de Mafumet, amb la seva equipació primera que té la samarreta de color vermell o grana i el pantaló de color blanc, avui doncs, amb aquesta coincidència que hi ha amb respecte a la Unió Esportiva Rubí, que ha vingut amb la de color negre per aquest partit al municipal de Can Rosés en aquest 23 de maig del 2026. Per cert, al descans d'aquest partit parlarem de la curtíssima ja agenda de la resta de partits que hi ha, sobretot amb aquesta Copa d'Europa d'hoquei patins en línia, també promocions de futbol de quarta a tercera catalana. Juga la Pobla al córner, que el treuen, però ho fan en curtet perquè quedi als peus d'Ubai. Ubai que deixa la pilota per París i que li torna aquesta perquè arribi fins a línia de fons. Era Beamuth que intentava la jugada, tallant la defensa de la Unió Esportiva. Rubí mirava de marxar. Sebas Mendoza talla Beamuth, es queda la pilota però en zona defensiva la Unió Esportiva Rubí. Ara sí, 21 minuts. Primera meitat en un partit ben maco el que estem vivint en aquesta l'emissora municipal. De moment no es mou el marcador. Unió Esportiva Rubí 0, Pobla de Mafumet 0.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
7: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
8: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
7: Us hi esperem.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
9: Atenció, penal favorable a la Pobla de Mafumet després d'una bona jugada, però una mica embolicada, i que ha acabat amb Siuro, que ha caigut a l'interior de l'àrea, i l'àrbitre, que després de l'escomesa per darrere de Pau Herranz, ha assenyalat la pena màxima, protestada per Pau Herranz, que diu que no, l'àrbitre que diu que sí. A mi m'ha fet la sensació que, com a mínim, era dubtós i, per tant, si l'àrbitre podia assenyalar-lo perquè l'ha fet l'entrada per darrere, si no l'hagués assenyalat, doncs s'hauria quedat amb aquell mig penal que sí, mig penal que no. Ara ho comentarem amb el Roger. Abans, però, 11 metres perquè Samper miri d'avançar els seus en aquesta promoció entre Unió Esportiva Rubí i Pobla de Mafumet, que s'estava desempallegant dels primers minuts de domini local. 4 a la samarreta, allà va Samper, el xut, gol. Marca la Pobla de Mafumet, marca Samper.
10: El gol del rival també és gol.
9: Doncs en la que era la segona, tercera vegada que es trepitjava àrea per part de l'equip visitant. Jugada amb un xic de sort perquè ha marxat de dos jugadors del Rubí, però amb sort el dorsal 21, crec que era Parisi, si no Siuro. La qüestió és que un dels dos dins de l'àrea, quan no va xutar, ha rebut l'escomesa per darrere de Pau Herranz, i des dels 11 metres Samper, que posa per davant a la Pobla de Mafumet. Marca l'equip de Tarragona, 24 primera meitat, Rubí 0, Pobla de Mafumet 1.
6: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
9: Doncs vinga, tornem amb l'en directe, i Roger, amb aquesta pena màxima, que no sé com l'has vist tu, són d'aquelles dubtoses, però que també te la poden assenyalar, eh?
11: Sí, ha sigut una gran jugada individual de... Confirmo que ha sigut Siuro, i ha agafat parell de rebots a dins de l'àrea, li ha fet un retall a Pau Herranz, que ha caigut a la trampa. Fet penal, des del meu punt de vista, força clar, i que ha sabut convertir Samper davant d'un Rafael Eva que no ha dubtat en intentar desestabilitzar-lo mentalment.
9: Doncs ho ha intentat, però no li ha sortit, perquè al final el xut ha estat just pel centre de la porteria, que ha entrat aquesta esfèrica per posar per davant en el marcador a la Pobla de Mafumet, i ara mateix tenia el marcador amb què s'acabava la cita de Lliga aquí al municipal de Can Rosés, resultat que dificulta molt més la tasca de passar eliminatòria a la Unió Esportiva Rubí, però encara resta tot un món. Ara lluita Adri Record per la pilota, l'acaba salvant en defensa al jugador Beamuth, deixant enrere per pilotada de Danilo, se la queda Àlex Cornella per part de la Unió Esportiva Rubí, queda de nou la pilota per Danilo, que la toca cap a la posició de Cabezas, que toca de nou en un teva meva amb Danilo, i lluitant amb Tenorio per aquesta esfèrica, se la queda al central de la Unió Esportiva Rubí, que no l'acaba de controlar, però és Jordi Massip que acaba deixant enrere cap a Adri Record, i aquest que toca cap a Àlex Ruiz. La veritat és que el gol... Bé, és que saps què ha passat? Roger, o com a mínim és la sensació que tinc jo, és que el Rubí ha començat millor, ha trepitjat àrea, ha tingut fins i tot arribades, però no ha arribat al gol. Un cop s'ha estabilitzat, ha estat l'estoneta de la Pobla de Mafumet, i aquí sí que ha arribat al gol. És la diferència.
11: Sí, la diferència de tenir aquest punt de sort d'aquest pitin un penal i que no te'l pitin, de que el porter te la pari o no te la pari, i sembla que ara el Rubí doncs torna a instal·lar-se a camp rival, sembla que reaccionen, veurem si això aconsegueix estabilitzar-se els següents minuts i que el Rubí continuï dominant i intentant empatar abans de la mitja part.
9: Atenció, la jugada era bona en un teva meva, Madre Recorti, Aitor Torres se la queda, però a la frontal, Pau Albelda obre a l'esquerra, Pau Herran, zona de tres quarts, mirant en diagonal de venir cap al centre, la centrada, no arriba ningú a aquesta esfèrica, acaba tallant la defensa del conjunt tarragoní i ara hi ha falta d'Àlex Ruiz, recupera la Pobla de Mafumet, evidentment que s'ha estabilitzat en aquest partit, el qual havia sortit molt millor la Unió Esportiva, Rubí, però mica en mica estava agafant la seva posició al terreny de joc, el seu rival, i al final s'ha acabat veient fins i tot en el marcador. Recordin que dèiem allò que es dificulta molt l'opció de passar a la Unió Esportiva, Rubí, sobretot perquè pesa i molt aquesta dada que la Unió Esportiva, Rubí, en 9 visites a la Pobla mai ha guanyat, 5 derrotes, 4 empats, l'empat li valdria si avui es guanyés, o en tot cas doncs, si també es pogués empatar en el dia d'avui, allà doncs quedaria tot plegat per la, com a mínim doncs, les penes màximes, una cosa d'aquestes que podria també passar. En qualsevol cas, resta tot un món, això pot canviar, i la Unió Esportiva Rubí ho ha demostrat en l'actual campanya davant de la Pobla de Mafumet i arribant al 29 que perd 1-0, o 0-1 en aquest cas, pilota perquè la juguin els de Xavi Vilagut en zona defensiva, que tenen l'esfèrica i la controla Beamuth, que tocava en curtet cap a Moreno, aquest cap a Beamuth, de nou Moreno, i cap endarrere que va aquesta esfèrica perquè la toqui l'autor del gol, Samper, a la posició d'Anglès. Anglès que deixa la pilota perquè la controli Cabezas, no veu sortida franca, deixa el porter Nahuel, joc de control ara de pilota, deixar passar els minuts per part de la Pobla de Mafumet, intentant sobretot que no la tingui la Unió Esportiva Rubí perquè arribi en perill a la seva àrea, tot i que ara Danilo li ha regalat la pilota a Tenorio, i és cap a Adri Record que anava aquesta esfèrica, torna cap a Tenorio, i des de zero que comença la Unió Esportiva Rubí en un partit de moment entretingut, no, Roger?
11: Sí, que no falten ocasions, no falta intensitat i tampoc falten nervis, Tots dos equips ha començat colpejant la Pobla Mafumet, però tots dos equips continuen intentant donar el millor espectacle possible a Can Rosés, i que el gaudeixi la gent, que continua entrant a poc a poc.
9: Atenció al xut! Acaba de tenir sort la Unió Esportiva, Rubí. Acaba de salvar-se amb el xut que ha tingut sol davant de Rafa Leva Parisi, després d'una pilota dividida i lluitada amb Tenorio, que ha quedat per al davanter i amb el central relliscant, i s'acaba de salvar del segon la Unió Esportiva Rubí, els jugadors que fan l'aturada per refrigerar-se, nosaltres que aprofitem per fer-la també. 30 minuts, primera meitat, a punt de complicar-se i molt l'eliminatòria, de moment no es mou el 0-1 entre Rubí i Pobla de Mafumet.

0: Vilanoví, la informació esportiva local.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
2: I was all but 22. I think at the time.
1: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
3: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
1: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
4: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que es reprèn el joc al municipal de Can Roger. Saturada necessària, Roger. Quina calor que fa, eh?
2: Sí, molt necessària, sobretot per hidratar, però també els entrenadors, que evidentment aprofiten per donar indicacions. Xavi Vilagut, per part del poble, demana als seus jugadors que continuïn igual, potser una mica més d'amplitud a les bandes, i Blai Martí, per la seva banda, ha tingut una conversa llarga i seriosa amb els centrals d'avui del Rubí, intentant també corregir petits errors que s'estan cometent.
1: Doncs pilota per als nostres, Àlex Ruiz, que juga amb Pau Albel del mig del camp, deixant enrere Tenorio. Tenorio, que envia en llarg cap a Muñi, a veure la velocitat de Muñi, tot i que està molt sol, però arriba a la pilota per controlar-la, ja per arribar a línia de fons, intentant entrar dins de l'àrea, i ho fa Muñi. Enrere, Pau Albel, del xut! Quina aturada de Nahuel! Quina aturada del porter de la Pobla de Mafumet, que acaba de salvar els seus. L'arribada per la dreta de Muñi ha estat molt bona, jugada individual, la seva passada de l'amor cap a un Pau Albelda que arribava, i el seu xut, que ha trobat la mà salvadora de Nahuel per als seus. A punt de fer el primer, la Unió Esportiva Rubí, a punt de posar la igualada en el marcador. Llançament de cantonada, primer córner per a la Unió Esportiva Rubí des de l'esquerra, que enviarà la pilota a l'interior de l'àrea al gran, grandíssim, gran capità Aitor Torres. Tot i que l'àrbitre diu que s'aturi perquè hi ha una disputa ja al punt de penal entre 2.424 homes que hi ha d'un costat i de l'altre. Allà va la pilota d'Aitor Torres, que anirà cap a l'interior de l'àrea. El gran capità, que envia el primer pal, el refús per Pau Albelda, queda dins de l'àrea la pilota, el xut! Ha tocat en el jugador Beamuth i ha anat massa lenta aquesta pilota. Ha pogut rectificar Nahuel, que ha salvat sense cap mena de dubtes el seu Roger.
2: Providencial. Nahuel aquí ha enviat la pilota a córner d'un xut de Pau Albelda des d'aproximadament uns 15 metres, la frontal de l'àrea, i que anava, sens dubte, entre els tres pals. Ha aconseguit estirar-se lo suficient Nahuel com per arribar en aquesta pilota i enviar-la al primer córner del Rubí, com bé has dit, en porta de moment també un la Pobla de Mafumet.
1: Mà salvadora, sense cap mena de dubtes. Ara hi ha un nou fora de joc de l'equip visitant. La juga la Unió Esportiva Rubí, Tenorio, Jordi Massip. De nou controlant, zona ampla, no ve una passada franca en llarg, la deixa per Àlex Cornella i aquest a Pau Herrán, que no acaba d'orientar-se bé, tot i que ha tocat la pilota i l'ha perdut. Vaja, l'ha tocat perquè no la controlés Parisi, Àlex, Pau Herrán, i per tant la pilota és per als nostres en banda. Just a la divisòria, Cornella amb la pilota a les mans, busca un amic, un company, troba Sebas, que toca de primeres per Pau Herranz, que no acaba de fer-se amb la pilota, la juga la Pobla des de zona defensiva, l'últim en tocar-la ha estat Sebas Mendoza, després que intentés marxar Moreno, i és banda per a l'equip visitant. El control de Carol, Carol mira de marxar, se la queda Pau Herranz, no l'acaba de controlar bé, però l'últim en tocar ha estat precisament aquest dorsal 7 del conjunt avui, de blanc i negre, Pobla de Mafumet i Cornella, que ja juguen ràpid cap a Muñi. Muñi, que lluita amb Sam per una pilota que no veia cap dels dos jugadors perquè s'havia quedat a sobre del seu cap sense veure cap a on anaven. Crec que, Roger, tu tampoc ho has vist, no? Perquè ha estat una imatge una mica així com còmica.
2: Sí, ha sigut típica jugada que no saps ben bé on és la pilota i al final t'acaba botant al costat i acaba sortint pel fora de banda. En aquest cas serà pel Rubí i va Pau Albelda.
1: Doncs, com sempre, enviant com si fos un córner, Pau Albelda des de la banda a l'esquerra de l'atac de la Unió Esportiva Rubí, en Àlex Ruiz, que intentarà arribar a aquesta pilota, també Sebas Mendoza, queda a la frontal aquesta pilota de la petita, aquí la toca, queda al final per Pau Herranz, el xut, toca en la defensa, queda encara dins de l'àrea, no l'acaba de refusar ningú, i al final sí que en llarg ho fa Samper. Tenorio controla, obre a la dreta, zona de tres quarts, Adri Record, intenta jugada, marxa molt bé, retallant, en fent centrada cap al segon pal, arriba Sebas Mendoza, la toca i fora! Doncs l'acaba de tenir de nou Roger, la Unió Esportiva Rubí, la rematada del més petit de tots, però que no ha anat cap a porteria, perquè jo crec que ara Nahuel no podia fer res.
2: I ha sigut clau la reacció després del gol, l'equip no s'ha vingut a baix, tot el contrari, ha començat a jugar de nou a camp contrari, a posar pilotes dins de l'àrea i intentar rematar-les, com en aquest cas ha fet Sebas Mendoza. Cada cop el Rubí dona la sensació que s'està apropant més al gol, però serà providencial, evidentment, doncs acabar de ficar la pilota al fons de la xarxa.
1: Doncs són 4 llançaments a porteria del Rubí en aquest partit per 3 de la Pobla de Mafumet. 0-1 en el marcador gràcies a la pena màxima que ha materialitzat Samper. Va la càrrega ara a l'equip de Tarragona, però el rebot queda pels peus i que jugui Cornella per part de la Unió Esportiva Rubí. Es dona molt bé la volta. Pau Albelda mirava d'enviar en llarg i assenyalen la falta sobre el migcampista rubinenc. L'àrbitre, el senyor Navarro Gómez, crec que ho ha fet bé. Ha aplicat llei de l'avantatge, després veient que no en treia, aprofita el Rubí, doncs ha assenyalat una falta que havien fet sobre Pau Albelda.
2: És que la llei de l'avantatge al final està per si hi ha avantatge, si la jugada acaba en un no-re, doncs en aquest cas encerta l'àrbitre xiulant aquesta falta prèvia a la passada de Pau Albelda, que no ha arribat enlloc.
1: Amb aquesta curiositat avui del quart àrbitre, que no ens havíem vist en aquesta temporada, amb aquest nou membre de l'equip de jutges, per ajudar a que tot sigui més just en aquest partit entre Rubí i Pobla de Mafumet. Ara ho explicarem amb el Roger, pilota per l'esquerra, que intenta arribar al Rubí, no? Li acaben prenent, dèiem, aquest home que tens davant avui et talla una mica més la visió,
2: Sí, és el senyor Gutiérrez Pérez, que avui està per controlar una mica més les banquetes, i de moment ho està aconseguint, un partit amb molta tensió, però que les banquetes estan molt tranquil·letes i molt, diguéssim, que fent cas al que diu l'àrbitre i amb menys protesta de l'habitual. I és que es nota quan hi ha una persona d'autoritat aquí a la banqueta, doncs que tu intentes tallar-te una mica més a l'hora de fer comentaris sobre l'arbitratge.
1: Molta tensió, i evidentment que aquí tothom juga per la seva part, però de moment força esportiu aquest partit, cap tipus de guerra, de polèmica, de problemes entre uns i altres. La veritat és que en aquest sentit, destacable de moment. Ens resta molt, tant avui com la setmana que ve a Terres Tarragonines. Estem al 38 de la primera meitat al municipal de Can Rosés, en directe a Ràdio Rubí, explicant el que fa el Rubí davant de la Pobla de Mafumet en aquesta promoció d'ascens de tercera ref a Lliga Elit. Pau Albelda, que controla, deixa enrere Jordi Masip, de primeres cap a Aitor Torres, que al mig del camp intenta un teva meva amb Pau Herranz, que li torna de nou cap a Pau Herranz. Aitor Torres queda per Adri Record, que intenta el xut, massa complicat, mirar de sorprendre des d'aquesta posició. Crec que ara Adri Record hauria d'haver fet, li hauria anat millor una centrada per possible rematada que no pas un xut, que home, si entres al gol de la seva vida, però era molt complicat poder sorprendre des d'on es trobava, amb l'esquerra, tenint en compte que ell és dreta, doncs a Nahuel, no?
2: En aquestes situacions sempre és millor intentar trobar una centrada amb avantatge per un company o bé una passada a la frontal de l'àrea, però també entenc que hagi volgut acabar la jugada i treure's de problemes.
1: Atenció, que ha relliscat! I Rafa Leva! Mare de Déu, senyor, per què ha relliscat? Ara sí, que he relliscat jo. Rafa Leva, després que a punt hagi estat de guanyar-li la cursa a Querol, Aitor Torres s'ha emportat la pilota, però massa complicada com per guanyar-la. Però quan anava cap a ella, Rafa Leva, que semblava la tenia guanyada, ha relliscat i li ha donat l'opció d'arribar a la pilota a Querol, tot i que dividida al final l'ha guanyat per sort per al Rubí, el porter, perquè si no hauria estat un gol de mala sort que li hauria passat molt factura a la Unió Esportiva Rubí. Això sí, el que ha permès aquesta jugada estranya és que se'n vagi cap a la zona ofensiva a la Pobla de Mafumet amb respecte a la Unió Esportiva Rubí i ja deixi aquesta pressió que estava rebent en aquests últims minuts. Estem al 40, anem a fer l'última pausa abans del descans, abans però aquesta jugada d'atac dels de Tarragona, Danilo, que arribarà fins a línia de fons, deixa enrere al final pel control de Siuro. Siuro que es dona la volta però acaba perdent la pilota, la recupera la Unió Esportiva Rubí en zona defensiva. Ara sí, pausa rapideta perquè arribem al 40. 91, primera meitat, Rubí 0, Pobla de Mafumet 1.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
3: Vinga, som-hi, recta final, 3 minuts i afegit en aquest partit que perd 0-1 la Unió Esportiva Rubí davant de la Pobla de Mafumet. Resultat, doncs, que queda marcat perquè ells n'han fet un i no cap d'ells ha aconseguit la Unió Esportiva Rubí perquè en joc hi ha hagut igualtat. El més just seria potser l'empat a un, no, Roger?
4: Sí, això s'explica bàsicament amb l'acció del penal. Al final és una acció que té totes les de guanyar el davanter i totes les de perdre el porter, però en general el joc ha estat bastant igualat, el partit ha estat entretingut en ocasions per tots dos equips. M'atreviria a dir que fins i tot el Rubí està una mica més còmode en el que el joc es refereix i la Pobla Mafumet que ha tingut simplement aquesta jugada de Ciuró que ha provocat el penal i ha aconseguit posar els seus per davant.
3: Juga la Unió Esportiva Rubí, s'ha quedat la pilota, Tenorio cap a Muñi, que mira de marxar per velocitat i al final cau qui el seguia en aquesta acció defensiva de la Pobla de Mafumet anglès. Després de la lluita amb Muñi, que s'ha estavellat fins i tot amb l'auxiliar, el senyor Capra, auxiliar de Navarro Gómez, l'àrbitre del partit, és el segon auxiliar per el primer, el senyor Belmonte, i avui amb aquest quart àrbitre, Gutiérrez Pérez, de Granollers, els altres tres del Col·legi de Barcelona. Pilota perquè la jugui Danilo, en zona defensiva. Minut i mig, arribarem al 45, a veure quan afegeix en aquesta primera meitat Roger, el senyor Navarro Gómez, en aquest partit que de moment guanya 0-1 la Pobla de Mafumet a una bona Unió Esportiva Rubí. Ni molt menys es pot considerar que el resultat sigui d'allò just i clar, sinó que el Rubí potser podria fins i tot anar amb l'1-1 en el marcador i la gran ocasió que ha tingut Pau Albelda, que ha salvat Nahuel per als seus amb una grandíssima intervenció del porter del conjunt tarragoní. Juga Tenorio, zona ampla, obre a l'esquerra, per allà té camp per córrer i ho fa creuant divisòria. Cornella cap a Sebas Mendoza, que deixa la pilota, li torna molt bé en un teva meva Cornella, que fa centrada al segon pal, és Muñi! No ha acabat d'estar ben orientat per fer la rematada, però encara queda la pilota. Ai, perquè no ha fet bona la passada cap a Danilo. Lluita Danilo a Madrid, record per la pilota, se l'emporta i falta. Falta de Jordi Massip sobre Danilo. S'ha fet mal al lateral esquerre de la Pobla i quan n'hi ha d'afegit, ho sabem, Roger?
4: Sí, ja ho sabem, hi hauran 3 minuts d'afegit, s'arribarà fins al 48 en aquesta primera meitat.
3: Vaja, 3 minuts, què ha passat? Per l'aturada, potser?
4: Calculo que l'aturada, l'acció de penal i el fet de que s'hagi convertit en gol, que és un minut més.
3: Doncs mira, suma i 3 minuts més, arribarem al 48, estem just ara en el 45, descans municipal de Can Rosés, Unió Esportiva Rubí 0, Pobla de Mafumet 0, en directe en aquesta emissora municipal a Ràdio Rubí, al 99.7 de l'FM, a 3w.radiorubí.cat, que ens poden seguir també clicant l'en directe i al descans d'aquest partit que revisarem l'agenda curteta però interessant dels partits de la nostra, dels equips de la nostra ciutat, amb també escoltarem un protagonista, amb una entrevista que manteníem amb un d'aquests protagonistes en la promoció d'ascens de la quarta a la tercera catalana del futbol masculí, la última i la penúltima categoria del futbol estatal, si mirem ja des de la Lliga, des de la primera divisió i fins a aquesta quarta catalana, la qual el grup 25 ha accedit a la promoció al Juventut 25 de setembre i al grup 14, la penya blaugrana Ramon Llorenç B. Els dos equips són els filials dels altres dos equips, un en primera catalana al 20 i l'altre en tercera catalana. Juga Nahuel en llarg, una pilota per la qual lluita Pau Herranz, però la toca Cabezas, deixant perquè la jugui. Atenció, és bona en un teva meva per arribar de Querol a línia de fons cap a Cabezas, que va la pilota, arriba abans, bona feina de cobertura per part d'Àlex Ruiz de la Unió Esportiva Rubí, refusant una bona jugada en atac de la Pobla d'en Mafumet, que mira de dia a Déu a la primera meitat amb jugant la pilota en camp contrari. Moreno, zona de tres quarts, la toca cap a Ubay, que li torna Moreno, encara en aquesta zona a la dreta de l'atac, amb pilota cedida cap a Parisi, que no ve una sortida franca, deixa cap a l'autor del gol, Samper, en llarg, que lluita aquesta pilota ara per part del Rubí. Pau Herranz ho fa amb Ciuró, acaba refusant la defensa de la Unió Esportiva Rubí, se la queda Jordi Massip, la toca cap a Pau Herranz, que s'atura, deixa per Aitor Torres, enviant cap a Adri Record, cau al terra, demanant falta, diu l'àrbitre que no hi ha hagut res, i Danilo, que controlarà la pilota per la Pobla d'en Mafumet en zona defensiva. Un minut i arribem a la fi d'una primera meitat que ha pogut passar de tot. De moment el que ha passat és negatiu per al Rubí, que perd fora de joc de cabezes, 0-1 davant de la Pobla. Cal mantenir de cara a la segona meitat el bon joc i esperar que canviï la sort de cara a porteria, Roger.
4: I sobretot el que comentàvem abans de no venir-se avall i encaixar un segon gol, perquè aquest partit no acaba avui, acaba la setmana que ve al camp de la Pobla de Mafumet.
3: Pau Albelda, que controla aquesta pilota, enviarà dins de l'àrea, han intentat l'última, la lluitava, queda en refús perquè se la quedi, atenció Carol, mirant de muntar el contraatac, pilotada al cap de Pau Herranz, intenta muntar i ho fa el contraatac la Pobla de Mafumet, però talla per part de la Unió Esportiva Rubí. Pau Albelda, pilotada llarga, a la qual no arriba ningú, se la quedarà Samper, i amb aquesta pilota, en aquesta línia defensiva, que l'àrbitre que diu que fins aquí hem arribat, descansa el municipal de Can Rosés. De moment, Unió Esportiva Rubí 0, Pobla de Mafumet 1.

0: I en el descans del partit de la Unió Esportiva Rubí que revisem la mini-agenda de partits dels equips de la nostra ciutat per aquest cap de setmana, això sí, anotant alguns resultats ja donats i amb aquesta agenda que es manté. La Women European League, la Copa d'Europa d'hoquei patins en línia que s'està disputant a Valladolid amb l'Hockey Club Rubí 100 Patins, que va guanyar ahir divendres al Phoenix de Riz Orangis, així com també a les anfitriones, a les Panteres de Valladolid, 3-1 a les franceses, 0-3 a les castellanes. Victòria també en la matinal d'aquest diumenge davant del Tigers Stechersbach, l'equip austríac, i d'aquesta manera, doncs, primera plaça per al conjunt de la nostra ciutat en la lligueta inicial d'aquesta competició. Ara i aquesta tarda ja arriben les cites crucials, els partits importants perquè es disputen a les semifinals a quarts de set de la tarda i a les 8 d'aquesta tarda també. A quarts de set l'encontre serà entre Riz Orangis i Valladolid, els dos equips que han acabat en segona i tercera posició, mentre que es repeteix el partit d'aquest matí. De fet, aquest dissabte es repetiran els partits del matí a la tarda, perquè aquest matí s'ha jugat de l'Hockey Club Rubí 100 Patins Stechersbach amb victòria rubinenca, primera plaça, quarta per les austríaques, i Riz Orangis Valladolid amb aquesta segona i tercera plaça per aquests dos conjunts. La final, recordin, demà a les 12 del migdia, esperem que amb la presència de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, i a veure si es pot fer amb la que seria la seva segona Copa d'Europa a la història. Van guanyar la primera disputada històricament en categoria de fèmines. I pel que fa a la resta de partits més enllà d'aquest que estem seguint de la Unió Esportiva Rubí, recordin que a un quart de set aquí al costat, a la piscina, es disputa el partit de tornada de la play-off d'ascens en la primera eliminatòria entre Club Natació Rubí i Molins, amb el partit d'anada i victòria 6-10 del conjunt del Carlos Ligero. També hi ha cites en futbol i play-off d'ascens de quarta catalana, el 20 que visita Molins de Rei per veure les cares amb l'Ingrés Atlético. La tornada serà la setmana que ve, la tornada de l'eliminatòria davant d'aquest Ingrés Atlético. Bé, i ara escoltarem l'entrevista amb el Francesc Román, entrenador de la penya blaugrana Ramon Llorenç, qui s'està enfrontant a la penya blaugrana Sant Cugat també per una plaça tercera catalana, el primer dels partits a partir de les 6 aquí baix, perquè es disputa al municipal de Can Rosés, però a la pista d'atletisme. Per a demà, voleibol femení, Llinars, Club Volei Rubí, es juga la permanència en tercera catalana el conjunt femení del club de la nostra ciutat, mentre que hi haurà cita després de la celebració i l'accés a la final a 4 de futbol sala de l'Esportiu Rubí davant de la Unió, la que hauria de ser la penúltima jornada, però serà, doncs, la que hauria de ser l'última jornada, però serà la penúltima perquè recuperaran la pròxima setmana el partit davant del Prosperitat. Dit això, pauseta i escoltem l'entrevista abans de tornar amb el partit de la Unió Esportiva Rubí.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: Estem al costat del Francesc Román, l'entrenador de la penya blaugrana Ramon Llorenç. Bé, el filial de quarta catalana que ha assolit la promoció d'ascens a la tercera catalana. Francesc, bona tarda, què tal?
2: Hola, molt bona tarda, molt bé.
0: Estàs molt bé, estàs content, no? Déu-n'hi-do, quina gran temporada heu fet.
2: Sí, al final hem assolit l'objectiu. Jo al principi de temporada ja ho vaig comentar, que l'objectiu era fer el play-off, pujar, òbviament que tothom vol, però és més complicat. I veia la plantilla per fer play-off. L'hem aconseguit a l'última jornada i realment molt contents, molt contents.
0: Objectiu marcat, és a dir, vas arribar, perquè ara parlarem una miqueta de la teva arribada i tot plegat, però ja vas arribar amb les idees clares, volies ser competitiu.
2: Bueno, jo vaig arribar al final perquè hi ha gent que coneixia que volia formar un equip, molts eren del Sant Quirze, allà es va desfer l'amateur B, i bueno, es van posar en contacte amb mi amb gent de la penya, i al final vam fer un equip. Jo vaig veure, no sé, diria la primera setmana, el primer mes, dic, aquest equip és per fer promoció. Els hi vaig dir, per pujar, complicat, fer promoció és l'objectiu.
0: I la cosa ha funcionat, o sigui, ho veies perfectament, més o menys tenies idea del que podies trobar-te com a rivals?
2: Bueno, més com a rivals, com és la meva plantilla. Jo a quarta catalana, la veritat, no he anat a veure rivals com juguen. Jo veia com era la meva plantilla i sabia que amb qualitat i amb quatre coses que jo els hi digués es podia assolir perfectament l'objectiu, que es tindria que haver assolit abans, i si em permets dir-ho, a falta de 5 jornades la gent ho veia negre. Bueno, això ja és un tema a nivell personal. A mi va ser un divendres. jugàvem el diumenge, em van operar d'urgència, operació de risc, em va entrar una bactèria. Vaig estar 48 hores a la UCI i aquell cap de setmana, a més, vam perdre contra un rival de mitja taula. Jo no hi era, li vaig passar a un, bueno, al Suli, val? Com a, que també té el carnet d'entrenador i està posat en el club, i la gent ho veia negre. Res, em vaig despertar, estava allà a l'habitació i dic, a veure, nois, queden 5 partits, al final l'edat també serveix per a algú. Si guanyem els 5 partits, o et diré més, si arribem a l'últim partit depenent de nosaltres, ens fiquem. Però hem d'anar partit a partit. A partir d'aquí, s'ha complert.
0: Escolta'm, tu, és gairebé com que vas revifar, perquè em dius que va ser un moment crític a la teva vida, vas revifar i amb tu l'equip, no?
2: Sí, són coses que... Bueno, a veure, ja estàvem allà 700, 600, aquell partit el tenien que haver guanyat per taula classificatòria, i, bueno, no el vam guanyar. Jo em vaig assabentar, ja et dic, va ser un divendres, entrava a quiròfan, em vaig despertar a UCI un dimarts al migdia. Bueno, experiències que després ho agraeixes i valores molt altres coses. I, personalment, a l'habitació me'n recordo perfectament que, així de clar, ho dic, el capitán diu, uf, diu, bueno, ha sigut, bueno, malament el partit, i complicat d'arribar al playoff ara, dic, mirant la classificació, dic, no, dic, queden 5 partits, partit a partit. Dic, jo el divendres ja estaré entrenant amb vosaltres. El dissabte hem de guanyar, està clar. I vam arribar a l'últim partit depenent de nosaltres.
0: Deies que coneixies bé els teus jugadors, la plantilla. Explica'ns, fes-nos 5 cèntims de com és aquesta penya blaugrana B.
2: Bueno, la penya blaugrana al final és un equip que a darrere no es complica la pilota, així de clar. Primer perquè per qualitat de jugadors, i segon perquè és el més fàcil per no encaixar. Llavors a dalt sí que tenim pólvora. El màxim golejador de la lliga és el capità, que és l'Eric Rio, que l'any que ve seguirà, i bàsicament és a darrere no encaixar, a dalt crear i marcar, no hi ha més.
0: I a partir d'aquí, doncs, heu arribat com a 600 classificats, diguem-ne que 500, millor dit, doncs justets, però heu arribat, primer rival, una altra penya blaugrana, la de Sant Cugat. És gairebé que es pot considerar un derbi esportiu, perquè, d'acord, tots miren cap al mateix costat.
2: Sí, és un rival que al final semblava... Bueno, se l'estava jugant amb el júnior, les últimes jornades va punxar. A casa vam quedar 0-1, ens van marcar per un error nostre, bueno, una pèrdua de pilota... per mi necessària, i es van marcar el 0-1 i se'ls van emportar el partit, i allà vam perdre 3-1. Un partit per mi que la tornada al seu camp, el seu porter va fer un partidàs. A partir d'aquí es pot competir. A veure què passa.
0: Poden passar moltíssimes coses, però amb la il·lusió amb tota la il·lusió del món que aneu.
2: Sí, és amb tota la il·lusió. Al final ja els hi vaig dir ahir, quan vam entrenar, que competeixin, que també és un premi de tota la plantilla. Intentaré donar minuts independentment del resultat, a jugar, que gaudeixin, perquè al final fer playoff a qualsevol categoria és complicat.
0: Una de les claus és aquesta, no? Que tu, en el teu format de feina, és sobretot que els jugadors s'ho passin bé, que gaudeixin del futbol, que al cap i a la fi volen practicar.
2: Sí, no, al final un jugador s'ho ha de passar bé, amb compromís. Vull dir, ha d'haver-hi compromís i després que el que facis t'ho passis bé. Aquí no has de tenir una pressió de no, és que m'he de ficar sí o sí, és que he de marcar sí o sí. No, jo l'únic que et demano és que corris, que vinguis als entrenaments, que si et dic un exercici me'l facis en seriositat, i després quan s'acaba el partit, escolta, s'ha acabat i ja està, s'hagi guanyat, s'hagi perdut, no passa res. El diumenge, al Camp de l'Oar vam fer una part desastrosa, no estàvem. Jo els hi vaig dir a la mitja part, al final m'és igual a entrar al playoff, però vull que jugueu d'aquesta manera, amb intensitat, amb ganes, que correu la pilota, i si hem de quedar fora, quedem fora, que no passa res, però sempre amb unes indicacions, i al final vam aconseguir l'empat i vam classificar.
0: I escolta'm, ara mirant més enllà, una miqueta hem parlat del que serà la promoció, mirant més enllà, aquest equip potser podria tenir la penya blaugrana amb dos equips a tercera catalana, on una altra opció seria la de, sabent que marxarà el Fede de Marco com a entrenador del primer equip, que hi haurà moviments força importants a la plantilla, potser és l'embrió de la nova plantilla de l'equip que jugui a tercera catalana. De moment estan mostrant qualitat com per estar-hi.
2: Sí, a veure, està clar que hi ha gent que per qualitat pot entrar a l'A, segur. A més, l'A, com sempre passa, baixes, sempre hi ha moviments a totes les plantilles, i al B també, segur. Gent que potser s'ha un altre equip, gent que potser per tema laboral no pot continuar. Bueno, sí, segur que hi ha cabuda que, doncs, jugadors del B cap a l'A, i a més és un premi, doncs, també per aquest any, no?

0: triar i també per respectar-la, que hi ha gent que vol seguir i ha d'entrar en ala.
1: Home, però sí que suposo que encara continuaran els dos equips, passi el que passi en aquesta promoció.
0: Sí, sí, sigui en tercera o sigui un tercera o un quart els dos equips, la intenció és que els dos amateurs segueixin i que, a més, a nivell de club i el futbol base, doncs a veure si podem reavifar i ficar, doncs, algun equip més.
1: Doncs vinga, va, hem parlat de tot plegat. També volia, doncs, una miqueta que coneix, que la gent de Rubí conegui el Francesc Román, qui és un home que no viu a Rubí, que té unes arrels de les quals també em vull parlar, però vaja, dins del món del futbol...
0: Bueno, dintre del món del futbol, mira, jo he entrenat a Sabadell Nord, he entrenat a la base del Sabadell, he entrenat a Sant Quirze, a la Penya, i també en els meus inicis, quan em vaig treure el carnet d'entrenador, em va sortir a Bufalà, que és un equip de Badalona.
1: Aquest és el teu camí, però sobretot ho deies, quan hem començat a parlar abans de començar l'entrevista ja, doncs, enregistrar-la, que tu ets sabadellenc i ets arlequinat. De fet, el teu cor està en els colors blau i blanc del Centre Esport Sabadell.
0: Sí, no, a veure, al final, sí, jo no me n'amago, a més la plantilla ho sap, a més he suspès algun entrenament perquè el Sabadell jugava el divendres i ho saben perfectament, el club ho sap. Soc arlequinat, a casa la família és arlequinada, som socis de tota la vida, no, a més, llàstima aquesta setmana que vam perdre l'oportunitat de pujar directe, al final farem playoff, que és un premi també pel Sabadell, i res, la veritat, o sigui, jo no me n'amago mai, o sigui, és el meu club i no tenim segon equip.
1: Deixa'm que et pregunti una cosa, perquè aquí tenim el director de la ràdio, que també es mostra orgullós perquè ho pot fer perfectament de ser sabadellenc i de ser un gran seguidor del Centre d'Esport Sabadell. Aquí vam tenir en el seu dia a un company en pràctiques, el Miquel Segalés, també molt seguidor, un seguidor fèrrim del Centre d'Esport Sabadell, que té aquest club que us porta tant a dins en el cor.
0: Mira, no ho sé el que té, perquè jo, clar, amb els altres clubs, a mi quan em diuen el Barça, el Madrid, és la típica baralla de... És que a mi Barça o Madrid, el primer que ja no m'agraden. No m'agraden, ho sento. I el perfil de com m'enfoquen el futbol no m'agrada. I sobretot la gent, no?, o l'entorn. No sé què ens dona, perquè a més, bueno, el meu fill juga a l'Europa, i molta gent de l'Europa també és del Barça, cosa que a Sabadell la gent, la majoria... és del Sabadell. La majoria, què vol dir? Els 4.000, 3.000 socis que som del Sabadell. El dia que ens apuntem al carro i ens juguem alguna cosa, són 10.000 al camp. Els altres 6.000 som del Sabadell i Barça, Madrid o Atlético. Però al Sabadell tenim una afició fidel de 3.000, 4.000 i, a més, en els desplaçaments es nota... I res, són els quadres arlequinats.
1: No sé si segueixes una mica el filial, ho dic perquè aquesta setmana passada va jugar contra el Rubí amb aquesta Lliga Elit jugant-se les garrofes.
0: Sí, a veure, el filial sí que el segueixo, està Lliga Elit amb el Rubí. Jo sempre dic el mateix, al final els filials estan per nutrir el primer equip. De Lliga Elit a primera ref, i ojalà l'any que ve estiguem a Lliga Hypermotion, que li diuen a la segona divisió, complicat fer el pas, molt complicat. El filial va baixar de tercera l'any passat, aquest any, bueno, ha fet una lliga que és que la Lliga Elit aquest any ha sigut molt igualada, vull dir, podies estar en descens com en ascens, bueno, ha acabat allà a mitja taula i bé. I el Rubí, bueno, també el segueixo sobretot perquè conec a Solivelles, no?, que havia estat entrenador nostre i també me l'aprecio. I res, a veure si l'any que ve pugem a la categoria, que almenys a tercera és on li tocaria.
1: Bueno, doncs ens tornem a posar la samarreta blaugrana de la penya blaugrana. Ramon Llorenç, gràcies per haver vingut. Molta sort en aquesta promoció. L'anirem seguint, d'acord?
0: Perfecte. A vosaltres.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb el de sempre i ben fred, eh?
2: Vinga, Sofi, cap problema.
3: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
4: Tia, és que fort. Us heu assabentat plena profe de la uni.
5: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
4: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
2: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
5: Irene, els dilluns a la...

0: A les 12 cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí
1: per fer el vermut amb les Gildes.
2: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
3: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
4: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
3: Vinga, va, que ha començat la segona meitat, ho ha fet amb força rapidesa. La Unió Esportiva Rubí, que inicia el primer atac per l'esquerra, intentava marxar Sebas Mendoza, li han pres la pilota al migcampista ofensiu carriler de la Unió Esportiva Rubí. En els primers compassos de la segona meitat, Roger, en un partit en el qual hi ha el descans, hi ha hagut canvis?
4: Cap canvi, continuen els mateixos 22 protagonistes per part del Rubí: Rafa Levay, Tor Torres, Cornella, Muñi, Record, Masip, Albelda, Pau, Herranz, Tenorio, Àlex Ruiz i Sebas Mendoza. Per part de la Pobla de Mafumet també continuen Nahuel Sotapals, Moreno, Danilo, Samper, l'autor del gol, Angles, Carol, Beamuz, Cabezas, Siuró, Parisi i Ubay.
3: Doncs allà va l'enviament cap a Record, massa llarg, de Pau Albelda, en aquest intent d'arribada per la dreta de la Unió Esportiva Rubí. Primers compassos importants, eh? Arrencada la segona meitat, aquella empenta d'equip local, a veure si arriba el gol, Roger.
4: Sí, per veure també quins ajustos han fet els entrenadors a nivell tàctic, perquè ja veiem que a nivell de cames, a nivell de jugadors, tots dos entrenadors sembla que estan contents amb el que estan veient sobre el camp, però hi ha aquests petits ajustos tàctics que fan que el Rubí estigui perdent aquest partit i la Pobla guanyant-lo.
3: Jo crec que sobretot el detall, de qui ha entrat i qui no ha entrat de cara a porteria, perquè els dos equips han fet mèrit per fer gols, un l'ha aconseguit, l'altre no. Per mi és l'única diferència amb respecte al que hem vist en el primer temps,
4: Sí, tots els equips han entrat al partit, potser el Rubí una mica millor, la Pobla, intentant-se trobar, però a poc s'ha anat igualant el partit i hem vist moltes ocasions per part de tots dos equips, intervencions també dels dos porters de tots dos equips, i hem vist una primera meitat molt igualada. Esperem que la segona també sigui igual o millor que la primera.
3: Juga Moreno per part de la Pobla, gairebé com si toqués el córner per part de l'atac del conjunt tarragoní, amb pilota enrere per la centrada d'Ubay cap al punt de penal. Acaba tocant de cap primer Tenorio i després ho fa Adi Record. Queda a les mans de Rafa Leva, que juga ràpidament perquè Muñi intenti lluitar una pilota massa complicada, perquè era un 3 contra 1. Al final es queda en defensa la pilota, la Pobla mira de marxar en un doble rebot, el qual surt guanyador Siuró. Enrere, que juga perquè la toqui Parisi. Parisi, que contacta amb Ubay, de nou cap a Parisi. Ara mira de tocar pilota, contemporitzar en zona ampla el conjunt de Tarragona. El resultat dels és favorable. Enviament en llarg a una pilota a la qual lluita Àlex Ruiz, la protegeix amb Parisi. Es perd per línia de fons. Jugarà des de 5 metres la Unió Esportiva Rubí. Primers compassos de la segona meitat, intentarà, sobretot això, apaivagar, diguem-ne, que l'efervescència local del Rubí, la Pobla de Mafumet en pilota. La Unió Esportiva, que el que ha d'intentar és ràpidament arribar de manera elèctrica cap a la porteria de Nahuel i col·locar de nou la igualada en aquest partit. Enviament en llarg, al qual lluitarà Muñi. Arriba, però, abans, i es queda la pilota Beamuz. Ha fet bona feina defensiva al dorsal 8 del conjunt tarragoní cap a Danilo. Danilo, que progressa per l'esquerra, però es troba a Madrid Record lluitant els dos per la pilota. Se l'acaba quedant Jordi Massí per part del Rubí. Puja per l'esquerra Àlex Cornella, que intentarà deixar l'esquerra. No, al final fa centrada. La refusa la defensa del conjunt de Tarragona, però queda el rebot per Pau Albelda, que l'obre a la dreta, una vol arribar i intenta fer-ho. Ad Record, que era la pilota després que la toqui. Ad Record, també un jugador de la defensa del conjunt tarragoní. Línia de fons. Corner, Roger, corner.
4: El primer d'aquesta segona meitat serà pel Rubí, és el segon del partit, en porta un també la Pobla de Mafumet. Aquest serà des de la banda dreta de l'atac i va cap allà, si no m'equivoco, és Aitor Torres.
3: El gran capità, que enviarà des de cantonada a l'interior de l'àrea. Veiem al seu costat, cordant-se la bota, crec que és Eric Castillo, l'únic home que de moment fa exercicis d'escalfament a les files de la Unió Esportiva Rubí. Cap a dins de l'àrea, que anirà aquesta pilota d'Aitor Torres, allà va la centrada, va cap al primer pal, toca la defensa, queda el rebot per Pau Albelda, que intentava xutar de primeres, però li surt una centrada, queda encara la pilota a la frontal i ara pot sortir al contraatac la Pobla. Atenció, perquè per la dreta se'n va Querol, ha marxat de Pau Errant, continua Querol, que pot arribar en perill cap a la porteria de la Unió Esportiva Rubí. Ara marxa de Pau Albelda, deixava la pilota, tot i que ha relliscat per sort per a la Unió Esportiva Rubí. Ubay continua amb Danilo, que arriba per l'esquerra dins de l'àrea, el xut, i es troba amb les mans del veterà, 44 tacos a les seves esquenes, porter de la Unió Esportiva Rubí, Rafa Leva, ràpidament i el contraatac, bona transició aquesta, Roger de la Pobla.
4: I responen a aquesta primera ocasió del Rubí, ha hagut d'actuar Rafa Leva també per enviar la pilota a córner, és el segon per la Pobla, des de la banda esquerra de l'atac.
3: Serà Ciuró qui envia la pilota a l'interior de l'àrea, dorsal 14 a la seva samarreta. Aixeca la mà per indicar la jugada, ja va la centrada, va cap al punt de penal, surt i refusa amb el puny esquerre. El porter de la Unió Esportiva Rubí es queda en banda, just en la perpendicular amb la línia de l'àrea gran, perquè la jugui l'equip tarragoní. Moreno, que va cap a la pilota, no té pressa, evidentment, el cronòmetre ara mateix corre a favor d'ells. Recordin que no és només pensant avui, sinó que també en el que pot passar la setmana que ve, a les 7 de la tarda i a Tarragona, també amb els micròfons de Ràdio Rubí en directe. Atenció, Pau Albel, de punt de robar-li la pilota a Parisi, però ha protegit bé aquest migcampista organitzatiu del conjunt de Tarragona. Recordin, filial del Nàstic de Tarragona, que aquest cap de setmana jugava la permanència a la primera ref. Allà va jugant la Pobla en zona ampla, Ciuró deixa enrere cap a la posició de Querol, no ve una passada franca al dorsal 7 i capità del conjunt tarragoní, deixa enrere cap a Parisi, que torna la pilota a Ciuró, allà està tocant en zona ampla el conjunt visitant, cap a la dreta obrint Moreno, zona de tres quarts, mirant de contemporitzar. Jo crec que si ho mires des del seu costat estan fent bé això, és a dir, tenir la pilota per evitar que aquella intensitat de l'equip local en l'arrencada de la segona meitat li vagi bé a la Unió Esportiva Rubí. Bona feina de moment, Roger, de la Pobla, eh?
4: Sí, és el que han de fer. Intentaran, d'alguna manera, desactivar la creativitat dels atacants del Rubí, i això es fa a través de la pilota. Jo crec que el Rubí ara necessita alliberar una mica a Pau Albelda i a Masip.
3: Atenció, perquè sembla que no l'arribant a l'interior de l'àrea per la dreta, la passada de la mort. Ha arribat justet Danilo per tocar la pilota, la lluitava amb Adri Recort i Aitor Torres. I aquesta que s'ha perdut per línia de fons, vés a saber qui l'ha tocat, l'àrbitre Navarro Gómez, que diu que l'últim en tocar ha estat el dorsal 3 del conjunt tarragoní, però han desactivat la pressió rubinenca en un teva meva i arribada per la dreta amb centrada de Querol, que a punt ha estat d'aprofitar Danilo. Es queda al terra Roger, Rafa Leva.
4: Si és Rafa Leva, no sabem, com sempre, si és per intentar tallar la dinàmica de la Pobla amb Mafumet o si realment Rafa Leva ha pres mal en aquesta jugada. Comentava abans que el Rubí, jo crec que ara necessita alliberar els seus dos migcampistes ofensius, necessita alliberar Pau Albelda i Jordi Masip, i això es fa a través d'un migcampista més de contenció que pugui acompanyar Aitor Torres per mantenir a l'equip i intentar donar línies de sortida de pilota, però mantenint aquesta creativitat ofensiva i els jugadors puguin arribar amb més claredat mental a la zona de tres quarts, que és on més estan faltant les idees en aquesta segona meitat.
3: Doncs de moment sí, però vaja, tot plegat pot canviar. La primera meitat s'ha vist, eh? Ha començat millor el Rubí, optant a marcar gol, no ho ha aconseguit, ha estat una estoneta de control dels de Tarragona per posar-se per davant en el marcador i tancar de nou la primera meitat amb més control de la Unió Esportiva Rubí, però sense que la pilota acabés al fons de la xarxa del conjunt de Tarragona i, per tant, 0-1 en el marcador, que és el que es manté la segona meitat de moment contemporitzant, sense tenir el control, però sí que mirant de, sobretot, evitar que el Rubí, amb jugades ràpides, elèctriques, transicions, puguin arribar a l'àrea contrària i crear les ocasions de gol, primer, que els acostin a l'empat, i segon, que els donin ales, que estiguin més activats, perquè, evidentment, quan tu t'acostes a l'àrea contrària, t'ho creus més, sense cap mena de dubtes. Atenció a Querol, perquè arribarà per la dreta, té davant a Cornella, lluitant amb Cornella, Querol, aquí va, acaba arribant, intentant, doncs, fer centrada, però talla Tenorio per part del Rubí, Cornella, Pau Herranz, que es dona la volta dins de l'àrea, obre a la dreta, aquí no hi ha ningú, Pau Albelda sol, té camp per córrer, el migcampista de la Unió Esportiva Rubí, creuant divisòria, continua amb la pilota, la centrada va cap al segon pal, no acaba d'arribar-hi Sebas Mendoza, perquè s'ha quedat entremig de Muñi i Sebas Mendoza, aquesta esfèrica no l'han pogut rematar. Bona feina de cabezas al davanter de la Pobla, hem de destacar, perquè des de l'àrea del Rubí que ha anat a intentar agafar a Pau Albelda, és molt més ràpid i a punt ha estat d'agafar-lo i li ha provocat que no hagi pogut centrar amb la tranquil·litat que li hauria agradat al migcampista de la Unió Esportiva Rubí. Juga des de darrere la Pobla de Mafumet, estem al minut 10, segona meitat. De moment el marcador continua desfavorable, perd 0-1 la Unió Esportiva Rubí. Atenció ara a l'arribada de la Pobla per la dreta, que no l'arribarà dins de l'àrea, pot fer la passada de la mort, la centrada! I ha salvat Jordi Massip estirant-se al terra i cedint cap a... Rafa Leva l'ha tingut, ara ho comentem, perquè aquí va la càrrega, és el Rubí. Es torna una mica boig el partit, a veure si beneficia, perquè hi ha espai per l'esquerra, l'atac del conjunt de la nostra ciutat. Pau Herranz demana però calma, potser físicament comencen els jugadors a notar aquesta calor. La joventut del seu rival també s'ha de notar, perquè sobre el paper haurien d'aguantar una mica més que no pas la Unió Esportiva Rubí. 11 minuts. Segona meitat, enviament en llarg cap a Muñi, que controla, intenta marxar per la dreta per arribar a línia de fons, té davant Aveamuz, toca Aveamuz i es banda per a la Unió Esportiva Rubí. Ha tingut una bona ara, Roger, la Pobla, les coses com són.
4: Sí, ha sigut la primera gran oportunitat d'aquesta segona meitat. El partit continua en la mateixa tessitura, que els primers 45 minuts, molta igualtat, els dos equips tenen una posició similar, però de moment aquesta primera ocasió clara de la segona meitat ha sigut per la Pobla de Mafumet.
3: La centrada que ha acabat en no re, en una pilota que anava cap a l'interior de l'àrea de la Pobla de Mafumet, la recupera des de defensa el conjunt tarragoní, ara sí a punt d'arribar als 12, estem en la segona meitat municipal de Can Rosés, Rubí 0, Pobla de Mafumet 1.

0: Vilanoví, la informació esportiva local.
1: L'enjoc és...
2: Futbol.
3: Bàsquet.
2: Hoquei.
3: Handbol.
2: Vàter, polo.
3: Tenis, taula.
2: Rugbi.
3: Voleibol.
1: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Sonido Vinilo.
5: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
4: Sonido Vinilo.
5: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
4: Sonido Vinilo. Con José Verde.
6: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
7: Atenció perquè se'n va per la dreta sol. És Moreno dins de l'àrea. Té només a Rafa Leva. Moreno, Rafa Leva. El travesser no entra. La pilota encara dins de l'àrea. Rematada. Rafa Leva salva. Se salva la Unió Esportiva Rubí amb una doble ocasió. Roger, ara la sort ens ha acompanyat.
8: Sí, una rematada directa. Completament directa al travesser i que ha rebotat a la línia. L'assistent, en aquest cas, l'assistent número 2, ha sigut el que no ha donat el gol. En aquests casos és ell qui té la potestat de donar o no donar el gol. Ara se'n va a terra Àlex Ruiz. En tot cas, el Rubí s'ha salvat i ha tingut una altra ocasió molt, molt clara, la Pobla Mafumet, per ampliar distàncies. I, com he dit, Àlex Ruiz a terra, apropen els jugadors a rebre indicacions i a hidratar-se una mica.
7: S'ha fet mal Miranda, baixar en defensa, recuperar la situació. Àlex Ruiz es queda estirat al terra, l'arribada per la dreta després que la Unió Esportiva Rubí hagi perdut la pilota al mig del camp. No està del tot fi en el dia d'avui, per desgràcia per als nostres, perquè és importantíssim en el joc de la Unió Esportiva Rubí. Pau Albelda ha perdut la pilota, ha provocat el contraatac i amb Moreno, que se n'ha anat per la dreta sol amb el seu xut afortunat que ha tocat en el travesser. Jo, de tot cor, crec que no ha entrat, però tampoc puc assegurar, vaja, no m'hi jugaria ni una ungla de la mà, fixa't el que et dic, però jo diria que no ha entrat aquesta pilota, però vaja, tampoc ho puc dir al 100%, i després la gran aturada de Rafa Leva amb la rematada de cap de Ciuró, que també anava dins de la porteria, a punt ha estat, ara sí, de posar terra de per mig en l'eliminatòria al conjunt de Tarragona, a veure si, igual que en la primera meitat, el Rubí no ha tingut sort i s'ha posat per davant en el marcador el seu rival, a veure si és ara el Rubí qui volteja aquesta situació, no?
8: Sí, ha tingut aquest punt de sort ara amb aquesta jugada i la gran intervenció de Rafa Leva. És típica jugada que va de centímetres, eh? Si la pilota rebota d'una manera una mica diferent, potser ara estaríem parlant del 0-2 per la Pobla Mafumet i estaríem ja parlant de possibles canvis que podria introduir el Rubí per intentar revertir la situació. De moment continua tenint a Àlex Ruiz de fora del camp, escalfa a Llup.
7: Doncs a veure si es pot recuperar un dels homes importants en la defensa de la Unió Esportiva Rubí, si no, a Llup, que s'està preparant per entrar al terreny de joc, que estan envenant la cama dreta d'Àlex Ruiz, una cosa bastant habitual veure-li aquesta cama envenada al central ja veterà de la Unió Esportiva Rubí, i amb aquest dorsal 20 a la samarreta, un dels homes importants en aquesta Unió Esportiva Rubí, ja no només en aquesta temporada, sinó que en les, crec que és la cinquena, ara parlo de memòria, per les cinc temporades que ja porta a les files del conjunt de la nostra ciutat aquest home de Barberà del Vallès, el bo de l'Àlex Ruiz. Juga la Pobla d'en Mafumet des de darrere. Samper toca perquè controli Carol just a la divisòria, el toc curtet perquè li torni la pilota a Ciuró, cap a Carol, amb pilota al mig del camp, de nou jugant-la l'equip visitant sense pressa, Ciuró controlant Querol, intentant el Rubí quedar-se enrere amb un home menys, evitant problemes en defensa, evitant que trobi espais al seu rival, i d'això se n'aprofita perquè el que fa és tocar la pilota en zona ampla, no té pressa, està mastegant l'opció d'arribar en perill sobre la porteria de Rafa Leva, mentre no es fa el canvi, la inferioritat numèrica de la Unió Esportiva Rubí, un Àlex Ruiz que sembla que sí que tornarà al terreny de joc per a veure si ho fa ràpid Roger, perquè li està passant factura aquesta superioritat a la Unió Esportiva Rubí.
8: Sí, la Pobla Mafumet, que ara està intentant cansar els possibles jugadors del Rubí, mentre Àlex Ruiz no entra, el continuen atenent, sembla que ja està llest per entrar. Demanen permís a l'àrbitre per introduir-lo a la jugada, però és que la jugada encara no ha parat. Ayub, de moment, continua escalfant-se juntament amb Eric Castillo, cap dels dos s'apropa a la banqueta. Intueixo que no hi haurà canvi immediat, tot i que, mira, just ara s'apropen tots dos cap aquí.
7: Doncs també que es queda estirat un home al terreny de joc és Àlex Cornella. No ha jugat massa de titular i amb aquesta calor que fa, doncs sembla ser que li està passant factura també al central esquerrà quan la Unió Esportiva Rubí farà un canvi. Roger, veiem a Eric Castillo, també a Jup, que entraran al terreny de joc. La qüestió és a veure si substitueix a Àlex Ruiz, que estava tocat, o Cornella, que s'ha quedat estirat i ara està rebent doncs, aquell moviment, no?, que fan que li estirin la cama als seus companys. Veiem a Sebas Mendoza i crec que és Ciuró per part de la Pobla de Mafumet mirant d'ajudar el pobre a Àlex Cornella, que s'ha quedat estirat i la veritat és que li fa força mal, eh?
8: Sí, continua estirat, demana l'àrbitre de nou les assistències del Rubí i va cap allà al Valent Núñez. Com bé deies, es preparen Eric Castillo i Ayub, però no sé si serà ara quan es faci efectiu el canvi, el tema aquest de ser un córner en contra, on si ja entra Ayub, ha sortit un jugador
7: Pau Herranz,
8: per la línia de fons.
7: Pau Herranz.
8: Ha sortit Pau Herranz, ha entrat Ayub, veurem qui és...
7: Sí. Sí, el que han fet és guanyar centímetres mentre no es fa el canvi, si ha de sortir del terreny de joc el bo de l'Àlex Cornella, perquè com a mínim Ayub ja hi és sobre el terreny de joc per defensar aquest llançament de cantonada del conjunt visitant, i en tot cas després sortirà ja Eric Castillo substituint a Àlex Cornella, que continua amb força problemes, ha quedat força tocat, eh? El central del Rubí no es pot recuperar, és atès pels seus companys, tant Sebas Mendoza com també ara ja Valent Núñez, i és que s'ha quedat, sembla que s'ha quedat clavat de cames, eh?
8: Sí, veurem si ha sigut un tema muscular o té que veure també, potser hi ha un mareig o alguna cosa amb la calor que està fent avui. Ja arriba Pau Herranz a la banqueta, de moment Eric Castillo no entra, així que entenc que serà substituït per Àlex Cornella, que ja s'aixeca a poc a poc.
7: Sí, però mira com es mou el pobre, eh? Té la cama esquerra, potser s'ha fet algun trencament fibrilar aquí, eh? Perquè aquest moviment, de tan poc moviment de la cama, normalment respon a algun trencament fibrilar, que mira que fan mal, eh? T'has fet alguna vegada, Roger?
8: No, i de moment agraeixo el no haver-lo fet. Entra ja Eric Castillo al terreny de joc, eh?
7: Doncs ja hi és, al terreny de joc, Eric Castillo substituint Àlex Cornella amb aquests problemes físics. Pilota en córner perquè la jugui el conjunt tarragoní. Ciuró, que deixa enrere perquè jugui Ubay, que farà centrada des del vèrtex de l'àrea gran, però la defensa del Rubí, i precisament Ayub refusa. Toca, però la pilota Ciuró de nou dins de l'àrea. Atenció perquè arriba a línia de fons que podrà fer la centrada. Ciuró intentava la passada de la mort i havia massa jugadors de la Unió Esportiva Rubí com per poder superar-los a tots. I nou llançament de cantonada.
8: Sí, serà des de la banda dreta a l'atac, el segon consecutiu, si no tinc mal apuntat, és el quart de la Pobla de Mafumet.
7: Doncs quarta, segon de consecutiu en aquest partit, i des de la dreta de l'atac que enviarà la pilota a l'interior de l'àrea al conjunt visitant en aquest partit, en el qual guanya 0-1 el Rubí. La centrada va cap al punt de penal. Toca Eric Castillo, refusa una pilota a la qual mira d'arribar-hi, però deixa que es perdi per línia de banda Parisi, el dorsal 21 del conjunt visitant. Ara passa pel seu costat el tocat central de la Unió Esportiva Rubí, Àlex Cornella. Es queda la pilota amb les mans perquè la jugui Danilo, el dorsal número 3, minut 21. Estem a la segona meitat, comença a arribar ja el tram final del partit perquè a punt estem d'arribar al meridià d'aquesta segona part. Pilota encara dividida en zona ampla, la juga Rubí perquè la toca per part dels nostres. Jordi Massip, la lluitava Eric Castillo, però li prenen i se la queda en defensa Samper per tocar-la en curtet i el control en zona ampla d'Ubay. Ubay que juga cap a la posició de, si no m'equivoco, Parisi, que toca allà en profunditat una pilota cap a Cabezas, queda per Danilo, que no ha acabat de controlar bé la pilota, però s'havia quedat sol ja dins de l'àrea, tot i que és cert que també molt escurat, i al final l'esfèrica s'ha perdut per línia de fons, la recupera la Unió Esportiva Rubí, que no acaba de trobar l'empenta, en aquesta segona meitat, ho ha fet durant un moment, però ha estat un llampec i para de comptar, veiem millor en aquesta segona part de moment, i els 22, el seu rival,
8: Sí, en línies generals, la Pobla Mafumet està controlant molt bé el partit en aquesta segona meitat i sobretot jugant amb el marcador a favor, intentant tenir la pilota, que el Rubí no pugui trobar-se, que els migcampistes no acabin de carburar, i això li està sortint un efecte espectacular en el Xavi Vilagut, que suposo que és el que li haurà comentat al descans en els seus jugadors, que intentin jugar més calmats, que intentin tenir més la pilota per no deixar que els jugadors del Rubí agafin rodatge.
7: Se'n va Sebas Mendoza per l'esquerra, intenta arribar fins a línia de fons per treure centrada, ha rebut dues empentes, l'àrbitre que no les assenyala, es queda la pilota Moreno, mira de progressar però li roba, Aitor Torres, refusa la desesperada la defensa del conjunt visitant i és Àlex Ruiz qui intenta tocar per Castillo, que la protegeix molt bé a la frontal per mirar de marxar, eren massa jugadors. És que jo crec que el que ha fet bé la Pobla en aquesta segona meitat, i de fet ja durant un tram de la primera ho havia fet, és poblar més al mig del camp. Ara veiem, doncs, aquí aquesta línia de 3 darrere, amb dos homes gairebé fent una de 5 i dos per davant d'ells, que el que ha fet és poblar, perquè ha baixat una miqueta de la posició Ciuró, aquest mig del camp que era en el qual el Rubí s'estava mostrant superior al seu rival en el primer temps. Un cop igualada aquestes forces, el joc, doncs, mira de tirar-se de manera més vertical, i aquí és on guanya un equip jove amb molta més electricitat, com és la Pobla de Mafumet a la Unió Esportiva Rubí.
8: És el que comentàvem també abans, el Rubí necessita alliberar els seus dos migcampistes ofensius, perquè el que està fallant en aquesta segona meitat és la part ofensiva. Necessita algú més al mig del camp que ajudi a Aitor Torres a treure jugada la pilota amb control i intentar que la pilota, com ara, arribi als migcampistes ofensius que puguin filtrar jugades i crear-les, que al final és la seva feina.
7: Allà va Jordi Massip per la dreta, intenta l'atac la Unió Esportiva Rubí, que també les ha tingut, també opta a la victòria, com a mínim l'empat en aquest partit, de moment primer per guanyar hauria d'igualar la cita que arriba al 24 d'aquesta segona meitat, 0-1 en el marcador en directe, Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí i el 99.7 de l'FM, 3W, radioRubí.cat, juga a Tenorio, zona ampla, la deixa cap a Àlex Ruiz, que mira i busca un company i troba bé entre línies a Jordi Massip, que es dona la volta, intenta jugada, cau al terra, l'àrbitre diu que no hi ha hagut res, se la queda Pau Albelda, a la frontal Albelda, continua Albelda, la deixa a l'esquerra per l'arribada de Sebas Mendoza, que mirarà de fer centrada ja, és bona, el primer pal, el rebot i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! La diosa fortuna que ha vingut a veure la Unió Esportiva Rubí i en forma de gol en pròpia porta fa igualar el partit. Marca el Rubí, no volia, però ho ha fet al seu propi terreny de joc i a la seva pròpia porteria. Beamut, 25 de la segona, gol del Rubí.
6: Rubí, Rubí. Els gols del Rubí a peu de camp.
7: La jugada ha estat bona, trenada, mica en mica, cuinada, feta a foc lent per arribar amb centrada de Sebas Mendoza des de l'esquerra i línia de fons. No ha encertat a rematar-la ningú del Rubí, però quan volia refusar Beamut no ho ha fet en les condicions idònies i jepa! Cap a dins que ha anat la pilota. Marca el Rubí amb un xic de sort, 25 segona. Rubí, Rubí, Rubí, un Pobla de Mafumet, un altre.
6: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
7: Quan hi ha, Roger, canvis a les files del conjunt visitant.
8: Doncs sí, reacció immediata de Xavi Vilagut, que treu del camp a Angles i Ciuró per deixar entrada a Iker i Joel.
7: doncs, aquest doble canvi que es fa a les files de l'equip visitant en aquest minut ja 26 de la segona. I mira, necessitàvem ni que fos un cop de sort i l'hem tingut, Roger, en aquest gol en pròpia porta.
8: Sí, a la primera meitat ha caigut de la banda de la Pobla de Mafumet amb aquesta acció aïllada que ha acabat en penal, i ara ha sigut també una acció molt aïllada per banda que ha acabat amb el gol en pròpia de Beamuth.
7: Sí, però tu fixa't que la part bona, és cert que el Rubí ha tingut molta sort en el gol, perquè evidentment ningú es vol fer un gol en pròpia porta, i Beamuth doncs no ha tingut sort a l'hora de refusar, però la jugada ha estat ben cuinada, des del mig del camp, tocant, buscant, fins que han trobat l'espai a l'esquerra i la centrada, després la rematada afortunada, però la jugada ja era bona, que aquí és la part positiva d'aquest gol, oi?
8: Sí, el que dèiem, ha sigut una jugada que els migcampistes han pogut alliberar-se i han pogut pensar amb una mica de temps, i la jugada s'ha acabat convertint en una acció de perill per banda que ha acabat amb una mica de sort en gol en pròpia, però la jugada, com bé dius, està ben cuinada per part dels migcampistes.
7: Doncs juga el Rubí darrere després de robar una pilota i bona pressió per part de Munyi. Se la queda en zona ampla, Ajup. Ajup, que no ve una jugada franca, acaba deixant cap Adri Record a la zona de lateral dret, però ja en zona ofensiva, obrint cap a l'esquerra on es troba sol i controla Tenorio. En tres quarts mira el central de buscar una passada franca, no troba ningú, al final acaba reculant cap a Jordi Masip, que deixa a la dreta, cap a Ajup de nou, torna a jugar des d'aquella zona Pau Albelda, en tres quarts fa diagonal de dreta a esquerra per passada filtrada cap a Aitor Torres, que toca de primera a Adri Record, que pot fer la centrada, fa un retall, ara sí, fa la centrada a la frontal, Eric Castillo intentava la rematada, queda per Tenorio aquesta pilota que obrirà a l'esquerra cap a Sebas Mendoza, des d'aquí ha fet la centrada del gol, intenta la jugada, marxa molt bé, línia de fons, la centrada és bona, cap al segon pal, mans de Munyi, demanaven que potser havien agafat el jugador de la Unió Esportiva Rubí, demana possible penal, però l'àrbitre ha assenyalat la falta perquè ha tocat amb la mà la pilota Munyi, i a més li mostrarà la targeta groga.
8: Sí, Munyi li ensenya el contacte que ha rebut, sembla ser que el turmell, l'àrbitre, que no li fa ni cas, acabarà tot amb pilota per la Pobla Mafumet i targeta groga per Munyi, que si no m'equivoco és la primera del partit.
7: És la primera targeta i crec que és la primera falta de la segona volta, pot ser?
8: Sí, diria que sí, i ha hagut d'arribar per una mà, és a dir, estem veient una segona part, potser
7: molt
8: més
7: neta.
8: Física a nivell de córrer, però menys física a nivell de contacte entre els dos equips.
7: I la Unió Esportiva Rubí, que ara s'ha crescut, ara hi ha falta sobre Jordi Masip, aquesta falta clara d'un dels homes Iker que ha sortit en aquesta segona meitat per ajudar els seus davant de la Unió Esportiva Rubí. Ara pressió dels jugadors de la Unió Esportiva sobre Navarro Gómez, li demanen targeta després d'aquesta acció, que home, targeta seria massa, diguem-ne que rigorosa, perquè lluitava per la pilota i al final ha tocat amb la seva espatlla a la cara de Jordi Masip, però sense intenció, i jugant la pilota. Sí que és falta,
8: sí, però al final els jugadors saben que després de treure una targeta com ha sigut la de Munyi, és fàcil que si apretes una mica l'àrbitre també acabi amb targeta aquesta jugada. Jo crec que aquí encerta l'àrbitre,
7: Juga Pau Albelda, Jordi Masip, zona d'organització enrere cap a Àlex Ruiz, que li torna Jordi Masip, teva meva, i Àlex Ruiz envia cap a la posició de Sebas Mendoza, acaba perdent la pilota, se la queda per la dreta Querol, atenció perquè arribarà en profunditat al dorsal 7, home perillós, la centrada és bona, atenció, la rematada, que li ha sortit, mare de Déu senyor. Ai, si entra aquesta pilota. Amb Tenorio, que en defensa ha tocat la pilota i se n'ha anat a l'escaire de la porteria del Rubí. Roger, mare de Déu, quin ensurt.
8: Una rematada que intenta fer-la a propòsit i jo crec que no li surt. Ha acabat fregant el pal i en el cinquè córner de la Pobla de Mafumet, des de la banda dreta de l'atac, i va cap allà Ubay.
7: Doncs és el dorsal 24 qui enviarà aquesta pilota amb la dreta de la seva cama cap a l'àrea de la Unió Esportiva Rubí amb l'1-1 en el minut 30. Allà va Ubay, centrada al segon pal, salta i refusa Àlex Ruiz, queda a la frontal per Parisi, que intenta un xut d'aquells que sobretot és evitar que te la prenguin perquè surti al contraatac el seu rival. Línia de fons, pilota per la Unió Esportiva Rubí, descans de refrigeri, descans que també aprofitem en aquesta casa. Ràdio Rubí, minut 30, camí del 31, Municipal de Can Roser és Unió Esportiva Rubí, un poble de Mafumet, un...

0: Vilanoví, la informació esportiva local.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
2: Els diumenges, a Ràdio Rubí, sintonitza ara i sempre, de 10 a 11 del matí.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que tornem ja al minut 32, sense arrependre's al joc. Moltes indicacions en aquesta pausa per refrigerar-se dels jugadors que ha atorgat el senyor Navarro Gómez. Roger, hi ha canvis a les files de la Pobla.
2: Això t'anava a dir, indicacions i canvis. Surten del terreny de joc tant Querol com Cabezas per deixar entrada a Álvaro i Nico.
1: Álvaro i Nico, doble canvi que fa ara el senyor Xavi Viglagut de moment. També dos canvis que ha fet el Rubí, però fa una estoneta no hi ha més, tot i que veiem a Aymar, veiem per allà també allà en Lázaro, a alguns dels jugadors, vaja, efectius que estan a la banqueta de la Unió Esportiva Rubí per potser entrar en aquesta segona meitat. Sí que no veiem a Kevin Díaz, que jo crec que avui no sortirà.
2: Sí, jo crec que tampoc, perquè tampoc el necessiten. I amb Eric Castillo, que també és un jugador físic i que pot lluitar-li als centrals, no crec que Kevin Díaz sigui necessari, més venint d'aquestes últimes dues setmanes on ha tingut problemes físics.
1: Pilota per a la Unió Esportiva Rubí, Tenorio, zona ampla, envia en llarg cap a Pau Albelda, la deixa però perquè passi, ja que estava al seu costat, Adri Record, que és qui controla, cap a Llup, que marxa de la seva part. Hi ha falta sobre el central dretà de la Unió Esportiva Rubí, la comès Nico, que tot just acabava d'entrar al terreny de joc. Recupera, doncs, la pilota. La Unió Esportiva Rubí, minut 33, camí del 34, segona meitat, recta final del duel. Ara, Roger, és aquell moment de quan un juga als escacs o a les cartes, de començar a pensar quin és el seu millor moviment. Què és el millor que es pot fer? Si treballar bé en defensa per evitar rebre o si mirar d'arriscar i aconseguir un segon gol que seria molt important de cara al partit de tornada. Difícil, de saber-ho.
2: Aquí la clau és que els jugadors tinguin el cap fred i intentin no cometre el primer, no cometre errors i només intentar atacar si és una jugada en la que tu veus molt clarament que pots tenir una oportunitat real, perquè recordem que aquesta eliminatòria no s'acaba ara en 10 minuts, sinó que queden uns altres 90 la setmana que ve i és important sobretot intentar no marxar per sota el marcador i llavors la setmana que ve tenim més opcions reals de poder superar l'eliminatòria.
1: Atenció perquè se'n va per la dreta, no hi ha fora de joc. És Nico qui arribarà dins de l'àrea, intenta fer jugada, ho fa molt bé retallant el xut. Rafa Leva salva la Unió Esportiva Rubí, tot i que es demana fora de joc. No estava, ho he vist clarament ara, no estava en situació antirreglamentària i se n'anava per la dreta. Nico sol s'ha salvat la Unió Esportiva Rubí. Roger.
2: I en els últims minuts, és el que deia, més important no cometre errors. Ara ha marxat molt sol per la banda Nico i ha aconseguit entrar dins de l'àrea gairebé sense oposició i al final ha aconseguit treure un córner que qualsevol d'aquestes jugades pot acabar perfectament en el segon gol de la Pobla Mafumet.
1: Allà va la centrada cap al primer pal, Tenorio que refusa, se queda la pilota darrere amb Moreno jugant cap a la posició de París i fa centrada llarga, no arriba la mateixa, Álvaro, i és línia de fons favorable a la Unió Esportiva Rubí, demanaven fora de joc, però és que és cert que des d'aquí Nico estava avançat a Tenorio, que era el seu central que l'estava cobrint, però és que en l'altra banda perfectament he vist en diagonal com es trobava Llup i no hi havia situació antirreglamentària. Aquí ha corregut riscos la Unió Esportiva, nou canvi.
2: Sí, entrarà Aymar al terreny de joc per substituir a Muñez, el que comentàvem. No és necessari un altre davanter físic a dalt i per això entra Aymar també per jugar una mica més enrere d'Eric Castillo i poder donar aquesta llibertat que dèiem abans tant a migcampistes com a extrems perquè puguin jugar per banda i poder filtrar bones pilotes cap al davanter. Entra Aymar, surt Muñez.
1: Doncs aquí el canvi per part de la Unió Esportiva Rubí. La jugarà l'equip de la nostra ciutat des de darrere. Àlex Ruiz toca cap a Jordi Massip. La passada no és bona, però a veure si arriba. No, li acaben prenent la pilota a Jordi Massip, però ha de recular la pilota. La Pobla de Mafumet l'ha perdut tontament, diria jo, la Unió Esportiva. Ara hi ha falta de record, que a més li costarà, Roger, una nova targeta en una nova clara falta i també amonestació, sense dubtes.
2: Sí, és la segona del partit. Blai Martí havia tret a Muñi, que era l'únic que la tenia. Ara també la té Adri Record.
1: Doncs amonestat per part de la Unió Esportiva Rubí, aquest home que serveix per tot, Com es diu en castellà, per a un roto i per a un descosío, el bo de l'Adri Record, que s'ha, diguem-ne, que ha aposentat molt més en aquesta posició de carriler en els últims temps, però que havia jugat de davanter, de defensa, al mig del camp, en definitiva, que jo crec que l'únic que li ha faltat és ser porter. Juga la Pobla de Mafumet, pilota en zona ampla, Iker, Iker que toca en curtet perquè intenti la jugada Beamuth, deixant a l'esquerra, allà està intentant la centrada i ho fa, però és massa llarga aquesta pilota, se la queda Eric Castillo per part del Rubí. Està sol, però ho intentarà de sortir en velocitat. El davanter de la Unió Esportiva s'atura en una pilota que al final el que fa és deixar que es perdi per línia de banda. No, home, no. Ara s'han equivocat, perquè això era pilota en banda per a la Unió Esportiva Rubí. L'últim en tocat havia estat Parisi, però l'àrbitre no ha considerat que fos així i li ha tocat la pilota a l'equip de Tarragona, a l'equip de la Pobla de Mafumet, al costat d'aquesta estació de l'AVE. Aquesta estació del camp de Tarragona, on es troba aquest petit poble, però que porta anys i panys en categories nacionals, la Pobla de Mafumet, sobretot amb aquesta filiació que té amb el Nàstic de Tarragona com a filial. Recordem fins i tot que hi va haver-hi una època en la qual el Morell, perquè es facin una idea, Morell és com Rubí i Sant Cugat, està a tocar un poble de l'altre també. Va estar en categories importants, però ja fa anys que va caure d'aquestes situacions de bon futbol de categories altes, sense ser de les millors. Ara Pau Albelda, que les està tenint amb un jugador de la Pobla de Mafumet, després d'una pilota dividida, ara sí que comença a haver-hi Roger tensió entre els dos equips amb aquesta pilota lluitada, i Pau Albelda que les recriminava, crec que és a Iker, però vaja, no el veig des d'aquí bé, doncs aquesta acció que ha acabat amb el bo del Pau Albelda estirat al terra, no era Iker, era Danilo, el dorsal 3.
2: Es va notant ja la tensió que tenen els jugadors i el que s'estan jugant. Al final són els últims 5 minuts d'un partit de play-off, això ja no és temporada regular, aquí s'estan jugant coses de veritat.
1: Doncs de moment, l'1-1 que mantindria viva la última de les cites, o penúltima en funció del que passi fora de joc. Fora de joc, sí, sí, sí. No, no, però clar, no, no, s'ha equivocat ara, perquè Nico estava en fora de joc. El que ha fet és anar cap a la pilota, però després aturar-se quan ha vist que arribava el seu company, que no es trobava fora de joc, però clar, ja estava condicionant molt el joc. Jo crec que ara l'ha encertada, Roger, el col·legiat, en aquest cas, el seu auxiliar, el senyor Capra, perquè Nico ha anat per la pilota i es trobava en situació antireglamentària i després ha dit que no jugava, però clar, ja estava molt a prop.
2: Completament. L'àrbitre encerta perfectament, perquè aquí el que fa el jugador de la Pobla Mafumet és condicionar d'alguna manera els centrals del Rubí perquè vagin d'una manera o d'una altra, i el que diu la regla és que si el jugador interfereix en la jugada, no ha d'intervenir a la jugada. Si el jugador interfereix, s'ha de xiular fora de joc.
1: Doncs interferència feta, com si fos la ràdio, sobretot, d'anys enrere, les interferències, en aquest cas futbolística, i el fora de joc assenyalat, ara hi ha falta per part de la Pobla d'en Mafumet. És potser la primera, no, Roger? Segona meitat per dos del Rubí?
2: Sí, és la primera de la segona meitat.
1: Mira, i la segona, mira, i targeta.
2: I targeta, efectivament, per Parisi. Anava a dir que per part del Rubí es prepara Bailén per entrar, jugador del juvenil A.
1: Doncs un altre jugador del juvenil A que jugarà minuts importants. Ho va fer la setmana passada ja Lázaro. Ara Bailén, que està a punt d'entrar al terreny de joc, cosa que mostra també l'aposta per la base des de la Unió Esportiva Rubí. I amb el Blai Martí a la banqueta apostant la setmana passada per Jan Lázaro, ara serà Bailén qui també jugui uns minuts en un partit important. No és qualsevol, és una promoció d'ascens a tercera ref, que aquest jugador dorsal 12 de la Unió Esportiva Rubí entrarà al terreny de joc. Minuts importants per aquest jove valor de la cantera de la Unió Esportiva Rubí. Quan Adri Record s'ha quedat estirat al terra, ja també un altre company preparat per entrar al terreny de joc, Roger.
2: Sí, entrarà Bailén acompanyat de Sete. Veurem qui són els dos jugadors que abandonen el terreny de joc. De moment, Record s'aixeca i sembla que podrà continuar sense problemes.
1: Jordi Masip és un
2: dels que abandona el terreny de joc, efectivament, i s'apropa cap aquí Pau Albelda, però no sé si és per ser substituït. Sembla doncs que serà Sebas Mendoza.
1: Sebas Mendoza, aquí. Sí. Sebas Mendoza,
2: per tant,
1: sí, perquè ja
2: surten el gest,
1: no?
2: Allò
1: quan Sí, sí, sí, els gestos, com era allò? Ara no em sortirà la paraula, però és allò de... El llenguatge verbal, el llenguatge no verbal. Doncs això és el que ha fet Sebas Mendoza acomiadant-se dels seus companys. Juga la Unió Esportiva Rubí des de zona defensiva, va, 42 de la segona, anem a fer una última pausa, que en aquesta segona meitat hem fet menys, però agafem una mica d'aire, el necessitarem, emocions fortes, ens esperen, Ràdio Rubí, el 99.7 de l'FM. Atenció, la pilota se l'ha emportat Danilo, la deixa a l'interior de l'àrea per Nicol, xut, salva Rafa, ha fet gairebé un gol per a la Unió Esportiva Rubí, li ha salvat amb aquesta rematada de Nico, sols dins de l'àrea, s'ha salvat el Rubí, 42, segona, petita pausa i tornem per ja la recta final d'aquest partit eliminatori entre Unió Esportiva Rubí, un, i Poble d'en Mafumet, un altre.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: 43 amb 30 segons. Falta perillosíssima. Ubay enviarà la pilota dins de l'àrea. Està gairebé tocant la línia de l'àrea gran a l'esquerra de la defensa del Rubí, dreta de l'atac. Ubay 24, la samarreta, centrada d'Ubay. Segon pal, Àlex Ruiz salva. Queda a la frontal de l'àrea per París i que controla, rep l'escomesa d'Eric Castillo. Arribarà però Moreno abans que Eric Castillo, una pilota dividida i la deixa cap a Danilo. Jugarà des de darrere la Pobla de Mafumet. 1-1 en el marcador. Obligarà la Unió Esportiva Rubí com a mínim a empatar a la Pobla de Mafumet i després esperar resolució i, si no, aconseguir el que seria una victòria històrica, perquè mai ha guanyat la Unió Esportiva Rubí al municipal de la Pobla de Mafumet en 9 visites al llarg de la seva història. Juga el conjunt de Tarragona en aquests últims compassos, està tenint més la pilota que no pas un Rubí que s'ha tirat una mica enrere, no vol problemes en defensa, no vol rebre un gol que a punt ha estat de fer-ho en una jugada amb Rafa Leva, que ha salvat els nostres, amb Nico, i ara Ayub, que les ha tingut amb un jugador de la Pobla, s'escalfa, es queda estirat al terra. Álvaro, has vist alguna cosa, Roger?
2: Des d'aquí no he vist res, perquè m'estaven comentant el temps afegit i és que hi haurà temps perquè passin coses, s'afegiran 7 minuts.
1: 7 minuts, per tant, estem a punt d'entrar al 90, estem a punt d'arribar al 7 d'afegit en aquest partit entre Unió Esportiva Rubí i Pobla d'en Mafumet. Ara mateix seran 7 més, arribarem al 52 de la segona meitat. Arribarem al minut 97 del global del partit i si no s'estira més perquè té problemes, el jugador s'ha quedat estirat al terra, Álvaro, després de, diguem-ne, que la guerra, per dir-ho d'alguna manera, que ha tingut amb Ayub.
2: Sí, des de la banqueta demanen vermella, des de la banqueta de la Pobla Mafumet.
1: Sí, clar.
2: Demanen vermella amb força intensitat,
1: Que han de demanar, i cadascú no demana el que més li interessa, i des del Rubí, mira, és groga algun jugador del Rubí, doncs crec que els dos, a Álvaro i a Ayub, si no m'equivoco.
2: Sembla que tot acabarà saldant-se amb el sac de banda inicial que ha marcat l'àrbitre,
1: Sí, sí, és que no ha assenyalat res, jo realment no sé què ha passat, sé que quan ha refusat Ayub, jo he seguit la pilota i després ja hi ha hagut aquesta, diguem-ne que, problemàtica entre els dos jugadors dins de l'àrea i s'ha quedat al terra estirat el dorsal número 19 de la Pobla de Mafumet i després, un cop que s'ha recuperat, targeta per a un i targeta per a l'altre. Solució salomònica, que es diu aquesta, la que ha pres el col·legiat senyor Navarro Gómez. Juga a la Pobla, quedant-se la pilota en zona ampla, jugant-la Parisi, apertura a la dreta on es troba Samper, Samper que toca cap a Moreno, zona de tres quarts al lateral, mira de fer una passada i ho fa cap a l'arribada en aquella zona a la dreta de París i ara Sete se les estava tenint amb Moreno, la protegeix Tenorio, aquesta esfèrica, la deixa cap al porter Rafa Leva, sembla que té més ganes la Pobla de Mafumet de jugar en aquests minuts que no pas la Unió Esportiva Rubí amb l'1-1 en el marcador. La veritat és que està tot obert des de tots els punts de vista, es decidirà com jo crec que era presumible que passés tot plegat a Tarragona i aquí el factor camp serà important per a la Pobla de Mafumet. La igualtat de la categoria, home, pot passar, tens un mal partit, marxes d'aquí amb un 0-4 i s'ha acabat, però era previsible, Roger, que això pogués passar. De fet, tu m'has preguntat avui què preferiries, un resultat clar o un 1-1? I dic, home, l'1-1 li donaria intensitat a la tornada, no?
2: Sí, és al final una mica d'interès també per la segona part de l'eliminatòria i sobretot l'opció real de poder guanyar-la. Jo crec que el Rubí el que està buscant ara és que s'acabi el partit sense gaires coses més, perquè jo crec que s'ha vist inferior a la segona meitat, s'ha vist dominat per la Pobla de Mafumet, tot i que en jugades aïllades com aquesta que hi ha ara, doncs pot arribar al segon del Rubí i marxar cap a Tarragona per davant el marcador.
1: Anem a veure què passa. Sete la toca per Pau Albelda. Pau Albelda la toca per Sete, que farà la centrada. Ja va cap al segon pal. Arriba Tenorio, no la toca. Se la queda Eric Castillo, però està com a l'exterior dreta. Mira de protegir-la per fer jugada. Acaba perdent la pilota Castillo. Pressió. Tocant la pilota, Eric Castillo. Ara no hi ha hagut falta, ara s'ha equivocat l'àrbitre, perquè Eric Castillo havia tocat la pilota per recuperar-la davant de, crec que és, Joel, qui volia marxar per l'esquerra en l'atac del conjunt tarragoní. Al final és falta, la recupera la pilota el conjunt de la Pobla de Mafumet. 3 i mig, és a dir, estem en el meridià del set d'afegit d'aquesta segona meitat, tot i que després de l'aturada que hi ha hagut potser s'allarga una mica més aquesta opció de partit. Ara hi ha falta, doncs jo crec que ara Navarro Gómez està com embolicant una mica en aquest partit, una falta, no sé d'on l'ha tret ara, però la qüestió és que és favorable a la Pobla de Mafumet quan havia recuperat la Unió Esportiva Rubí. La pilota ha salvat, Rafa Leva en dues ocasions amb dues rematades de Nico en aquest partit davant de la Unió Esportiva Rubí. Ara la penjarà aquesta esfèrica, el conjunt tarragoní, pot haver-hi el contraatac si té sort de la Unió Esportiva Rubí, és a dir que poden passar encara infinitat de coses en aquest partit que està en el 4 de l'afegit. La juga Parisi, Parisi la toca perquè la controli Joel, Joel que marxa per l'esquerra, toca Parisi, intentaven jugada amb Teva Meva, queda dins de l'àrea, però la recupera Sete per al Rubí, que acaba refusant, no la pot guanyar per als nostres, aquest jugador juvenil, Bailén, se la queda amb centrada i rematada, però no bona per part de la Pobla de Mafumet, que sense problemes la deixa passar Rafa Leva, 5 metres perquè jugui des de porteria la Unió Esportiva Rubí, que no té pressa, Roger.
2: Sí, és el que hem dit abans, al final el Rubí sap què és el que ha passat en aquest partit i sap quines són les opcions que té. Jo crec que ara el partit passa per intentar no rebre més mal i per intentar trobar alguna jugada aïllada, però que si no es troba, tampoc serà un gran problema.
1: Atenció, perquè hi ha hagut una errada de càlcul. Rafa Leva, es queda Nico, pot fer el segon, rellisca. Quina sort que acaba de tenir la Unió Esportiva Rubí. Mare de Déu, Roger, quina sort que acaba de tenir en una errada de càlcul, enviament en llarg de Rafa Leva, refusa la defensa de la Pobla, passa la pilota entremig de... crec que ha estat Tenorio i Àlex Ruiz, que l'ha deixat passar pensant que no hi havia ningú. Nico, que se'n va, arriba abans que Rafa Leva, però quan ja s'havia quedat amb la porteria sola, rellisca i cau al terra. Això és posar un número a la loteria que et toqui sense cap mena de dubte, Roger.
2: I just quan estàvem dient que el Rubí ara necessitava que s'acabés el partit i la Pobla, que fa un últim canvi, en principi últim canvi, surt del camp Parisi per deixar entrada a Arnal.
1: Doncs aquest canvi a les files del conjunt tarragoní, quina sort que ha tingut la Unió Esportiva Rubí en aquesta jugada amb la relliscada de Nico després de marxar. És cert que hi havia hagut una errada defensiva del Rubí, que això no és ni sort ni mala sort, és una errada, però la sort l'ha tinguda el Rubí amb aquesta relliscada del dorsal 26, que ha tingut tres clares ocasions, dues amb xuts que ha aturat Rafa Leva i aquesta relliscada que ha salvat a la Unió Esportiva Rubí, perquè és que ja no hi era Rafa Leva. Ja no hi era Rafa Leva a la porteria per salvar. Hi ha córner, segons diu l'àrbitre, però la Llup diu que havia estat llançament de porteria. Clar, què han de dir els jugadors de la Unió Esportiva Rubí? Doncs pilota per a la Pobla de Mafumet, que està acabant millor aquest partit. 6,5, a punt d'arribar al setè, però jo crec que es tirarà un més, no, Roger? Córner favorable a la Pobla de Mafumet.
2: Un o dos més afegirà com a mínim, jo crec, l'àrbitre, perquè s'ha perdut bastant temps en aquest afegit.
1: Doncs allà va la pilota perquè la controli en zona ampla, intentar fer centrada Arnal, allà va el xut a l'esquerra de la porteria de Rafa Leva. S'aixecaven els aficionats de la Pobla de Mafumet, però jo crec que més aviat per un efecte òptic que no pas per una bona ocasió que poguessin tenir, perquè Rafa Leva ja havia protegit perfectament la seva porteria sabent que aquesta esfèrica no anava camí de gol. Enviament per part de la Unió Esportiva Rubí en llarg. Enviament que farà Rafa Leva. Allà va una pilota que saltarà. Aitor Torres es queda al mig del camp, la recupera la Pobla. És Aymar, però la perd Aymar, se la queda per intentar fer jugada al conjunt visitant. Amara Tenorio, que guanya amb Sete. I falta de Sete. Falta de Sete, que jo crec que s'ha equivocat perquè el control de la pilota era de Tenorio. El control de la pilota era de la Unió Esportiva Rubí. Sete s'ha anat a buscar a Joel. Li ha fet un cop. Quan anava progressant Joel en la pressió, l'àrbitre ho ha vist i jo crec que l'ha encertada el senyor Navarro Gómez. Ara està aterrada de Sete.
2: I final molt accidentat en aquest partit, sobretot al camp del Rubí, a camp propi, la Pobla apretant molt en aquests últims minuts, intentant marxar cap a casa amb un avantatge al marcador per la segona volta.
1: Sí, és que el Rubí no ha tingut ocasions més enllà de l'empat amb el gol en pròpia porta de Beamuth en tota la segona meitat, i ara aquesta que serà favorable a la Pobla de Mafumet amb dos homes, Sete i també Bailén, que es col·loquen, es queda sol en aquesta zona. Ubay per part de la Pobla amb la centrada, cap a Rafa Leva, que la guanya sense problemes. S'estira al terra i l'àrbitre diu que fins aquí hem arribat. Final del partit! Tot es decidirà a Terres Tarragonines. Dissabte vinent i a partir de les 7 de la tarda, emocions fortes les que ens esperen en aquesta promoció d'ascens a tercera ref des de Lliga Elit, després de tancar el partit amb l'1-1 en el marcador entre Unió Esportiva Rubí i Poble de Mafumet. Ara que hi ha certa tensió entre alguns jugadors d'un equip i l'altre, però tothom camí dels vestidors. Roger, on estàs, que no et veig, ja tornant cap aquí. Doncs sí, ara et veig, allà a la cantonada.
2: Pot donar gràcies avui al Rubí que el resultat ha sigut 1-1, eh?
1: Doncs sí, la veritat és que sí, gràcies, tanquem línies amb tu perquè tens pressa, sabem que marxes. Moltíssimes gràcies, ens escoltem la setmana que ve per Tarragona.
2: Doncs cap allà anirem.
1: El bo del Rogelio, al qual li agraïm doncs, aquesta col·laboració en aquesta casa. Avui que marxa amb rapidesa, nosaltres que fem pausa i tornarem ja des de zona de vestidors per comptar amb les paraules dels protagonistes. No perdin la sintonia de l'emissora municipal. Final del partit en l'anada, Unió Esportiva Rubí 1, Poble de Mafumet 1.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que estem amb l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai. Blai Martí, què tal, com estàs? Al final seguim vius, eh?
2: Sí, estem vius i és molt important perquè al final és una eliminatòria de 180 minuts. Crec que era ser una mica innocent pensar que avui es podien resoldre coses almenys a favor, perquè ells són un molt bon equip. La idea era plantejar un partit llarg, crec que hem fet bons minuts, hem tingut molt bones versions, quan hem patit ens hem agafat el partit, han aparegut els jugadors també importants, el Rafa ha estat fenomenal, hem competit bé, ens ha somrigut de sort i ens anem a la Pobla amb un bon resultat per anar allà a tancar l'eliminatòria.
1: Ens ha somrigut la sort, és cert, sobretot en l'última jugada, que l'1-2 semblava que pujava al marcador, però també amb ells, perquè el Rubí ha començat millor i el penal en una jugada així una mica estranya, no discutible, però també en aquest sentit la sort cap a un costat i cap a l'altre avui ha anat a tot arreu.
2: Hi ha sort i hi ha encerts i desencerts, no? Jo crec que al final la sort sempre està, és un factor de futbol. Crec que la primera part hem estat molt superiors, estic molt satisfet amb la primera part. Crec que nosaltres també ara mateix, per com estem físicament, hem de plantejar primeres parts així perquè dels nostres millors moments han de sortir coses bones. Crec que en els nostres millors minuts no hem obtingut coses bones i això ha estat una pena, i ells, com dius, a la primera part han tingut molt poca cosa. El que hem tingut sí que és veritat que ha estat perillós perquè nosaltres assumim riscos, però crec que al final hem estat valents, hem anat de tu a tu, hem fet un partit que la gent pot estar orgullosa, hem tingut la pilota, els hem dominat, a la segona part també hem tingut minuts així, i és veritat que ells són bons i que també tenen capacitat per fer això, ho sabíem, però crec que en tot cas no hem estat inferiors a la Pobla en tot el partit.
1: I s'ha mostrat també un partit d'aquells d'escacs entre amb els moviments dels entrenadors, perquè heu començat sabent tenir la pilota al mig del camp i els seus moviments que us han neutralitzat i us han fet passar una mala estona també, eh?
2: Són bons, el Xavi també és molt bo, crec que treballa molt bé l'equip, ha fet molt bona feina durant tot l'any, crec que la Pobla ja ara ha d'esperar, perquè al final és un filial, tenen gent jove, però ha madurat molt i ha crescut molt, crec que fan el millor futbol de la categoria. Nosaltres ho volem intentar i sí, ha estat un partit, jo crec que ha estat un partit divertit també per la gent de fora, crec que hi ha hagut un partit amb dos equips que volien jugar, que això sempre s'agraeix, sigui com sigui, serà una eliminatòria molt maca.
1: I és que també arribar a aquestes eliminatòries és molt maco, perquè déu-n'hi-do el que s'ha viscut avui, quin ambientàs a Can Rosés.
2: Això és el més important. Al final, crec que nosaltres juguem per la gent, us ho he dit, al vestidor. Crec que aquests dos mesos hem fet màgia. Aquesta màgia respira, primer es va començar a respirar a dins, però després a respirar fora és importantíssim. Sé que hi ha gent que estima molt l'entitat, que treballa molt per l'entitat, que ho ha viscut amb una il·lusió tremenda tota la setmana, i crec que l'única cosa que ens podíem exigir era competir i fer-los sentir orgullosos, com ho hem fet, jo crec.
1: La Pobla de Mafumet, tercera, Unió Esportiva Rubí, sisena. Avui s'ha demostrat que aquí no hi ha cap equip que sigui molt superior a la resta. Ho dic perquè la setmana que ve a Tarragona serà una batalla tan maca, tan bonica de viure.
2: Sí, sí, intentarem que sigui maca i bonica de viure, intentarem fer un partit similar a d'avui, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complim el poble, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt, avui s'ha notat molt, el dia del Sabadell es va notar molt, i jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això, intentar anar al límit aquesta eliminatòria. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes i anirem a la Pobla a intentar guanyar.
1: Es pot aconseguir, no?
2: I tant que es pot aconseguir. Evidentment que es pot aconseguir, crec que dins hi creiem molt. És veritat que si no es dona no és una gran desil·lusió, perquè crec que hem fet un final de temporada molt bo. Crec que ens hem guanyat el dret de somiar i que això és un somni i el volem mantenir viu el màxim de dies possible. I si pot ser, tornar aquí a Can Rosés, perquè a mi m'agradaria un partit més a Can Rosés.
1: Som-hi, Blai, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Les paraules de l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí. Anem a veure si podem parlar amb el Xavi Vilagut, el tècnic del conjunt tarragoní. Mira, a veure si el Julián ens fa una mica de feina. Hola, Xavi. El Javi Rodríguez. A veure si podem, doncs, parlar amb el tècnic del conjunt visitant. El Xavi està per aquí?
3: Està...
1: Ah, el vostre. Vale, vaig a buscar-lo, a veure. Ah, hola. Per Ràdio Rubí, en directe. Vinga, anem-hi. Que tenim ja aquí l'entrenador de la Pobla de Mafumet, en aquesta bogeria de partit, en aquest partit tan maco, tan interessant, que ha pogut passar de tot. Sort, mala sort, en definitiva. Amb quina sensació marxeu? A veure, això per començar.
4: Bé, nosaltres, la veritat és que ha sigut un bon partit, jo crec, de cara a l'aficionat, i nosaltres també ho hem sentit a dintre, que ha sigut un partit amb dos equips amb molt de personalitat, dos però bé, ens anem amb un regust una mica agradol, sobretot crec que perquè la segona part hem tingut moltes ocasions i molt clares per poder guanyar el partit. Aquesta és una mica la sensació.
1: Una sensació d'haver pogut guanyar el partit, sobretot amb aquestes tres últimes, i l'última de totes, que tothom estava allà veient el gol, ha relliscat. Això us deixa aquest puntet, no?
4: Sí, exacte. Sí, sí que sabíem una mica que aquest camp doncs, té aquesta característica, que de vegades es rellisca una mica, no? Llavors aquí crec que no m'hem acabat de llegir bé, perquè si sabíem que era això, doncs era potser millor acabar-la, però clar, al final amb les pulsacions a tope els jugadors, doncs intenten fer-ho de la millor manera. Sí, la veritat és que hem tingut tres, jo crec que la segona part, tres o quatre molt, molt clares. Llavors, alguna d'aquestes havia d'haver entrat, no ha pogut ser, l'eliminatòria queda oberta i ens jugarem a la Pobla.
1: Futbolísticament ha estat un partit també, això sí, igualat, amb anades, vingudes, millors moments d'uns, dels altres...
4: Sobretot la primera part. Jo crec que la primera part sí que ells que han començat millor que nosaltres. Els primers 15-20 minuts han estat molt bé, ens han trobat per dintre, ens han fet mal. A poc a poc crec que hem anat millorant el partit, ens hem anat assentant una mica, però sí, la primera part, una primera part molt igualada, amb alternatives per tots dos, però crec que la segona hem sigut millors. Hem jugat més a camp contrari, hem tingut més el control i hem tingut sobretot al final, que són les ocasions, no?
1: I a la Pobla què passarà? Si ho sapigués.
4: Si ho sapigués, no? Exacte. Bé, no ho sé, al final l'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat i això també crec que és un punt a favor. La veritat és que ja et dic, Rubí em sembla un molt bon equip i més amb aquest canvi d'entrenador crec que li ha donat un toc a l'equip amb molta personalitat, un equip que és valent, és atrevit, m'ha agradat molt. I bé, jo crec que tornarem a veure un molt bon partit entre dos molt bons equips.
1: I allà que estarem, gràcies, ens veiem dissabte.
4: Gràcies.
1: Les paraules de l'entrenador de la Pobla, de Mafumet, doncs jo crec que també definint molt bé com ha fet el Blai, en aquest sentit els tècnics clarividents amb respecte al que ha passat en aquest rectangle de joc, el que estic ara mirant des d'aquesta posició, just al costat dels vestidors, per sota del bar, aquí hi ha els jugadors, quina categoria sou? Sub-16, els jugadors del sub-16. Sub-15, home, no t'equivoquis, que estan aquí ara per aquí, que començaran en breu a jugar el seu partit. L'equip, em diuen, de l'Aitor Torres. Doncs nosaltres que marxem ja des d'aquest rectangle de joc que ens ha deixat avui un partidàs, des de les graderies plenes, dia molt maco, promoció d'ascens a tercera ref. No podia ser d'una altra manera d'aquesta Lliga Elite, que ho diem per activa, per passiva, un milió de vegades repetides d'esquerra a dreta. És un espectacle dels grans, sense cap mena de dubtes. 1-1, Unió Esportiva Rubí Pobla de Mafumet es decidirà dissabte a partir de les 7 de la tarda al municipal de la Pobla de Mafumet. Nosaltres per avui marxem, rebeu la salutació del José Malagón, el nostre tècnic de so, Estudis Centrals, també del Rogelio, el nostre company que ens ha ajudat des de zona de les banquetes, ara sí, i rebeu una salutació també d'un servidor, Sisko Lara García. És un plaer, com sempre, estar en aquesta casa. Adéu, siau.

0: Fica Flava, que ja sé que bon royalty, perquè se'ls ha quedat la Julieta.
1: Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Fórmula Rubí Clàssics.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo ha posat la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu així l'espina de la derrota viscuda l'any passat en la final davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha constància de ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha un carril obert. D'altra banda, també està tallada la BB-5301 a Brull a causa d'un altre accident. I seguim amb successos, perquè un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. D'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractaments d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
2: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
1: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I tanquem amb cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo ja han arribat a la cerimònia de clausura del Festival de Cannes, el que significa que probablement recolliran un premi per la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol estaria premiat al festival després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda. Benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, l'Albert García, la producció, i Roger Marca, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars. El Barça guanya la quarta Champions.
1: Ha guanyat 4-0 a l'Olímpic de Lió a la final disputada a Oslo. És el quart títol de la Lliga de Campions que aconsegueix el conjunt blaugrana i, a més, el quart títol de la temporada després de la Lliga Femenina, la Copa de la Reina, la Supercopa i ara aquesta Champions.
0: A tot això, la Girona se la juga.
1: Necessita guanyar l'Elche a Montilivi si vol aconseguir la permanència. Els gironins no tenen altra opció per continuar a primera. En horari unificat, a les 9 del vespre també juguen Barça i Espanyol. Els blaugrana més talla davant el València i els blanquiblaus tanquen curs a l'RCD Stadium contra la Real Societat.
0: Última jornada amb moltes emocions també a Primera Federació.
1: El Nàstic busca la permanència, depèn d'ell mateix. Juga al camp de l'Hèrcules, de moment està perdent 1-0. El Sabadell vol acabar en segona posició per tenir millor creuament al play-off d'ascens a segona. Juga al camp del Tarazona, de moment 0-0. I l'Europa busca acabar a la cinquena posició contra l'Eivissa a Can Dragó. De moment està guanyant 3-2.
0: I el Barça de futbol sala fora de la final de Copa del Rei.
1: Empatat a 2 amb el Jaén i la semifinal se n'han anat a la tanda de penals. El Jaén ha estat més encertat i serà la final de demà davant del Cartagena.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, dissabte 23 de maig de 2026. Moltíssimes coses en joc amb el Barça, que acaba de guanyar la Champions, la quarta, 4-0 a l'Olímpic de Lió. I ara mateix tota l'emoció centrada en l'última jornada de la Primera Federació Masculina, grup segon, 38a jornada.

0: en què fins i tot podria haver estat un resultat més gran favorable als de David Benítez, però l'Eivissa, que ha retallat diferències just abans de la primera meitat amb el 2-1 i que ha començat millor el segon temps, fins i tot empatant a dos. Han entrat els dubtes per l'Europa, però aquest gol d'Òscar Vaques, el tercer, que torna a donar tranquil·litat a l'equip europeista. Minut 71 de partit, l'Europa que guanya 3-2, un conjunt gracient que depèn de si mateix. És cert que els seus rivals més perseguidors, Cartagena i Algeciras, no estan guanyant, però ara mateix, quedant 20 minuts de partit, l'Europa guanya i seria equip de play-off.
1: I un altre gol per la tranquil·litat de l'Europa, el segon del Betis al camp del Cartagena. Perd el Cartagena 1-2, també està perdent en l'Algeciras 3-1, per tant, l'Europa ara mateix tindria 4 punts de marge respecte a Cartagena i 5 respecte a l'Algeciras. De fet, l'Algeciras ara mateix superat per Antequera i Hèrcules a la classificació. Això a la zona alta, on l'Europa estaria entrant ara mateix a play-off. Però els altres dos equips catalans també juguen moltes coses. El Nàstic jugant-se la permanència al camp de l'Hèrcules. Tarragona Ràdio, Ter Ortega, bona tarda.
2: Juga la vida el Nàstic de Tarragona, minut 74, i ara un gol per l'esperança, el que ha aconseguit Kylian Abdallah, el francès cedit per l'Olympique de Marsella, ha aconseguit aquest golaç, s'ha vist avançat el porter de l'Hèrcules, ha disparat la pilota que ha anat pràcticament acabat, ha tingut l'oportunitat de marcar el segon a l'Hèrcules, però com us explicàvem, aquest gol de Kylian Abdallah, el francès del Nàstic, ha arribat al mercat d'hivern per donar vida als interessos del Nàstic de Tarragona, que no són altres que el de la permanència. Aquests 800 aficionats al Nàstic ara se senten cridar la immensitat del Rico Pérez. Pausa per la refrigeració que acaba de decretar l'àrbitre del partit, minut 75, Hèrcules 1, ha marcat a Fransol el Pichich Alacantí al minut 15 de la segona meitat i ara ha aconseguit el 60 l'empat a Kylian Abdallah, un empat que dona esperances al Nàstic de permanència.
1: Ara mateix estaria salvat el Nàstic amb 47 punts, també el Betis se salvaria perquè està guanyant, com dèiem, a Cartagena 1-2, tots dos amb 47 punts. Juventud Torremolinos cauria al descens amb 46 i el Tarazona també estaria amb 46 perquè juga amb el Sabadell i de moment el marcador no es mou, Anna.
3: No es mou aquest 0-0. De moment no hi ha gols. Tarazona 0, Sabadell 0. Per tant, és l'únic dels partits que hi ha presència catalana dels que encara no hi ha hagut cap gol.
1: El Sabadell, com que està guanyant l'Atlético Madrileño, perdria la segona posició de la classificació i, per tant, el creuament a la primera ronda de play-off, a les semifinals, doncs seria contra un quart classificat i no contra el cinquè de l'altre grup. Anirem repassant al llarg del programa com queda tot definit. A la primera divisió, 38a jornada, última jornada i se la juga i molt el Girona, que rep a Montilivi l'Elche. A Montilivi tenim el nostre company de Girona FM, Pau Villafanyer. Bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs sí, aquí a Montilivi, on la gent va entrant mica en mica a l'estadi després d'una repuda espectacular a l'equip a les afores de Montilivi, i ja tenim 11 confirmats, tant del Girona com de l'Elche. El Girona amb una novetat destacada, en aquest cas David López, a l'eix de la defensa, juntament amb Vitor Reis, com sempre Gazzaniga a la porteria, en lateral dret Arnau Martínez, a l'esquerra Àlex Moreno, mig del camp per Witzel, Ivan Martín i Unagi, a dalt hi haurà Joel Roca, Tigankov i Brian Hill. Per part de l'Elx, hi haurà Dituro a la porteria, Xus, Affengruber i Vigas en línia defensiva, Buba Sangare, Febas, Aguado, Villar i Valera al mig del camp, i a dalt doble punta Tete Morente i Álvaro Rodríguez. Per tant, tot llest, i en breus, doncs a les 9 començarà aquest partit entre el Girona i l'Elx, on serà un tot o res. El Girona, recordem, només li val la victòria si vol seguir un any més a primera divisió.
1: Doncs veurem si arriba aquesta anhelada victòria de la Girona, una victòria de salvació. A les 9 també jugaran el Barça i l'Espanyol. No sé si tenim ja l'11 d'algun dels dos equips.
3: Sí, dels dos equips. Mira, el Barça juga més talla davant del València amb aquest equip, amb Chesney a la porteria, Valde, Araujo, Gavi, Ferran, Lewandowski, Rashford, Gerard Martín, Olmo, Marc Bernal i Eric. Aquest és l'11 del Barça. I pel que fa a l'11 de l'Espanyol, que recordem, juga a l'RCD Stadium davant la Real Societat, doncs aquest serà l'11. Ángel Fortuño, Rubén, Calero, Cabrera, Romero, Urco, Edu Expósito, Terrats, Jofre, Roca i Roberto.
1: Doncs aquests són els 11 de Barça i d'Espanyol en els seus respectius partits intrascendents classificatòriament per tancar la Lliga. El play-off d'ascens a tercera federació masculina anarà de les semifinals entre Sant Mauro

0: I Prat, com tenim el partit?
1: Doncs mira, aquest partit ha començat a les 7 de la tarda, però de moment encara no hi ha gols, per tant es manté el 0-0 inicial.
0: Doncs de moment sense gols. En bàsquet, Lliga ACB, 33a jornada, és la penúltima, i avui tenim en joc el partit d'un dels equips catalans, el Baxi Manresa, que juga a Gran Canària. Ràdio Sallent, Pol Farell, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs sí, ha començat el partit a Gran Canària Arena. De moment guanya el Manresa 10-11, un partit que ha començat molt erràtic pels dos equips, sense encert en atac. Ara mateix hi ha un intercanvi de canastres entre amb dos conjunts, un gran canari que s'hi juga molt en aquest partit, perquè si no es pot veure amb aigua al coll de cara a la permanència en l'última jornada. Un Baxi Manresa que amb la derrota del Breogán pot aspirar a guanyar i treure la desena plaça, una posició molt bona de cara a Europa. Per tant, de moment, falta de 5 minuts per acabar el primer període, 10-11, guanyar el Manresa.
0: Doncs així estan les coses de moment a la Lliga CB, i també estem pendents d'un altre partit de bàsquet, en aquest cas el partit de tornada de les semifinals de la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Juga el GEC.
1: Juga el GEC a partir d'un quart de 9 del vespre. D'aquí pocs minutets començarà aquest partit. S'enfronta al Lleó, però recordem, en el partit d'anada va perdre el GEC 83-67, per tant li tocarà remuntada al conjunt gironí si vol ser a la final d'aquesta fase d'ascens.
0: En hoquei patins, hoquei Lliga Masculina, quarts de final, s'estan jugant ja els segons partits, el millor de 3 aquest mig. I el Noia ha guanyat, el Barça ha forçat el tercer partit. A aquesta hora, el Voltregà rep l'Igualada. Ràdio Vic, Pep Portet, bona tarda.
3: Bona tarda des de la pista de Sant Hipòlit, una pista plena a vessar per viure aquest partit de tornada, aquest segon partit entre el Club Patí Voltregà Movimiento Extern i l'Igualada Ricat. 18 minuts, és a dir, s'han jugat 7 minuts ja d'aquest partit, continua el 0-0, però destacar que en aquests primers minuts, 4 faltes per cada equip. Això vol dir que segurament tindrem pilota aturada, desena falta, i també una targeta blava, Matías Pascual, 2 minuts de superioritat que el conjunt de Sant Hipòlit, el conjunt entrenat per Jefa Rovira, no ha pogut aprofitar. Com diem, aquest 0-0, gran ambient, la victòria en el primer partit, després d'un empat a 0 pròrroga, victòria per 1-0 en els penals pel conjunt de l'Igualada, que porta avantatge en aquesta eliminatòria. Ara, en aquest moment, el temps mort sol·licitat a pista. 18 minuts per acabar la primera meitat. Club Patí Voltregà 0, Igualada 0.
0: I a les 8 i 13 minuts, Alexia Putellas, la reina, aixeca la copa.
1: Doncs acaba d'alçar el títol de campiones, li acaben de donar aquest títol a la capitana del Barça. Ja estan celebrant les jugadores amb la copa després d'aquest 4-0 davant l'Olímpic de Lió, amb dos gols de Payor i dos de Salma Parayuelo. El Barça, que és campió de la Lliga de Campions per quarta vegada.
0: Espectacular la final que ha fet a la Barça, i especialment amb dos noms propis. Catacoll ha fet un munt d'aturades, i Eva Payor, perquè ha fet un parell de gols, però també Salma Parayuelo. Per tant, uns quants noms a destacar. En hoquei patins, el Reus Calafell començarà a partir de les 9, també partit, segon partit de quarts de final, després de la polèmica, perquè el Reus havia guanyat de golejada a Calafell, però als despatxos el Calafell ha acabat guanyant aquest partit. Per tant, es preveu calentet el partit avui a Reus. A la Lliga Nacional Catalana Femenina també estarem ben pendents a les 9 del primer partit de semifinals entre Mataró i Vilafranca, i aquesta hora en handbol, fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Femenina, segona jornada pel Sant Cugat.
1: Sí, una eliminatòria aquesta que es juga a Errenteria, està enfrontant-se a l'Ereinza ara mateix a la Sant Cugat en aquesta segona jornada ja, i de moment està guanyant per 5-16, per tant les coses li van favorables al conjunt català.

0: joc amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, un quart de nou del vespre en aquest dissabte 23 de maig de 2026 amb moltíssimes emocions, començant per aquesta Champions que ha conquerit el Barça d'una manera brillant amb una gran segona meitat. Resultat segurament una mica enganyós pel que ha estat el partit.
2: Sí, i sorprenent potser perquè s'esperava un partit molt més igualat perquè s'enfrontava ni més ni menys que l'Olímpic de Lió, però el Barça ha guanyat de manera contundent per 4-0. A la primera part el marcador era de 0-0 i a la següent han arribat doncs tots els gols del conjunt blaugrana. Primer ha marcat Payor, poc després ha tornat a marcar Payor, la polonesa, i Salma Parayuelo. Al tram final doncs, ha aconseguit dues dianes més per arrodonir aquest contundent marcador. Aquest 4-0 és el quart títol de la temporada del Barça, que ho ha guanyat tot, i a més també doncs, la quarta Lliga de Campions per al conjunt català.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la Barça, que a priori acabarem de veure la confirmació oficial, però segurament ho celebrarà demà per allà Avinguda Maria Cristina, plaça Espanya, per aquella zona. Es farà una festa, de moment no una rua. Veurem com acaba de concretar el Club Blaugrana doncs les celebracions oficials d'aquest quart títol. El que sí que podem fer és escoltar les declaracions d'una de les grans protagonistes, Cata Coll. Quin recital d'aturades ha fet avui en aquesta gran final. I ara fa uns minutets parlava als companys de Tres Cats.
3: Que guanyaria, a mi s'ha estat.
4: Quin partidàs de Cata Coll, hem dit durant tota la retransmissió. Cata, creus que ha estat un dels teus millors partits? Estàs satisfeta amb la teva actuació?
3: Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria zero. Així és com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser feina de gallina i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, encantada d'ajudar en aquest equip.
4: Què representa guanyar aquesta quarta Champions? Temporada perfecta, quatre títols en joc, quatre títols pel Barça. Què representa?
3: Molt. Enguany ha estat un any difícil, de crítiques. Crec que han demostrat l'equip que som, el que volem ser en un futur també, i orgullosos de dur aquest escut a lo més alt.
4: Què t'ha semblat? Quina valoració fas del partit contra l'Olímpic de Lió? La segona part, domini absolut del Barça. Què t'ha semblat?
3: Bé, bueno, al final és el que volien, no? La primera part no han tingut molt el domini, la segona sí. I, bueno, que el dinero no es todo.
4: Vinga, gràcies.
1: Doncs molt contenta, Cata Coll. Valoracions a 3CAT, la televisió que tenia doncs, els drets oficials d'aquesta gran final que ha guanyat el Barça per 4-0. I com dèiem, Anna, les celebracions començarien demà, eh?
2: Sí, començarien demà perquè avui el Barça es queda a Oslo i no té el vol fins demà al matí. Sortirà el seu avió a les 10 i està previst que arribi aproximadament a 2:15 del migdia a l'aeroport del Prat.
1: Doncs vinga, 8 i 18 minuts, anem a més emocions en directe. I és que tenim a 3 equips catalans jugant-se les garrofes a l'última jornada de la primera federació masculina. D'una banda, l'Europa buscant plaça de play-off, necessita guanyar per no dependre d'altres resultats, i de moment ho estava fent Jordi Cochran.
5: Doncs l'Europa, que està guanyant el partit per 3-2 contra l'Eivissa, minut 83. Un resultat que donaria aquesta classificació al play-off al conjunt graciencà en un estadi de Can Dragó ple de gom a gom d'aficionats que comença a respirar, que comença a acariciar amb la punta dels dits aquesta classificació històrica pel play-off d'ascens a la segona divisió. Des del tercer gol del conjunt de David Benítez, marcat per Vaques en el minut 67, és cert que l'Eivissa s'ha fet amo i senyor de la pilota, amb una Europa que està contemporitzant el joc i comptant els minuts perquè acabi aquest partit i sigui equip de promoció. Minut 84, queden 6 més d'afegit. Europa 3, Eivissa 2.
1: Doncs aquest resultat de l'Europa, a més, es referma encara més amb les derrotes del Cartagena. Està perdent 1-2 amb el Betis, que juga a les garrofes per salvar-se, i també derrota de l'Algeciras, 3-1 al camp de l'Atlético Madrileño. Per tant, ara mateix l'Europa té marge. De fet, hauria d'encaixar un gol l'Europa i que el Cartagena en fes dos, o encaixar dos gols l'Europa i que el Cartagena també guanyes el seu partit. Per tant, ara mateix la situació sembla més o menys controlada, però compte perquè aquí poden passar encara moltes coses, que encara queden minuts i ja sabem com s'allarguen aquests partits. I, de la seva banda, el Nàstic buscant la permanència. De moment, a aquesta hora del vespre, la tindria Tere Ortega.
6: Minut 86 de partit i la tindria amb aquest empat a un, que ara llueix el marcador d'aquest immens Rico Pérez, on se deixen sentir els 800 aficionats al Nàstic de Tarragona, tot i que molt de compte, perquè l'ha tingut l'Hèrcules, pilota al pal de Carlos Mangada, que ha pogut suposar el 2-1 al marcador. De moment, contenció per part del Nàstic de Tarragona. Ara Pablo Alfaro procedeix al que serà el darrer canvi del partit, perquè ja està preparat Pedro Alcalá per sortir al terreny de joc. Veurem qui serà l'home que es retirarà a la banqueta. És Aitor Gelardo, un futbolista de Catral d'Alacant. Per tant, juga la seva darrera carta Pablo Alfaro, surt Pedro Alcalá al terreny de joc per intentar fer un golet més que donés tranquil·litat per assolir l'interès del Nàstic, que és aquesta permanència, tot i que s'està cridant gol o celebracions des de l'afició del Nàstic de Tarragona. Intuïm que algun resultat s'ha mogut.
1: Doncs així estan les coses. De moment el Nàstic estaria salvat amb 47 punts, també el Betis amb 47 perquè està guanyant a Cartagena. Baixarien el Torremolinos, que perd 2-0 al camp de l'Antequera, i a la Tarazona, que de moment empata sense gols amb el Sabadell.
2: Sí, de moment segueix aquest 0-0, on no es mouen les coses en aquest duel, on el conjunt arlequinat ja arriba al minut 88, per tant, ja el tram final, a punt d'acabar, i de moment que no hi ha gols. Tarazona 0, Sabadell 0.
1: El Sabadell ara mateix cauria a la tercera plaça, perquè l'Atlético Madrileño està guanyant, per tant, el Sabadell ara jugaria contra el quart de l'altre grup, que a aquesta hora de la tarda seria la Ponferradina. En canvi, l'Europa, si acaba tal i com estan les coses ara, que és cinquè del seu grup, jugaria contra el segon de l'altre grup, que seria el Celta Fortuna. Tot això quan estem a punt d'entrar ja als últims minuts, pràcticament en el temps afegit de tots els partits, tant al grup 1 com al grup 2, per acabar de definir com quedaran els play-off i com quedarà també la zona de baix, la zona de descens. De moment, bones notícies per l'Europa, que manté la plaça de play-off, pel Nàstic, que manté la permanència, aconseguiria la salvació, única, però aquest empat del Sabadell, que perdria ara mateix la segona posició de la classificació. Són les 8:22, podem escoltar Rafa Juste, també a 3CAT, el president momentari, podem dir, del Barça, valorant aquesta quarta Champions del conjunt blaugrana.
4: El Barça ha guanyat els 4 títols en joc. Què representa també això per segona vegada a la història?
7: Representa que som, i ho dic amb tots els respectes del món, el millor club del món. El millor club del món, en aquest cas, som més que un club, però amb femení és increïble. Vull dir, fer això dues vegades té un mèrit enorme. I aleshores només puc que felicitar amb l'entrenador, amb en Pere, amb les jugadores, per suposat, amb la gent que ho fa possible, amb en Xavi Puig, amb el president Laporta, amb Àngel Ridobàs, amb tothom, no? Vull dir, estic molt feliç, sí.
4: Com ha viscut aquest partit? Un 4-0, un 4-0 és un marcador enorme. La segona part ha estat de domini del Barça. Què li sembla? Què li ha semblat aquesta segona part tan de domini del Barça? Què li ha semblat el partit?
7: Mira, aquest matí he estat amb les jugadores i els deia que recordessin, o jo els he explicat el que vaig sentir a Wembley l'any 92, no? Quan en Johan Cruyff va dir, sortiu i disfruteu, no? Allò. Doncs jo crec que aquesta segona part hem fet això, disfrutar del joc. La primera ha sigut una part molt tècnica, tàctica per mi, però la segona ha sigut una segona part meravellosa d'aquest equip.
4: Senyor Juste, tothom es pregunta què passarà amb Alexia Putellas. Vostè ho sap?
7: Bueno, ara què passarà, que estic segur, perquè ara li he fet un petó que celebrarà moltíssim aquest títol de la Copa de Campions, de la Champions. Ara tenim un sopar, després sé que ho celebrarem. Demà convido a tots els culers i culers a que ho celebrem tots junts a la plaça d'Espanya, allà a Maria Cristina, i a partir d'aquí, escolta, a disfrutar molt avui.
4: Fantàstic, senyor Juste, el felicitem per aquesta consecució de la Champions. Enhorabona.
7: Gràcies i una abraçada a tota Catalunya.
4: Tant que sí, el deixem de celebrar amb les futbolistes. Gràcies al president del Barça. Content, satisfet, emocionat per la consecució.
1: Doncs Rafa Juste, el president del Barça, després d'aquesta consecució, com dèiem, del quart títol de Champions, i confirmat, demà a Avinguda Maria Cristina, serà a la tarda, perquè el vol de les jugadores blaugranes aterra a 2:15 de dues. Doncs en aquest cas, la festa de celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina demà a la tarda. Digues, Anna.
2: Sí, doncs que tenim novetats, eh? Dèiem que 0-0 al Tarazona-Sabadell, doncs el Sabadell que fa el segon. Dos gols ha fet i està guanyant 0-2, minut 90 de partit. Per tant, el tram final, el conjunt arlequinat, doncs que ha apretat i ha acabat aconseguint aquest 0-2 que hi ha ara mateix al marcador.
1: Doncs boníssimes notícies. Primer, perquè el Sabadell és segon classificat ara mateix a la classificació, recupera la segona plaça, per tant, jugaria contra el cinquè de l'altre grup, que ara mateix seria el Baracaldo, i compta perquè amb aquests dos gols la salvació del Nàstic està molt, molt a prop, eh? Està molt a prop amb l'empat que té ara mateix el Nàstic, perquè tant Torremolinos com Tarazona, que són els equips que baixen, estan perdent de dos gols de diferència. Per tant, el Nàstic ho té molt, molt a prop per aconseguir, en aquest cas, la salvació. Vinga, són les 8:25 minuts. Podem escoltar Pere Romeu. Mira, a 3CAT.
4: Què els has dit al descans?
8: Hem ajustat un parell de coses. Hi ha vegades que no és canviar tantes coses, és ajustar un parell. Hem estat millor per dins, ens hem trobat algú millor, hem pogut atacar amb onada. Un cop ens hem adelantat i ja s'han atacat un pèl més a la desesperada. Això ens ha fet recuperar la pilota un pèl més ràpid. Content amb el total.
4: És la quarta Champions de la història del Barça, la primera amb tu com a primer entrenador. Què representa tot plegat?
8: Super orgullós. Si ja estic content de tota la temporada que estem fent, imagina't ara, no? Té molt mèrit el que fa aquest equip. Tothom deia al principi de temporada una plantilla curta. Jo no et sé dir si curta o no, però avui Serra Jordi ha jugat una final de la Champions i ho ha fet super, super bé. Molt content per totes les jugadores, molt content per l'estaf, perquè treballa moltíssim dia a dia, perquè aquest equip segueixi creixent i l'ambició d'aquest equip és màxima, així que la temporada vinent ho intentarem tornar per tot.
1: Doncs Pere Romeu, el tècnic del Barça, ben content a sobre de l'estadi d'Oslo, on el Barça ha guanyat avui la quarta Champions, 4-0 a l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldes. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem una mica d'aire perquè encara ens queden moltes emocions. És a punt d'acabar la jornada de Primera Federació Masculina. De seguida ho repassem tot aquí a l'Enjoc.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
1: Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. I trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
3: La xarxa de comunicació local.
4: En joc. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
5: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre amb totes les emocions de l'esport català. I avui en som moltes per la quarta Champions que ha aconseguit el Barça femení, guanyant 4-0 l'Olímpic de Lió. I ara mateix, amb aquesta jornada final, a la primera federació masculina, on tres equips catalans se l'estan jugant ja partits en temps afegit. Temps afegit a Can Dragó per l'Europa Eivissa. Jordi Cochran.
6: Minut 96, hi ha hagut 11 minuts de temps afegit. L'Europa que guanya per 3-2 contra l'Eivissa. Una Europa que té a tocar aquesta classificació històrica per la promoció d'ascens a la segona divisió. Un partit que s'està encaminant en aquesta recta final en què el públic està animant tota l'estona a l'equip de Dai Benítez per aconseguir aquesta fita. A més, també ja ha acabat el partit de l'Algeciras, que ha perdut un dels perseguidors de l'Europa, el Cartagena, que està empatant contra el Betis. Això ho té a tocar l'Europa. Queden 4-5 minuts mal comptants perquè acabi aquest partit. Recordem, temps afegit, estem ja l'Europa que guanya per 3-2 l'Eivissa.
5: Doncs ara tornarem també cap allà quan acabi el partit. I com estan les coses a Alacant? Acaba el partit del Nàstic, Tere.
7: Doncs acaba de finalitzar ara mateix el partit, celebració i abraçades per part dels aficionats i també dels futbolistes del Nàstic de Tarragona. Ara Dani Rebollo va cap a Moy Delgado, li besa el cap amb un Marc Montalvo plorant a terra. L'han d'aixecar perquè es recuperi el de Riudoms. Ha estat, bé, han estat unes setmanes de màxima tensió, també en el partit d'avui, on el Nàstic ha estat durant molts minuts en descens a segona federació. Acaba el partit aquí, el Rico Pérez, els futbolistes van cap a l'afició per poder celebrar aquesta permanència. Un Nàstic de Tarragona casuat per poder empatar el partit, ja que l'Hèrcules, al minut 15 de la segona, s'avançada en el marcador, obre amb gol de Fran Sol el pitici de l'Hèrcules, un golaç al minut 60 del francès Kylian Abdallah, ha posat les coses amb empat a un resultat, un marcador que el Nàstic...
5: Se'ns ha tallat... Hem perdut la comunicació, crec, amb la Tere Ortega, però en qualsevol cas ha empatat el Nàstic 1-1 al camp de l'Hèrcules. Ara mateix, això combinat amb la resta de resultats, està perdent el Torremolinos 2-1, està empatant el Betis a Cartagena 2-2, està perdent el Tarazona 2-0 amb el Sabadell. Per tant, ara mateix el Nàstic seria 14, o sigui, fins i tot acabaria amb una miqueta més, amb dos punts més que la zona de descens. Ara mateix acaba el partit del Tarazona, per tant, acaba el partit del Sabadell, Anna.
8: Sí, el partit del Sabadell s'ha acabat emportant la victòria per 0-2, un Sabadell que ha acabat guanyant en els darrers instants. Recordem, anava 0-0 al marcador i el 88 i el 90 ha marcat el mateix home, Pinto.
5: Tornem cap a Can Dragó, Jordi, perquè ens sembla que es desferma la festa grossa.
6: Can Dragó que salta, que bota, que anima, i és que l'Europa, que està guanyant el seu partit per 3-2 davant de l'Eivissa, encara en temps afegit, queden 2-3 minuts per arribar als 11 que ha afegit l'àrbitre, però els perseguidors de l'Europa que ja han acabat els seus partits, Cartagena que ha empatat a 2, el Jazeera que ha perdut, i en el moment que aquests dos equips han acabat els seus partits, la banqueta de l'Europa que ha fet una rotllana, que ha començat a celebrar aquesta classificació, i a més també Can Dragó que s'anima encara més perquè sap que és equip de promoció d'ascens a segona divisió.
5: Doncs de seguida acabarà aquest partit, però ara ja passi el que passi amb aquest empat de la Cartagena, amb aquesta derrota de les Jazeeras, doncs no hi ha volta de full. L'Europa serà equip de play-off, acabarà com a cinquè classificat i, per tant, jugarà contra el segon de l'altre grup, que serà sí o sí el Celta Fortuna, perquè el Zamora ha perdut el seu partit. Per tant, Europa-Celta Fortuna al play-off a partir de la setmana vinent amb l'anada a Can Dragó i la tornada a Terres Gallegues d'aquí un parell de setmanes. El Sabadell, amb la segona plaça que ja ha tancat amb aquesta victòria a última hora, jugarà contra el cinquè, que ara mateix seria el Baracaldo, però compte, perquè està empatant el seu partit, i el Real Madrid-Castilla també té els mateixos punts, està empatant també el Real Madrid-Castilla. Per tant, si hi hagués un gol en un d'aquests partits, doncs podria ser un altre el rival del Sabadell. Però a aquesta hora, el Baracaldo seria el rival del Sabadell, i veurem si acaben ja també els altres partits. Efectivament, ha acabat el partit del Betis i, per tant, el Nàstic ara sí o sí està salvat perquè també acaba el Juventud Torremolinos. Per tant, podem dir que el Sabadell manté la segona plaça, jugarà el play-off, l'Europa manté la plaça de play-off i, per tant, jugarà també aquesta play-off d'ascens a segona divisió, i que el Nàstic se salva. Jornada absolutament rodona, absolutament rodona per als interessos dels tres equips catalans de primera federació. Són les 8:35 minuts.
4: En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Vinga, en espera que acabi el partit de l'Europa, s'està revisant possible penal a favor de l'Eivissa. Anem avançant i parlem també de la primera divisió, perquè avui tenim una jornada on se la juga el Girona.
8: Sí, esperem que segueixi també la jornada per als equips catalans i el Girona pugui aconseguir l'anhelada permanència. Juga a partir de les 9 a Montilivi davant l'Elx. L'equip ja ha estat rebut com si fos una autèntica final i esperem, doncs, que el Girona a partir de les 9 pugui aconseguir aquesta permanència. Si aconsegueix la victòria davant l'Elx, doncs l'hauria aconseguit. Això sí, el conjunt de Mitchell depèn de si mateix. També juguen a les 9 els altres dos equips catalans. El Barça juga a Mestalla i l'Espanyol rep la Reial Societat.
5: Doncs vinga, ara en parlem i escoltem protagonistes, però tornem a Can Dragó. Acaba el partit de l'Europa, Jordi.
6: Ara ja sí, l'eufòria, l'alegria que és completa sobre la gespa, els jugadors de l'Europa que salten, que ho celebren, l'afició també que anima, i és que ha acabat el partit, l'Europa que ha guanyat per 3-2 davant de l'Eivissa en aquesta última jornada del campionat. Una victòria que certifica la classificació pel play-off descens a la segona divisió. Ara mateix l'equip de l'Europa celebrant-ho en el cercle central, i és que és un moment d'alegria. Tot el treball de tota la temporada té la recompensa, té el premi d'aquest fet històric pel conjunt gracienc, un equip que debutava la categoria i ho fa, a més, classificant-se pel play-off. Ara, per això, després d'aquesta celebració, intentarem parlar amb protagonistes sobre la gespa de Can Dragó perquè puguin valorar aquest fet històric per l'Europa. Victòria del conjunt escapulat, 3-2, classificació pel play-off.
5: Perfecte, doncs ens demanes pas, Jordi, quan hi hagi possibilitat d'escoltar protagonista. Fins ara.
6: Fins ara.
5: I, com dèiem, a primera sala juga el Girona. Ha de guanyar sí o sí a l'Elx, perquè, si no, se'n va de pet a segona divisió. La salvació només passa per guanyar l'Elx, no depèn de ningú més. Mitchell, el tècnic de la Girona, es veu preparat.
9: Estem bé. Estem preparats per el partit i és una final a casa nostra, a la nostra gent, i ja està, tothom està preparat. Hem fet una bona setmana i disponibles per el... per el partit de demà. Sí, no, l'afició està en nosaltres, és el jugador número 12, necessitem molt a la gent, però nosaltres també hem de posar lo nostre al camp i ser capaços de que l'ambient sigui increïble a favor nostre. En el joc, en la intensitat, en l'agressivitat, en l'energia necessària de jugar mirant cap endavant. I això és el que hem demanat als jugadors, ells estan convençuts, tothom està convençut de que som capaços de donar la nostra millor versió, i 95 minuts per fer una victòria que seria fer història per nosaltres.
5: Doncs a veure si arriba aquesta victòria a partir de les 9 del Girona sobre l'Elx. A la mateixa hora el Barça, que doncs, visita el camp de la València en l'últim partit de Lewandowski, amb la Lliga ja guanyada, i amb un Hansi Flick que ja comença a pensar en el futur.
10: We are on our journey. I think it was...
11: Estem fent el nostre camí, i de moment molt exitós, amb 5 títols. Però encara tenim la gana per aconseguir-ne més. Això és el que volem. Hem de millorar l'equip i l'ambient que l'envolta, perquè és important per al futur del club. 100% commitment. Estic 100% compromès per guanyar més títols. Tothom tenim el somni de guanyar la Champions. Treballem per això. Sé que no serà fàcil, però és un gran objectiu per nosaltres.
5: I de la seva banda, l'Espanyol, que vol acomiadar-se de la seva afició davant de la Reial Societat, ja amb la salvació sota el braç i buscant una tercera victòria seguida. Això diu Manolo González.
12: Bueno, demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. I sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1, i l'actitud i la mentalitat que tenim dins el vestidor és aquesta, la mateixa. No hem parlat res del tema, l'última paraula la té sempre el club, això sempre ho he dit, el club està per sobre d'entrenadors, de jugadors i de tothom. Llavors el club és el que té la darrera paraula, i no toca parlar d'això ara mateix. El menys important ara mateix és el meu tema. El tema important és el partit de demà i fer un bon partit i guanyar. No, l'altre ara mateix no té cap importància, ja tens de sobres per tractar-ho.

0: Vinga, 8 i 41 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà l'Ona Sant Adrià podria aconseguir l'ascens.
1: Un ascens que s'uniria, si fos així, al Barça, perquè és l'únic equip català que queda en aquesta categoria. Recordem, van baixar l'EM i també l'Europa. L'Ona Sant Adrià té una bona renda del partit d'anada. Va guanyar la Reial Societat B per 4-1. I demà, a les 12 del migdia, doncs, jugarà al camp de la Reial Societat B per intentar, doncs, assajar aquest ascens.
0: Doncs, de seguida, escoltem a Miqui Uller, el seu tècnic, però abans parla Alexia Putellas. Veurem si ha estat avui l'últim partit de la capitana amb la samarreta blaugrana. Anem a veure què diu els companys de Tres Caps.
2: Per aquesta quarta Champions, sentiments ara mateix?
3: Molt contenta, molt feliç, difícil d'explicar, amb un buit molt gran també, causat per la felicitat, per aconseguir tots els objectius que ens hem marcat aquesta temporada. Molt feliç per tothom, per tots els que formem part d'aquest equip, per cada un dels culers que s'han desplaçat aquí, pels que estan a Barcelona, perquè estan a Mollet, per suposat, que sempre m'ajuden, per totes les nostres famílies que han estat sempre, no sé, per tothom, molta felicitat.
2: De què estàs més orgullosa avui?
3: Del que estic més orgullosa? Parlant futbolísticament del pla de partit, que crec que ha sortit tal i com el míster ens havia indicat, primera part de tenir el partit controlat, encara que potser tampoc amb molta pilota, però sí amb la que jugués el que nosaltres volíem. I després en la segona part, doncs, a matxacar-les, perquè sabíem que elles deixarien forats i baixaríem. I al final crec que hem vist que som un equip capaç d'adaptar-nos a qualsevol situació, intentar tenir controlats tots els registres, i crec que s'ha demostrat en el partit d'avui.
2: Què representa aixecar, tu com a capitana, aquesta Champions? Ja n'has aixecat, però què representa quan aquest moment que et donen el trofeu i que l'aixeques amb les companyes? Què sents?
3: Doncs un privilegi, sobretot per representar aquest grup, però per aixecar-la amb la Marta Torrejón. A principi de temporada li vaig dir que les aixecaríem totes, que ho faríem possible, que confiéssim, que volia aixecar-la amb ella. Ha estat un exemple tota la temporada. Ha tingut moments personals difícils i ha estat un exemple en tot, de dins del vestuari. Quan ha tocat jugar, és un exemple i bueno, ho ha estat tota la seva carrera, però aquest any ha donat una classe.
2: 4 títols en joc, 4 títols per al Barça. Què representa?
3: Representa que ho hem guanyat tot, que sempre s'ha de confiar en aquest equip, en aquestes jugadores, perquè han vingut moments més complicats, sobretot al principi de temporada, amb les lesions, potser amb alguns dubtes en quant a nosaltres, però sempre responem, sempre tenim energia, som culers, i això et dona aquesta energia extra que a vegades, doncs, també és necessària en moments de temporada, i avui s'ha vist.
2: No em preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
3: Ja ho veureu.
2: Molt bé, Alexia, enhorabona. Gràcies, amb aquest ja ho veureu, Alexia.
0: Podeu... Doncs ja ho veureu, diu Alexia, la Laura Brugués de 3CAT. Ai, ens fa patir, ens fa patir, Anna.
1: Sí, admiració profunda per Alexia, veurem què acaba decidint.
0: Veurem què és el que diu. En qualsevol cas, doncs una altra parella per la reina de la família blaugrana, doncs amb 40.000 milions de títols ja en el seu currículum, un altre més. Si marxarà amb un altre Champions sota el braç, que seria també una manera bonica de fer-ho. A tot això estàvem parlant, com dèiem, del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina, aquesta final tornada que juga demà Ona Sant Adrià al camp de la Reial Societat B a les 12, amb 4-1 a favor del partit d'anada. El tècnic Miqui Uller veu així el partit.
4: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, que això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
0: Vinga, 9:15 de la nit. Mare meva, quantes emocions en aquesta vespre nit de dissabte i les que viurem també demà. I a més, a les televisions locals, en el play-off d'ascens a segona federació masculina, partits de tornada de la primera eliminatòria.
1: Sí, tenim dos equips que podríem dir que tenen una mica encarrilada l'eliminatòria perquè van guanyar en el partit en el primera, amb l'anada, podríem dir, i els dos van guanyar fora de casa. Per tant, resoldran l'eliminatòria a casa. Són el Cornellà i el Badalona. Cornellà s'enfronta al Vilanova, va guanyar 0-1 en el partit d'anada, i el Badalona s'enfronta a l'Hospitalet, va guanyar 0-2 en el partit d'anada.
0: Doncs el Cornellà que defensarà aquest 0-1 davant del Vilanova, 12:15, televisions locals i plataforma La Xarxa Més. Així ho veuen el tècnic del Cornellà, Ignasi Sanabra, que defensa aquest gol de renda, i Albert Selma, jugador del Vilanova, que vol remuntar.
5: Ellos tienen que venir aquí a ganar, creo que es lo que harían independientemente del resultado de la ida. Y me imagino un partido donde ellos tengan que llevar la iniciativa y nosotros esperar nuestros momentos para poder resolver la eliminatoria. Vamos contra el equipo más defensivo del playoff. Creo que nosotros, estando por detrás del balón, estuvimos cómodos, esperando nuestro momento, y ahora a ser inteligentes, a no dejarnos llevar por las emociones y a plantear un partido que nos convenga, esperando nuestro momento.
6: Sí, bueno, es un playoff. La gent... En juguem... Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada. I, bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirem per la victòria i res. Ja ho sabia, a més tenen el factor camp a favor. Bueno, és el que hi ha. Intentar no desesperar-nos i a fotre gols.
0: Doncs a 2:15 aquest Cornellà-Vilanova amb 0-1 a favor del Cornellà de l'anada, i a les 6 el Badalona-Ospi amb 0-2, en aquest cas pels escapulats, amb un bon marge. Amb tot, el seu tècnic Miquel Azparren no vol confiances, i el de l'Ospi, Sergio Juste, confia en la remuntada.
7: Ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la... En cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego, ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: La portes a dins, tothom hi creu. Penso que és un partit trampa, una mica, un 2-0, i al final, pues... Pues bueno, si fiquem un gol als primers minuts i aconseguim aquest repte de tenir-los en tensió amb ells també, i això, sobretot confiar, i demanem també l'afició també i els que vinguin al camp que també ens ajudin. Hem d'anar així, al final no hi ha una altra manera de poder treure-ho.
0: Vuit i 48 minuts, vinga, avancem i parlem també del play-off d'ascens a tercera federació masculina. Avui es juga l'anada de les semifinals.
1: Sí, ens falta saber quin serà el tercer equip que pujarà. Recordem que el Martinenc i el Sant Joan Atlètic Montcada, doncs, ja han pujat, queda un equip i estem en joc en aquestes semifinals. Els partits d'anada Rubí, Poble de Mafumet, ha acabat amb empat a 1 i tenim en joc l'altre duel entre el Sant Mauro i el Prat. De moment està guanyant el Prat per 0-1.
0: Doncs així estan les coses en aquest partit. Abans, com dèiem, en un altre partit, que també hem pogut seguir l'enjoc, en aquest cas a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el Rubí, que ha aconseguit empatar finalment davant de la Pobla de Mafumet, que ha tingut moltes ocasions per guanyar. Ràdio Rubí, Siscolara.
9: Unió Esportiva Rubí i Pobla de Mafumet decidiran l'eliminatòria d'ascens a la tercera ref a Tarragona el pròxim dissabte, després de l'empat a 1 en el partit disputat al municipal de Can Rosés. Primer temps per al conjunt local, que ha sortit molt millor, amb aquella intensitat que et dona a jugar com a local, i d'aquesta manera ha arribat amb claredat a la porteria de Nahuel, però el porter tarragoní que ha pogut salvar els seus en un tram en el qual la Pobla ha millorat en el joc, igualant les forces, un parell d'arribades i en una d'elles penal clar, i Samper que feia el 0-1 als 23 minuts. A partir d'aquí, de nou domini d'una Unió Esportiva Rubí que ha gaudit de bones ocasions, però que ha arribat al descans amb el 0-1 en el marcador. A la represa, el partit ha estat més aviat dels de Tarragona, que han controlat al mig del camp i han tingut bones ocasions de gol, però En una de les escasses arribades de la Unió Esportiva Rubí, la sort se'ls ha aliat amb una rematada de Beamuth en la seva pròpia porteria. Evidentment que no volia, volia refusar, però la pilota se l'ha ficat en la pròpia porteria i d'aquesta manera arribava l'1-1. Fins al final del partit, tres ocasions clares amb un Rafaleva que ha estat espectacular per la Unió Esportiva Rubí i un Nico que ha tingut una última però ha relliscat. Amb l'1-1, tothom cap a casa i ja pensar en un dissabte del qual se n'esperen emocions fortes. Serà a la Pobla de Mafumet a partir de les 7 de la tarda.
0: 8:51 minuts i vinga, més play-off d'ascens a Lliga Elite, en aquest cas, anada de les semifinals.
1: Sí, aquí ja tenim a tres equips que han pujat de categoria, són l'Argentona, el Singuerlín i el Martorell, i ara tenim, doncs, entre els segons millors i el millor tercer, doncs, que s'estan jugant aquestes semifinals. Tenim una semifinal, que és la de l'Igualada Turopeira, que s'ha jugat el partit avui, ha acabat amb victòria de l'Igualada per 2-1.
0: Doncs en aquest Igualada Turó de la Peira, que hem pogut seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem a Dani Andreu del costat igualadí i a Manu Gràcia del Turó de la Peira.
10: Bé, doncs la sensació de que portem poc premi pels mèrits que hem fet. Jo crec que era un partit per guanyar-lo, inclús jo veia més a prop el 3-0 que el 2-1, però bueno, el futbol, i la veritat és que han aprofitat molt bé la seva ocasió. I res a dir, vull dir que ara doncs anar al turó a defensar aquesta petita avantatge.
11: Sabemos la dificultad de venir a Igualada, de ser de los mejores locales de la categoría, con jugadores diferenciales. Nosotros hemos dividido la eliminatoria en mini partidos, sabemos que a 180 minutos somos mejores y vamos a conseguirlo en casa, porque nosotros en casa somos un equipo muy poderoso y el objetivo es salir vivos de aquí. Al final, la segunda parte nos han dominado, nos han cansado, nos han hundido. Pero bueno, el equipo no se rinde, el Turó nunca se rinde. He visto cómo celebra el 2-1 como si fuese una victoria. Esto es el ADN de Turó, esta es la identidad que tenemos. Lo valoro como positivo, al final sale vivo de una eliminatoria ante el equipo más poderoso del playoff. Y la vuelta del Turó, como se dice en los tópicos, 90 minutos son muy largos.
0: I a tot això, demà diumenge jugarà l'altra semifinal.
1: Sí, l'altra semifinal d'aquest play-off d'ascens a Lliga Elite la juguen el Palamós i el Viladecans en aquest partit d'anada que serà a partir de les 5 de la tarda.
0: Vinga, 8:53, escoltem una altra de les grans protagonistes, vigolejadora Salma Palayuelo Trescat.
2: Bona, felicitats. Què representa aquesta Champions?
12: Muchas gracias. Representa pues, todo el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada. Estoy muy orgullosa de todas, del equipo que tenemos, de la ilusión que le hemos puesto y el trabajo, y hoy es un día, bueno, para celebrar con todos.
2: 4-0, amb dos gols de Salma Parayuelo. ¿Qué representa también para tu haber marcado aquests dos gols d'aquesta gran victoria?
12: Para mí esto es un sueño con este equipo, lo que te digo, toda la temporada trabajamos para esto, para un día como hoy, y lograr el objetivo junto a ellas, y de esta manera lo va a recordar toda mi vida.
2: ¿Qué os ha dit Pere Romeu al descans? Perquè la segona part, el domini del Barça ha estat absolut.
12: Bueno, sobre todo que consigamos tener un poquito más de balón, que creo que en primera parte igual nos ha faltado, y que aprovechábamos los espacios, que seamos finas en los últimos metros, creo que así se ha dado y hemos podido meter goles.
2: Salma, escolta, 4 títols en joc, 4 títols que té el Barça que ha guanyat. Què representa també això? És història, és el segon cop que ho feu.
12: Es otra vez hacer historia, no es nada fácil. De verdad que me siento súper afortunada de vivir todo esto con toda mi gente, con todas mis compañeras, y la verdad que estoy muy, muy, muy feliz.
2: Fantàstic, Salma.
0: Doncs Salma Parayuelo, una de vigolejadora, una de les grans protagonistes d'aquesta quarta Champions que ha guanyat el Barça avui 4-0 sobre l'Olympique de Lió. Demà, festa grossa a la tarda a l'Avinguda Maria Cristina. I més festa grossa ara mateix a Can Dragó. Ens demana pas Jordi Cochran amb un altre dels grans protagonistes, no només d'avui, sinó de tota la temporada de l'Europa. Va, Jordi.
13: Amb un dels jugadors més feliços de l'Europa ara mateix, Jordi Cano, tot un doblet en el dia d'avui, en el partit més important, ha aparegut el pitxitxi de l'Europa. Victòria escapolada, Jordi. Com valores aquesta victòria, aquesta classificació per play-off?
14: Doncs una victòria de 10, com ha sigut la temporada, no? De 10, perquè crec que no hem sortit a zona de play-off, i per un equip que ens treuen al nostre camp i la majoria cobrem com el que menys de tota la Lliga, doncs té un mèrit espectacular.
13: Un mèrit espectacular. Quan començava aquesta temporada t'imaginaves que amb l'Europa, amb l'equip del teu cor, la temporada que has fet individualment i a més aconseguir aquesta classificació?
14: Bé, jo vaig tornar aquí a l'Europa després d'una sortida que no em va agradar bé, no em va agradar per aquestes coses, no? Per triomfar, per donar alegries a l'afició i així ha sigut.
13: I les dues últimes, temporada golejadora la teva, espectacular. No sé si pràcticament tens la sensació que ocasió que tens, ocasió que va dins.
14: Bé, bueno, de moment està sortint tot de cara i al final és tot gràcies als meus companys que són molt bons.
13: I l'última pregunta, la setmana que ve comença el play-off. Quin és l'objectiu de l'Europa?
14: Doncs ara l'objectiu és pujar. Sí, el que vingui aquí a rebentar-los i anar per ells.
13: Doncs les paraules de Jordi Cano dient que l'objectiu de l'Europa ara és aconseguir l'ascens a la segona divisió.
0: Doncs el rival serà el Celta Fortuna, perquè l'Europa ha acabat cinquè en aquest grup primer i el Celta Fortuna ha acabat segon en el grup 2, en el grup 1, volem dir. Per tant, Europa Celta Fortuna, pròxima setmana a Can Dragó l'anada de les semifinals, a la tornada d'aquí dues setmanes a Terres Gallegues. I pel Sabadell, recordem, ha acabat segon el seu grup i, per tant, jugarà contra el cinquè, que finalment serà el Madrid-Castilla, perquè hi ha un triple empat entre Real Madrid-Castilla, Pontevedra i Baracaldo. I el Real Madrid-Castilla, si no m'equivoco, és el qui té el gol haver guanyat en aquest triple empat. De seguida ho resolem. Escoltem les notícies de les 9, 9 i 3 i més esports, més emocions aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu, però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
3: Ens acompanyes?
4: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
7: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
9: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor, amb un doblet i catacoll amb diverses intervencions de mèrit, han estat les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb dos gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu l'espina de la derrota viscuda l'any passat davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat fins a 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha hagut ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha només un carril obert. D'altra banda, també està tallada la carretera BB-5301 a Brull a causa d'un accident. Seguim amb més successos. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger, a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat. Una infermera que es troba a la zona ha començat unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I marxem ara a Constantí, al Tarragonès, que acull demà una nova edició de la trobada de Puntaires, una cita ja consolidada dins el calendari cultural del municipi. La jornada reunirà prop de 130 participants de diferents punts de Catalunya. Des de Constantí Ràdio ens ho explica Noelia Silvero.
2: La trobada començarà a les 10 del matí al carrer Major amb l'arribada de les Puntaires. Mitja hora més tard es farà l'esmorzar i al llarg del matí es podrà veure el treball de puntes de coixí en directe. A les 11 hi haurà una actuació de balls de cercavila per amenitzar la jornada i a 1:15 es farà l'entrega de detalls commemoratius. Carme Cardenàs és membre del grup cultural Mestresses de Casa.
3: La trobada de Puntaires, que es farà diumenge dia 24, reunirà a associacions de diferents llocs de Catalunya. Bueno, esperem un dia solejat i que tinguem un bon diumenge amb les puntaires. En total serem unes 130 aquest any.
2: Des de l'organització destaquen la bona participació i el caràcter festiu d'una trobada que any rere any posa en valor aquesta tradició artesanal de la punta de coixí.
1: I en els esports comença aquesta hora l'última jornada de la primera divisió, on el Girona es juga la permanència a Montilivi davant l'Elx. Als gironins només els hi val la victòria. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.

Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts continuarem escoltant protagonistes des d'Oslo, des de Can Dragó, des de Alacant, on el Nàstic ha aconseguit la permanència. Parlarem de bàsquet, de waterpolo, d'handbol, de molts esports, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Vinga, doncs repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: El Barça guanya la quarta Champions.
1: Ha aconseguit emportar-se el títol després de superar la final a Oslo a l'Olímpic de Lió per 4-0. El partit havia acabat la primera part amb 0-0 al marcador, però la segona les blaugrana han aconseguit aquests 4 gols, 2 de Payor i 2 de Parayuelo. És la quarta Champions i el quart títol d'aquesta temporada després de la Lliga Femenina, la Copa de la Reina i la Supercopa.
0: D'altra banda, ja a aquesta hora, el Girona se la juga.
1: Se la juga, necessita guanyar l'Elche a Montilivi si vol aconseguir la permanència. Els gironins no tenen altra opció per continuar a primera. Ja han arrencat tots els partits. Jornada unificada a les 9 del vespre. De moment no hi ha gols en aquest duel entre el Girona i l'Elche i tampoc en els, de la, els altres equips de catalans. El Barça juga a mig talla davant el València i l'Espanyol rep a l'RCD Stadium la Reial Societat. De moment, tots els partits amb 0-0 al marcador.
0: I en l'última jornada a Primera Federació, Sabadell i Europa faran play-off i el Nàstic se salva.
1: Ha sortit el millor guió possible i tots els catalans han aconseguit el seu objectiu. El Nàstic ha aconseguit la permanència després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules. El Sabadell ha guanyat el Tarazona per 0-2 i finalitza a segon en aquesta fase regular. Per tant, farà play-off en aquesta segona posició. I l'Europa ha aconseguit classificar-se per primera vegada en aquest play-off en guanyant 3-2 l'Eivissa.
0: I el Barça de futbol sala, una de les poques notícies negatives d'aquest dissabte, fora de la final de la Copa del Rei.
1: Sí, ha empatat a 2 amb el Jaén i la semifinal se n'han anat a la tanda de penals. El Jaén ha estat més encertat i serà la final de demà davant del Cartagena.
0: No, i sí, marxem de ronda. Vinga, actualitzem marcadors a aquesta hora i, evidentment, comencem per Primera Divisió i per Montilivi, perquè ha començat el partit entre Girona i el Girona FM. Pau Villafanya, bona nit.
2: Bona nit, doncs.

0: S'avança davant de Llevant 1-0 i això afavoriria el Girona perquè el Llevant és just l'equip que té per sobre del conjunt gironí.
1: En qualsevol cas, el Girona que ha de guanyar sí o sí doncs per superar a l'Elx. Tot això han començat també els partits del Barça i de l'Espanyol.
0: Sí, els dos de moment amb empat a 0 al marcador. El Barça juga a Mestalla davant del València i l'Espanyol rep a l'RCD Stadium a la Reial Societat. Tots els partits sense gols.
1: I el play-off descens a tercera federació masculina, anada de les semifinals. Acabat ja el Sant Mauro Prat, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona nit.
2: Molt bona nit, Ignasi. Sí, acaba de finalitzar per res, perquè s'han afegit 10 minuts. Victòria de l'Associació Esportiva Prat per 0 gols a 1. Molt millor el Sant Mauro en la primera meitat, però s'ha pogut capgirar l'escenari al Prat a la segona i la Diana d'Adri Ribas, que dona una victòria provisional molt important en un camp on feia molt de temps que no guanyava cap equip. Es decidirà tot al municipal Sagnier, però la diferència, ni que sigui per la mínima, serà per als Potablam en aquest partit de tornada en un estadi municipal que ha viscut també un ambient de gala. No fins la bandera, perquè hi havia alguns espais darrere les porteries, però pràcticament 2.000 persones en una jornada històrica a Santa Margarida de Montbui, malgrat la derrota. Com dèiem, final 0-1, victòria per al Prat davant el Sant Mauro.
1: Gràcies, Ivan, bona nit.
2: Bona nit.
1: I a tot això, en bàsquet, Lliga CB, penúltima jornada, que fa el Manresa a Gran Canària, Ràdio Sallent, Pol Farell.
3: Partit al descans, 35-42, guanya el Baxi Manresa. L'equip de Ocampo, que ha eliminat en el segon quart, tot i la igualtat del marcador, al final, abans del descans, ha ficat la màxima amb el més 7 del marcador, un equip local que no porta cap tipus anotat, en canvi l'equip de Bajenc està millor, està més enxufat i amb més ritme en el partit, amb molts minuts de Dani Pérez, també de Retino Sohan o de Light Brooks.
1: Així estan les coses, i més bàsquet, Anna. Fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Ja ha començat la tornada de les semifinals pel GEC.
0: Sí, està ja el tercer període, aquest partit entre el GEC i el Lleó. Està guanyant de 5 el GEC, 40-35 ara mateix, però el partit d'anada va perdre de 16-83-67. Per tant, encara no seria marge suficient doncs, per capgirar l'eliminatòria, i el GEC, que ara mateix no passaria a la final d'aquesta fase d'ascens de la Lliga Femenina Challenge. De moment, aquests 5 punts de diferència, 40-35.
1: I en hoquei patins, hoquei Lliga Masculina, segon partit de quarts de final, el millor de 3. Com va el Voltregà Igualada? Ràdio Vic, Pep Portet.
4: Doncs celebrant ara mateix el tercer gol del conjunt local del Club Patí Voltregà, que acaba de marcar Àlex Rodríguez amb una gran jugada personal. 17 minuts 34 segons per acabar el partit, i el conjunt de Sant Hipòlit que guanya per 3-0. A destacar els 9 minuts d'un penal molt, molt protestat pels locals. L'ha llançat Roger Bars per l'Igualada, l'ha anotat, però l'àrbitre no havia xiulat davant la cridòria que hi havia al pavelló. El jugador de l'Igualada ha xiulat abans d'hora, i per tant el gol no ha pujat. El marcador, al minut 14, Aleix Moles, després d'una passada d'Àlex Rodríguez, inaugurava el marcador per posar l'1-0. Al minut 19, Jordi Burgaia desviava un xut d'Àlex Rodríguez per posar el 2-0. I com diem ara, en aquests gairebé 6 minuts de la segona meitat, Àlex Rodríguez que posa el 3-0 amb clar avantatge al conjunt de Sant Hipòlit per forçar el partit de tercer partit dimarts, seria a la pista de l'Igualada si les coses acaben així. Ara posa en joc la bola al conjunt de l'Igualada, 17-30 per acabar el partit. Voltregà 3, Igualada 0.
1: Doncs de moment, clara victòria del Voltregà sobre l'Igualada, que igualaria aquesta sèrie de quarts de final 1-1. Es decidiria tot el millor del tercer partit en cas de que acabi així. I comença també el Reus Calafell.
0: Sí, acaba ja de començar aquest partit. De moment, 0-0. Si fem una mica de memòria, en el primer partit havia guanyat el Reus a la pista per 1-8, però per una alineació indeguda que va protestar el Calafell, doncs van acabar donant-li la victòria per 10-0. Per tant, el Calafell és qui hauria guanyat doncs, finalment aquest primer partit. Si guanya el Calafell aquest segon, doncs ja seria a les semifinals. Si empata el Reus a l'eliminatòria, doncs hi hauria un tercer partit.
1: Doncs així estan les coses. I a la Lliga Nacional Catalana Femenina comença el primer partit de semifinals entre Mataró i Vilafranca. Mataró Ràdio, Oriol Debat, bona nit.
5: Què tal? Bona nit. Sí, el Mataró ha guanyat amb claretat aquest primer assalt de cara al retorn a l'hoquei Lliga. Les campiones de Nacional Catalana no han donat opció al Vilafranca en aquest primer partit, amb un 4-0 ja fet en el primer temps, amb dos gols de Nina Almirall i dos de Joana Font. Un partit amb dues cares, perquè les de Vilafranca no han entrat gens bé al partit, desconcertades, i això es paga car. En canvi, en el segon temps, han mostrat una

0: molt més bona versió. No han tingut les ocasions, però han sabut controlar el partit i no encaixar més. De fet, aquest equip, el de l'Alt Penedès, ha estat un dels dos únics que han pogut derrotar el Mataró aquesta temporada a les primeres jornades de Lliga. I ara les del Bet Larrea tenen aquest primer encreuament a l'abast. El proper partit es juga dissabte que ve al municipi del Vilafranca per trencar aquesta eliminatòria i jugar-se l'ascens entre el guanyador de l'altre, la que juguen el Girona i el Caldes.
1: Així estan les coses. I en vol, fase d'ascens a divisió d'honor plata femenina, segona jornada. Acaba el partit de Sant Cugat?
2: Ha acabat, i ha acabat amb victòria la segona en aquesta fase d'ascens. Ja havia guanyat divendres el Sant Cugat, avui ho ha tornat a fer. Avui ha superat l'Ereinze per 19-27.
3: En joc, el programa de l'esport català. Amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 13 minuts. Mare meva, quin dissabte d'emocions. Quin dissabte d'estar mirant 14 pantalles a la vegada, 14 partits a la vegada. De moment 0-0 a Montilivi, minut 11 ja de la primera meitat. Ho està intentant el Girona, que està apretant per bandes amb centrades a l'interior de l'àrea, que de moment no han trobat rematadors. Però el Girona intentant posar tota la pressió del món a l'Elx en aquest partit decisiu per la salvació a primera divisió. Vinga, més protagonismes des de Can Dragó. Us dèiem que l'Europa havia aconseguit la classificació pel play-off amb la victòria 3-2 sobre l'Ibiza. Havia avançat el conjunt de la Vila de Gràcia amb dos gols de Jordi Cano. Havia igualat el partit l'Ibiza amb dos gols a la segona meitat, però un gol d'Òscar Vacas ha donat la victòria al conjunt graciany, i em sembla que en Jordi Cochran és ben a prop d'ell.
4: Amb Òscar Vacas, l'autor del gol de la victòria per 3-2 de l'Europa davant de l'Eivissa, aquest gol que ha significat la classificació pel play-off. Òscar, quina manera avui, no?, guanyar amb gol teu i a més classificació per play-off de la segona divisió.
5: Sí, teníem molt clar que avui era el dia que tindríem que guanyar sí o sí. No sé com han quedat els altres resultats, però estem molt feliços, estem il·lusionats i ara tenim el play-off, però ara volem més, ara... Arriba el bon moment de la temporada i volem l'ascens.
4: Què ha suposat per tu aquest gol?
5: No, bueno, al final el gol és de tots, o sigui, ho faig jo, però ho podria fer qualsevol, però estem molt feliços, jo estic molt feliç. L'Europa s'ho mereix més que cap equip i molt, molt feliç, molt feliç.
4: I ara per això, aquesta classificació, celebrar-ho, però pensar en gran?
5: Sí, home, sí, clar que sí. Ara ja tenim el play-off, era el primer objectiu, i ara per l'ascens, està clar. Ara ja que estem aquí, volem l'ascens.
4: Doncs les paraules d'Òscar Vacas valoren aquesta victòria i classificació de l'Europa.
1: Doncs Òscar Vacas, un altre dels jugadors, protagonista avui amb el seu gol que ha donat la victòria, aquesta victòria que necessitava l'Europa. És veritat que al final no hauria estat necessari aquest triomf perquè ni Cartagena ni Algeciras han guanyat, però en qualsevol cas així estan les coses. A tot això hi ha embolic, amb el rival del Sabadell a la play-off, perquè el Baracaldo, que teòricament era el cinquè, ha dit a Twitter, som de play-off, teòricament eren els cinquets classificats de l'altre grup i, per tant, era el rival del Sabadell, però com que hi ha un triple empat a la classificació, s'ha de fer una lligueta entre ells i sembla que seria el Real Madrid, Castilla, diem, com diem, el rival del Sabadell i no pas el Baracaldo. De fet, el Baracaldo ha tret aquest tuit on deien que eren de play-off en veure que hi havia aquest triple empat que finalment es resoldria, sembla ser. De seguida ho acabarem de confirmar ja al 100%, seria el rival del Sabadell. I a tot això, espera, que Jordi Cochran ens torna a demanar pas amb un altre protagonista, Can Dragó. Jordi.
4: I aquesta temporada històrica de l'Europa segur que també serà molt recordada per Adnane Gaelán, l'amo i senyor del mig del camp del conjunt escapolat, que celebra i segurament de molt bon grat aquesta victòria. Adnane, com valores aquest triomf d'aquesta classificació?
6: Bueno, jo crec que ja no fa falta ni parlar del partit. Jo crec que tota la temporada ha sigut de somni, en moments alts, en moments baixos, però... Tota la temporada hem estat a play-off i avui ho hem aconseguit tancar i ara tenim el dret a somiar.
4: Un partit en què depeníeu de vosaltres mateixos i igualment a la segona meitat hi ha hagut algun moment de dubte que us heu sobreposat.
6: Sí, sí, sí. Evidentment que l'Ibiza, encara que no jugués res, és un equip que té molts bons jugadors i és clar que el resultat també ha afectat potser a l'hora d'atacar més o defensar potser, però ho hem aconseguit tancar i molt content, la veritat.
4: Quan començava aquesta temporada, t'imaginaves que poguéssiu arribar al que heu assolit, tant a nivell d'equip, l'Europa, com a institució, com també en el teu nivell personal?
6: No, no, la veritat que no. A l'estiu recordo que ens juntàvem els jugadors i parlàvem i no dèiem res de fer play-off, ni molt menys, i anàvem a partit, a fer-nos forts a casa i fins on ens donés, però ha sigut increïble.
4: I l'última pregunta, amb el play-off sota el braç, ara què? Quin és l'objectiu de l'Europa?
6: Ara somiar, teníem el dret a somiar, són dues eliminatòries, la primera, a veure contra qui juguem, encara no ho sé, però...
4: Contra el Celta.
6: Donarem tot per seguir allargant això i qui sap si pugem a segona.
4: Doncs les paraules de Nane Gailán veuran aquesta classificació de l'Europa al play-off de segona divisió.
1: Vinga, 9 i 17, avui és dia de festa, per a molts clubs catalans, pel Barça femení que ha guanyat la Champions, pel Sabadell i l'Europa que fan play-off, pel Nàstic que ha aconseguit la salvació, de seguida també en la pròxima hora esperem escoltar protagonistes amb la Tere Ortega. I a aquesta hora ens centrem ja en el bàsquet. A la Lliga CB, penúltima jornada per al Manresa, ja amb la salvació sota el braç, que juga a Gran Canària, Ràdio Sallent, Pol Farell.
7: Doncs sí, ha començat molt millor la segona part del Baxi Manresa, 40-51, quan ja porten 3 minuts d'aquest tercer període. L'Oxi Manresa que ha notat 3 triples gairebé consecutius, sembla que l'equip local ha donat temps mort, un equip local que no està bé, no està fi, buscant sempre el xinès i meto en atac. Tot i això, tenen la pressió de guanyar, si no volen patir per la permanència, en canvi l'equip local jugant amb molta confiança i amb més encert.
1: Doncs així estan les coses a Gran Canària amb aquest partit al Baxi Manresa. Demà serà el torn de la resta de partits d'equips catalans, menys el Barça, que ha ajornat el seu partit amb el València perquè el València estava jugant la final a 4 de l'Eurolliga.
2: Sí, aquest partit del Barça-València serà el dia 31 de maig. La resta de catalans sí que jugaran demà a les 12 de la migdia amb Bilbao Bàsquet a Girona, el Hajo Post Lleida rep el Morabanc Andorra a partir de 2:15 del migdia i a la tarda a les 6 la penya s'enfrontarà al Sant Pablo Burgos.
1: Doncs una penya que en aquest cas ja amb la classificació també per al play-off vol intentar aconseguir la millor classificació possible. A les 12 començarà jugant al Girona a la pista de la Bilbao, també amb la permanència ja aconseguida. Moncho Fernández, això sí, diu que vol acabar amb aquesta ratxa de derrotes de les últimes jornades.
8: Des del punt de vista anímic, lògicament no estem contents, no? En les derrotes i però penso que hem de continuar en la línia de confiança, no? Perquè hem fet un bon partit defensivament, però ofensivament una altra vegada, com el dia de Manresa, hem fallat moltes cistelles que normalment fiquem i la solució és el treball i donar al jugador la confiança per a seguir fent aquests tirs que estic convençut de que ficarem.
1: I el Lleida, també amb la salvació ja aconseguida, vol que demà el Barris Nord sigui una festa davant del Morabanc Andorra. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà.
9: Contents, sensació de felicitat, però a la que ens hem ficat a entrenar, serietat i normalitat. Com ens agradaria que els rivals d'aquests equips, encara que estiguin salvats, actuessin, no? I crec que doncs, la nostra obligació és intentar fer el millor partit possible davant de l'Andorra, independentment de que no ens juguem res, no? Bueno, sempre que quan no tens un objectiu molt clar, pues sempre hi ha un punt més de relaxament, no? Però bueno, esperem que nosaltres és l'últim partit a casa, per exemple aquest de l'Andorra, i volem fer-ho bé, volem agrair el suport a la nostra gent, també hi ha un punt menys de pressió i segurament pues prendrem decisions més tranquils, no? I bueno, pues a veure si som capaços de fer un bon partit davant d'un rival que s'ho jugui quasi tot.
1: I a tot això, la penya a les 6 rep al Burgos, buscant, com dèiem, afiançar o millorar fins i tot la posició de cara a la play-off. Una penya que rep al Burgos, Janik Krak, diu això.
10: Que Burgos està en una bona ratxa, hem ganat 4 de los últimos 5 partidos, pero nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil. Y creo que domingo tenemos que jugar con ese fuego que hemos jugado. Por celebrar nuestra clasificación por los playoffs con la gente. Y creo que nuestra gente, nuestro factor pista es muy buen y eso ayuda mucho por los playoffs. Hemos visto en el partido contra AEK y creo que va a ayudar mucho en los playoffs.
1: Doncs Joventut Burgos a partir de les 6 i a tot això a aquesta hora pendents d'aquesta fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, tornada de les semifinals amb el GEC intentant remuntar 16 punts en contra del partit d'anada.
2: Sí, de moment està guanyant de 5 punts els que dèiem perquè el partit està aturat perquè està el temps de descans, ha arribat ara al tercer període, 40-35, però eren 16 els punts que havia de capgirar el conjunt gironí perquè tant encara li quedarien 11 doncs, per acabar d'igualar l'eliminatòria. Aquesta semifinal finals del play-off d'ascens a Lliga Femenina Challenge. De moment, per darrere el GEC, tot i està guanyant.
1: No hi ha 23 minuts, parlem d'handbol. La Lliga Sobal ahir es va jugar la penúltima jornada amb aquests marcadors per als equips de casa nostra.
2: Amb doble victòria catalana va guanyar el Barça 36-24 al Torrelavega i també va guanyar el Fraikin Balomano Granollers. Ho va fer a la pista del Bidasoa Irún per un únic gol de diferència, 31-32.
1: Doncs a la victòria del Barça la valorava així Domen Makuç.
11: Era mi sueño jugar para el Barça desde pequeño y bueno, sueño cumplido. He pasado 6 años aquí, 6 temporadas. Bueno, todavía nos quedan 6 partidos y espero que lo acabamos sin derrota. Eso significa que vamos a tener 2 títulos más. Y nada, seguro que hoy una noche especial en Palau. Con gente, quiero decir las gracias a todos los que han venido y sobre todo al staff y al club que estaban y están confiando todos estos años.
1: Important victòria del Granollers a la pista de l'Irún per arrasar-li la tercera posició. Això deien després del partit el tècnic Antonio Rama i Marcos Fis.
12: Yo creo que ha sido digno de lo que es un Bidasoa Granollers, porque al final yo creo que es de los mejores partidos que se pueden ver. Ha sido un partido de muchísima igualdad durante los 60 minutos, de muchísima intensidad, de mucho contacto, de muchas alternativas, de que hasta el último minuto pues cualquiera podría haber ganado. Muy orgulloso porque hostia, era muy difícil ganar aquí y sabemos el valor que tiene ganar el Artalecu. Y ahora queda un partido con mucha ilusión para poder acabar bien en casa. Pero bueno, muy orgulloso por el partido de hoy.
13: Bueno, pues yo creo que ha sido un partido muy complicado. Nos lo hemos llevado al final con suerte, por así decirlo, pero bueno, yo creo que también hemos merecido ganar, hemos hecho las cosas muy bien, ha sido un partido que es muy difícil, y nada, muy contento por el equipo y a ganar también la próxima jornada.
1: I a tot això, la plata masculina, play-off descens permanència, tornada, el Granollers defensava un gol de renda.
2: Sí, a 30-29 havia guanyat en el partit d'anada davant de l'Oviedo, però avui ha perdut de 4 gols de diferència i, per tant, no aconsegueix l'ascens al Granollers Atlètic.
1: Quina autèntica llàstima. I, d'altra banda, a la fase d'ascens a primera estatal masculina, segona jornada.
2: Sí, tenim ja els resultats de la segona jornada. Un encara està en joc, que és el partit que està jugant el Palafrugell, el Garbí Palafrugell davant del Dominicos. Estava guanyant 30-28 el Palafrugell. També avui ha jugat el Sant Martí Adrianenc el segon partit. Ha guanyat 33-22 davant del Solozabal. I en els partits d'ahir havien guanyat els dos conjunts catalans. El Garbí Palafrugell davant del Ribera Villa de Aranda 30-29 i el Sant Martí Adrianenc davant del Secar de la Real 41-20. Per tant, ahir van guanyar els dos catalans, avui ha guanyat el Sant Martí Adrianenc i ara estava guanyant el Garbí Palafrugell, tot i que encara no ha acabat el partit.
1: I a tot això arribem ja al minut 24 a Montilivi. Continua el 0-0 entre Girona i Elx. El Girona que necessita un gol per superar l'Elx i aconseguir la salvació a primera divisió. De moment, el partit força tancat. Havia començat força bé el Girona, però en qualsevol cas, de moment, sense gols entre Girona i Elx. Ens aturarem 3 minutets, agafem aire i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
5: No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
6: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
4: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
5: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
7: Depèn.
5: Ai, Martín, fes el favor.
8: Adelante. Vayan tomando asiento.
9: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
10: Envenenada.
4: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
10: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
11: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
12: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
4: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
12: Este es el camino.
0: La xarxa de comunicació local.
3: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
13: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'enjoc. Darrera mitja hora del programa. Continua el 0-0 a Montilivi. El Girona buscant el gol que li doni la permanència a primera divisió. Vinga, completem la informació de l'handbol que ens havia quedat pendent, perquè havíem de parlar també de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Femenina, partits de la segona jornada avui dissabte.
14: Sí, aquests partits dels dos equips catalans que formen part d'aquesta fase de play-off són el Japó Mataró i el Sant Cugat. El Mataró ha perdut 24-19 davant del Màlaga i el Sant Cugat ha guanyat davant l'Erenza per 19-27. En els partits d'ahir, el Sant Cugat havia guanyat 21-29 i el Mataró havia guanyat 33-27. Demà hi haurà l'última jornada d'aquestes fases d'ascens. El Sant Cugat s'enfrontarà al Ciudad Jardín i el Mataró, doncs veurem qui s'enfronta perquè ja hauria classificat si aconsegueix amb aquesta doble victòria.
13: Doncs volem saber com ha anat el partit d'avui del Mataró. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
15: El Joventut Handbol Mataró disputarà aquest diumenge la final de la fase d'ascens a Divisió de Plata, després de resoldre al seu favor el doble enfrontament amb el Màlaga Costa del Sol, tot i perdre el partit d'aquest dissabte per 24 gols a 19. L'equip mataroní afrontava el partit amb la tranquil·litat que li proporcionava la victòria el dia anterior sobre el mateix rival per 6 gols de diferència, 33 a 27. Cosa que volia dir que fins i tot perdent per 5 gols de marge passaria al final. Aquesta sensació de tranquil·litat no ha fet altra cosa que créixer quan, abans d'arribar als primers 5 minuts de joc, les de David Verdugo s'han situat amb un clar 0-3 a favor, però les andaluses no han trigat a reaccionar i en el minut 10 ja havien igualat el marcador. A partir d'aquí, el partit ha entrat en una dinàmica de màxima igualtat a la qual cap dels dos equips aconseguia obrir una mínima escletxa en l'electrònic. En els últims 5 minuts abans del descans, el Màlaga Costa del Sol ha fet un pas endavant i ha aconseguit en 4 ocasions col·locar-se amb 2 gols d'avantatge. A la banqueta mataronina ha començat a aparèixer el fantasma d'una derrota més enllà dels 6 gols. El descans s'hi ha arribat amb un 13-11 favorable a les malaguenyes. Aquest fantasma s'ha anat convertint en realitat al llarg de la segona part. De mica en mica, el Màlaga ha anat eixamplant el seu avantatge en el marcador i ha aconseguit empatar l'eliminatòria quan, poc abans d'arribar a l'equador d'aquesta meitat, marcava el 20-14. I no s'han acabat aquí els malsons de les mataronines. En 3 ocasions, arran del 21-14, del 22-15 i del 23-16, aquest, a només 5 minuts del final, les andaluses se situaven per davant en el global de l'eliminatòria. Però quan el Joventut era materialment amb l'aigua al coll, ha reaccionat de manera gairebé miraculosa. Parcial de 0-3, que ha fet que el marcador passés del 23-16 al 23-19 a pocs segons del final. L'eliminatòria era la butxaca. Un gol de les andaluses ha servit per arrodonir el 24-19 definitiu. Aquest diumenge, a partir d'un quart de dues, les mataronines s'enfrontaran a l'embola d'Alcúdia per una plaça a la divisió de plata la temporada que ve.
13: Vinga, són les 9 i 33 minuts. Sí, ara mateix doncs, hem de tornar cap a la primera federació masculina, on, com us dèiem, ha estat una jornada rodona per als tres equips catalans. D'una banda, el Sabadell acaba segon perquè ha acabat guanyant a Tarazona 0-2. Jugarà el play-off contra el cinquè de l'altre grup, del grup primer. Està fent-hi molt d'embolic. A veure si és el Madrid-Castilla, si és el Baracaldo, si és el Pontevedra, perquè hi ha un triple empat a la web de la Federació Espanyola de Futbol. Ja amb la classificació actualitzada, el cinquè classificat és el Real Madrid-Castilla. Per tant, a priori, el filial madrileny hauria de ser el rival del Sabadell. D'altra banda, com us dèiem, a l'Europa també s'ha classificat pel play-off. Hem escoltat de diversos protagonistes. Jugaran, en aquest cas, ja sí segur, contra el Celta Fortuna, pròxima setmana a Can Dragó i d'aquí 2 setmanes a Terres Gallegues. I l'altra gran notícia de la jornada, el Nàstic s'ha acabat salvant i la Tere Ortega, que té ja protagonista ben a prop. Tere.
7: Bona nit des del Rico Pérez. El Nàstic ha aconseguit aquí la permanència després d'un resultat que li ha estat favorable. A més, amb la resta de resultats dels partits que li interessaven, el Nàstic ha empatat a un davant de l'Hèrcules. Li ha valgut per salvar la categoria. Parlem amb el capità, Òscar Sanz. Bona tarda.
16: Bona tarda, Tere.
7: Una temporada duríssima pel Nàstic de Tarragona, sobretot aquesta recta final, i un partit també molt complicat, molt difícil. Al final, no sé si es pot celebrar o no la permanència, però com ho heu viscut i quina valoració feu del que ha passat?
16: Bueno, la verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos bueno, en segunda red. Eso, la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final, pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente, como vosotros, no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
7: No sé si fins i tot a vosaltres us ha sorprès aquesta dinàmica del Nàstic que l'ha portat a decidir el seu futur a l'última jornada.
16: Yo solo esperaba estar tranquilo, pero en un interior, al final, ser del Nàstic yo creo que implica sufrir hasta el final. Creo que así ha sido. Es que los últimos partidos parecían que eran una final, pero aún así los otros equipos seguían sumando, seguían puntuando y el último mes ha sido una locura. Lo hemos conseguido sacar. Creo que es un equipo con mucha capacidad de sufrir. y bueno, feliz, contento por sacarlo y por poner fin a una temporada que ha sido muy complicada y cumplir el objetivo final que era la permanencia.
7: L'última, te pregunto pel teu futur perquè finalitzes el contracte al juny, per on passa el futur de l'Òscar Sanz i quina és la seva prioritat, si t'agradaria quedar-te aquí?
16: Bueno, yo este año no he querido saber nada del futuro, creo que era un año para estar centrado, en mi cabeza no cabía la posibilidad de bajar con mi club, con el club que seré de toda la vida, siendo el capitán, la verdad que ha sido un peso muy duro. A partir de aquí pues habrá que reunirse ambas partes, yo soy y seré del Nástic toda la vida, no sé si será fin a una etapa o se continuará, pero lo que está claro es que seré del Nàstic toda la vida.
7: Gràcies, Òscar.
16: A ti.
7: Doncs aquí ha acabat aquest desenllaç del Nàstic, el Rico Pérez, amb aquest empat a un que li ha valgut al Nàstic la permanència. És tot des de Alacant. Bona nit.
13: Doncs felicitats a tots i totes els nastiquers, nastiqueres, després d'aquesta permanència patida, però al final s'ha aconseguit salvar doncs, la categoria. A tot això, més coses. Futbol sala, una de les poques notícies negatives pel esport català aquesta tarda. A la Copa del Rei, el Barça s'ha quedat fora.
14: Sí, ha quedat fora. Havia empatat el partit de semifinals davant del Jaén en 2-2, però la tanda de penals del Barça no ha estat encertat i, per tant, ha estat el Jaén qui passa a la final de demà. S'enfrontarà al Cáceres, al Cartagena, perdó, en aquesta final que es disputa a Cáceres, aquesta Copa del Rei.
13: Així ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
17: Creo que el partido ha tenido dos caras. Creo... que la primera parte debíamos de haber sentenciado la eliminatoria. Creo que lo justo en la primera parte hubiera sido un 4-1, un 5-1, porque recuerdo un chute de ellos que es una doble parada de Dida, que no recuerdo nada más, nosotros un larguero, el gol, varias jugadas que hemos tenido claras para meter y no hemos metido. Y luego la segunda cara es la de que bueno, hemos metido el 1-2 y cuando creo que podíamos darle un susto a ellos, a la siguiente jugada nos han empatado 2. A partir de ahí creo que el equipo lo ha intentado, ha peleado, pero el resultado justo y en el marcador justo con Jaén, pues compiten bien y al final la suerte de la lotería de los penaltis les ha vuelto a favorecer a ellos.
13: Doncs els penals, un altre cop s'ha quedat fora el Barça davant del Jaén. I a la primera femenina tampoc han anat gens bé les coses a la penúltima jornada.
14: Gens, de fet, el futbol sala ens porta molt males notícies perquè el Penyes-Plugues ha perdut 4-0 i això fa doncs, que el conjunt català perdi la categoria. Ha perdut davant de l'Atlètic Torcal per aquest 4-0. El Mamuts i les Corts ha acabat empatant a 2 davant del Pollo Pescamar.
13: Vinga, i en waterpolo, divisió d'honor femenina, ja tenim final definida, de fet.
14: Sí, perquè s'enfrontaran a la final el Sant Andreu i el Mataró. Els dos han guanyat per la via ràpida, no han necessitat un tercer partit. S'havia disputat l'últim partit entre el Sabadell i el Mataró. Va acabar amb victòria del Mataró en 10-12. Ja havia aconseguit el seu accés al Sant Andreu, que havia guanyat el Terrassa també per aquest 2-0, com diem. Sant Andreu-Mataró a la final, primer partit 27 de maig, el segon el 30 de maig, i si fos necessari un tercer, doncs seria el 2 de juny.
13: I gerra d'aigua freda a Montilivi. Marca l'Elx. Marca l'Elx. Anem a veure ara mateix el minut, 38 minuts de la primera meitat. I en una acció a l'interior de l'àrea, controla la pilota, la rematada mor en viva. Quina rematada amb cama esquerra. Estava d'esquenes a porteria i com l'ha engaltat amb l'esquerra. Gazzaniga arriba a tocar la pilota, però anava molt forta, no la pot treure. Marca l'Elx, per tant, es complica la salvació del Girona, que ara hauria de fer 2 gols per mantenir-se a primera divisió. Tot això també ha encaixat gol l'Espanyol, 0-1 davant de la Reial Societat. En aquest cas, el gol sí que és interessant perquè l'Espanyol ja estava salvat. I en waterpolo, com dèiem, doncs el Mataró, que s'ha classificat per la final de la divisió d'honor femenina davant del Sant Andreu, que començarà dimecres, amb un triomf ahir a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
18: S'ha acabat l'etapa de 9 temporades de David Palma al capdavant del primer equip femení de l'Astralpul Natació Sabadell.
19: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no?, que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït, he viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
18: El tècnic es va endur una sonora ovació del públic de Canllong i de les seves jugadores després de caure per la via ràpida a les semifinals del play-off. Durant la primera meitat, amb el 5-2, l'Astralpul va somiar en forçar el tercer partit, però, novament, com a la Joan Serra, tot i que d'una forma no tan acusada, va pagar car un tercer quart en què no li van sortir les coses en defensa. L'assolit Mataró va remuntar en qüestió de 4 minuts i va deixar sense opcions el conjunt local, que s'ha de conformar únicament amb la Supercopa d'Espanya en una temporada, l'última de David Palma, plena d'entrebancs dins i fora de l'aigua.
13: I també a la divisió d'honor femenina, play-off per plaça europea, s'han jugat l'anada de les semifinals.
14: Sí, i de moment s'avancen el Catalunya i el Barceloneta, amb aquests dobles enfrontaments catalans. El Catalunya s'enfronta al Medi en aquestes semifinals, ha guanyat d'un únic gol de diferència, aquest de 10-11, i el Barceloneta ha guanyat per 12-17 al Sant Feliu.
13: Doncs s'avancen i aconsegueixen rendes de cara als partits, en aquest cas a casa, tant Catalunya com Barceloneta, que es podrien tornar a enfrontar, com s'enfrontaran, recordem, a la final europea de la Eurocup. A la divisió d'honor femenina també, però play-out de permanència, anada de les semifinals per l'Horta.
14: Doncs l'Horta és el representant català en aquesta eliminatòria per aconseguir la salvació. Ha guanyat 13-9 al Canoe. Això és el partit d'anada de les semifinals.
13: Bon marge, la tornada el dissabte 30 de maig, la pròxima setmana, de fet. I a la play-off d'ascens a divisió d'honor femenina, tornada de les semifinals amb aquests marcadors.
14: Sí, ja tenim la final definida. S'enfrontaran el Barcelona i el Rubí. El Rubí ja havia guanyat el partit d'anada davant del Molins per 6-10 i avui ha tornat a guanyar per 10-5. I el Barcelona havia aconseguit un únic gol de renda del partit d'anada amb el 9-10 a la piscina del Pontevedra, però avui ha guanyat de manera contundent aquest 14-11. Per tant, Barcelona i Rubí es trobaran a la final, el primer partit el 30 de maig i el segon el 6 de juny.
13: Doncs el Rubí el tenim a la final. Ràdio Rubí, siscolara.
20: El Club Natació Rubí es veurà les cares amb el Club Natació Barcelona en l'última eliminatòria per ser equip de divisió d'honor de waterpolo femení la pròxima temporada. Arriba aquesta finalíssima el conjunt del municipal de Can Rosés després de superar la seva eliminatòria en semifinals davant del Molins de Rei 10-5 en el partit de tornada. Ja arribava aquest partit amb la avantatge del 6-10 de la primera de les cites disputada a la Baix Llobregat, i en aquesta ocasió les noies del Carlos Ligero li han volgut fer cas i sobretot doncs, des del principi decidir i decantar la balança de manera definitiva perquè no hi hagués cap dubte. Primer quart fulgurant amb un 3-0 que s'arribava a la finalització del mateix i ja obria un forat gairebé inabastable per a les de Molins de Rei. A partir d'aquí, doncs, a contemporitzar una miqueta, jugar també amb els tempos, amb els descansos de les noies de cara a la pròxima eliminatòria per part d'un Club Natació Rubí que aspira a tornar a la divisió d'honor, la qual la va perdre la passada temporada.
13: Doncs veurem si ho aconsegueix davant del Barcelona. Vinga, i a la divisió d'honor masculina, final, primer partit a la millor de 3, demà diumenge.
14: Demà diumenge a la 1 del migdia s'enfrontaran el Barceloneta i el Sabadell.
13: I a la play-off per plaça europea, anada de la final.
14: Anada de la final la juguen Sant Andreu i Mataró, i de moment el Mataró s'avança amb una bona renda de gols per al partit de tornada, ha guanyat 7-12.
13: I d'altra banda, també en aquesta divisió d'honor masculina, el play-out de permanència, primer partit al millor de 3 de la final.
14: Sí, exacte, és el millor de 3 i de moment és el Catalunya qui agafa avantatge, ha acabat guanyant el Boadilla per 16-11.
13: Vinga, 9:46 minuts, va, tornem cap a Can Dragó, anem a tallar ja la comunicació allà, que al final el Jordi Cochran acabarà posant el pany forrellat a la porta de Can Dragó. Jordi, ha parlat també ja el tècnic Adai Benítez.
2: Sí, el tècnic escapulat que ja ha parlat en roda de premsa i el que ha explicat sobretot en la tònica també dels jugadors que hem pogut sentir aquí l'enjoc. Primer de tot, molt agraït i molt alegre per haver aconseguit l'objectiu històric de classificar l'Europa per segona, pel play-off d'ascens a la segona divisió en un dia màgic que quedarà per avui en la història del conjunt gracienc, segons Adai Benítez i també com hem pogut escoltar dels jugadors ara mateix aquí a Can Dragó, que pràcticament ja no queda ningú, però la festa sembla ser que es trasllada cap al nou Sardenya, més festa pels jugadors, pels aficionats també, per celebrar aquest play-off d'ascens. Adai Benítez, el tècnic de l'Europa que parlava en roda de premsa, que ara l'objectiu és pensar en gran.
21: A quatre partits estem d'un somni brutal. Fa dos anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a quatre partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió, a la Liga Hypermotion. És clar, no hi ha paraules per això. Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre, amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però crec que és un dia històric, hem aconseguit algo que quedarà una altra vegada escrit en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
13: Doncs l'Europa fent història, i ara deies, Jordi, que la festa es trasllada al Nou Sardenya, eh?
2: Així és, festa al Nou Sardenya, jugadors, cos tècnic i aficionats. Per tant, un dia com avui cal celebrar-ho, i així ho faran els jugadors. Una Adai Benítez que deia que els jugadors aquesta nit i el dia de demà els ha donat festa, per tant podran celebrar-ho bé, però una Adai Benítez que també ha dit que per això ell ja demà mateix ja es posarà a preparar el partit contra el Celta en aquest play-off d'ascens, en què els jugadors de l'Europa i Adai Benítez pensen en, per què no, intentar aconseguir aquest ascens a la segona divisió.
13: Doncs a continuar fent la grossa, que absolutament res a perdre a l'Europa, que evidentment no era aquest l'objectiu a principi de temporada, i com es diria vulgarment, l'aliat. Jordi, magnífica la feina. Moltíssimes gràcies i bona nit. Descansa.
2: Bona nit, i que tots els escapulats i gracients que ho puguin celebrar en un dia com avui.
13: Exacte. Vinga, no? 49 minuts. Parlem també d'hoquei patins. A l'hoquei lliga masculina, quarts de final, segon partit a la millor de 3. Què fa en Reus i Calafell?
14: Doncs mira, el Reus està guanyant 1-0, està dominant el conjunt roig i negre després de tota aquesta polèmica dels últims dies. Doncs s'ha avançat amb un gol de Guillem Jansà.
13: I la Voltregà Igualada, com el tenim?
14: Doncs està guanyant el Voltregà 6-4. Quin partit, eh? Estava dominant el Voltregà 3-0. L'Igualada ha ajustat les coses amb el 4-3. I ara mateix aquest 6-4 està a punt d'acabar ja, però aquest partit.
13: I abans ja s'han jugat segons partits, aquest migdia i aquesta tarda.
14: Sí, havia jugat el partit al Barça també, davant del Noia. El Noia ha guanyat 6-3 i envia aquesta eliminatòria. El tercer partit serà dimarts al Palau Blaugrana, 8:45 del vespre. L'altra eliminatòria entre Lleida i Liceu ja ha quedat avui vista per sentència, ja ha quedat resolta. Ha acabat guanyant el Liceu per 2-4. A l'anada, el primer partit ja havia guanyat 3-2, i per tant, doncs, el Liceu és el primer semifinalista. De moment, la resta de partits, ara mateix amb aquests marcadors, doncs enviarien tots a l'eliminatòria el tercer partit. Mira, ja ha acabat el Voltregà ara mateix, amb aquest 6-4, per tant, davant de l'Igualada, per tant, hi haurà també tercer partit en aquesta eliminatòria.
13: Vinga, anem cap a Sant Hipòlit, ha acabat el partit, Ràdio Vic, Pep Portet.
22: Ja m'han espatllat l'exclusiva. El Voltregà, que acaba de guanyar 6-4, havíem deixat el partit molt encarat per als homes de Jepa Rovira, 3-0, quedava poc més d'un quart per jugar-se. Hi ha hagut una expulsió, una targeta blava per Àlex Rodríguez, i en la superioritat l'Igualada, Biel Llanes, al minut 35, ha fet el 3-1 per posar emoció al partit. I a la desena falta del Voltregà, just 3 minuts després, Biel Llanes ha aconseguit amb misteri el 3-2 que posava el partit igualadíssim, però la resposta del conjunt de Sant Hipòlit ràpida, 4-2, gol de Pecci i Armengol amb una gran mitja volta just un minut després del 3-2. En el mateix minut, Canyadillas, que tornava a posar l'Igualada en el partit, però dues faltes directes, una per una falta directa i la segona per la desena falta del conjunt de l'Igualada, minut 41, minut 43, les ha transformat de manera magistral Jordi Burgaia per posar un 6-3, que ara sí ja semblava definitiu. Faltant dos minuts, Marc González, un autèntic golaç amb un xut per sota les cames, ha posat el 6-4, però ja no hi ha hagut més moviment. El marcador competitiu Voltregà, que ha aconseguit la victòria, i a més ara en aquest moment s'està fent un homenatge a l'etern capità Eric Vargas, que aquesta temporada ha anunciat la seva retirada, penjarà els patins i ara està rebent el caliu i els aplaudiments del públic de Sant Hipòlit. Com bé deia, un Voltregà que no tindrà, igual que l'Igualada, massa temps per assegurir aquesta victòria, perquè dimarts a Igualada, a les Comes, tercer partit per veure qui és el rival del Barça o Noia en aquesta semifinal.
13: Perfecte, doncs escolta'm, Pep, si tens oportunitat de parlar amb l'Eric Vargas o amb algun prota, demà ens ho expliques a la crònica.
22: Doncs sí, perquè ara estan tots els jugadors al mig de la pista, encara no hi ha possibilitat de parlar amb ningú.
13: Perfecte, gràcies, Pep, bona nit.
22: Bona nit.
13: I a tot això, el Noi ha forçat el tercer partit. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
1: El Noia Freixenet ha forçat el tercer i definitiu partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga després d'imposar-se al Barça per 6-3 en un Ateneu ple i entregat que també ha homenatjat al final el seu capità, Aleix Esteller, que quan acabi la temporada es retirarà. Els saturninencs han sortit amb molta intensitat i s'han avançat pràcticament en la primera acció del partit amb un gol de David Gelmà. El Barça ha reaccionat ràpidament amb l'empat de Ferran Font, però Xavi Costa, abans del descans, signava un doblet per posar el 3-1. A la segona part, el Noia ha fet un pas més i ha ampliat l'avantatge amb gols de Xavi Aragonès i Toni Salvador, situant un contundent 5-1. El Barça, però, ha reaccionat i ha retallat distàncies fins al 5-3 en uns minuts marcats per la tensió i diverses targetes blaves. Els saturninencs han sabut resistir, tot i desaprofitar diversos 1 contra 1 aturats pel porter blaugrana Carles Grau, i David Gelmà ja en el tram final ha certificat la victòria amb el definitiu 6-3. Amb aquest triomf, el Noia iguala l'eliminatòria i el passe a semifinals es decidirà dimarts al Palau Blaugrana. Escoltem a l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo.
5: Una alegría. Necesitábamos los jugadores, el staff, la afición, y bueno, ha sido un día grande y lo hemos disfrutado todos mucho. Sí, el equipo ha hecho un partidas en todas las fases del juego. El equipo estaba muy preparado para afrontar el partido de allí, en el primer partido y este segundo. Y luego está muy relacionado con el acierto. Hoy hemos tenido mucho acierto de cara a gol. Sí, es verdad que en la segunda parte del partido se ha abierto y podíamos haber incluso marcado más goles. Bueno, estamos preparados. Y yo desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición.
1: La victòria ha donat pas a un emotiu homenatge al capità Aleix Esteller, que a final de temporada penjarà els patins després de tota una vida al Noia. Amb aquest triomf, aquest moment, però, haurà d'esperar.
6: Han sigut setmanes no difícils, sinó jo tenia molt clar quin era el meu final i avui m'han fet aquest homenatge que recordaré per tota la vida, que és espectacular, el club de la meva vida. No podia esperar una cosa millor. Estava nerviós, però tranquil de la feina, la trajectòria, encara m'emociono una miqueta i tot. Però, bueno, al final he pres la decisió jo de plegar, tenia clar quin era el meu moment i volia acabar bé. I penso que ho he fet, i dimarts espero que no sigui l'últim partit i puguem tornar a jugar aquí a l'Ateneu, que és una sensació, com he dit abaix, que és difícil d'explicar i és brutal.
1: Durant l'acte s'ha penjat el dorsal 4 del capità al pavelló i ja no es tornarà a fer servir. També el club ha estampat la seva imatge a la paret de llegendes del Noia, on també hi són Pedro Gil i Jordi Bargalló.
13: Doncs així estan les coses. I per cert, demà a l'Hockey Lliga Femenina comença el primer partit de semifinals, el duel català.
14: Sí, el duel català, que ens assegura un català a la final. És el millor de tres partits aquesta semifinal. De moment, el primer enfrontament a la pista del Vila-sana. Vila-sana a Palau, a 2:15 del migdia.
13: I res, estem a punt d'acabar el programa. Com dèiem, descans a Montilivi, perd el Girona.
14: Ah, perd el Girona, de moment 0-1. Ha marcat Álvaro per l'Elx i, per tant, doncs, el Girona, de moment, està perdent. Necessitaria mínimament dos gols doncs, per capgirar aquest partit i acabar doncs, aconseguint la permanència.
13: Nosaltres, catalans, de moment, el descans a València 0, Barça 0 i Espanyol 0, Reial Societat 1. I a la Lliga CB està guanyant de 8 el Baxi Manresa, la pista del Gran Canària, 3-45 per acabar el partit 72-80. No hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
14: Bona nit, Ignasi.
13: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà!

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit d'anada al play-off d'ascens a tercera ref. A Ràdio Rubí no podíem faltar a aquesta cita amb la història. Toca explicar el millor de l'esport, del futbol. Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, t'esperem.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
0: Fórmula Rubí.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I vinc aquí amb ganes d'escalfar i d'entrenar la nostra creativitat com fem setmana a setmana amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: També, també, també.
1: També, també? Fantàstic.
2: També estem bé, sí.
1: I avui ens ficarem saludables.
2: Ah, això sí.
1: I amb un producte que almenys a comarques gironines ens agrada molt, eh?
2: És nostre, és molt nostre, eh?
1: Sí? De pomes.
2: Ah, això mateix, parlarem de pomes.
1: Creativitat amb pomes.
2: Sí.
1: A veure, i com t'has inspirat?
2: Doncs mira, t'ho explico, eh? Perquè això va ser tot remenant fotos. I anava mirant allò que de tant en tant poses ordre, no sé si et passa.
1: Sí, que a mi m'ha agafat aquesta setmana això, Roser.
2: Sí? Doncs sí. Estic igual.
1: I ho aprofito perquè passa tan poc sovint que quan passa dius, no ho puc deixar escapar això ara.
2: Doncs a mi m'ha passat igual i a més és, bueno, he trobat un mètode perquè entre la galeria del mòbil, les de l'ordinador, una cosa i l'altra, i dic, bueno, m'ho haig de posar d'una manera que sigui fàcil perquè tenim tantes fotos. I tot remenant em va sortir una que m'ha inspirat a parlar de pomes, que és de... crec que fa 2 anys, que vaig anar amb unes pomeres amb una activitat que van organitzar al CAP de l'Escala.
1: Sí.
2: I vaig anar a fer una xerrada de creativitat entre pomeres.
1: Me'n recordo que vas fer això, sí,
2: i
1: tant.
2: I va ser molt xulo. I, clar, quan t'apareix alguna cosa així sobtat i dius, ah, i per què no he tornat a fer això? Perquè em va quedar amb aquell bon gust de boca i dic, mira, doncs que maco. I tot i sí, vaig dir, pot ser que en 3 anys no hem parlat de pomes?
1: Doncs anem a parlar de pomes.
2: Clar, i dic, però que pot ser això. Sé que algun cop potser ho hem mencionat alguna cosa amb algun altre tema, però un programa sencer parlat de pomes no el tenim, eh?
1: Doncs el tindrem avui.
2: El tindrem avui, sí.
1: I com ens inspirem?
2: Doncs mira, parlarem de pomes famoses, parlarem, bueno, d'història i de moltes coses. I tu has vist algun cop alguna poma blava?
1: Una poma blava? No, diria que no.
2: No?
1: Però existeix de tot en aquesta vida, eh?
2: No sé, però la noia que... Ara escoltarem una cançó que la noia sí que les veu blaves.
1: Sí? Vinga, sí. Doncs l'escoltem.
2: Vinga.

0: Així doncs, és daltònica la noia o què vol dir la cançó?
1: No, vol dir que ha viscut moltes experiències a la vida i que quan vius molt se t'obre la mirada i pots arribar a veure-ho diferent.
0: Ah!
1: Clar!
0: Molt bé, per si algú li havia quedat el dubte, eh?
1: No, i ella veu les pomes blaves, l'home no, ell diu que les veu verdes, però ella no.
0: Ella les veu blaves.
1: Mira tu, cadascú, eh?
0: Doncs anem a parlar de pomes i, com dèiem, fruita saludable, eh?
1: La poma és salut. Hi ha una dita que diu, una poma al dia, el metge t'estalvia.
0: Home, doncs mira...
1: Ho saps, això?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. I n'hi ha una altra que diu, una poma cada nit treu el malalt del llit.
0: Ah, mira.
1: O sigui que, mira,
0: una al matí i una a la nit, eh? Queda clar.
1: Això mateix, hem de menjar dues. Una al matí i una al dia. Doncs vinga, va, parlem de varietats. A veure, avui en dia hi ha més de 7.500 varietats de pomes.
0: Uau.
1: Què et sembla?
0: Moltes.
1: Moltíssimes. Però realment al supermercat, habitualment, només en trobem com a molt, 10 o 12.
0: Igualment, jo em passa a mi, que em fico allà davant i dic... Quina vull avui, no? Perquè a mi m'agrada variar, no? Però és cert que hi ha gent que li agrada més àcida, altres més dolces, però jo es depèn del dia. I tinc dilemes davant de les pomes.
1: Però esculls més per l'aparença, perquè trobes més maca una un dia que l'altra, o perquè tu saps que aquella t'agrada més pel gust?
0: Jo sé algunes que sé que m'agraden pel gust i a vegades t'entren pels ulls, això és ben cert.
1: Sí.
0: I a vegades, però, les que estan més macades i tal són les més bones, eh? Que amb això
1: sí,
0: també s'ha
1: que...
0: de tenir vista.
1: Sí, aquestes que brillen molt, després s'han de netejar molt bé perquè tenen una capa de cera.
0: Exacte.
1: Si rasques. Doncs bé, ja tenim clar que n'hi ha més de 7.500, però que no tenim a l'abast totes i per tant no les podem provar totes. Però sí que les més conegudes doncs, serien la Golden, la Granny Smith, la Fuji, la Gala, la Pink Lady, que aquesta la... Quina és la que s'ha posat de moda? La Pink Lady, em sembla que és. La que realment ara està amb tendències.
0: Ara està, sí.
1: Sí, hi ha les pomes influencers, també, no?
0: Doncs... Està el trending topic de les pomes.
1: Això. Però, bueno, cadascuna té el seu caràcter, la seva personalitat.
0: Ui, tant.
1: Clar, la Granny Smith és àcida. A mi aquesta em costa una mica. I és aquella tan brillant. La Fuji és la més dolça i cruixent, no? Que és d'origen japonès. I la Pink Lady, la que dèiem, la que està de moda. Que aquesta és un invent relativament recent, eh? I ve de Nova Zelanda.
0: Ai,
1: sí, sí. Sí, sí. I després hi ha una cosa que no sé si saps, però que les pomes que comprem ara mateix al supermercat, clar, no són d'ara, perquè ara no és temps de pomes.
0: I d'on són?
1: No. Que les pomes es cullen i es guarden durant mesos i mesos i mesos a càmera perquè es conservin verdes. I en el moment en què comença la demanda, o sigui, quan hi ha molta més demanda, què fan? Després ja els treuen de càmera perquè comencen a madurar. I quan arriben al supermercat són pomes que potser fa un any que han estat a càmera. I per això no tenen tant de gust com les pomes que són de temporada.
0: Per tant, tingueu un pomer a casa, eh? I així sí que us la menjareu com vosaltres vulgueu.
1: No, com vulguem, no, només al setembre, eh?
0: Quan l'arbre vulgui, quan l'arbre vulgui.
1: Sí, exacte. No. O sigui que va una mica per demanda. Si hi ha molta demanda, doncs es van traient més aviat, i si no hi ha demanda, doncs es guarden més temps de càmera. Què més? Després fent tot un recull d'informació, perquè, clar, he pensat, has d'explicar coses de pomes, doncs vinc a buscar, vinc a buscar, no?
0: La Roser s'informa per tot arreu.
1: Jo, si m'hi poso, ho faig bé, eh?
0: Si doncs... ho faig bé, és una gran frase, aquesta, eh?
1: Clar, si no, no ens hi posem. Doncs he fet un recull de pomes històriques.
0: A veure.
1: Sí, i n'he triat un 3, 4, 9, una 5. A veure què et sembla. Començarem per la primera, la poma del paradís.
0: Sí, Adam i Eva, home.
1: Aquesta.
0: Home.
1: Clar,
0: això aquest... comença pel principi, eh, Roser?
1: Sí, comença pel principi. Doncs aquesta, clar, la Bíblia parla d'un fruit prohibit que Eva va oferir a Adam, però no està clar que fos una poma, eh?
0: Ah, no?
1: No, el que passa que la tradició l'ha convertit en una poma i s'ha escrit així. Però realment no estava clar.
0: Tota la vida enganyada, jo aquí.
1: No ho sabem, potser si era una poma.
0: El que va fer Adam i Eva és fer les pomes una mica sexis, eh, però...
1: Ah, això sí, no? Perquè clar, només amb aquella fulla de parra.
0: Aquell fruit prohibit.
1: Sí, sí. Però bé, des de llavors és això, que la poma doncs, és el símbol de la temptació, no? I del coneixement, el pecat i la saviesa, tots un amb una mateixa fruita, que no és poc, eh?
0: No, tant, mira-la.
1: No, tots un. Va, la segona poma que he escollit. La poma de la discòrdia. Aquesta és molt xula.
0: A veure, explica'm això.
1: Mira. Això és una expressió, la poma de la discòrdia es fa servir com a expressió de l'origen d'un gran conflicte. Saps allò que estàs amb algú que... I dius, veuràs tu que aquí la poma de la discòrdia.
0: Home, doncs... i deu venir d'Adam i Eva, això, no?
1: No, espera. Això ve de la mitologia grega. Sí, i tot va començar perquè en un banquet on no van convidar a la Eris, que era la deessa de l'enveja, clar, ja no hi devia haver bon remor.
0: No, home, clar.
1: Clar, ja devien dir, mira, aquesta no la convidarem. I no la van convidar. I què va passar? Doncs que l'Eris es va enfadar.
0: Home, i molt.
1: Oh, ja veus,
0: l'enveja,
1: mira.
0: L'enveja, la verda, ja.
1: Oh, li va sortir tot allò.
0: Estava.
1: I per venjança va dir, ara veureu. I es va presentar allà en el banquet aquest i va llançar a l'aire una poma d'or. I va dir, aquesta poma serà el premi per la més bonica. Clar, els va enganyar, però les altres no veien que els estava enganyant. I va començar a haver com una picabaralla entre tres deesses, la Hera, l'Atenea i l'Afrodita, perquè les tres volien el premi de la poma d'or per ser les més guapes. I clar, va començar així una picabaralla, i per solucionar el conflicte, què van fer? Van triar un jove, que es deia Paris, no sé, com a jutge. I van dir, tria tu, a veure quina és la més bonica.
0: Fes de jurat.
1: Això, qui s'emportarà la poma d'or? I clar, també va tenir aquest home, li van dir, bueno, i ara què, no?
0: Quin compromís, eh?
1: I les deesses el van intentar subornar per guanyar. I l'Afrodita li va dir una cosa que en aquest home li va anar molt bé. I és que ell estava enamorat de l'Helena. I ella li va dir, jo t'aconseguiré que et casis amb l'Helena. I llavors va dir, vale, doncs agafaré la poma d'or per tu. I per tant, l'Afrodita va ser com la deessa més guapa, tenia la poma d'or i ara tenia que complir la seva promesa. I com va anar cap a Troia a buscar l'Helena perquè es casés amb aquest home, resulta que l'Helena ja estava casada.
0: Ai!
1: Amigos!
0: Has de fer promeses que puguis complir, eh?
1: Aquí està. I llavors què van fer? Van segrestar l'Helena. I aquí es va crear un conflicte, la guerra de Troia.
0: Carai, nena, les classes d'història s'haurien d'explicar així. M'encanta. És una poma famosa i estic completament d'acord.
1: Veus? Doncs ja està. Doncs aquesta és la poma de la discòrdia. Per tant, mira que pots crear una guerra amb una poma. Eh?
0: Vigileu,
1: anem a tanto.
0: Vigileu.
1: Sí, anem a vigilar.
0: Quina altra tenim?
1: Doncs anem a la poma de Newton. La llegenda, no?, que diu que l'Isaac Newton estava recolzat sota una pomera quan allò reflexionant, no? I ara què farem? I ara que sí, que no? Cap aquí, cap allà, pam! I li va caure una poma al cap.
0: Oh, li va donar una idea?
1: Clar, i va dir, en aquell moment va ser com va dir, mira, la gravetat, ara pensarem la gravetat. Ben bé, a veure, jo ho explico.
0: A veure, no senyors científics, no se'n
1: parin
0: amb nosaltres.
1: No sé si ens han de fer gaire cas, eh? Jo és que m'agrada molt fer l'storytelling, però clar, no sé si ens han de fer gaire cas.
0: Però ho hem entès.
1: Que sí,
0: important,
1: doncs
0: aquesta poma.
1: És una de les imatges més famoses de la ciència, la poma, que va canviar, no?, com entenem el món, la gravetat.
0: Què més?
1: Ens anem amb una altra, va, amb la poma d'en Guillermo Tell, d'en Guillem Tell. Aquest, doncs, bueno, era un heroi suís que va haver de demostrar la seva punteria disparant una fletxa per trencar una poma a sobre el cap del seu propi fill.
0: Ah, això sempre ho he volgut fer, eh? Vull dir, perdó, sona molt malament.
1: Sí.
0: Però vull dir, tenir la punteria de tenir algú allà, saber que no el mataràs perquè saps perfectament que enganxaràs la poma... Però
1: clar,
0: quins
1: però
0: nervis,
1: que,
0: eh?
1: Sí, perquè és que ell deia doncs, que era el gran tirador, el major tirador, no? I clar, per demostrar-ho deien, sí, doncs vull te posa el teu fill, sí. Que així és segur que si no és, malament irem. I sí, ho va clavar. Per tant, és la imatge de tirar la fletxa, pum, i tocar la poma.
0: Complir els objectius, eh? Allò, anar dirigit, eh?
1: Focus.
0: Molt bé.
1: Vinga, va, ara aquesta més famosa, també la poma de Blancaneus.
0: Ara, jo pensava, no la dirà.
1: Sí, i tant. Aquesta, la madrastra disfressada d'aquella dona gran, no?, amb la poma enverinada, que hi ha una cosa que he llegit, per una banda he llegit una cosa i per una altra. Al final et fan dubtar de la història, dels contes i de tot,
0: sí.
1: Eh? Però deien, no sé si ho saps, que a la poma hi havia una banda que estava enverinada, però l'altra no. I era la sort de veure quin costat mossegava la Blancaneus.
0: Ah, jo aquesta versió no l'havia sentit mai.
1: Clar, jo ho he llegit i he pensat, jo tampoc. Jo això no... Jo tenia entès que era tota la poma.
0: Però qui hagi dit això, la pel·lícula no l'ha vist, eh? Perquè aquella poma se submergeix completament en tota aquella pòssima que fa. Per tant, no pot ser un costat, si un costat no. Perquè
1: clar,
0: està allà ben coberta.
1: Exacte, clar, queda tot enverinada. Doncs no sé, he llegit en algun lloc que era meitat sí, meitat no, i era a veure on mossegava ella. Era com el destí. La portaria, doncs, en un lloc com un altre. Mira, no ho sé, però és una altra versió que també està bé, no?
0: Mira.
1: No, ja està. I ara, una poma més actual i molt famosa.
0: Mossegada.
1: És un logo,
0: sí.
1: No? El logo d'Apple. Aquesta, la poma mossegada. Doncs, saps per què té una mossegada?
0: Per què?
1: Hi ha moltes versions, també, eh? Venta. Sí, sí, però va, en diré una i prou. Perquè el dissenyador, o sigui, diré la més creïble, no?
0: De totes les versions que s'han dit?
1: De totes les que s'han dit, la que sembla que sigui la més veritat. Doncs el dissenyador que estava fent la marca, un cop el va tenir fet i ho va mirar de lluny, li va semblar que era una cirera.
0: Ah!
1: Que s'assemblava més amb una cirera com una poma. I ho va estar mirant de diferents perspectives i al final va dir, mira, li farem una queixalada i segur que us veurà una poma.
0: I sí.
1: I sí.
0: I té molta gràcia.
1: I així ho va fer. Queixalada i ja té logo. Sí, sí. Ens anem a escoltar Los Enanitos Verdes?
0: Sí, sí, perquè tela, eh? La poma, quanta història.
1: Ha sigut intensa, eh?

0: Doncs bé, ja ho veiem, les pomes també inspiren moltes cançons. Roser, i seguim parlant de pomes en aquest Entrenant la Creativitat.
1: Vinga, va. Ara escombrem cap a casa, Cristina.
0: Vinga.
1: Nosaltres que estem aquí a l'Empordà,
0: sí.
1: Doncs clar, nosaltres aquí tenim molta zona productora de poma, no? De les més importants d'Espanya, eh?
0: I tant.
1: La poma de Girona.
0: La marca de qualitat, poma de Girona.
1: Indicació geogràfica protegida.
0: I tant.
1: Com els vins de la denominació d'origen. Doncs què els fa especials? Doncs el nostre clima, no? La proximitat de Mediterrani, els Pirineus, la llum, la temperatura, la terra...
0: Ai, l'Empordà.
1: Clar, i li dona aquell sabor, no? Mm. Si fossin aquí a l'escala, potser tindrien sabor d'anxoves, però...
0: No sé, ho provarem un dia, aviam, la combinació que tal és.
1: Doncs vinga, va. Si parlem de pomes, hem de parlar de cuina. No? Clar, perquè clar, és que la poma és tan versàtil...
0: Molt, i s'utilitza per diverses coses,
1: I per dolç, per salat, és que hi ha moltíssimes coses. Doncs mira, i he fet així com un recull de receptes, pomes, bueno, de receptes de noms. Pomes al forn, pomes farcides, botifarra del Sant Poma, pastissos de poma, marmelades, sucs, les pomes ensucrades de la fira, les dessecades per menjar com xips, bunyols de poma, amanides de poma, la poma en foie... I la tarta tatem.
0: I xuxu amb poma dintre, que jo això ho he menjat.
1: Ah, jo no?
0: Sí.
1: Ah, sí? Ah, mira, doncs veus, ja ho apunto a la llista. La tarta tatem, saps on ve?
0: D'on?
1: Oh, i això és una història molt xula. Mira, això va néixer per un accident, eh? Sí, sí. Va ser al final del segle XIX. I les germanes, la Stephanie i la Caroline, la tatem, perquè tatem era el cognom...
0: Val.
1: Doncs portaven un hotel al centre de França. I un dia l'Stephanie, que tenia el restaurant ple de gent i va posar tot un piló de pomes a coure amb mantega i sucre, i allò que la gent li demanava coses que li anaven reclamant i tot plegat, es va despistar.
0: Ai.
1: I com va anar a la cuina, doncs aquelles pomes estaven una mica massa cuites. I llavors va dir, ostres, i ara què hem de fer amb això? Però tenia tot ple de gent i deien, ho hem d'aprofitar. No eren cremades, eren massa cuites.
0: Sí.
1: I va dir, alguna cosa hem de fer. I ella diu, com que tenia la ment molt àgil, perquè era molt creativa, la Stephanie.
0: Tenia entrenada.
1: Tenia la ment entrenada, perquè devia escoltar algun programa de ràdio que la feia entrenar. Doncs va agafar una massa que tenien allà a mà i la va posar per sobre i la va coure al forn. I llavors va girar la tarta i voilà, la tarta tatem.
0: I mira.
1: Que és una tarta, doncs, com una accidentada... No? Que després la va girar i la va poder solucionar...
0: Home, jo els plats més originals que he fet és amb cuina de supervivència, eh? Vull dir que quan passen coses així a la cuina, que bé tenir la ment desperta, mira. N'ha
1: doncs
0: sortit
1: sí.
0: Un postre que dia d'avui encara te'l trobes a per tot.
1: Bueno, i la possibilitat de canviar un error en un èxit, no? De poder encarrilar una cosa que no funciona, i això només es pot fer si tens la ment entrenada.
0: Completament d'acord.
1: Cristina, és que ho hem de fer cada setmana, és que animem a la gent que ens escolta, que si un dia s'equivoca amb alguna cosa, no hi ha problema. Busquem camí.
0: Sempre.
1: Doncs mira, en el món de l'art tenim pomes protagonistes, també. Tenim la poma més reconeguda, que a mi, la que em ve més al cap, és la d'en Magritte, que és el pintor surrealista belga, que surt aquell senyor amb el bombí, amb el traje i amb la poma a la cara, no? Doncs Magritte, de fet, va fer servir la poma com amb diferents obres, no només en aquella, eh?
0: Ja li inspiraven les pomes, eh?
1: Sí,
0: està clar, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo en tinc una a casa. Vaig anar a una exposició i me'n vaig comprar una de porcelana més maca i la tinc barrejada amb les pomes normals i sempre hi ha algú que...
0: És un museu, casa la Roser, això, eh?
1: Sí, sí. Doncs mira, i mira una cosa. Allò que parlàvem abans del logo d'Apple, doncs també hi ha una altra... Ah, bueno, i també hi ha una altra empresa que també li va inspirar la poma, que és la discogràfica dels Beatles, Apple Records. També és una poma. I també la connexió que ara et deia del logo d'Apple és amb el nom de l'ordinador Mac.
0: Sí.
1: El Macintosh és el nom d'una varietat de poma molt popular a Canadà i als Estats Units.
0: Ah, això no ho sabia.
1: Doncs mira, i un dels fundadors d'Apple el va triar perquè era la seva poma preferida. I quan dius el meu Mac, en el fons estàs dient la meva poma.
0: Apa, com us quedeu, tots els que teniu el Mac davant ara mateix?
1: Doncs sí, i parlant de paraules, saps on ve la paraula pòmul? El pòmul de la cara, eh?
0: De la cara, no?
1: Sí.
0: De les pomes?
1: Del llatí pomum, que significa poma.
0: Perquè, home, una mica de forma té, eh? Ara tu i jo, que som així de galtones
1: grosses.
0: Bueno,
1: tenim galtones, sí que som, home, sí.
0: Si ho ajuntes, tens dos meitats, eh?
1: I vermelles ara, també. Sí, sí. Bueno, també la poma de, els nens pequers, quan tenen els anolls allò que estan així rigorditos.
0: Oh, sí.
1: Que dius, ai, quina poma que te la menges, que sí?
0: No sé, jo no li dic mai poma en un genoll, però potser...
1: No, no. Dels nens pequers, no?
0: No, ai, quina poma, no se m'hauria acudit mai.
1: De gran no, però dels pequers jo sí.
0: Ah? Mira.
1: No ho sé.
0: Sempre s'aprenen coses.
1: No, mira, cadascú a la seva zona, doncs... Ho diu com diu, no? Doncs no sé, jo crec que ja podríem passar al consultori, com
0: anem
1: ho veus?
0: Anem cap al consultori. Vinga, vinga, va. Perquè no podem marxar mai sense haver fet els deures. Roser, no. Què ens faràs fer avui?
1: Mira, avui el consultori és de pensament lateral.
0: Ah, a veure?
1: Sí, sí, farem aquest exercici. Jo aquest exercici m'encanta fer-lo. No sé si el vam fer aquell dia que vas venir tu amb una formació, de veure totes les opcions que podem veure amb una poma, per exemple.
0: Ah, aviam.
1: Fica'ns
0: un exemple.
1: El pensament lateral és mirar més enllà, no? Veure diferents opcions doncs, amb una mateixa cosa. Per exemple, una poma ja sabem que és un aliment.
0: Sí.
1: No? I que és salut. Però, clar, què més pot ser una poma? Se t'acut alguna cosa?
0: Ai, no ho sé.
1: Doncs mira, jo et dic, pot ser la casa d'un cuc.
0: Per exemple.
1: Per exemple, ja hem dit la
0: un
1: poma.
0: Un telèfon.
1: Un telèfon.
0: En forma de poma, jo l'he vist.
1: Sí, hem dit tot el que hem dit abans, no? La de Newton, la Blancaneus, vull dir que pot ser verí, pot ser... també pots, és un pot de perfum.
0: I tant.
1: També,
0: i
1: no?
0: Sí.
1: Sí, sí. També pot ser, clar, si anem mirant variants, si ho diem en castellà, per exemple, una manzana, pot ser una manzana d'edificis, no? O Nova York,
0: sí,
1: no?
0: Sí, o la poma, sí, clar. També, no? Faig la volta a la poma i torno.
1: Això?
0: Sí.
1: Mira, jo...
0: Tu li dius els genolls i jo li dic els carrers.
1: No, i Nova York també és la gran poma,
0: sí.
1: No? Què més, què més? Clar, hem d'anar buscant, ara perquè estem així ràpid i pim-pam-pum i no ens acaba de sortir tot plegat, però és un exercici que serveix molt i molt bé per fer pluja d'idees i per fer, o sigui, crear qualsevol cosa. Si ens centrem en un tema que pot ser una poma o pot ser un bolígraf, qualsevol element que vulguem, eh? I hem d'anar fent així, com una pluja d'idees. El primer que surt sempre és l'evident. És el fàcil, el que
0: clar,
1: tenim més
0: visual. El que
1: visual,
0: està més a la superfície, no?
1: Això mateix. Però, si anem traient, està demostrat que a partir de la idea 20, 21, 20 i poc, comencen a sortir les originals.
0: Home, doncs això és un bon exercici per exercitar la ment i ho podem fer, com deies, amb qualsevol cosa.
1: Sí, sí, sí. Però, clar, imagina't que potser volem crear un producte nou i té que tenir una referència doncs, amb una poma. Doncs comencem a dir, i a partir, doncs, quan ja portem mitja hora, que ja estem allò suant, perquè ja ho hem dit tot i no ens surt res més, després surten les bones.
0: I mira, potser que vas creant el millor edifici del món amb una forma relativa d'una poma, per exemple.
1: Per exemple, o un sofà que fa olor i fa música de poma, canta aquelles cançons que hem escoltat abans.
0: Un sofà que et canta, m'agrada aquesta idea.
1: O mira, unes ulleres que canvia de color la poma, com aquella noia que les veia blaves i l'home les veia verdes.
0: Ah, mira, clar, és que segons la perspectiva, de la vida.
1: Avui ho vull veure tot a color rosa, doncs canvies el filtre.
0: A veure, si algú es fa ric ara mateix amb l'exercici que us estem proposant, que ens ho diguin, Roser, on ens hem de trobar?
1: O ric o ruc, però és igual, com a entrenament mental li anirà molt bé.
0: Està molt bé.
1: Doncs que ens enviïn el que vulguin, les pomes, els comentaris, els exercicis, al meu Instagram, a Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs
1: ja
0: ho sabeu.
1: I ens encantarà.
0: Clar que sí.
1: Sí.
0: I exercitar la ment, perquè ara m'has deixat a mi aquí pensant, eh?
1: Ara quan acabem el programa segur que els comencen a sortir
0: idees. Sí, perquè quan obres la poma pel mig, aquella forma...
1: Clar, també sembla un cor.
0: És com una cosa del cos humà, no?
1: I si juguem amb els colors, tenim verd, groc i vermell, potser un semàfor també.
0: Ah, mira.
1: Bueno, i si afegim la blava d'aquella dona, però...
0: Home, i el que es passi en vermell li cau una pedregada de pomes a sobre per passar-te.
1: Per exemple.
0: Per exemple.
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: ho sé,
1: sí.
0: Ja. Home,
1: clar.
0: No ho sé.
1: No, dona molt de joc, perquè mira, el que deies tu, si els obrim també i posem pintura, també ens serveix per estampar samarretes,
0: per exemple.
1: No? També, a veure, podem fer tot el circuit, perquè les llavors les plantem i tornem a tenir doncs, la planta, el fruit, no? I podem fer tot el... podem assecar.
0: Els camps de pomeres, com ens agraden.
1: Les peles també les podem assecar.
0: Podem fer de tot, Roser, podem fer de tot. Quina sort que tenim.
1: Sí, visca les pomes.
0: Pensarem, visca.
1: Que vagi bé.

0: Molt bé, Pere, moltes gràcies per aquesta música que ja ens situa.
1: Que maques són, les habaneres.
0: Sí, sí, sí, les habaneres ja ens situen a Cuba ràpidament. Vinga, Gabriel, endavant.
2: Sí, a mi m'agradaria preguntar-li, ja que el tenim aquí a l'Arsenio, què opines de tota la situació que s'està vivint en Cuba?
0: Ahora pots parlar en català, que ell t'entén.
3: Sí, pot parlar en català.
2: Perfecte. Amb les amenaces de Trump, no? Que, bueno, ja sabem el que ha fet a Venezuela, el que està fent a Iran, i bueno, no va esperar, només arriba a Xina i ja va dir que Cuba seria el següent objectiu. No sé què penses tu, tota la situació que s'estava vivint en general, es porten 70 anys de...
3: Bueno, piensa que yo soy un exiliado.

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram, @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga. Una...
0: I en tenia una altra i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una... Però és que és curiós perquè al Cisco també li agraden molt els Beatles, no?
2: Claro.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacto.
1: De Toros de Barcelona, al concert, l'any 65.
0: Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta?
2: Sí.

0: programa bastant farcit, aquest, eh?
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenat mucho.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que
1: has aún... Has d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. O sea, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adultcorar o a blanquejar
2: totalmente
0: aquesta imatge i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50, no? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també van a la capital i, bueno, suposo que deuen
2: claro.
0: I, clar, ja van al luxe, no?
1: Molt bé, doncs fins aquí. Dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I
0: perquè la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món, eh?
2: Sí.
1: I ell... sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
3: Gràcies, Toni.
1: Gràcies, Toni, per haver estat aquí.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
2: En català i en castellà.
1: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
2: En Amazon.
1: En Amazon, ara vull dir tot és així, però sobretot a les llibreries.
2: A les llibreries.
1: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé. Adéu.

Ràdio Rubí, 99.7 FM. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Pere Fontàs i Puig. I la primera sardana que escoltarem del mestre Pere Fontàs és la que porta per títol La plaça de Mer i ens la interpreta la cobla La Salvatana.

per la cobla La Salvatana hem pogut escoltar la sardana del mestre Pere Fontàs titulada La plaça de Mer. El mestre Pere Fontàs i Puig va néixer a Mer, a la comarca de la Selva, el 13 d'agost de l'any 1932 i moria el 9 de juliol de l'any 2002. Fou un intèrpret de fiscorn i piano, pedagog i compositor de sardanes. Va dedicar gairebé tota la seva vida a la música en general i a la sardana en particular. Des dels 13 anys fins que es va retirar l'any 1993, Fontàs va pertànyer a diverses cobles, entre les quals cal destacar, a part de la moderna de Mer, des del 1946 al 1951, on va començar, els Montgrins, des de l'any 1955 al 1960, i la Salvatana, des del 1964 al 1984, de la qual en va ser director durant 30 anys. I escoltem una altra sardana del mestre Pere Fontàs, la que porta per títol 20 anys d'il·lusió, una sardana que ens interpreta la cobla La Salvatana.

20 anys d'il·lusió és la sardana del mestre Pere Fontàs que hem pogut escoltar en interpretació de la cobla La Salvatana. Pere Fontàs va compondre al llarg de la seva vida una setantena de sardanes, de les quals destaquen La planxadora de casa, En Joan i la Maria Pilar, Aires amarencs, Dalt del Pedró, Montse Banys i, sobretot, El Parc de la Guineu. Sardana interpretada infinitat de vegades per totes les cobles del país. Guanyador de diversos premis sardanístics, entre els quals el de la Sardana de l'Any amb Montse Banys l'any 1975 i el Parc de la Guineu el 1977 i el Joaquim Serra amb la Sardana Castell d'Estela l'any 1980. El mestre Pere Fontàs va compartir l'any 1988 la Creu de Sant Jordi que la Generalitat de Catalunya va atorgar a la cobla La Salvatana amb motiu del seu 75è aniversari. I ara escoltarem una d'aquestes sardanes premiades del mestre Pere Fontàs. És la que porta per títol Castell d'Estela. Ens la interpreta en aquesta ocasió la cobla Els Mongrins.

Castell d'Estela és la sardana del mestre Pere Fontàs que hem pogut escoltar per la cobla Montgrins. Pere Fontàs i Puig fou un excel·lent pedagog. Més de 300 alumnes varen passar per les seves ensenyances, inclòs els darrers temps, malgrat la malaltia que no li permetia fer gaires esforços. L'Ajuntament d'Amer, conjuntament amb l'Agrupació Sardanista de la Població i el grup excursionista Esquelles, convoquen bianualment el concurs de composició de sardanes Vila d'Amer, Memorial Pere Fontàs. I ara escoltarem una de les sardanes més conegudes del mestre Pere Fontàs, el Parc de la Guineu. Ens la interpreta la cobla Els Montgrins.

El Parc de la Guineu és la sardana del mestre Pere Fontàs que hem pogut escoltar per la cobla Els Mongrins. I acabarem el programa que hem dedicat avui al mestre Pere Fontàs, tot escoltant potser la darrera sardana estrenada del mestre Fontàs. És la que va dedicar a Rubí a motiu del 75è aniversari i que fou estrenada el 18 de maig de l'any 2002 a Figueres en la celebració dels Premis Francesc Basil, on va obtenir un accèssit i el Premi Popular. La primera audició d'aquesta sardana va tenir lloc durant la Festa Major de Sant Pere de Rubí, el dia 28 de juny de l'any 2002. La sardana porta per títol Rubí com un rubí i ens la interpreta en aquesta ocasió la Cobla Juvenívola de Sabadell.

0: Per la cobla juvenívola de Sabadell hem pogut escoltar la sardana Rubí com un rubí del mestre Pere Fontàs. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Pere Fontàs i Puig. En nom de Ràdio Rubí i del que us parla en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins a una altra ocasió. Adeu-siau i molt bon dia. Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco. Va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en aquesta ocasió doncs recordarem grans moments importants de la història de la petita pantalla. I com sempre, en el racó del Toni Rovira i tu, hi passarà de tots i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: I tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
3: Jo tinc molta història. Jo crec que els encantarà.
1: Sí o no?
3: Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
1: Ai.
3: Però l'he de leer en castellano, perquè és un documento de televisió espanyola i en aquella època
1: tot
3: era en blanco-negro
1: estava...
3: i en castellano todo.
1: No hi havia
3: és
1: más.
3: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para
1: el
3: los amigos.
1: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
3: Hombre, seria fantàstic.
1: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase «Ya está aquí, puedo leer», que després en parlarem.
3: Hombre de la Mayra Gómez, que en tan
1: doncs,
3: boníssima.
1: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitòria, Chicho Ibáñez Serrador.
4: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.